0: amb el canvi. Però res ni ningú t'ha de fer alterar el teu camí. El canvi necessita més recursos perquè pugui funcionar. Més inversió privada, més préstecs, més diners.
1: Aviat els donarem més informació. És tot el que podem dir per ara. Gràcies.
0: És moment de prendre mesures dràstiques. Per ara, la inversió pública haurà de ser menys ambiciosa. La construcció, l'educació, la sanitat, també les subvencions i les ajudes. La gent s'ha d'estrènyer el cinturó. Només per uns mesos, fins que puguis trobar solucions per substituir el buit que t'han deixat algunes empreses. Mentrestant, has de pressionar el Banc Central perquè et concedeixi el finançament que es mereix al canvi. Això només és un entrebanc. Res et pot aturar.

0: Bon dia, president. Per a vostè, de l'Associació de Jutges.
1: A l'atenció del president del govern, el senyor... Li fem arribar aquesta carta perquè alguns col·legiats han fet arribar a la direcció de l'associació algunes reserves sobre les darreres actuacions del govern envers els decrets d'urgència. Els membres col·legiats veuen amb preocupació la intervenció contínua del govern en afers que no compleixen. L'ús continu de decrets urgents vulnera el ritme natural de la legislació. Drets socials i responsabilitats de la ciutadania. Disconformitat entre els magistrats. Demanen prudència i consens. Estem a la seva disposició. Associació de Jutges.
2: Aquells que fa temps que són al poder, abans que tu i jo, no els agrada que els prenguin protagonisme. Fixa't qui hi ha entre les signatures d'aquesta carta. Amagada, com si no veiessis el que està fent. La presidenta de l'Audiència. Normalment no fa gaire soroll, però no juga en favor del govern. Accepta a tràmit cada llei que l'oposició porta al tribunal i triga massa a desestimar-les. Sempre vol proves i es rumia molt si una mesura és anticonstitucional. Posa en dubte el canvi. Això no juga a favor teu. Si et saltes la llei, has d'estar segur que no cauràs, que no et jutjaran, que no hi hagi límits quan et sigui necessari. El sistema judicial treballa perquè les normes es compleixin i per penalitzar qui se les salti. Les normes poden canviar, però la funció de la justícia és la mateixa. No et cal fer grans canvis en el sistema judicial. Però hi ha unes quantes mesures que pots prendre perquè cap jurista, cap jutge ni cap presidenta de l'Audiència es torni a oposar a tu. És hora de modernitzar la justícia. Pots prescindir dels magistrats que porten més temps dins del sistema. Avança l'edat de jubilació als 60 anys. Així iguales l'edat de jubilació de tots els funcionaris, sense excuses ni excepcions. La presidenta de l'Audiència, com molts altres companys seus, hauran d'abandonar el seu càrrec. Però no t'aturis aquí. També pots anar més enllà i accelerar la reforma, eliminant el sistema que nomena i col·loca els jutges a les audiències, als tribunals, eliminant la Junta Judicial. Ben bé no ho plantegis com una eliminació, substitueix-la. Crea una nova institució que prometi posar al dia la justícia, i que estigui al servei de la gent, que estigui farcida de cares noves. Però al capdavant, posa-hi algú que coneguis, que sigui de confiança per assegurar que tot està en ordre. Tots els nomenaments, totes les decisions i tot el control judicial passarà per un òrgan nou. Es dirà Consell Nacional de Justícia. Això és el millor per tu. Vull dir pel país. El Consell Nacional de Justícia haurà de complir una norma nova. Els tribunals només podran rebutjar les lleis si contradiuen la Constitució. I, a més, es posen d'acord més de la meitat dels jutges de la sala. Més de 3/4 parts. La justícia només hi és per fer complir la llei. Qui t'enviarà cartes ara?
3: Fins ara en aquest podcast hem parlat de com controlar els mitjans, la burocràcia, el poder econòmic i de tenir controlada a l'oposició. Ara falta l'estocada final, el tancament del procés cap a l'autarquia, debilitar i perseguir l'oposició, captar el sistema judicial i acabar amb les eleccions lliures tal com les coneixem. No ens compliquem, fem-ho a poc i amb bona lletra. En primer lloc, parlarem de l'oposició i com podem controlar-la i vigilar-la ara que ja comptem amb un alt nivell de representació en el Parlament. La repressió de les veus dissidents és una tasca complicada en molts nivells. Has d'estar segur que els cossos de seguretat estan del teu costat per tirar endavant aquesta vigilància i eliminar totes aquelles normes que impedeixen que actuïs amb tota la força possible.
4: Les forces de seguretat són un servei molt delicat.
5: Montserrat Tura, exconsellera d'Interior i Justícia entre el 2003 i el 2007.
4: Molt delicat, entre altres coses, perquè cada dia... fan actuacions que tenen a veure amb els drets fonamentals de les persones, i això és una cosa importantíssima. Tornaríem en aquella cosa de que la democràcia no és només un règim polític, és una actitud. Ser policia no és només un uniforme, també és una actitud. I llavors hi ha persones que vesteixen uniforme i que tenen una actitud que no és la que jo crec que s'ha de tenir en democràcia. Però, afortunadament, se li poden demanar responsabilitats no només individuals, sinó del servei en el govern que permet pràctiques, per exemple, brutalitats, tractes degradants, relació inadequada amb la ciutadania, totes aquestes coses que hi ha policies que les han fet o funcions que no són les seves.
3: Queda clar que el control de les forces de l'ordre, com la policia, és clau per mantenir les veus dissidents controlades. Ara bé, encara és més important tenir mecanismes nous, amb més pressupost i més punters per dur a terme aquestes investigacions. És per aquesta raó que molts règims amb problemes democràtics d'arreu del món persegueixen l'oposició a través de la creació d'agències de terrorisme o de corrupció. Aquestes, amb l'excusa de netejar els carrers dels possibles perills contra el poble, acusen els adversaris de delictes com corrupció o col·laboració amb organitzacions terroristes. En moltes ocasions, aquestes agències investiguen tots els detalls de la vida d'un adversari polític fins a extreure algun fet denunciable, encara que aquestes denúncies tinguin poc suport fàctic.
6: És que les causes per corrupció sempre són, no, en si una forma de fiscalitzar com el poder polític, no, ha fet ús d'uns determinats recursos o diguem-ne, concessions de naturalesa econòmica. I, per tant, està bé que existeixi aquest control.
5: Benet Salellas, exdiputat de la CUP, Crida Constituent i advocat.
6: El que passa que és cert que hi ha investigacions que estan construïdes d'una forma molt estratègica i que inverteixen l'ordre natural de la investigació, que és el que llavors nosaltres en diem moltes vegades que es produeixen investigacions prospectives. És a dir, no és que tu vegis que hi ha un delicte, vale? És a dir, que un policia o un fiscal o un jutge vegi que hi ha un delicte i després vagi a buscar qui és el responsable d'aquest delicte i, ostres, casualitat, doncs era la presidenta del Parlament o era el president del govern, sinó que comença la investigació al revés. És a dir, volem trobar alguna cosa d'aquesta persona, no? I llavors busquem tot el que hi ha, li punxem tots els telèfons, li controlem tota la vida i a partir d'aquí anem a buscar i a construir un cas a partir d'algun element que sigui més discutible.
3: Aquestes noves oficines i agències policials, a més, utilitzen mecanismes il·legals que són desconeguts per la ciutadania, com podria ser no respectar l'habeas corpus.
7: L'habeas corpus és el dret de tota persona detinguda.
5: Alexandra García, fiscal de l'Audiència de Barcelona.
7: A passar immediatament a disposició judicial i que un jutge revisi si la seva detenció és legal, ha estat ben feta, si està ben detingut o, pel contrari, se l'ha de posar en llibertat immediatament.
8: El habeas corpus es una cosa muy concreta, de carácter histórico.
5: Pascual Ortuño, exmagistrat de la Audiencia de Barcelona y exdirector de la Escuela Judicial Española.
8: Que, bueno, lo que viene a decir es que no puede haber ninguna persona detenida más tiempo del plazo que marca la ley, sin que se ponga a disposición de un juez. Entonces, el habeas corpus es que cualquier persona que conozca esa situación de otra persona puede ir al juez a reclamar que se instruya un proceso de habeas corpus.
9: Trobem diversos exemples de creacions de noves agències i oficines en els últims anys. En primer lloc, podem destacar la persecució de càrrecs electes, adversaris polítics de Recep Tayyip Erdogan, a Turquia. El cas més mediàtic va ser la detenció de l'alcalde d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, el 2019. İmamoğlu va ser acusat de delictes relacionats amb la corrupció, manipulació de licitacions públiques i per la col·laboració amb el terrorisme. Us sona, veritat? Ben lluny de Turquia, tant geogràficament com políticament, trobem Veneçuela. Opositors i contraris al règim chavista han hagut d'abandonar el país. Nosaltres volem destacar el cas de Leopoldo López. Entre el 2014 i el 2019, López va ser empresonat en un centre militar i també posat en detenció domiciliària per ser un dels organitzadors d'una marxa en contra del govern de Nicolás Maduro. Aquesta marxa va ocupar portades de la premsa internacional, ja que va acabar amb 3 morts i amb acusacions de ser una marxa terrorista per part del govern veneçolà. Finalment, en aquest aspecte tenim un exemple ben proper a Europa, a Hongria, el país dirigit pel primer ministre Víctor Orbán, conegut i referenciat en aquest podcast en diverses ocasions. El gabinet d'Orbán va crear el Centre contra el Terrorisme, que segons la figura de l'Ombudsman, el síndic de greuges hongarès, es tracta de l'agència estatal més professional i més ben equipada i finançada de tot el país. Aquesta agència és coneguda per la seva implicació en la persecució d'activitats opositores dins de les fronteres hongareses, però també ha causat problemes diplomàtics més enllà del seu territori. Per exemple, el 2018 van ajudar a escapar l'exprimer ministre de Macedònia del Nord, Nikola Gruevski, del país balcànic en considerar que la seva condemna per corrupció era política, fins que finalment va rebre asil a Hongria.
3: Els mecanismes de control i persecució queden ben definits. Ara bé, no es poden aplicar si el poder judicial no permet fer aquestes intervencions, diguem-ne, com a mínim sospitoses. El control del poder judicial ha estat clau en la instauració de règims no democràtics i es pot assolir a través de diferents camins i mecanismes.
10: Una de les vies a través de les quals s'ha destruït un sistema democràtic sovint és començant per aquí, no? És a dir, comencem pel sistema judicial perquè...
5: Joan Josep Baibé, politòleg expert en comportament judicial.
10: Hem d'intentar aconseguir que el poder judicial sigui completament favorable als interessos del govern per tal que el govern pugui començar a actuar de manera que el sistema judicial no actuï en contra, no li barri el pas. Val? Per tant, una de les formes en què clàssicament els governs autoritaris, populistes, etc., per exemple, en el cas d'Argentina o altres... democràcies amb diversos nivells, diguem, de qualitat, s'han comportat és fent que els tribunals que poden prendre decisions contra el govern deixin de poder prendre aquestes decisions. Per dues vies. Una, o legisles en contra... És a dir, legisles de tal manera que canvies la llei que regula... sobre quins àmbits pot actuar el poder judicial, el Tribunal Suprem, típicament, o el Constitucional, és a dir, dius, mira, doncs, ja, a partir d'ara ja no podrà decidir sobre decrets del govern, o, i si fas això, el que fas és que li talles les ales, i per tant, no cal que toquis el poder judicial, sinó que toques la legislació sobre això, o bé, canvies la composició del poder judicial i poses els teus amics.
11: Però maneres de buidar el poder judicial de la seva independència, bàsicament s'estan donant algunes a Europa, és la transformació de les lleis que els governen.
5: Montserrat Nebrera, exdiputada del PP i jurista.
11: Sí, per exemple, en un moment crucial d'acusacions populars, més o menys espúries, dona igual, però que posen contra les cordes el govern. Un govern diu que modificarà la llei orgànica del poder judicial per treure l'acusació popular, doncs, blanco i en botella, no? És a dir, tu vols evitar un mecanisme que està previst a la llei i que està processalment establert, que és que en determinat tipus de delictes pugui haver-hi algú que no sigui directament el damnificat, que pugui també presentar una acusació contra la persona que se considera que ha comès el delicte, tu treus aquella possibilitat, doncs potser et quedes sense persecució respecte d'un cert tipus de delicte. No?
3: Però centrem-nos ara en com es pot modificar el mètode de selecció de jutges i fiscals i de la seva forma d'escalar. Hi ha diferents models memorístics, aptitudinals, per mèrits professionals... Però què hauria de fer un autòcrata per col·locar jutges de la seva corda en posicions de poder?
7: Els mecanismes de selecció dels òrgans judicials d'un país o de la fiscalia reflecteixen el protagonisme que cada democràcia vol donar a cada poder de l'Estat. M'explico. Parlàvem de la selecció del fiscal general, no? El proposa el govern, el nomena formalment el rei, però el rei no es desmarca mai de la proposta del govern. Això és en el nostre país. És una qüestió de política legislativa que cada democràcia tria. Altres països fan participar el poder legislatiu. A l'Argentina, el govern de torn proposa una persona pel càrrec de fiscal general de l'Estat, allà no hi ha rei, però el fan passar per la cambra legislativa. I la persona que és proposada pel càrrec de fiscal general per part d'un govern ha de sotmetre's a una compareixença parlamentària en la qual ha d'obtenir un aval del poder legislatiu i un aval que em consta que és elevat, és una majoria elevada. És a dir, no qualsevol persona proposada per un govern serà automàticament fiscal general de l'Estat. Hi ha països que fan passar un tràmit parlamentari, que fan participar, fan que el poder legislatiu faci de contrapès i asseguren d'aquesta manera una participació de més poders de l'Estat.
6: Bueno, hi ha coses que són relativament, no, senzilles, com que, és a dir, d'entrada hauries de desplaçar, no, una part d'aquest poder judicial amb, per exemple, obligant a unes determinades jubilacions massives a determinada edat, per exemple, i llavors tu fent entrar tot un seguit de jutges que fossin de la teva corda, que llavors perquè siguin jutges de la teva corda has de buscar, no, un mecanisme pel qual, no, el sistema d'accés estigui controlat per tu i per tant puguis valorar aquells mèrits que a tu t'interessa buscar, no, en aquests perfils. Per tant, doncs, que no siguin proves objectives, sinó que siguin proves més de valoració subjectiva, llavors tu controles els tribunals d'accés, no? Bueno, pots, jo crec que tens molta màniga amb el sistema d'oposició per fer determinades maniobres d'aquest tipus. Jo, evidentment, el que faria seria condicionar moltíssim l'elecció de la cúpula judicial i això, i fer que la cúpula judicial sigui gent absolutament, no, alineada amb el teu plantejament polític i que saps que no exercirava la funció de control del poder. O sigui, al final, el poder judicial està cridat a ser un controlador del poder. Si no tens controlador, doncs molt millor. Per tant, tens dues opcions. O bé el fas desaparèixer o bé fas que sigui amic i, per tant, que estigui, no, del teu costat.
3: També pot ser que canviar aquests models de selecció o estructura del poder judicial no sigui necessari. A vegades, les transicions cap a règims autocràtics han comptat amb la col·laboració directa de bona part dels membres dels tribunals, sense la necessitat d'intervenir-hi.
10: En el cas de Xile, que dèiem, no? Després del cop del 73 de Pinochet, tot el sistema judicial es va posar, diguem, en fila darrere de Pinochet. És a dir, no, el sistema judicial va fallar en el sentit que no només no va defensar de forma activa els drets humans, diguem, la garantia dels drets humans, sinó que, a més, es va adaptar d'una manera molt ràpida a la nova legalitat, no? I això també va passar a Espanya després del 39, a la Guerra Civil.
9: Tenim molts exemples històrics que demostren com és de fàcil canviar les normatives de selecció dels jutges dins d'una democràcia. Dos casos paradigmàtics i actuals són els de Polònia i Hongria. En ambdós països, les raons dels canvis en l'estructura del poder judicial es van dur a terme per modernitzar el sistema i per defensar les polítiques del país. El 2017, la formació Llei i Justícia, coneguda com PIS, de Polònia, va impulsar una jubilació massiva de tots els jutges més grans de 65 anys en el cas dels homes i de 60 anys de les dones, quan l'edat de jubilació abans de la mesura eren de 67 anys, sense diferenciar entre els dos gèneres. Els motius exposats pel partit de dreta populista eren clars: acabar amb la ineficiència del sistema i eliminar qualsevol rastre de l'antic règim comunista en la justícia. La realitat és que molts diuen que el govern polonès volia acabar amb Malgorzata Gersdorf, presidenta del Tribunal Suprem de Polònia, contrària als posicionaments de Llei i Justícia. En aquells moments tenia 65 anys. Escollida el 2014, amb l'antic funcionament, continuaria al lloc 6 anys més, mentre que la nova llei la buscava expulsar de la seva posició. Finalment, la mesura no va ser aprovada perquè el president de Polònia, Andrzej Duda, antic membre de PIS que havia abandonat el partit el 2015, la va vetar i va permetre que la presidenta del Tribunal Suprem es mantingués en el càrrec fins al 2020. Un fet similar va ocórrer a Hongria el 2012, quan Orbán va impulsar un canvi en l'edat de jubilació, rebaixant-la de 70 a 62 anys. El Tribunal de la Justícia de la Unió Europea va declarar que aquesta llei significava una discriminació injustificada per raó d'edat i va posar diverses sancions financeres. El 2018, el Parlament Europeu va fer arribar al Consell Europeu una queixa exhaustiva on s'exposava que hi havia un risc clar de violació dels valors que fomentaven la Unió Europea. Aquests casos, però, no només succeeixen a Europa. El 2018, a les Filipines, el Tribunal Suprem va votar a favor d'expulsar la seva presidenta, María Lourdes Sereno, en considerar-la una enemiga del país. La decisió va ser presa després que Sereno votés en contra de propostes governamentals com l'extensió de la llei marcial en illes amb conflictes armats oberts o de permetre enterrar l'antic dictador del país, Ferdinand Marcos, en el cementiri dels herois de Taguig, reservat només per herois nacionals.
3: Hem vist com es poden modificar les estructures existents per fer-les, diguem-ne, més properes al poder. Ara bé, si es considera que aquest camí és massa complicat, molts governs decideixen eliminar-les i substituir-les per una nova institució. Una de més moderna, per dir-ho d'alguna manera. Si no poden canviar el Tribunal Suprem o Constitucional, creen una institució paral·lela, conformada per juristes de la seva corda, i fan que agafi les competències que creuen més importants. Pel que fa a les institucions de magistrats o les juntes judicials, intenten modificar-les o substituir-les per algunes de més oficials i que segueixin la línia oficial del partit. La línia, en el nostre cas, del canvi.
10: En el cas d'Israel, per exemple, no? És a dir, Israel ha tingut una crisi... està tenint una crisi de... no només amb la situació de Gaza, sinó interna com a sistema polític democràtic, en què la legitimitat del mateix sistema s'està posant en dubte. No? Però una de les raons per les quals ha passat això és perquè hi ha una pugna entre el Tribunal Suprem i el govern. I el govern ha intentat legislar de manera que intentava tallar les ales als àmbits en els quals el poder judicial li podia esmenar la plana, li podia dir no, fins aquí has arribat. Aleshores, aquest és un conflicte típic de governs democràtics, però que estan virant una mica cap a un autoritarisme i que els fa nosa, evidentment, un poder judicial més o menys independent.
3: D'aquesta forma s'eliminen les diferències entre els tres poders, legislatiu, executiu i judicial, i els tribunals passen a estar lligats de mans i peus pel govern i el Parlament de torn.
8: A ver, idealmente la justicia es una garantía de la democracia en tanto en cuanto supervisa la actuación del legislativo para que el legislativo cumpla sus propias leyes y el ejecutivo, para que el ejecutivo también condicione la acción de gobierno. Eso es idealmente. Pero en la realidad, claro, la justicia depende tremendamente del legislativo, del imperio de la ley. Y como consecuencia, el Parlamento puede imponerle un marco jurídico que, porque la justicia se vea atada de pies y manos, ¿no? O sea, ahora bien, en cierta forma también con el sistema, si el sistema funcionara a la perfección en cuanto a los tres poderes del Estado, la justicia sería garante de la democracia. Garante de la democracia en el sentido de que no permitiría que los otros poderes pues no cumplieran exactamente con las previsiones legales.
9: De nou veurem com la modificació de les competències dels òrgans judicials actuals en el poder o la creació de noves institucions judicials és habitual en països amb mancances democràtiques en els últims anys. En aquesta ocasió viatgem fins a Israel per observar l'exemple de la reforma judicial que va viure la potència sionista el 2023. La reforma impulsada per Netanyahu i el seu gabinet contemplava diferents canvis. Entre aquests hi havia que la Cort Suprema d'Israel només podia derogar lleis de l'executiu si anaven en contra de la Constitució del país i, per fer-ho, havien de comptar amb el suport de 12 dels 15 jutges de la sala. Per altra banda, la modificació també variava la forma d'escollir els magistrats d'aquesta institució, donant més llocs a l'executiu en el Comitè de Selecció de Jutges de la Cort. Mentre Israel es modificava l'organització ja existent, a Hongria s'apostava per la reestructuració de les institucions judicials. El 2012 es va crear el Consell Nacional de la Justícia en substitució de l'anterior Junta Nacional. D'aquesta manera, es destruïen els òrgans encarregats de la selecció dels principals jutges de les sales, com la del Tribunal Suprem, i se substituïa per una oficina encapçalada per una sola persona. En aquest cas, una persona afí a l'òrbita d'Orbán. Concretament, Tunde Handó, jutgessa i esposa d'un dels creadors del partit Fidesz, Unió Cívica Hongaresa, Josep Zayer. Quina va ser la primera mesura de Handó al capdavant d'aquesta oficina amb capacitat de moure les posicions als jutges d'arreu del país? Doncs si heu pensat malament, ho heu endevinat. Una reestructuració generalitzada dels jutges que es trobaven al capdavant dels principals tribunals d'Hongria.
3: Ara bé, tots aquests canvis en el sistema judicial, la creació de nous organismes, oficines i institucions anticorrupció i antiterrorisme tenen un cost econòmic elevat. Al cap i a la fi es tracta de nous càrrecs d'alta confiança i importància que vols tenir satisfets, nous equips d'investigació que han de comptar amb la més puntera tecnologia. Tot això és molt car, així que molts d'aquests règims, quan es troben en aquesta situació, han d'aplicar mesures d'austeritat allunyades de les seves promeses electorals i de les seves accions. A més, canvis tan sobtats en el paper de les institucions i dels treballadors públics poden resultar molt negatius pel bon funcionament del sistema en general, afectant el benestar de la gent al carrer. Llavors, com es fan aquests canvis en l'administració de forma ordenada?
12: Les institucions són molt delicades. Llavors, si tu vols entrar amb la motosierra, cas Milei o cas Musk, automàticament estàs fent uns desastres incomensurables.
5: Carles Ramió, professor catedràtic en ciències polítiques i expert en gestió pública.
12: Perquè aquí el que requereix una certa reenginyeria, una certa racionalització o una certa reforma que legítimament i políticament podria estar ben argumentada, inclús en moltes ocasions podria ser necessària, implica una cirurgia molt fina i un procés que efectivament necessàriament és lent per respecte a les institucions. Perquè si vas ràpid i ho fas de forma indiscriminada, llavors literalment t'estàs carregant l'administració. Aquí s'ha de definir aquesta lluita que hi ha ara contra la burocràcia. Jo sempre dic que la burocràcia és com un colesterol. Si volem acabar amb tot el colesterol dels nostres cossos, ens morim, perquè el necessitem per viure. Si volem erradicar tota la burocràcia i tot el sistema de garanties estandarditzades de les emissions públiques, doncs les mataríem institucionalment. Hem de saber diferenciar el colesterol barra burocràcia positiva, que aquesta s'ha de preservar, ens dona garanties jurídiques i seguretat, i el que veu que hem d'erradicar és la burocràcia, diguem, dolenta, negativa, però s'ha de ser molt, molt amb precisió de cirurgia.
9: A vegades aquests canvis en l'administració venen acompanyats de danys col·laterals. Aquests majoritàriament solen ser econòmics. Etapes de crisi per la manca de confiança dels mercats internacionals, l'augment de la despesa nacional, etc. Un cas extrem d'això va passar a Tunísia el 2024, amb els canvis en l'estructura del país de Kais Saied, president de la República. Les reformes del país, amb una Constitució que donava més poders al president, va fer empitjorar la seva economia, que ja de per si era molt dèbil. Per solucionar-ho, el líder africà va acabar amb la independència del Banc Central de la Nació i va ordenar a aquest que aprovés un crèdit de 2 bilions de dòlars als òrgans encarregats de la tresoreria del país per evitar la fallida econòmica. Això estava prohibit des del 2016, després de veure l'impacte negatiu en l'economia que tenia a la llarga, i aquesta decisió va significar la pèrdua de la independència d'una institució més de Tunísia.
3: Repassem totes les peces del trencaclosques. Quan un règim té l'oposició controlada per les oficines creades per perseguir l'oposició, el poder judicial captat gràcies a la creació de nous òrgans o la modificació dels actuals i pot controlar tot el relat penal, sembla que ja ho té tot sota el seu control. Però queda un últim punt. Si un partit vol acabar amb la democràcia, ha d'assegurar-se que, passi el que passi, sempre guanyarà les eleccions. De fet, alguns politòlegs creuen que una democràcia es trenca quan un partit no accepta la derrota en un sistema just o quan no pot ser derrotat.
13: Per exemple, les definicions minimalistes consideren les democràcies com, en certa manera, règims binaris.
5: Toni Rodon, politòleg expert en participació política.
13: Famosa definició del politòleg Adam Jaworski, que ens diria doncs, que una democràcia és aquell sistema on es respecten uns certs drets i els règims poden perdre les eleccions. És a dir, qui governa pot perdre les eleccions i tothom accepta els resultats.
3: Tenint això en compte, els règims autocràtics poden prendre dos camins. El primer seria no modificar el sistema electoral i, encara que fracassin les eleccions, negar la derrota, assenyalant els resultats com fruit d'un frau i mantenint-se en el poder. L'altra versió és acabar amb les garanties democràtiques i els òrgans electorals que existeixen en democràcia. Pot ser amb un nomenament de nous càrrecs d'aquestes institucions o afegint-hi un nou nom. És igual. L'important en aquests instants és definir les regles del joc. No només estem parlant de no ser gaire transparents a l'hora de comptar els vots finals, sinó d'avançar-se a aquests fets i prohibir a certs partits o candidats en nom de la seguretat nacional o de les garanties democràtiques. Al final, la clau és la seguretat. Si vols acabar del tot amb la democràcia, has de garantir que les eleccions només puguin tenir un sol resultat: la victòria del teu partit, la victòria del canvi.
14: Si no es pot canviar el que duen, perquè l'oposició no té cap possibilitat de guanyar eleccions, com passa, per exemple, a Rússia, i molt probablement ara a Hongria, tot i que l'oposició ha guanyat eleccions a un altre nivell, no a nivell nacional, però a nivell de l'alcaldia de Budapest, guanya eleccions.
5: Anna Sofia Cardenal, professora catedràtica en ciències polítiques i experta en política comparada.
14: Val? Quan ja estem aquí, quan estem on l'oposició en realitat no és una oposició real al govern, estem ja en el terreny de les autocràcies competitives.
9: Recollint el que hem vist, és el moment de posar noms als règims descrits i a la seva intervenció en el sistema electoral del país. Un dels casos més mediàtics i més denunciats pels mitjans en els últims anys és el de Veneçuela. Perquè ens fem una idea de com funciona la repressió electoral en aquest país, podem anar enrere fins al 2020, El juny d'aquell any, encara amb la pandèmia de la Covid-19 en un dels moments més àlgids, el Tribunal Suprem del país va anomenar els nous membres de l'òrgan electoral més important del país, que s'encarregaria de vigilar el bon funcionament de les eleccions d'aquell mateix any. L'escollida, Indra Alfonso, una jutgessa propera al règim de Maduro i que, segons l'oposició, havia estat escollida per assegurar la victòria del líder socialista. Els resultats parlen per si sols. Majoria absoluta del gran polo patriótico Simón Bolívar de Maduro i el rebuig dels resultats per part de l'oposició i de bona part de la comunitat internacional. No marxem de Llatinoamèrica perquè analitzarem un altre exemple paradigmàtic. Parlem de Nicaragua i de les seves eleccions presidencials del 2021. En aquest cas, l'oposició no es va poder presentar als comicis, ja que el Consell Suprem Electoral va impedir que la candidatura d'Alianza Ciudadanos por la Libertad competís contra el president del país, Daniel Ortega. La justificació donada pel Consell perquè Alianza Ciudadanos no es pogués presentar va ser que la seva representant legal, Kitty Monterrey, tenia doble nacionalitat, estatunidenca i nicaragüenca. Segons el tribunal, l'obtenció de la seva nacionalitat havia estat feta de forma fraudulenta, actuant de forma flagrant contra els drets del poble a la independència, la sobirania i autodeterminació. Ja us podeu imaginar els resultats. Daniel Ortega va aconseguir 75 dels 90 diputats de l'Assemblea Nacional i va revalidar la seva majoria absoluta per poder continuar ampliant la seva obra de govern sense que res ni ningú li pogués fer ombra.
3: Amb l'oposició controlada, el poder judicial desfet i les eleccions totalment desfigurades, l'obra està completa. La fi de la democràcia passaria a ser un fet, com ha succeït en molts dels països que hem posat com a exemples al llarg d'aquest podcast. Els petits canvis, aquells que llegim en algun titular per les xarxes o que escoltem per la ràdio de camí a la feina, poden no ser tan petits. Aquelles notícies insignificants que escoltem en format ràpid dins dels informatius són les que poden portar a destruir la democràcia.

0: Bon dia.
1: Bon dia, què porta el diari avui?
0: Em sembla que han canviat alguna cosa sobre les eleccions, o jo què sé.
1: El Consell Nacional de Justícia nomena un nou govern al Consell Electoral. Ves per on, ara que hi ha eleccions.
2: I sense passar pel Parlament? Aquesta és la cirereta per aconseguir el canvi, líder. Has pres el control del Consell Electoral. No t'arribes a imaginar el que comporta això. Ja ho veuràs. Opositors inhabilitats, vetos a partits... Tot allò que et faci nosa desapareixerà. Ara tu escrius les normes de tot el sistema. Aquí acaba la meva feina. Hem arribat al control absolut de la democràcia.
3: Destruir la democràcia. Un podcast de Manel Lamadrid, Eloi Sadurní i Bernat Saiz. Idea original, Bernat Saiz. Guió, presentació i disseny sonor, Manel Lamadrid, Eloi Sadurní i Bernat Saiz. Amb la veu d'Anna Domenic en el paper de consellera i la música de Kevin MacLeod. Suport tècnic, Júlia Mores, Jordi Bernades, Toni Borràs, Albert Busquets, Fran Gallego, Ignasi Jacob, Gemma López, Josep Lluís Perpinyà i Robert Rodríguez. Agraïments per extras de veu, Alba Bruch, Carlos Bueno, Daniel García, Martí Pernia, Roger Polo, Àngela Reyes, Oriol de Marcos i Carla Villegas. Han participat

0: Són les 3 de la matinada.
1: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
2: Aquest capítol el comencem al desembre de 2023, amb una sequera que sonava així. És el so de la tala de pins pinastre morts, en concret al paratge natural d'interès nacional de Poblet. Així començava una actuació gairebé sense precedents i amb la previsió de retirar uns 30.000 arbres en 45 hectàrees. Estaven molt castigats per la falta de pluges i una plaga d'escarbats els va matar. Allà, la llavors directora general d'Ecosistemes Forestals de la Generalitat, Anna Sanitges, ens explicava l'actuació. Avui ens retrobem amb ella per parlar de la resistència i la recuperació dels nostres boscos. La natura és sàvia? Com? De quina manera? Avui ens preocupem per la flora i la fauna. Pararem l'orella a l'entorn natural. I hem preparat tres converses que prometen ser molt interessants. L'impacte del canvi climàtic i de les nostres accions són una amenaça per nombroses espècies que habiten el planeta, sobretot en aquells ecosistemes més fràgils. També a casa nostra? Ens ho preguntem avui. Benvinguts i benvingudes al Quatre Gotes.
3: De les sequeres que hem patit a les sequeres que vindran. Quatre gotes.
2: Els darrers anys, mentre patíem per si hi havia restriccions d'aigua, si es podrien regar els camps o si les piscines estarien més o menys plenes, també hi ha hagut altres persones preocupades a més per l'impacte de la sequera en el medi natural. La flora i la fauna tampoc han disposat de l'aigua habitual i, per tant, han patit. La qüestió és com canviarà l'entorn natural en aquest horitzó no tan llunyà, més càlid i més sec. Ho han seguit i analitzat des del CREAF, des del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, per exemple, a través del projecte de monitoratge dels boscos de Catalunya, el de Boscat. La Mireia Banquer, investigadora del CREAF, n'ha estat la coordinadora. Mireia, benvinguda.
4: Hola, què tal? Moltes gràcies.
2: Al Quatre Gotes ens preguntem per si estem prou preparats per al futur que ens ve. Intentem fer aquesta mirada en tots els àmbits, en tots els eixos. I podríem dir que la prova de foc l'hem tingut aquests darrers 3 o 4 anys. En aquest cas, els nostres boscos fins a quin punt s'han posat al límit?
4: Jo crec que més que parlar d'una prova de foc, potser parlaria d'un tast del que ha de venir, no? D'una mostra o d'una prova del que ha de venir. Llavors, els boscos, en aquest sentit, el que estem veient ara, després de les pluges de la primavera del 24 i del 25 plujos que hem tingut, és que tenen una capacitat de regenerar i de refer-se bastant gran. El que passa és que, segons les previsions, aquest tipus d'episodis seran més freqüents i més intensos. Llavors, la nostra pregunta és fins a quin punt aquesta capacitat de recuperar-se s'allargarà al llarg del temps. És a dir, recuperar-se d'una sequera intensa, estem veient que en gran part dels casos és possible, tot i que hi ha hagut episodis de mortalitat, però si això es va repetint i cada cop és més intens, doncs haurem de veure si aquesta recuperació es pot mantenir.
2: Aquest és l'interrogant. Després te'l tornaré a plantejar d'una altra manera. En qualsevol cas, estem parlant d'un impacte fort en el medi natural perquè s'ajunten dos elements determinants, temperatura i també falta d'aigua.
4: Exacte. Això és la combinació que fa que els boscos hagin patit aquests efectes molt més que altres entorns naturals, no? Els boscos, una cosa que és una obvietat, és que els arbres no es poden moure. Per tant, no poden anar a buscar aigua, no poden posar-se a l'ombra per tenir menys calor, diguem. Llavors estan on estan, i si on estan no plou i on estan fa molta calor, doncs pateixen els efectes d'aquests impactes. Com més alta és la temperatura, i això és el que s'ha estat donant els darrers anys, més aigua evapotranspira en els arbres. Per tant, més aigua necessitarien. I aquests darrers anys el que ha passat és que ha fet molta més calor i a més ha plogut molt poc. Per tant, la combinació d'aquests dos vectors ha sigut molt dura i molt estressant pels nostres boscos.
2: I la mortalitat ha estat tan elevada perquè tenim espècies poc adaptades al que seria el clima mediterrani, amb les seves fluctuacions habituals, aquestes sequeres en períodes amb més o menys aigua, que això formaria part, podríem dir, del nostre clima, o estem parlant que els fets aquests anys darrers han estat tan excepcionals que ni les espècies que s'havien habituat a casa nostra ho han pogut resistir?
4: Clar, nosaltres tenim espècies molt adaptades, en realitat, perquè vivim en un context de clima mediterrani en el que és habitual, freqüent i la normalitat és que a l'estiu fa molta calor i no plou gens. Per tant, les espècies al llarg dels segles han anat desenvolupant estratègies per fer front a aquest estrès hídric, sobretot estival. Per tant, la major part d'espècies dels nostres ecosistemes forestals tenen estratègies per, i eines per fer front a aquestes condicions. I això explica en part com, gràcies a les pluges d'aquest últim any, doncs, han tingut aquesta capacitat de resistència. Els episodis de mortalitat que hem vist, que de moment no han sigut massius, hem tingut moltes afectacions com simptomàtiques d'estrès hídric, però en, sobretot en el cas d'alzines, roures i aquest tipus d'espècies s'han recuperat. Els casos de mortalitat que hem vist i aquests símptomes intensos de decaïment forestal, que és com nosaltres ho anomenem, són deguts al que tu mateix comentaves, que és a l'excepcionalitat d'aquest episodi. És a dir, les espècies estan adaptades, però les condicions estan canviant. Estan adaptades a unes condicions que són les que hem tingut en els darrers segles, però el canvi climàtic està fent que les condicions canviïn, no? Està canviant les normes del joc. Llavors, en aquestes noves normes, bueno, hem d'anar veient on està el límit de resistència d'aquestes espècies. I en alguns casos, per exemple, en el cas del pi roig, estem veient que és una espècie que està patint més que d'altres, perquè és una espècie molt de latituds més elevades, molt eminentment europea, que necessita climes més freds i més humits, i en zones com Osona o el Moianès estem veient episodis de mortalitats de pi roig que no s'havien vist fins ara.
2: La diagnosi és clara perquè ho hem vist amb aquest primer tas que ens comentaves abans, d'aquests darrers anys de sequera, però el que no sabem ben bé per on passa és el futur. I abans deixàvem un interrogant, una qüestió que ara volem estirar. Si aquestes plantes, aquests arbres, en conjunt, els boscos s'han posat al límit, aquest fet els debilita per les pròximes sequeres o bé els enforteix?
4: No, els debilita. Els debilita. De fet, amb un any bo estem veient una recuperació molt important, però no estan amb el vigor que tenien abans d'aquest episodi de sequera. En molts casos els arbres no s'han mort, però sí que han perdut part de la seva capçada o tenen algunes de les seves branques que s'han mort i que ja no han pogut treure noves fulles. És a dir, requeriria un període llarg d'anys bons que això tornés a agafar embranzida. Ara estan afrontant aquest estiu amb unes condicions hídriques molt més bones que en els darrers 3 anys, però no estan en plena forma. És a dir, s'estan recuperant d'un sotrac molt gran. Això no els reforça, sinó que el que fa és que els debilita, i això hi necessitem un seguit d'arbres bons perquè puguin recuperar, doncs, totes les reserves que han hagut de fer servir per treure noves fulles, recuperar aquestes, o refer o treure noves branques que substitueixin les que s'han mort. Per tant, no és un entrenament, diguem, no? És un sotrac.
2: I podríem dir on està el límit de resistència d'aquests boscos? El podríem arribar a estimar, per exemple, de quan llarga pot ser una sequera perquè hi hagi aquesta resistència, aquesta capacitat de que quan torni a ploure els ecosistemes tornin a reviscular?
4: Doncs això és una gran pregunta de recerca que tenim nosaltres sobre la taula, i se saben algunes coses que ens permeten saber, doncs, que hi ha determinades espècies que són més resistents que altres. Es fan experiments per sotmetent els arbres a sequeres intenses, més enllà de la real, no? a escala de laboratori. I això ens permet saber que hi ha algunes espècies que resisteixen molt més que altres, no? Per exemple, doncs, és molt fàcil imaginar que un faig necessita molta humitat, necessita molta aigua, viu en llocs d'alçada, no? I en canvi les alzines o determinats pins com el pi blanc o com el pi pinyer són molt més resistents a la sequera del que podria ser un faig o un pi roig, inclús.
2: I per últim, Mireia, també et volíem preguntar si nosaltres hi podem intervenir en aquesta adaptació, és a dir, a no deixar-ho tot a la simple adaptació de les espècies, si podem participar, si podem col·laborar en que els boscos estiguin més preparats.
4: Jo crec que sí. Aquí hi ha dues respostes. Una és, si nosaltres no intervenim, els boscos tenen una dinàmica natural que els permetrà adaptar-se, però els convertirà en uns ecosistemes que no sé si són els que nosaltres volem com a societat, perquè poden ser ecosistemes molt més àrids, molt més adavesats. Pot ser que la transició sigui molt traumàtica perquè pot ser molt, molt ràpida, no? Pot ser a través d'episodis importants de mortalitat o pot ser a través d'episodis de grans incendis forestals. Llavors, si nosaltres no fem res, això té una dinàmica que es recol·locarà tot al llarg dels anys. Aquí la pregunta és: què volem nosaltres com a societat? Què ens aporten a nosaltres els boscos com a societat? Si nosaltres considerem que són entorns que volem conservar i que volem mantenir com a fonts de lleure, de biodiversitat, de relax, de béns, no? De fusta, de bolets, d'embornal de carboni, si volem mantenir tots aquests béns i serveis, sí que és important acompanyar-los a aquesta adaptació del canvi climàtic. I aquest acompanyament passa per fer gestió. Diferents tipus de gestió. La gestió és un ventall molt ampli que passa d'intervenir poquíssim i a un nivell molt quirúrgic a intervenir molt, no? Té un ventall molt ampli de possibilitats, però algun punt d'aquesta gestió, diferent en cada cas i diferent en cada lloc, ajuda o pot ajudar aquest acompanyament, aquesta adaptació dels nostres boscos al canvi climàtic.
2: Doncs de seguida estirarem el fil de la gestió, també volem parlar de l'impacte en la fauna que té la sequera i de com es podran adaptar les espècies. En qualsevol cas, Mireia Banquer, coordinadora d'aquest projecte de seguiment dels boscos a Catalunya del CREAF, gràcies per atendre'ns i seguirem pendents els resultats de les recerques que teniu en marxa.
4: Perfecte, moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Quatre gotes, el podcast sobre la sequera.
2: Seguim mirant aquest horitzó de futur per veure quin impacte tindrà aquest canvi del clima en la flora i la fauna, i a l'inici del programa dèiem que avui tindríem un retrobament d'aquella primera escena del paratge natural de Poblet amb la tala dels arbres. Ara, però, per saludar altra vegada l'experta en la gestió d'aquests boscos, l'Anna Sanitges, que és enginyera forestal. Anna, benvinguda al programa.
5: Bon dia.
2: Com seran els boscos de Catalunya en un futur?
5: Bé, els boscos de Catalunya segur que seran diferents dels que coneixem ara, perquè els efectes del canvi climàtic provocaran a llarg termini segur molts canvis. Hem d'esperar boscos més secs, més mediterranis i potser zones més obertes. Segurament dominarà més el matollar en algunes zones que els arbres en aquestes zones més mediterrànies.
2: Aquestes espècies, les que han patit més, difícilment les tindrem, vol dir, en un context de futur?
5: Depèn de quines zones. La qualitat que té Catalunya és que és un país molt divers i tenim molts estadis de vegetació i tenim des de les pinedes marítimes arran de mar a Tarragona fins a les fagedes i les abatoses a les zones del Pirineu. Llavors, seguirem tenint aquests extrems, però en zones on ara hi ha com molta diversitat, hi havia moltes espècies, hi havia pins que necessitaven molta aigua, hi havia roures, hi havia alzines, aquí com que la situació serà més extrema, doncs anirem perdent aquestes espècies més del nord.
2: En aquest sentit, en aquest horitzó a futur, cal pensar que l'aposta ha de ser conservar aquestes espècies per afavorir-les i que tinguin més espai?
5: Bé, l'aposta de futur és entendre que aquests boscos es reorganitzaran i el que hem de fer és donar les eines perquè aquests boscos s'adaptin el millor possible. És a dir, aquests canvis d'espècies poden passar de dues maneres. D'una manera molt radical i sobtada, que és amb un gran incendi forestal on passarà l'incendi i començarà de nou la reforestació d'aquesta zona. El que passa és que això ens posa en perill a les persones i també tindrem una pèrdua de biodiversitat directa, o podrem treballar, acompanyar aquests boscos mitjançant una gestió forestal perquè aquests canvis es facin de manera ordenada i, a més, en puguem treure un rendiment com la fusta, no? Quins són aquests canvis que hem d'ajudar al bosc, no? Doncs el que necessitem són boscos amb menys arbres, però més forts. Això moltes vegades no passa de manera natural, sinó que és amb aquesta gestió forestal, és anant al bosc, marcant quins són els arbres que s'han de treure i deixant aquells arbres que poden tenir més opcions de futur. Aquests arbres que tindran més opcions de futur en algunes zones seran espècies que fins ara eren complementàries i desapareixeran les que fins ara dominaven.
2: Potser no era una pràctica tan freqüent o habitual, però sí que coincidint amb la sequera ho hem vist, aquestes talers massives d'arbres, d'intentar atacar els que estan més malmesos. Ens hem d'acostumar a una gestió més així?
5: Bé, no és tan tales massives, sí que què passa quan el bosc pateix una sequera? Doncs que els arbres perden fulles, tenen com diferents eines per aguantar, però això els debilita. El fet de que estiguin dèbils és una oportunitat per espècies de plagues o per malalties per atacar-los i acabar-los matant. Llavors sí que hem trobat, per exemple, zones com a les muntanyes de Prades, doncs que a partir d'una sequera molt intensa ha entrat una plaga i hi ha hagut una mort important i s'ha hagut de fer una tallada intensa. També en zones on la sequera era molt extrema vam veure com col·lapsava tot un bosc, es moria tot el bosc per sequera i això feia que s'hagués de tallar. Tot i això, l'ideal seria gestionar, tenir cura del bosc i aprofitar-lo abans que ens passin aquests episodis.
2: Clar, ens comentaves que les plagues van de la mà de la sequera.
5: Sí, bueno, van de la mà de moltes coses, perquè les plagues també van de la mà de la globalització, no? D'aquest canvi global que parlem a vegades ens arriben espècies d'altres països de l'Àsia que aquí no tenen cap predador i arrasen, no? Són exemples que ens passen, però sí que és cert que el canvi climàtic està afavorint la presència d'algunes d'aquestes plagues i el decaïment o la pèrdua de força d'alguns arbres, no? Per exemple, la processionària, que és aquesta eruga que puja pels pins i que molesta tant perquè et poden caure uns palets que et piquen, doncs aquesta eruga, quan hi ha un hivern molt fred, doncs es mor. Què està passant últimament? Que els hiverns són molt suaus i hi ha un boom d'aquesta plaga. Llavors aquí doncs hem de ser capaços de gestionar el bosc, de fer mesures preventives perquè això no passi.
2: La tendència ha estat que a Catalunya la massa forestal ha crescut, els boscos han estat cada vegada més densos i això acaba repercutint també en l'aigua disponible que tenim en l'entorn. És a dir, ara les pluges podem afirmar que no s'aprofiten de la mateixa manera.
5: Clar, perquè tenim uns boscos, tenim una massa forestal que es queda molta d'aquesta aigua. Nosaltres parlem de l'aigua que cau amb la pluja i es queda a les capçades o es queda als arbres, i parlem d'aigua verda, i l'aigua que s'infiltra i que arriba als rius i les rieres és l'aigua blava, no? Què passa? Que quan plou, quan un bosc és molt espès, les capçades fan com un efecte paraigües. Les gotes queden a les capçades i s'evaporen directament. No és que se la beguin als arbres, sinó és que ja desapareix, no? Ja s'evapora. I llavors també, a mesura que hi ha més arbres, més sotabosc, també capten aquesta aigua i és aigua de menys aigua que tenim als rius. Si fem una gestió forestal, si tenim cura del bosc, si tallem una part d'aquests arbres, no vol dir ni molt menys arrasar-los, però si hi ha molts arbres que estan molt espessos i en traiem una part, el que estarem fent és contribuint a que el bosc estigui millor i que també l'aigua de pluja pugui arribar a terra, es pugui infiltrar i tinguem més aigua blava, tinguem més aigua als rius.
2: I el límit dels entorns naturals, l'hem vist ara darrerament, s'han posat al límit amb aquesta última sequera?
5: Sí, jo crec que en moltes zones, per exemple al Garraf, van veure zones que col·lapsaven. Pi blanc, que és aquest pi típic dels entorns més secs, doncs que morien per la sequera, no? I és com el llindar o l'alarma. Això també ens ha de fer reflexionar, és a dir, la natura aguantarà, s'adaptarà, ens canviarà, però tot té un llindar, si no volem una Catalunya molt més àrida i semidesèrtica, no? I aquí vindrà, l'única eina que tenim és reduir emissions i reduir els efectes del canvi climàtic.
2: Anna Sanitges, gràcies per acompanyar-nos al Quatre Gotes.
5: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
2: Catalunya s'encamina cap a la desertificació. La imatge, per exemple, dels Monegres a l'Aragó reproduirà en algun dels nostres paisatges. Al Quatre Gotes intentarem sortir de dubtes, no amb una bola de vidre, sinó escoltant l'opinió de la comunitat científica. Per això, si ens seguiu, si seguiu connectats amb nosaltres, en el desè capítol reunirem a primeres espases en aquest camp perquè ens il·lustrin. L'objectiu de l'actual programa, però, és un altre. Hem entrat als boscos, ens hem fixat molt en els arbres, també en el sotabosc, i ara volem centrar-nos en els animals que hi habiten.
0: Quatre gotes.
2: Roger Puig, doctorat en Biologia de la Universitat de Barcelona. Benvingut al programa.
6: Moltes gràcies.
2: Com afecten aquests llargs episodis de sequera en la fauna que habita els nostres ecosistemes?
6: Quan parlem de d'efectes d'una pertorbació, diguem d'aquesta manera, una pertorbació ja sigui natural o artificial. Una cosa que crec que és important abans de començar la xerrada és que no hi ha no sempre hi ha perdedors, també hi ha guanyadors, val? Hi ha espècies que els episodis de sequera els hi van bé i hi ha espècies que els hi van malament. Llavors, aquí, òbviament, trobarem espècies que, malauradament, són la gran majoria, es veuen perjudicats per episodis de molta severitat, com és aquest que hem tingut, però també és cert que hi ha espècies que surten beneficiades.
2: Doncs, si et sembla, després ens expliques quines són les que estan en un costat i l'altre de la balança, però sigui com sigui, aquests efectes de les sequeres són, en el moment, són immediats, o diguéssim que una vegada superats aquests 3 o 4 anys hi ha una pèrdua de la biodiversitat, o en el cas contrari, els ecosistemes es poden refer?
6: Clar, una sequera de 3 anys com la que hem tingut aquí, bueno, de fet no són 3 anys, són una mica més, però una sequera d'aquest tipus, per si sola, o sigui, si agaféssim aquesta sequera i l'alléssim de la resta de coses, afecta, com aquell que diu, la té en el moment immediat. Però també, novament, depèn de les espècies. O sigui, no és el mateix un organisme que es reprodueixi molt ràpid que en l'any, el primer any de sequera, ja pot tenir efectes. En canvi, espècies que tenen vides més longeves, doncs aquests, els efectes els veurem possiblement passar de la sequera, o sigui, en conseqüències. Però, de totes maneres, això, el fet de la sequera en si, si la aïlléssim del que passa els altres anys, en principi 3 anys de sequera, el nostre sistema mediterrani estem acostumats a tenir períodes de sequera. Ara bé, si aquests períodes de sequera es fan no de 3 anys, tot i que aquest ha sigut molt excepcional, això també posar-ho en constància, ha sigut molt excepcional perquè hem tingut precipitacions per sota, en alguns llocs, per sota la mitjana normal d'un any. Clar, si aquests períodes s'allarguen, no només duren 3 anys, sinó que imagina't que en durin 5, i que no siguin cicles de ara tinc una sequera i d'aquí uns anys en tinc una altra, sinó que es van repetint aquests períodes de sequera i no permeten que la fauna, els ecosistemes en general, la biodiversitat, es recuperi, aquí és on podríem tenir problemes. Bé, nosaltres, la fauna en general.
2: I quines són aquestes espècies que pateixen més la falta d'aigua i també les temperatures més elevades?
6: Si ens parem a pensar en espècies concretes, òbviament els que depenen més de l'aigua són els que surten més perjudicats. En aquest cas serien els amfibis, granotes, salamandres, etc., que són els que es veuen clarament perjudicats per les sequeres. També les espècies d'insectes que viuen en aquestes aigües són els que ho passen més malament. Llavors hi ha altres espècies que no depenen directament de l'aigua, però òbviament tot animal necessita aigua per viure. Per tant, espècies que s'hagin de desplaçar o anar-se'n en hàbitats en què tinguin més disponibilitat d'aigua, aquests també es poden veure afectats. Se m'acudeixen, per exemple, els ocells. Nosaltres hem vist en alguns llocs concrets que els ocells marxaven, o sigui, desapareixien, com aquell qui diu, dels hàbitats més secs i se n'anaven a hàbitats en què possiblement no hi haguessin sigut en un any normal. Se n'anaven en llocs més pròxims amb aigua o hàbitats més humits per poder obtenir aigua, perquè al final, per tirar endavant una pollada d'un ocell, necessiten aigua també.
2: Entenc que una de les primeres conseqüències de l'impacte d'aquesta falta d'aigua es pot veure en com és la reproducció dels animals.
6: Clar, espècies, per exemple, posaré un cas molt, molt, molt, molt clar, que va com un cadenat, no? Perquè al final estem parlant d'espècies, però les espècies no viuen soles. Necessiten menjar i necessiten una llar, no? Llavors, tot està interaccionat entre ells. Totes les espècies del nostre entorn estan interaccionades entre elles, no? El que en diem les xarxes tròfiques. Llavors, per exemple, si un any de sequera o un any molt... Imaginem-nos que tenim un any molt humit i llavors hi ha suficient menjar en els ecosistemes per mantenir una població de ratolins relativament gran. Aquests ratolins seran depredats per un munt de depredadors, des de carnívors mamífers, ocells i rapinyaires. Val? Sí, hi haurà una sèrie de depredadors que se'n menjaran d'aquests, i aquests es podran reproduir. Si ve una sequera, la primera cosa que deixarà de fer la vegetació és produir fruits.
7: no? Llavors, aquests ratolins, per exemple, els alzines deixen de produir glans. Els ratolins, si ja no tenen glans ni tenen vegetació disponible fresca, el que farà aquesta població de ratolins és caure, desplomar-se, que de fet això és el que hem vist aquests anys, desplomar-se a pràcticament zero, desaparèixer dels nostres boscos i dels nostres matollars. Si aquests ratolins desapareixen, això significa que els seus depredadors, ja sigui una guineu, ja sigui un gamarús, ja sigui un astó, aquests ja no tenen una disponibilitat d'aliment tan gran. I els depredadors tenen dues coses. No es poden reproduir, perquè si no tens menjar per tu, no pots alimentar els polls ni els cadells, per tant, deixen de reproduir-se. Si aquesta triple interacció que es dona degut a la climatologia s'allarga en el temps, clar, aquí és on comences a veure els problemes. És el que deia al principi. Si aquests períodes de sequera s'allarguen més enllà de 3-4 anys i són molt més prolongats, totes aquestes interaccions es perdran. Si en 3 anys hem vist una recuperació espectacular quan ha tornat a ploure, si aquests períodes s'allarguen, és possible que aquesta recuperació ja arribi massa tard, perquè possiblement una espècie ja hagi desaparegut d'algun lloc i, per tant, aquesta recuperació no la puguem veure. Però això és hipotetitzar, això no en tenim ni idea.
2: Roger, abans ens parlaves dels guanyadors i dels perdedors, allò de la llei del més fort, no? Dels que tenen una fàcil adaptació, els que podran sobreviure més són els que s'imposaran. En aquest sentit, quina és la batalla o aquest combat que abans ens volies explicar?
7: No, hi ha espècies que ja estan adaptades a climes més secs. Òbviament, també poden patir les conseqüències de la sequera. Ara poso un exemple i després et contesto la pregunta. Imagina una espècie que viu en un lloc ja molt àrid i que és una espècie adaptada a aquest hàbitat. Llavors, possiblement durant la sequera, de fet també ho hem vist, aquesta espècie en aquests hàbitats que ja eren àrids de per si, però s'han sigut molt més rigorosos, és possible que aquella espècie adaptada a aquestes condicions hagi patit. Ara bé, la mateixa espècie que li agraden aquests hàbitats secs, és possible que, de la mateixa manera que els ocells hagin marxat o altres espècies han marxat a hàbitats més favorables, aquestes espècies també hauran colonitzat els hàbitats que fins al moment no els eren favorables, però ara, amb aquestes noves condicions, els hi comencen a ser favorables. I això es veu especialment amb espècies que en diem xeròfiles, que són espècies especialistes d'hàbitats secs, de zones obertes, de matollar, que en tenim unes quantes a Catalunya, de fet, tant d'ocells com d'invertebrats, com de tots els organismes, tenim espècies especialistes d'aquest oït, i aquests segurament hauran guanyat en espai per poder viure.
2: D'alguna manera, en la humanitat sí que tenim coneixements, tecnologies per adaptar-nos a aquest nou context climàtic. De fet, aquí en el programa estem parlant, no?, de com adaptar-nos a la sequera que vindrà, en el context climàtic que tindrem d'aquí unes dècades. En aquest sentit, podem fer alguna cosa per ajudar a les espècies animals a que tinguin una millor adaptació al futur?
7: Sí, es poden fer coses. Mira, una de les coses que se m'acut és, ja que hem vist que moltes depenen de la disponibilitat en el medi d'aigua, doncs és deixar-los hàbitats amb aquesta disponibilitat d'aigua. Això vol dir deixar una quantitat d'aigua circulant per les zones, fer el mínim d'extraccions possibles dels aqüífers, i, per tant, deixar el famós cabal ecològic, perquè el cabal ecològic és precisament perquè les espècies puguin trobar aquesta aigua que necessiten. Això seria en quant a aigua, i aquí podrien entrar totes les espècies que viuen més d'aigües, com serien els amfibis, els invertebrats aquàtics, etc. Per a aquestes espècies que s'han de moure a hàbitats, hàbitats que tinguin la capacitat de retenir humitat, els hem de donar dues coses. Els hàbitats, és a dir, hem de procurar que aquests hàbitats estiguin el més sa possible per superar aquestes períodes de sequeres. Hem vist molta mortalitat d'arbres. Generalment són arbres que estan en el seu límit de distribució. Per tant, aquests hàbitats, possiblement els hem de treure en aquests arbres competència perquè puguin continuar sent un refugi per a aquesta fauna. I per l'altra, si les espècies s'han de moure, el que necessitem és que les espècies es puguin moure. Si les espècies no tenen connexió entre els hàbitats i per anar d'un hàbitat que li és favorable troba l'autopista més transitada de Catalunya, pues, òbviament sí que podran anar, però la meitat es quedaran pel camí perquè els haurem atropellat. Llavors, el que necessitem és que tant, o sigui, hi hagi una mica de mosaic d'hàbitats, que aquests hàbitats que puguin ser de refugi els conservem i els tinguem preparats per quan les espècies els necessitin, i necessitem facilitar el moviment de les espècies, de totes les espècies, les grans i les petites. Jo crec que una mica el que hauria d'anar per aquí les coses, i el que més crec que és necessari és reduir la competència que tenen els nostres boscos, perquè és l'única manera de fer que els boscos tornin siguin madurs, que puguin resistir aquestes sequeres. Òbviament no tots els individus podran sobreviure, però si tu tens un bosc que no té competència a l'hora que tothom vol aigua, aquests arbres amb poca aigua podran tindran disponibilitat d'aigua. Llavors, aquí, jo crec que és el que es pot fer. És una qüestió més de, no tant les espècies, sinó una mica cuidar-los i la casa. Més que cuidar els individus, les espècies, és cuidar-los i la casa. Jo crec que és l'important. La missió que tenim en aquest moment, jo crec que és cuidar la casa de les espècies.
2: Roger Puig, doctor en Biologia de la UB, podríem estar molta estona més conversant sobre aquestes qüestions que són tan interessants i que encara hi ha segur molts fils per estirar, però ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
7: A vosaltres.
2: I podríem anar molt més enllà. Les converses d'avui ens agradaria que com a mínim serveixin com un toc d'avís per pensar-hi, per convidar-nos a fer altres preguntes. Per exemple, el Roger ens introduïa el concepte, la idea dels cabals ecològics, i això ens portaria a parlar de l'estat dels rius i, si fem un pas més, a la biodiversitat marina. Qui sap si el futur del Quatre Gotes també ens portarà a navegar per aquests altres entorns. La factura que paguin les espècies pot arribar a ser molt elevada, tot i que, com que no es quantifiqui econòmicament, no pesa tant, no ocupa un percentatge del PIB d'un país, no? En el pròxim Quatre Gotes sí que ens fixarem en aquestes factures, les que costen molts diners i que fins i tot també ho veurem, endeutaments, pèrdua de llocs de treball i altres derivades que, com de costum, nosaltres intentarem abordar en diversos punts de vista, també d'aquells que inverteixen en l'aigua. En el pròxim Quatre Gotes, les butxaques que s'aixuguen.
3: Quatre Gotes, una coproducció de La Xarxa i l'Espluga FM Ràdio, amb el suport de l'Espluga Audiovisual i la col·laboració del Port de Tarragona, el Museu Terra i el Consorci d'Aigües de Tarragona.
1: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
8: Escola Galí Bellesguard patrocina aquest espai.
9: Són les 10:32 de la nit. La Cora nota una contracció. És nova, intensa, desconcertant. En ve una altra i una altra. El part ha començat. I amb ell, tot. Una vida nova, un rol nou, una pila de preguntes. I entre el dolor i l'emoció se li escapa aquell pensament tant de mare que és: i ara què? Això com es fa? Sabré parir? Sabré criar? Intentarem trobar les respostes aquí, a Ni Mama Ni Momo.

0: amb un desig. Posar paraules al que sovint sentim, però no expressem. Animama Animomo, el que volem és acompanyar-te. Acompanyar-te en aquesta gran aventura que és la criança. I ho farem sense receptes, sense judicis, amb moltes preguntes, amb consells i amb recomanacions des de la realitat i de tocar de peus a terra. I ho farem de la mà de la Cindy Peñalver. Ella és pedagoga especialitzada en disciplina positiva, infants i criança. I avui, Cindy, plantarem la llavor. A veure, comencem pel començament. Com es comença a fer aquest camí que li diem la criança?
1: Doncs, Sílvia, es comença parant. Parant per poder mirar. Si no parem, no? Anem tots tant al ritme frenètic de la vida que no som capaços. Llavors, parant i realment adonar-nos que sovint a la criança o bé repetim patrons, aquests patrons que hem tingut nosaltres a la infantesa, o bé volem anar-nos completament al pol oposat. No? Aquestes frases que a vegades diuen, que sovint diuen de jo no vull que els meus fills passin per el mateix que he passat jo, o no vull ser com la meva mare o el meu pare. Llavors, quan realment ens agafem el temps de pensar com volem que sigui la relació amb els nostres infants, és quan podem començar a canviar, a fer aquest canvi d'allò que volem canviar. I molt important, no es tracta de voler fer-ho perfecte, això és impossible. Es tracta de voler fer-ho conscient.
0: De fet, és totalment lícit no saber com es fa.
1: Totalment.
0: Perquè no ho hem fet mai. No?
1: Normal.
0: I el més normal és doncs, aplicar el que tu has viscut, o el que comentes, no? Tu has viscut, o el que tu has vist, com es fa, doncs intentes replicar.
1: Total.
0: El que passa que, en molts casos hem vist que no és un model adequat, que no ens agrada, i ens anem just a l'altre pol, que com comentaves, tampoc és l'adequat. Doncs, què vol dir, realment? Comencem per entendre el concepte. Què vol dir criar?
1: Criar vol dir acompanyar, vol dir fer-ho des de moltes vessants, no només la física, que moltes vegades hem pensat que criar és poder solventar, no?, o cobrir aquestes necessitats bàsiques, més aviat físiques, que és el vestir, l'aliment, el portar a una bona escola, tenir una habitació ben maca, no?, que tingui moltes joguines, que també, no?, que tingui una seguretat física és imprescindible, però va molt més enllà. La part emocional, ja veurem, no?, el per què no la tenim tant en compte, però també és molt important mirar cap allà. I la part emocional em refereixo a dues necessitats bàsiques. La primera és la connexió, la pertinença, sentir-me vist. I la segona és la contribució, sentir-me vàlid o vàlida. Llavors, poder mirar cap allà, que és el que necessiten els infants i nosaltres mateixos, perquè faig un petit spoiler, que en el programa no parlarem només d'infants, parlarem de les necessitats dels humans, no? De nosaltres com a persones. Clar. Llavors, poder mirar més enllà de lo físic és criar, és donar eines de vida, és poder donar-te allò que necessitaràs per ser un adult funcional, amb autoestima, amb capacitats.
0: Tenim feina, eh?
1: Uf!
0: Cindy, tenim feina. A veure, parlem d'aquests models, aquests dos models que tenim molt identificats, que segurament coneixem, però que a vegades no ens hem aturat una miqueta a analitzar. Quins són aquests dos models de criança?
1: Normalment ara parlem de dos models que són el dictatorial, no?, el control, allò que
0: perquè
1: fem...
0: Perquè jo ho dic.
1: Sí, anava a dir una barbaritat, però no la diré, no? Por mi string, no? Perquè,
0: sí.
1: Perquè vull tenir... És una lluita. Jo vull tenir la raó i és així prou, no? Jo sóc l'adult. Que ve del conductisme, de mirar només el que fa l'infant i controlar la seva conducta. I, per l'altra banda, seria més el permissiu, la permissivitat.
0: Totalment a l'altra banda. Ens
1: totalment a l'altra banda, però igual de perjudicial.
0: Per què?
1: Perquè les dues maneres no miren la necessitat de l'infant, sinó que miren la necessitat o la por de l'adult. Llavors, quan entres en control, per exemple, estàs anul·lant completament doncs, la capacitat de pensar, de reflexionar, de donar eines amb la seva parcel·la de poder, de decisió, no? I es torna un addicte en la referència externa, amb allò que dèiem los likes d'Instagram o de les redes sociales, no? Perquè quan un infant és petit, el que vol és agradar. Llavors farà lo necessari per que el seu adult o la seva adulta de referent estigui orgullós o content.
0: Llavors, crees una dependència de... Ho he fet bé?
1: Sí.
0: Sí, és així?
1: Sí,
0: no?
1: Totalment. I per l'altra banda, és una manca de seguretat, de límits. No? Parlarem dels límits en el programa. Sembla que fa por a vegades parlar de límits o de disciplina fins i tot. I els límits i la disciplina són superimportants i necessaris. Ara és com els posem. Aquí és el que farem la reflexió. Llavors, no donar límits a una persona la deixa totalment desprotegida. I quan som petits, no tenim la capacitat d'identificar què és el que em farà mal, què no em farà mal, fins a on puc arribar. Els infants descobreixen el que està bé o malament segons el que els adults ens deixen fer. Llavors, és abandonar, és que al final és una negligència la permissivitat i és molt perjudicial pels infants.
0: Llavors, un cop hem identificat aquests models, estem d'acord que volem canviar, que ho volem fer diferent. I què ens passa el dia d'avui, pares i mares, que tenim moltíssima informació. És a dir, a diferència segurament de com ens van criar nosaltres, que no hi havia informació, hi havia molt poca a nivell de literatura, de formacions, etc. I tampoc ells, diguem-ne, que s'interessaven, no?, per fer aquesta recerca de com és la criança, simplement doncs, aplicaven el patró, segurament que també a ells els hi van fer, no?, a nivell de criança. Nosaltres estem en una generació que sí que ens volem formar, perquè en general ja ens hem format per tot. Llavors, en el tema de la criança també hi ha llibres, hi ha xarxes socials, hi ha perfils de YouTube, hi ha 1.000 canals diferents que ens estan bombardejant constantment amb informació sobre criança. Com fem la tria?
1: Clar, això és com un mestre de la universitat que deia la infoxicació, no? És important fer la tria com tota la vida. Abans ho parlàvem entre tu i jo i dèiem que això s'ha de generalitzar en tota la vida. I és veure d'on ve aquesta informació. Quan parlem d'una persona en concret, doncs veure quins són els estudis i la formació que hi ha darrere, que el que digui sigui contrastat, que sigui veraç, que hi hagi un estudi darrere, perquè parlàvem al principi

0: allà veure que la persona que estic escoltant és rigorosa i realment la informació no és com ho hago yo con mis hijos, que això passa molt,
1: clar,
0: no?
1: Clar, això passa molt perquè tu estàs estem constantment connectats a les xarxes, veiem mil exemples de vida, de models de família...
0: Ens comparem.
1: Exacte. Però què ho fa que ens sentim tan atrets per aquest tipus de perfils? És a dir, jo mateixa segueixo un munt de persones que no tinc cap tipus de connexió amb elles i m'expliquen el seu dia a dia com a criança, no?
0: Sí.
1: Criant. Per què ens sentim? És la comparació aquesta que comentes?
0: Sí.
1: Què és el que ens atrau d'aquests perfils que, o per exemple, poso el cas, famílies amb 10 fills, amb 8 fills, que en el meu cas se m'allunya totalment de la meva realitat.
0: Sí.
1: Però per què els seguim? Per què m'interessa a mi com ho fa aquesta persona amb 10 fills quan s'aixeca a les 6 del matí?
0: Clar.
1: Per a 25 tàpers.
0: Jo crec que aquí hi ha un punt d'aquesta primera reflexió que hem fet, que volem fer d'una altra manera, llavors intentem buscar models que ens diguin com fer-ho. No? Aquí hi ha una trampa molt gran, que és l'expectativa que ens produeix. És mentira.
1: Spoiler.
0: Spoiler.
1: Tot,
0: clar, no tot serà mentida, no vull dir, no? Però sí que quasi tot el que surt a les xarxes, que et mostra una vida perfecta, aquí no cridem, aquí no... Pues no pot ser sempre així. Llavors, què ens promou, no? El veure tot això? Doncs buscar maneres de fer-ho diferent. Després hi ha un punt dopamínic, no? L'scrolling, llavors l'algoritmo que sap, llavors t'ensenya moltes coses. Jo el que diria és que tot allò que generi culpa, que generi frustració, que després de veure això digues, és que ho eliminis. Deixa de seguir-ho. Un follow. Perquè, clar, perquè sí. ja vivim amb prou culpa com per a sobre que és això que no ens dona cap valor.
1: No.
0: Perquè no dona valor. Aquest punt crític que dèiem, no? Això t'aporta a la teva vida? Què és el que et dona? Perquè si et dona realment recursos que tu pots aplicar a la teva vida i que et fa ser millor persona, tenir una millor autoestima, una relació millor amb qui sigui, fantàstic. Però si tot allò et genera culpa i frustració, no té cabuda. Llavors, també siguem crítics perquè això és com l'aliment, no? Mirem molt què mengem, què ens senta bé el cos, tot això, però tot allò que consumim pels ulls, per les orelles, la informació, també ens provoca un estat intern. Llavors, suposo que són les ganes de fer-ho millor, però aquí hem de ser molt crítiques.
1: Molt bé. I com dèiem, a la vida en general, no només amb la
0: tot.
1: Criança, tot el que consumim, molt crítics, i conèixer la font, identificar-la i tenir una mica de criteri
0: sí.
1: i esperit crític, sobretot. Posem el focus en aquest programa i a la vida, quan ets pare o mare, en la criança, en els nens, en les nenes, en les criatures, però moltes vegades també hi ha un pas previ que comentes que és i jo què? No? Aquest anàlisi personal.
0: Sí, i jo crec que és el primer pas i és innegociable per realment començar a mirar la relació amb qui sigui. Però si parlem amb els nostres fills d'una manera diferent, hem de mirar cap endintre. Quina és la relació que tinc jo amb el meu nen? Amb el meu nen, no amb el meu nen.
1: Quan jo era...
0: Quan jo era una nena, no? Què passava, què sentia, què necessitava. Llavors, quan puc fer aquesta introspecció, com em parlo, quina és la relació que tinc a mi mateixa, quina és la creença que tinc sobre mi mateixa, perquè si sóc una persona que, per exemple, no tolera la frustració, no? O no tolera que li posin límits, serà molt difícil que jo a la meva vida pugui posar un límit. I no té que veure amb el meu fill o filla, té que veure amb el que sento jo, amb la frustració, amb el límit. Llavors, un primer treball personal...
1: És com ens prenem aquella reacció de l'infant, no? Les típiques, en parlarem, les enrabiades dels 2 anys, no? Aquests terribles 2 anys, dels 2 als 4, que els nens estan començant a descobrir el seu caràcter, la seva manera de ser, la seva persona, i tenen enrabiades a tot arreu, supermercat, a teatre, on sigui.
0: I on hi hagi més gent, encara més,
1: eh? Correcte, si et poden mirar tots a tu, millor, perquè així... Clar, què passa aquí? Que posem el focus en nosaltres,
0: sí.
1: no?
0: De, la nostra valia, mi... també, no?
1: Correcte, per què m'estàs fent això? No? O quan et criden, o quan et peguen, o que ells ho fan des d'un punt de vista que analitzarem i descobrirem, intentarem entendre i comprendre, però el primer que fem és, a mi no em parlis així.
0: Clar, ens ho prenem a lo personal.
1: Correcte.
0: No? A mi m'agrada molt una noia que es diu Sara de Cine Ruiz, que parla d'adolescència, i el seu eslògan és, principalment, no és personal, és cerebral. No?
1: Clar.
0: Llavors, aquí hi ha dos punts molt importants. Primer, distingir què és maduratiu, quins comportaments són maduratius i quins comportaments no ho són. I són el que se li diu, que aquí també en parlarem molt, de les metes a

0: idònies, que és el comportament que el nostre fill i filla identifica que ha de fer per aconseguir aquests dos pilars que parlaven de pertinença i de contribució. Moltes vegades els nens, jo sempre dic que són com una mica són una mica com Sherlock Holmes, van amb la seva lupa i la seva llibreteta. Llavors, a partir que van visquent, van fent-se la seva lògica privada sobre com s'han de relacionar.
1: Vale.
0: Llavors, si jo vaig al supermercat, no? Imagina't, posem un exemple. La mama em diu que hem d'anar al supermercat, és molt tard, són les 7 de la tarda, per qualsevol cosa, el papa o la parella està de viatge, i diu, mira, hem d'anar, però només hem de comprar... Tu només pots escollir una cosa, no?
2: Pinta malament.
0: Te suena esto, no?
2: Que pinta molt malament, això no acabarà.
0: I llavors hi diu, Maria, només una cosa, eh? Hem d'anar a fer la compra perquè no tenim res a sopar, però només podràs escollir una cosa. I la Maria diu, sí, te lo prometo.
2: Vale.
0: Llavors, bueno, la mare va convençuda de que això serà així.
1: Sí, però ja amb el cap pensant, són les 7, és tard, no.
0: Exacte.
1: He de preparar el sopar.
0: Amb la
1: aquí
0: gerra...
1: Aquí tenia el rum-rum, eh?
0: Eso es.
1: Vinga.
0: Llavors, entrem al supermercat i el primer que veu la Maria són uns fosquitos i li diu, mama, fosquitos. I la mama li diu, vale, te'n recordes que hem dit que només una cosa? Sí, fantàstico. Llavors, la nena li diu, m'ho vull menjar. La caixera la mira i diu, tranquil·la, després passa i ja ho pagaràs. Ja està, ja ha agafat, has vist que bé?
1: Que bé.
0: Vale. Llavors aquí van passejant tu, pel supermercat i apareix la secció de les galetes.
1: No, clar, és que no. El cosmos.
0: El cosmos, no? De repente, pum, totes les galetes de tots els colors, de totes les formes, de tots els animals possibles, i la Maria mira la mare i li diu, mare, no, jo vull els dinosaurios. I la mare li diu, no, Maria, carinyo, te'n recordes del que hem dit a casa, que només una cosa? Llavors la Maria aquí es tira al terra.
1: Explota,
0: es tira al terra, no? I una vegada al terra, la mare que veu allò quilòmetres de distància amb tot el dia que ha tingut...
1: Correcte.
0: Comença a posar-se una mica nerviosa. Llavors la Maria la mira i veu que comença a ressoplar. I la Maria diu, vale, mi madre ressopla, ok. Vale, llavors la Maria comença a semblar una nena de l'exorcista, que li surten mocs, baves, comença a arquejar-se...
1: Jo crec que el cap dona voltes.
0: Dona voltes.
1: Tu veus que dona voltes.
0: Totalment, vale. Dona voltes.
1: D'acord.
0: I a sobre... El supermercat comença a omplir-se d'avis i àvies, que ens els estimem molt, però a vegades no fan comentaris, sí, no, pobreta, sí. Compra-li, què te passa, no? Clar, llavors la Maria veu això, i veu que la seva mare ja no només està vermella i tremola una mica, sinó ja que hi ha un tembleque.
1: Una mica de tic.
0: Una mica de tic, no? El ojo se le va. Llavors la Maria, vale, ho anota, la seva llibreteta. Llavors hi ha un moment en què la mare li diu, mira, Maria, agafa el que vulguis, jo ja no puc més i anem cap a casa. Què és el que està prenent la Maria? Que la mare no fa el que diu. I tot el que necessita fer per aconseguir les galetes. La Maria vol manipular? No. Està aprenent a viure.
1: Clar.
0: I ella vol aconseguir una cosa que vol. I la seva mare, amb les accions que fa, li està ensenyant com aconseguir-les. Ja parlarem de tot això, dels límits,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Però és important...
1: Que tot ho estan analitzant els
0: infants. Ho estan analitzant tot.
1: I tot prenen nota. I tu et sembla que un detall de no res... que és la clau de tot. No?
0: El vincle. El vincle és fonamental per sentir-nos segurs o no. Quan parlem d'impactes a la vida, quan parlem de traumes, quan parlem de los apegos seguros, inseguros, que tothom ara està a la boca de tothom, no parlem d'allò que ens passa, parlem de les persones que ens han ajudat o acompanyat quan ens ha passat allò. No hi ha impacte emocional, si hi ha alguna persona que té un vincle, que ens pot veure, que ens pot acompanyar, que no ens jutja, l'impacte serà menor i serà molt més fàcil sortir d'aquí. Llavors, els vincles sempre estan. No, quan hi ha una relació és impossible no tenir un vincle. Tenim un vincle. Ara, com podem fer perquè aquest vincle sigui sa, sigui segur? I repeteixo i ho repetirem moltes vegades. No hem de ser perfectes perquè això succeeixi. Podem tenir... vincles sants amb els nostres fills i filles sent lo suficientment bones. I lo suficientment bones vol dir tenir relacions amb ells que creïn seguretats. I després la cagarem i ens equivocarem i podrem reparar. I reparar entra dintre de tenir un bon vincle.
1: Mm-hmm.
0: Llavors, simplement posar en consciència i fer unes interaccions saludables cap als nostres infants.
1: I si ens equivoquem, podem demanar perdó.
0: Sempre. Ho hem de fer.
1: A tothom. Als nostres fills i filles també. Cosa que potser a vegades amb nosaltres no ha passat. No?
0: Totalment,
1: clar. Moltes vegades, no, per allò que dèiem, no? Per aquella doctrina més dictatorial,
0: sí.
1: Escolta, jo he decidit això, doncs es farà així.
0: Clar.
1: És que no era la millor. ho he decidit així. No, ostres, doncs mira, m'he equivocat.
0: Sí.
1: Jo a vegades sempre, des de l'experiència, dic, saps què passa? Que sempre sóc nova. Perquè ara tens 5 anys, però és la primera vegada que crio una persona de 5 anys. Quan en tingui 6, encara que tingui 5 anys d'experiència, però no t'hauré criat mai una persona de 6. I així fins a l'últim dia de les nostres vides.
0: In eternum. De fet, tenim l'edat de mares de l'edat dels nostres fills. Sí, quan el nostre fill o filla té un any i mig, tu tens un any i mig de mare. Com és el cervell d'un any i mig? Pues això. I això que deies de la reparació, no? És molt important. L'altre dia, en una entrevista que em feien, em preguntaven, et perds autoritat al demanar perdó als seus fills? I era un no! No, no, al contrari! Al contrari! I a nosaltres ens ha passat moltes vegades això que deies, és important, no?, que potser ja d'adultes hem anat als nostres pares i potser hem volgut comentar doncs, allò que va passar, em va fer mal o tal, i ens han dit, ets una gran desagraïda, o allò que dius no ha passat mai.
1: Sí.
0: I això...
1: I tu tens aquí clavada l'espina entre costelles...
0: I allò encara fa més mal, perquè t'estan seguint sense veure, o sense veure allò que va passar. I al final la reparació és... Veig el que et passa, valido la teva emoció. Que validar no vol dir acceptar, no? Ja parlarem de les enrabiades i tot això. Quan parlarem de la validació emocional, molta gent diu, ai, és que llavors li estic donant la raó, estic acceptant aquella conducta. No, no, no. Ja parlarem de com poder reconduir o donar alternatives a la conducta. Però validar l'emoció sempre, perquè l'emoció està allà.
1: És allà.
0: És allà.
1: No la podem eliminar.
0: I com es diu tant, i tanta raó hi ha en aquestes frases, de que no hi ha emocions bones o dolentes, hi ha emocions.
1: Són emocions.
0: I s'han d'acompanyar.
1: El tema és com reaccionem com, envers els altres o envers aquella emoció.
0: Totalment.
1: Molt bé, doncs fem un cas pràctic, oi que sí, Cindy, què ens vols aportar?
0: Un exercici portat.
1: Vinga.
0: Un petit exercici per continuar plantant aquesta llavor. Llavors, m'agradaria demanar a tothom que estigui escoltant ara mateix, i si no ho pots fer ara, doncs ho poses a casa quan tinguis un moment. És un espai, res, 3 minutets, on et donguis el per...
1: El lavabo és una bona.
0: Ui, tancat allà.
1: Oi que sí?
0: Em vaig a dutxar, poses l'aigua...
1: Tancar la porta d'aquí... Escolta, 5 minuts de glòria.
0: 5 minuts de glòria.
1: En tenim prou per fer l'exercici.
0: Sí, doncs vinga, i tant, som-hi. I tant. És un viatge en el temps, Sílvia.
1: Molt bé.
0: Llavors, imagina que agafes una nau espacial i te'n vas... Si ho fas amb els ulls tancats, quasi millor.
1: Vinga, jo vaig demano... a provar-ho.
0: Vinga, va. Doncs jo et demano que et posis còmode, que descreuis les cames... Això és.
1: Vinga.
0: I que aquí, amb els ulls tancats, puguis fer un parell de respiracions profundes.
1: Ho veus o no?
0: Molt bé.
1: No dic res i ho dic tot, eh? No vinc preparada per això.
0: No, jo no t'havia fet spoilers,
1: no,
0: clar, no sé jo.
1: M'hauries d'haver avisat, perquè no hi ha res que remogui més que ara endavant i endarrere.
0: Totalment. Però a vegades és important. Llavors aquí, una vegada hem fet aquest exercici, la pregunta és, quines habilitats de vida, quins valors t'agradaria que tingués aquesta persona, aquest home, aquesta dona que has vist? I això ho recuperarem perquè ens ajudarà amb els propers programes.
1: En tot cas, hem posat una llavor avui.
0: Sí.
1: Escolta, crec que està fantàstica. Què hem de recordar a la gent?
0: Molt important. Ho estàs fent lo millor que saps. I això és moltíssim.
1: Home, és que és així, és així. I sempre ho fem tot a fi de bé, pel que fa referència als nostres fills.
0: Totalment.
1: Així doncs, Cindy, ens retrobem a la propera.
0: Amb moltes
1: ganes. Vindrem clínex a la propera, perquè m'haig de preparar, ho estic veient, que això és fort, és fort. Aquí passaran coses i donarem respostes i sobretot us acompanyarem amb la criança, que és un regal que ens fa la vida i l'hem d'aprofitar. Així que ens retrobem, animem.

0: After all. Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat. Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: Benvinguts al Món és Digital, l'espai de divulgació tecnològica que posa al teu abast les últimes tendències en innovació tecnològica i intel·ligència artificial. Un programa creat i dirigit per en Tomàs Cascante.
2: Hola, benvingudes i benvinguts al Món és Digital, el programa on explorem el paper transformació de la tecnologia a la nostra societat. Avui ens acompanya la Eva Roura, directora de Transformació Digital a MTT Data Europe and LATAM, una professional amb una trajectòria exemplar liderant processos d'innovació tecnològica i transformació humana dins el món TIC. La Eva ha estat reconeguda per la plataforma Dona Digital com una de les 30 dones TIC de referència a Catalunya i combina la seva mirada estratègica amb una vocació clara per fer de la tecnologia un lloc més humà i més inclusiu. Parlarem amb ella sobre lideratge, igualtat, trajectòria professional i consells per a les noves generacions de dones digitals. No us ho perdeu.
3: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El Món és Digital.
2: Avui ens acompanya Eva Roura Lloberes, directora de Transformació Digital a MTT Data Europe and LATAM. Una professional amb una llarga història, una llarga trajectòria, liderant processos de canvi en organitzacions de diversos sectors. La seva mirada estratègica, humana i orientada a la innovació l'ha convertit en una figura destacada dins del món TIC aquí a Catalunya. Eva també exerceix com a mentora i assessora en Business Agility i últimament ha estat reconeguda com una de les 100 dones TIC referents de Catalunya. Eva, doncs, benvinguda a aquest programa d'entrevistes de Dona Digital. Bueno, és un honor, evidentment, tenir-te aquí avui amb nosaltres per conèixer una mica més el teu recorregut, la teva trajectòria i la teva visió de futur i, el que ja és obvi, el teu compromís amb un ecosistema tecnològic molt més inclusiu i més humà. I la primera pregunta és obligada, és com vas començar la teva trajectòria en el món digital i si tens algun moment clau que va marcar especialment aquesta trajectòria.
4: Bueno, molt bé. Primer de tot, molt agraïda de que m'hagueu convidat i també molt agraïda amb aquest reconeixement i aquesta visibilitat. I bé, jo vaig començar estudiant telecos, enginyeria de telecomunicacions aquí a la Universitat Politècnica de Catalunya i això va ser com la meva entrada al món tecnològic. De fet, a mi sempre m'agradava molt la ciència i em vaig encaminar els meus estudis cap aquí i de seguida que vaig acabar la carrera vaig començar a treballar en consultoria tecnològica perquè a mi em feia molta il·lusió, m'agradava molt el tema de tractar fer projectes i el que sí que em vaig trobar des del principi és, vaig estar en diverses consultores que estaven en molt de creixement, també era un moment que hi havia molts temes nous tecnològics, que de fet això sempre es repeteix perquè és un món que és molt dinàmic i vaig començar en projectes on vaig aprendre molt perquè eren tecnologies noves, però també eren projectes que eren en diferents clients. Jo estava en el món web i llavors era un tipus de feina que m'agradava molt perquè era molt creativa, dissenyar, per exemple, la pàgina web del Gencat, sabíem de fer els portals, entrevistàvem a la gent i et deien què tenien, què volien tenir, i a partir d'aquí tu creaves quelcom que fos una solució basant en la tecnologia. I aleshores era molt agraït perquè també tu ho veies, no? Deies, mira, quan entraves a la pàgina web, deies, mira, això ho he fet jo amb tot l'equip. També em vaig trobar amb un equip de gent jove, molt dinàmica, moltes ganes d'aprendre, molt de treball en equip, i llavors va ser una època doncs, que vaig disfrutar molt aquests projectes, perquè la gent també aprenia molt amb la gent, ens ho passava a mi, de fet, de tota aquesta gent encara som amics a dia d'avui. També he de dir l'altra part, perquè tot té llums i sombres, com diríem, que es treballava moltíssim, moltes hores, i també aquests projectes eren projectes molt grans que també el que feia és que moltes vegades hi haguessin desviaments, haguessis treballat caps de setmana, o sigui, aquesta part de part personal era una mica el que passava, però com que els projectes eren molt interessants i també era més jove, doncs ho vaig afrontar com amb molta il·lusió i també amb molt, molt d'aprenentatge. En un any et notaves com que havies evolucionat molt, també a nivell professional vaig evolucionar moltíssim, vaig començar de consultora i vaig arribar fins a cap de projecte així com molt ràpidament en aquest entorn, principalment això.
2: I dintre d'aquesta llarga i activa trajectòria, quins reptes t'has trobat que has tingut que superar pel fet de ser dona dintre d'aquest entorn tecnològic?
4: Reptes podria considerar un que jo l'identifico com a l'estil de lideratge. El món tecnològic té un 70% d'homes i un 30% de dones a dia d'avui, potser abans inclus una mica menys. I, a més, el món de l'enginyeria també és un món que jo podria classificar com molt, molt mental, no? Llavors, és un lideratge molt mental i també molt, molt orientat a que les coses passin, als números, etc. Llavors, jo considero que tinc un lideratge d'orientació a resultats, sí, i a fer que les coses passin, sí, i a més un lideratge més humà, no? Que incorpora la part més d'orientació a persones, de col·laboració, d'empatia, d'assertivitat. Llavors, una de les dificultats que em vaig trobar és aquest lideratge que era per mi, que sumava aquestes dues coses, com posar-ho a la pràctica. I et poso un exemple. Jo als primers comitès de direcció que vaig anar, la gent cridava molt, s'aixecava, explicava el que havia d'explicar amb una comunicació així com molt forta, molt dura, la gent, si una dada no li semblava bé, això no està bé, i la gent es discutia molt. Jo entrava com, escolta, us vinc a explicar això, si teniu preguntes, parlem, però no cal que discutim. Llavors, a mi inclús m'havien dit, has de parlar més fort, has de cridar més, t'has de fer escoltar. Llavors, per mi la meva aproximació és, jo m'he de fer escoltar, sí, però no té per què ser d'aquesta manera, cridant i cridant, o sigui, aixecant el to i tal. Llavors, jo vaig voler de tenir aquest lideratge més integratiu, combinar les dues coses, i al principi em va costar perquè semblava que no se't validava tant si tenies aquest lideratge. Això en quant a comunicació, i després en quant a equips, una mica el mateix, no? S'estilava molt a portar el projecte amb un lideratge més de jo dic al meu equip el que ha de fer, i els hi dic, i si s'han de quedar un dia, doncs els hi dius que es quedi i els obligues, i jo era més partidària d'un lideratge on sumaves a les persones, a dir, escolta, aquest és l'objectiu, hem d'entregar això, ens estem retrasant, com ho fem entre tots per fer-ho, i entre tots adaptar-nos, i potser un ve un dia, un ve un altre dia, no? I al principi se'm qüestionava que potser era massa tova. Al cap de poc, de seguida, se'm va reconèixer que estava bé per els resultats, perquè jo tenia inclús millors resultats que aquest lideratge més orientat a marcar la gent que fessin les coses. I crec que aquest lideratge, jo el classifico com a mental o més emocional, es pot posar més noms, crec que les dones en general, aquesta part de lideratge humà ho tenim més en l'ADN i ens és més fàcil. Llavors jo crec que això és una dificultat que m'he trobat i que a la llarga les organitzacions han tendit més a incorporar aquests dos lideratges, no? Llavors potser això és una cosa que les dones ho tenim més. Estic generalitzant, també no tots els homes criden, això també vull deixar-ho clar, però sí que en general s'estila això. Aquesta seria una, i la segona et diria el tema de combinar la vida professional i la vida personal. També el món de la consultoria, tecnologia i també l'alta direcció, perquè t'he comentat que vaig arribar a decidir a cap de projecte, però també vaig evolucionar cap a directiva, i en aquesta evolució cap a directiva vaig ser mare, tinc dues filles, i jo sempre des del principi he volgut calibrar, o sigui, continuar la meva carrera professional i alhora estar amb les meves filles, no? Aleshores, aquí sempre ja vaig tenir alguns biaixos de quan vaig tornar de la meva baixa maternal, jo vaig tenir dues filles amb 2 anys, el primer que em van dir molt resumit és si no tornes al ritme d'abans, tu ja no promocionaràs més, i jo vaig dir i pensar, dic, home, soc jove, tinc tota una vida professional per davant, d'aquí que em jubili, crec que tinc temps de fer una vida, una carrera professional i alhora ser, combinar amb la vida personal. Llavors, aquí sí que doncs, vaig fer servir més estratègies de dir, bueno, primer d'acompassar la meva carrera professional al meu ritme personal, aquí en aquest cas el meu marit també va fer reducció de jornada i crec que la corresponsabilitat de la família i de la casa és important, i també abordar això. Crec que amb això s'ha millorat molt. La meva filla gran té 19 anys, el que són les reduccions de jornades i el ritme personal de la carrera crec que ha millorat molt. Encara queda un camí per fer, però principalment m'he trobat amb aquestes dues dificultats, no? I estic parlant de la criança, però per mi, a dia d'avui, crec que és molt important balancejar. Hi ha un equilibri entre la vida professional i la personal, independentment si tens fills o no, perquè tu també has de tenir la teva part personal, el teu temps, independentment per dedicar-lo a lo que sigui, i això també et dona una part més humana que pots transmetre a les companyies, no? Perquè crec que això també et dona un equilibri. Hi ha gent que s'agafa baixes per estrès laboral i crec que això és una senyal de que alguna cosa no s'està fent bé. Llavors, vida personal i vida professional és compatible i ha de ser compatible perquè les organitzacions siguin més humanes.
2: De tota aquesta carrera que has passat per tot arreu i has tingut aquests reptes que ens acabes de comentar, de quin projecte o de quin assoliment et sents realment més orgullosa i per què?
4: Bé, doncs aquí et nomenaria... Jo vaig introduir tot el que són les metodologies àgils, a NTT, que és una forma de treballar que és una mica diferent. És a dir, quan hem començat a parlar, deia, doncs jo quan vaig entrar en projectes molt grans, molt a llarg plaç, no? Que seria com grans elefants que costaven de dissenyar, costaven d'implementar i s'entregava valor doncs, al cap d'un any o dos. Aleshores, si tu et volguessis menjar un elefant, no? Entre que el cuines, el fas i han de passar dos anys, potser ja t'ha passat les ganes de menjar elefant o ja es menja una altra cosa. Sempre diuen que s'ha de trossejar l'elefant. Llavors, les metodologies àgils és una metodologia que tenen per mi dos grans coses. Una, que volen entregar valor de forma temprana. És a dir, que tu, si fas una solució de negoci, al cap de poc puguis entregar un trosset que ja porti valor i que els usuaris ho puguin fer i que amb aquest valor tu puguis anar construint

0: canvi i que la gent estigués més motivada. I crec que això també fa que doncs, ajuntem aquesta part com de lideratge humà que hem anat comentant. I això ho vaig extendre no només a Espanya, sinó a Llatinoamèrica, i vaig conèixer molta gent allà, vaig poder viatjar, gent de diferents cultures, gent que encara som amics, i també és algo que integrar, conèixer gent de moltes cultures, crec que és una cosa que t'aporta molt a nivell personal, també.
1: I ara, més enllà de la teva persona, en general, com veus o com creus, sobretot, que està evolucionant el paper de les dones en el sector tecnològic?
0: Jo crec que les dones donem visibilitat a la diversitat. És a dir, crec que en el món en el que estem hem de tenir un món més inclusiu, més divers i que tothom se senti representat, tothom se senti a gust en una organització o a qualsevol lloc. Llavors, les dones som la cara visible d'aquesta diversitat. Llavors, en un col·lectiu, qualsevol, tu pots mirar bibliografia i et dirà l'equip ideal és l'equip multidisciplinar, que són persones que tenen diferents capacitats perquè així la suma multiplica. Aleshores, el que té de bo l'equip multidisciplinar és que sumes moltes capacitats. El que té difícil és que et costa més d'entendre, perquè normalment tu t'entens més amb el del costat, si és una persona que és igual que tu, pensa igual. Aleshores, la diversitat té l'avantatge de que en una taula se senten 10 persones i suma moltes capacitats, però ara ens costarà més entendre'ns. Aleshores, les dones som la cara visible d'aquesta diversitat, perquè la diversitat no només és per gènere, també pot ser gent amb diferents capacitats o discapacitats, pot ser per orientació sexual, religiosa, però també hi ha una diversitat que seria la que diuen cognitiva, que és cada un som diferents, no? Hi ha diferents tècniques que et perfilen, dius, hi ha persones més creatives, persones més analítiques, llavors persones que són més orientades a un altre tema, llavors, o la comunicació. Llavors, quan tu sumes aquesta diversitat fa que tot això es multipliqui. I crec que la dona, fem les dones donem aquesta cara visible, però el repte que tenim com a societat és integrar tot, tenir una cultura inclusiva que faci com tu ets, independentment del teu gènere.
1: L'última pregunta és, realment, aquest programa que estem activant és, entre altres coses, bueno, primer per donar a conèixer perfils com el teu, però després per intentar fomentar vocacions o treure dubtes amb aquestes nenes i adolescents que estan pensant si sí o si no atrevir-se a una carrera tecnològica. La pregunta és quin consell els donaries a aquestes noies que estan dubtant?
0: Bé, aquí crec que també s'ha de conèixer bé el món tecnològic, perquè jo crec que a vegades encara hi ha molts biaixos de tot, però un dels biaixos és que si tu estàs en un entorn tecnològic, estàs amb l'ordinador programant. Llavors, crec que l'entorn tecnològic al final és molt de disseny solucions. Nosaltres aquí ens agrada molt dir que el nostre propòsit és connectar la tecnologia i les persones. Llavors, avui en dia, a més amb el repte que tenim davant de la intel·ligència artificial que automatitza molt tota la manera de programar les solucions tecnològiques, encara més el paper de la gent que estem en tecnologia és més de dissenyar solucions que no pas programar o fer-les, no? Llavors, hi ha molts àmbits en l'àmbit tecnològic, des de dissenyar aquestes solucions, des de processos de transformació digital, com estem nosaltres, també hi ha una part també hi ha molts equips treballant en això. Llavors, jo el que diria principalment és que s'informin bé, perquè crec que al final la tecnologia és un medi per un propòsit, no? Que pot ser això, inclús, per exemple, connectar tecnologia amb persones, inclús en l'àmbit de la medicina. L'altre dia estava amb una amiga que es dedica a temes més de biomedicina, no? Que hi ha sistemes per tractar la diabetis o per fer analítiques de sang o per estudiar determinar diferents patrons que compleixen certes malalties per detecció precoç, etc. Llavors, crec que hem de mirar més aquesta part i després que per sota això la tecnologia ens ajudarà a que això sigui fàcil, no? Que això abans potser ho calculàvem més a mà, ara doncs no és tan així, però apretes un botonet i tot això que t'imagines passa. Aleshores, principalment el que diria és això, doncs primer connectar amb el seu propòsit, qui la seva vocació, i això, doncs, com a través de la tecnologia es pot accelerar perquè el que tu vulguis fer es pugui fer i que la tecnologia sigui un medi principalment d'acceleració d'aquest propòsit, no? Més de carrera professional.
1: Era l'última pregunta, però tinc una última, perquè un paper important en tot això de les nenes és l'educació, o sigui, a casa, no? Tu tens dos filles. Què diries als pares? Com hem d'enfocar l'educació de les nenes perquè tots aquests viatges i aquests entrebancs, doncs,

0: es despegui.
1: Mira, aquí, per exemple, aquí a NTT tenim un programa de diversitat que li direm, de fet, el nom que li diem és Uniqueness, que a mi m'agrada especialment perquè és que totes les persones som úniques, independentment de la nostra etiqueta. Llavors, nosaltres hem fet un programa de seguiment de les carreres executives, perquè nosaltres tenim un 70-30 de dones a l'empresa, que és la mitja de mercat, però en canvi, si tu vas mirant en mànagers, directores i sòcies, va baixant el tant per cent i s'ha estudiat molt el per què. I una de les conclusions que s'arriba és que hi ha un biaix cultural en general, és que en l'home se li detecta més el potencial, és a dir, tu veus un noi que dius, ostres, aquest pinta maneres, com diríem, i de seguida l'empenys, vinga, va, fes això, li dones projectes perquè arribi, i en una dona s'opta més per que demostri que això ho sap fer. Això és un sesgo o un biaix inconscient, evidentment, no és expressament. Llavors, en el món personal també passa, i posaré un exemple que a mi sempre m'agrada posar, que és, tu vas a un parc infantil, jo he estat a molts parcs infantils, i segurament la majoria de gent que té fills també, i veus un nen baixant pel tobogan i dius, vinga, valent, i baixa una nena que té la mateixa edat i el meu mateix cos i diu, cuidado que no caiguis. Llavors això és un biaix de casa, perquè potser, o sigui, des de petits és el mateix el cos d'un nen, d'una nena, i o també es posa l'exemple de bicicleta, o sigui, en el nen és com, vinga, valent, i a la nena, cuidado, cuidado. Llavors això sí que ho hem de treballar, perquè les nenes, els nens, són igual de valents, igual de talentosos, és un tema de que tu, independentment si ets nen o nena, què és el que tu vols fer, connectar amb la teva autenticitat, a què et vols dedicar, però o sigui, donar-los aquest espai igual si és un nen com una nena, perquè al final tots tenim les nostres fortaleses i les nostres àrees de treball a desenvolupar i que ens connectem molt amb això i que siguem tots valents, emprenedors, etc. Llavors crec que això ve molt de casa, igual que ja te'n podria dir més, des de veus si tens nebots o fills amics, hola, què, com et van les coses? I a la nena, hola, que guapa que estàs. I dius que també pot estar guapo el nen. Llavors hem de revisar molt els nostres biaixos perquè limiten molt. Aleshores hem d'educar els nostres fills des de la valentia, la llibertat, l'emprenedoria, sempre connectant amb el que tu vols fer i respectar també el que volen fer, perquè també nosaltres potser, almenys jo, en general, quan érem més petits, t'encaminaven molt, no?, a l'escola, a casa, tu cap aquí, o si el teu pare era metge, cap a metge. Llavors els hem de donar la llibertat, però alhora aquesta que siguin valents i emprenedors i acompanyar-los en el camí de dir, bueno, facis el que facis, jo estaré aquí per ajudar-te, no? Jo ho veig així, bàsicament.
0: D'acord, Eva, doncs gràcies per l'entrevista, pel teu temps i pel teu coneixement. I
1: Molt bé.
0: fins la propera, perquè tornarem a entrevistar-se. Gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: I ara ve TocTec, l'espai on la Marta Clua ens fa el resum d'un llibre, d'una novel·la, que té un toc tecnològic.
3: Hola a tots i a totes. Avui a TocTec us recomano una novel·la publicada fa més de 50 anys on se'ns planteja una comunitat on les dones són, en aparença, unes esposes perfectes. Es tracta de Les Mujeres Perfectes, d'Ira Levin, publicat el 1972 i que en castellà es va reeditar el 2002 per Ediciones B. Us faig 5 cèntims de la història. Un matrimoni progressista, la Joana, en Walter i els seus dos fills es traslladen a la idíl·lica i tranquil·la ciutat de Stamford, amb l'objectiu d'iniciar una nova vida lluny del brogim de la ciutat, i on la Joana espera poder dedicar temps a consolidar la seva incipient carrera com a fotògrafa. Als pocs dies d'instal·lar-se, la Joana queda totalment desconcertada en adonar-se que totes les dones de Stamford segueixen un mateix patró. Sempre van ben arreglades, es dediquen plenament a les tasques de la llar i, sobretot, sempre se les veu somrient i amables. En Walter és convidat a formar part del club social on només s'hi permet l'accés als homes de Stamford. Al principi, tant en Walter com la Joana hi recelen, però confien en que la situació d'exclusió de les dones es pugui anar modificant. La Joana inicia també una relació d'amistat amb dues dones, la Bobby i la Charmaine, que s'allunyen de la imatge idíl·lica que transmeten la majoria de les dones. La Joana i les seves noves amigues comencen a sospitar que hi ha quelcom d'estrany en el comportament uniformat i servicial de les dones de Stamford, que actuen com si fossin robots, i sospiten que els homes de Stamford amaguen alguna cosa dins del seu club masculí. La seva preocupació creix quan al cap de pocs dies les seves recent estrenades amigues també comencen a canviar i comença a témer que la Joana serà la següent. No patiu, no us ho desvetllaré, però sí que us diré que la tecnologia hi té alguna cosa a veure. Ens trobem davant d'una novel·la breu, aparentment senzilla i de lectura àgil. Però no us enganyeu. Al darrere d'aquesta història hi ha Ira Levin, mestre del terror i autor de les conegudes obres com Els nens del Brasil o La llavor del diable. Les històries d'aquest autor s'enforteixen portant-te a llocs aparentment tranquils. Una família de somni, uns veïns encantadors, una vida tranquil·la i idíl·lia, sense perills de la gran ciutat, i quan ens té totalment eclipsats en un món perfecte, t'endinsa en un malson. Com a curiositat us diré que el terme Stanford Wife, és a dir, les dones de Stanford, deriva d'aquesta novel·la i s'utilitza en anglès, sobretot als Estats Units, com una manera satírica de referir-se a dones conformistes i que no qüestionen el seu suposat rol al servei del seu marit. Tot i els avenços aconseguits pel feminisme en els darrers anys, també han sorgit resistències i debats intensos. Per això cal seguir lluitant per fer de la igualtat una realitat per a totes. Espero i desitjo que us agradi tant com a mi.
2: Bé, doncs això ha estat tot per avui. Hem tingut el privilegi d'escoltar, a part de la Marta Clua, l'Eva Roura, que és una veu potent dins el món tecnològic i ens ha parlat amb claretat, compromís, sobre lideratge, transformació digital, conciliació i inclusió. Hem conegut el seu recorregut des dels seus inicis com a enginyera fins a esdevenir una referent dins el sector TIC a Catalunya. I de la mà de la Eva hem reflexionat sobre com la diversitat enriqueix els equips i fa créixer les organitzacions. La Eva ens ha deixat missatges potents que cal liderar amb empatia, que la tecnologia ha de posar-se al servei de les persones i que les nenes i les joves tenen un lloc clau en el futur digital. Res més. Us emplaço a sentir El món és digital la propera setmana.
4: I això ha estat tot per avui a El món és digital.
5: Si voleu col·laborar en el programa, resoldre dubtes, fer suggeriments o participar com a entrevistat, envieu-nos un correu electrònic a hola@barcelonadot.com.
4: hola@barcelonadot.com.
5: Estarem encantats de rebre les vostres propostes. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El món és digital.

0: Són les 6 del matí.
1: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.

0: Bona tarda, són les 6 i 7 minuts i sigueu benvinguts a un nou programa del De Sèrie, aquí, a Ràdio Rubí, el programa on parlem del món de les sèries de televisió amb tota l'actualitat, el món de les plataformes, les estrenes, notícies, anàlisi, recomanacions i molt més. Per complir aquesta tasca tindreu, com sempre, un servidor, Víctor Pérez, com a presentador, i a la Núria Molina, la nostra col·laboradora i amant de les sèries. Bona tarda, Núria.
1: Bona tarda.
0: Estamos extasiados, no? De calor.
1: Sí.
0: La Núria ha arribat, que jo crec que no podia més ja amb la seva vida.
1: I és que normal. Hem passat ja els 30 graus, vull dir, quasi el 35.
0: No, no, i 35, no, no, i 37, quasi. Sí, sí. Que... Bueno, la ràdio ens té aquí fresquets, almenys, no?
1: Sí.
0: Que no se puede pedir más hoy. Bones sèries, també, però no parlarem de sèries avui. Sorpresa. Perquè avui, a la sèrie de la setmana, doncs, tindrem la segona pel·lícula d'aquesta quarta temporada del nostre programa, concretament la primera entrega de Star Wars en quasi 7 anys als cinemes. Parlem del Mandaloriano i Grogu, que ens va arribar el passat dijous a la gran pantalla per continuar la història dels dos personatges més icònics, no, dels últims anys a la petita pantalla, no, d'aquest univers fictici, i que no vèiem en acció. Jo pensava que eren 2 anys, no, més de 3 anys.
1: Déu-n'hi-do.
0: Que no els vèiem els dos. Mm-hmm. Veurem si ha valgut la pena, Núria.
1: Bueno, ara ho comentarem.
0: Nosaltres ja ens coneixeu, pel que hem parlat abans, sí. No? Llavors, bueno, se puede intuir. I, a més, doncs, donarem protagonista també a una nova adaptació de Spider-Man, una mica estranya, ja ho comentarem les estrenes, i també a una de les nostres muses, Paquita Salas, no?
1: Home.
0: Això al final del programa. Però abans, comencem, com sempre, amb actualitat, estrenes i notícies.

0: Doncs avui les notícies les centra la plataforma de HBO Max i primer ens anem amb un nou teaser, no? Una oferta a les estrenes que queden d'aquest 2026, Núria.
1: Doncs sí, HBO va llançar aquesta setmana un petit tràiler on es veuen noves imatges dels seus propers llançaments del 2026. Entre aquests es troben noves sèries com Lanterns, The Stuart Fails to Save the Universe o el reboot de Harry Potter i continuacions com La Casa del Dragón.
0: Aquesta sèrie de spin-off de Big Bang Theory, que ara comentarem que és una cosa molt estranya, no?
1: Sí.
0: Però bueno, ja dèiem, HBO aquest any era un any bastant potent per la plataforma, encara que potser li faltava The Last of Us, per exemple, que sí, o The White Lotus, que són dues grans sèries, però traient això, van amb tot aquest any 2026 i veiem què ens ofereixen. I got a good feeling that you're gonna be just fine. You got so many wonderful things to see. So many people to love ahead of you. So many wonderful things to see. This is the moment you become queen. None of this is normal. Oh my God, what is this? Are you serious? The Green Lantern's oath is to protect people. We both know I do a better job of this than you. Do you think you can still be sexy when you're 60? Yes! Hey, Jerry, call for you. Hello? He's the Pablo Escobar of reptiles. Life's meaning isn't where we came from. It's where we're going. Mr. Potter. I think we can expect great things from you. Let's see who you are. Doncs donant-nos algun tastet més de Harry Potter, no, el més interessant, potser d'aquest avançament, i a part, pues, La Casa del Dragón, segurament, pues, els dos estrenes més potents, no, del que li queda d'any.
1: Sí, vull dir, les noves imatges de Harry Potter tenien bastanta bona pinta, hem vist una miqueta més, vull dir, no molt, però bueno, alguna cosa hem vist, i la veritat és que tenen bona pinta. Jo haig de dir que aquesta de Big Bang Theory em sembla com una cosa molt random, o sigui, no esperava ni que la sèrie en si tingués un spin-off ni res, perquè ja fa bastants anys que va acabar la seva missió, però que sigui així en format com ciència-ficció estrany, que en veritat l'enganxa perquè eren uns friquis, sí, d'aquestes coses, però és com molt estrany, sobretot a persones de l'Stuart, o sigui, no ho sé, bueno, em fa gràcia.
0: Bueno,
1: però
0: potser li hem de donar una ullada. Jo sí, vaig veure molts capítols de la sèrie, però no vaig veure la sèrie com a tal ben vista en ordre, i no vaig veure no vaig veure el final, llavors
1: sí,
0: no sé si veure aquesta sèrie o no. La Núria la veurà, entenc.
1: Sí, potser sí.
0: Bueno, ja ens dones la teva opinió, però sembla molt boig tot el que planteja. I, bueno, el rebut de Harry Potter ara parlarem, perquè ens va bé lligar-ho amb la segona notícia que tenim, i és que potser tenim rumors de que podrien tenir un possible Sirius Black a la sèrie d'HBO, Núria.
1: Doncs sí, els rumors dels actors que podrien interpretar personatges de Harry Potter continuen vigents. Tot i que apareixerien a partir de la tercera temporada, hi ha gran expectació per saber qui interpretarà els amics de James Potter, el pare d'en Harry. Els fans sempre han apostat per alguns actors i ara es podria complir el desig. Amb Ben Barnes, actor que moltes vegades s'ha associat per interpretar a Sirius Black, aparentment ha participat en els processos d'audició per al personatge a la sèrie d'HBO.
0: Sorprèn, sobretot, pel que diem de la tercera temporada, no? Que és un personatge que no sortirà fins a aquesta entrega, però potser ja a la cadena li interessa tenir el personatge allà, o és que sortirà algun flashback o alguna cosa així.
1: Sí.
0: Perquè igual passava amb el personatge de Voldemort, que no sabíem res. Es deia que seria Paul Bettany, per cert, l'actor que teníem a Marvel des de fa molts anys. Però bueno, aquest actor, en teoria, ens agrada bastant i encaixa, jo crec, amb el personatge, sobretot amb la versió més literària, més jove, més atractiu, potser, que també...
1: Sí.
0: Lligava bastant en com es descrivia Sirius, no?
1: Sí, o sigui, jo, a mi em fa molta gràcia perquè és com, estando en los lares d'internet, hi ha hagut com moltes versions dels actors que podrien interpretar, no, els headcanons que es diuen, que podrien interpretar aquests personatges que sobretot doncs, són molt importants per explicar la història dels pares del Harry, i que prenen un paper encara més important als següents llibres. I jo la veritat és que el Ben Barnes el veig moltíssim, i a més perquè crec que ha interpretat papers com molt diferents, tipo, per exemple, va fer una versió de Dorian Gray quan era molt jove, i és com que donava aquest estil del Sirius com molt desenfadado i tal, llavors està guai. Després també va fer aquesta sèrie de Sombra i Hueso, mi eterna cancelada, però bueno.
0: Que, i de Punisher també, que no sí, sabia, i Westworld, evidentment. També,
1: que té personatges així com més seriosos, més, no, més enfadats, vull dir que realment jo crec que té, el, i a més té molt d'encant, vull dir, com a actor, sí. Que
0: té carisma, té carisma, li encaixa a Sirius, sí, evidentment, no? Doncs home, hi ha molts rumors, però hi ha hagut molts rumors també que s'han fet realitat. John Lithgow també va començar així i al final va ser cert. El papa de Sidu com Snape també va començar així i va ser cert. Llavors potser tenim aquí un altre nou actor. Aquesta sèrie recordem que sortirà al desembre, que ha anat un dia. No sé si faran el que vam dir del dia de Nadal per fer la gràcia. Però bueno, veurem què passa. Una sèrie que estarà creada per la Francesca Gardiner, que recordem que va ser la creadora també de La matèria oscura, una altra adaptació de llibres britànics. I bueno, veurem com surt, però nosaltres aquí sempre informando. Encara que J.K. Rowling no sabem quina involucració tindrà en aquest projecte. Això bueno, no ho sabem. Però bueno, anem a passar ja als estrenes d'aquesta setmana. Tenim més temps i vull comentar aquesta sèrie perquè és una cosa molt estranya a priori, però que ha tingut molt bones crítiques. Es diu Spider Noir i va arribar ahir mateix a Amazon Prime Video i la història segueix en Ben Reilly, un experimentat investigador privat amb mala ratxa a la Nova York dels anys 30, que es veu obligat a enfrontar-se al seu passat després d'una tragèdia profundament personal, mentre la ciutat compta amb el seu únic superheroi. Aquesta sèrie és una mena de spin-off, podríem dir, prequela, o no sé, de les pel·lícules d'animació de Spider-Verse, no? Que també ho han fet tant a taquilla com a crítica. I ha arribat aquesta sèrie protagonitzada per Nicolas Cage, que era qui donava veu a aquest personatge de Spider-Noir, aquestes dues pel·lícules, i ha sortit aquest projecte, a priori, que ens vam quedar com, això què és, no?
1: Sí.
0: Però que després de veure imatges vam dir, ojo, que té bona pinta, no? Doncs, bueno, veiem el tràiler i l'escoltem i veurem si aquesta sèrie, jo crec que la Núria i jo segurament l'acabarem veient.
2: ¿Has mirado ahí fuera? La ciudad es un caos. Tú antes eras...
3: Yo ya sé quién era antes. Y sé quién soy ahora. Voy a empezar de cero.
2: ¿Vas a ponerte insoportable?
3: Ah, sí. La verdad, me gano la vida siendo así.
4: Mi amigo ha desaparecido. ¿Es usted investigador? Investigue. ¿Vamos a pasar por alto que se convirtió en un monstruo de arena? Desde luego, no es moco de pavo.
2: ¿Qué coño pasa aquí?
3: Ahora no puedo explicártelo.
2: Solo sé que una vez que empieza, va a peor y rápido. Hasta que acaba consumiéndote vivo.
3: Es hora de enseñarle a esta ciudad quién manda aquí.
2: Cabello de plata.
0: Doncs a M.M. One House, el tràiler, si no se podia pedir més. I un blanc i negre, que aquesta sèrie, per cert, té dues versions. Una blanc i negre i una en color, però jo crec que aquesta és la bona, no?
1: Sí.
0: Enganxa amb el personatge i amb el to de la sèrie, que a part de Nicolas Cage, doncs tenim el Brendan Gleeson, gran actor, i a l'Amor Morris, que era un dels protagonistes també de Fargo, o sigui, bueno. Molt bon cas i molt bones crítiques. Estem parlant de, en teoria, un dels millors estrenes del 2026, de moment.
1: Però,
0: bueno, hauríem de mirar això, no, Núria?
1: Sí, sí, totalment. Vull dir, té molt bona pinta dintre de, no, del gènere aquest que intenta fer. Vull dir, el tràiler ja pinta que va per aquest camí. La veritat és que, no ho sé, és molt interessant i, vull dir, en general, és això, Spider-Verse ja tenia una creativitat brutal i que ara estiguin sortint projectes en base a això i que també tinguin aquest punt creatiu o sortir una mica de la bombolla, doncs em sembla superinteressant. I a part que el Nicolas Cage a mi m'he captat. O sigui que...
0: I amb el doblatge mític també, sí, no? de Nicolas Cage. Que sí, sí. Hi ha actors que tenen tan bon doblatge que ja costa, no sé si vull veure-la en anglès o doblada, no? Ja dèiem, una sèrie que pinta superbé. Tot i això, el seu creador, que és Oren Usiel, l'estic veient aquí al cafet i, bueno, tampoc són coses... Sonic la pel·lícula, vull dir... Bueno, a vegades hi ha aquestes coses rares a Hollywood que potser no els deixen treballar massa al principi i després poden fer alguna cosa que de veritat...
1: Sí, com el Craig Mazin, no?, també, que va fer
0: sempre,
1: coses així.
0: Sempre és el gran exemple, no? Scary Movie. Scary Movie 4 o 3 era, que en part no era ni la primera, que la més bona. No, no? I després doncs, va fer Chernobyl, i The Last of Us, no?
1: Sí, sí.
0: Doncs veurem aquest Spider Noir com està, si està tan bé com diuen, i anem a passar al segon estrena d'aquesta setmana, que també ens va arribar ahir mateix, en aquest cas a Disney Plus, i és la cinquena temporada ja al complet de Colegio Abbott, aquesta comèdia que segueix un grup de professors plens de vocació en el seu dia a dia mentre intenten tirar endavant amb el sistema d'educació pública de Filadèlfia, aquesta sèrie que més d'un cop l'hem recomanat la Núria i jo, i ara, bueno, com està dividida en dues parts, diguem, cada temporada, ja teniu disponible totalment a Disney Plus, una sèrie que ha guanyat Emmys, Globus d'Or, i que, bueno, que sempre defensa, no?, l'educació pública, i això, pues, sempre està bé, no? Veiem imatges i comentem.
5: Attention! I have a very important update regarding our school. Since there aren't enough second graders for two classes, Ms. Teagues will now have 40 students. I, for one, am excited to see if it will break her.
6: It won't. It might.
7: We are family!
8: Y'all know what time it is!
9: Welcome back.
10: I will be turning up.
11: You got me so excited!
12: Guys, this year is gonna be for...
13: Oh! You know, guys, I still think it's gonna be a great year.
14: Uh-huh.
15: We are family.
5: Ms. Chimenti will be moving up to teach middle school math and homeroom.
16: Preteens are a lot different than second graders.
17: You seemed way smarter when we were in second grade.
18: Get up, everybody!
19: My student of 20 years ago...
0: Doncs, en tot el cas, no, retornar, com sempre, amb Quinta Branson, que és la creadora, guionista, protagonista, és la cabeza, no?
1: Todo.
0: Aquesta sèrie... Aquesta dona tan petita, per cert, que sempre que veig una gala de premis em sorprèn, no,
1: sí,
0: això? Però és una gran escriptora, no? Guanyadora de l'Emmy, per cert, a millor guió. I una sèrie, pues, molt recomanable, no? Sempre ho diem.
1: Sí, vull dir, i de moment és això, porten 5 temporades, i de moment les 5 a mi m'estan agradant, vull dir, crec que no hi ha hagut com una davallada de nivell ni res, vull dir, estan mantenint bastant bé. I inclús això, una sèrie que potser... Sempre a les sitcoms els acaba passant, no?, que poden semblar repetitives o tal, mm-hmm, i que va, vull dir, saben innovar bé, estan molt al dia amb les temàtiques que hi ha, i en general, vull dir, tots els episodis són superdivertits, vull dir que...
0: Jo espero l'Emmy a Janelle James,
1: sí,
0: si passa algun cop, perquè el seu personatge és increïble,
1: sí,
0: i en aquesta última entrega, que jo vaig veure, doncs, la primera meitat, no?, quan la vam posar, l'episodi del béisbol em va encantar, se'm va quedar gravat.
1: A l'episodi del béisbol?
0: Aquest que va amb la parella, la Eva,
1: ai, sí,
0: és boníssim.
1: Ai, sí, sí,
0: boníssim,
1: és veritat.
0: La cinquena temporada estava molt bé, veiem com acabarà la segona meitat, però ja, com diu la Núria, és una sèrie que de moment no ha baixat al seu nivell.
1: Sí.
0: I anem a acabar les estrenes amb una sèrie, en aquest cas, d'Apple TV, això no ho sabia jo, un spin-off de Para toda la humanidad. Parlem d'aquesta sèrie, però Apple TV s'adentra en los spin-offs.
1: Toma,
0: també,
1: ja,
0: en aquest cas, pues, amb aquesta sèrie que es diu Ciudad de las Estrellas, que no té res a veure amb La La Land, no?
1: Yeah.
0: Bueno, el mític tema, no?
1: Sí, sí.
0: De City of Stars. I s'estrena, en aquest cas, demà 29 de maig, se centra a la Unió Soviètica quan es converteix a la primera nació a posar un home a la Lluna. Ja sabem que en aquest univers de Para toda la humanidad passa al revés, no?, que a la vida real. Aquesta vegada la història s'explica des de darrere, del taló d'acer, i mostra les vides dels cosmonautes, els enginyers i els agents de la intel·ligència que formaven part del programa espacial soviètic i els riscos que tots van prendre per fer avançar a la humanitat. Com diem, és un spin-off d'aquesta sèrie de Para toda la humanidad que amb els anys s'ha fet la sèrie una de les sèries més ben rebudes a Apple TV, mm-hmm, pues Apple ha dit, per què no? No? Anem a fer... Nuestro... Crec que és el primer spin-off d'Apple, a mi no em sembla que hagi fet,
1: sí,
0: cap altre.
1: Jo crec que sí, no? És que jo, no em sona.
0: Si no anem desencaminats, si no ara algú en un moment, però jo crec que no, i està protagonitzada per el Reese Ifans, que l'últim que va fer Reese Ifans va ser La Casa del Dragón, encara que l'últim cop que el vam veure, la segona temporada sortia dos episodis i desapareixia.
1: Sí.
0: Bueno, això no ve al cas, però bueno, anem a veure imatges i comentem què ens sembla la sèrie.
20: Vístase. Acompáñenos.
21: Por favor, no sé qué ha pasado, pero somos buenos trabajadores.
22: Doy este paso por mi país, por mi gente y por el estilo de vida marxista-leninista.
23: Diseñador jefe, nos ha convertido en la envidia del mundo, pero al KGB le preocupa ahora más que nunca lo que haga Occidente.
24: Los estadounidenses se han apoderado de sus planes para la base lunar. Alguien de Ciudad de las Estrellas trabaja para el otro bando.
23: Queremos que adelanten el lanzamiento de Zvezda.
25: Enviaríamos a esos hombres y mujeres a una muerte segura.
26: Estamos amenazados. El nivel de seguridad se ha elevado hasta el nivel 1. Quiero saber qué está haciendo todo el mundo antes de que lo haga. ¿Qué está diciendo todo el mundo antes de que lo diga? ¿Qué está pensando todo el mundo antes de que lo piense?
25: No permitiré más muertes entre los míos por culpa de tu paranoia.
26: Tu forma de medir el riesgo es errónea, camarada.
23: És una missió peligrosa.
0: Tota missió. Doncs m'he sorprès, Núria, perquè estava en els creadors de la sèrie, són tres guionistes. Un d'ells és Ronald D. Moore, que és el creador d'Outlander.
1: O sigui, bueno,
0: aquí, detall curiós, no?
1: Sí, sí.
0: Que també aquest home és creador de Battlestar Galactica, una sèrie també bastant mítica. Mm-hmm. I els altres dos són Ben Nevidi i Matt Wolper, que van estar també als guions de Para toda la humanidad, ja té sentit, no? Mm-hmm. I de Fargo, també. O sigui, creadors boníssims, en principi.
1: Sí, sí.
0: Que ara que he dit ja sé que no, tampoc té res a veure, però el creador d'Outlander, el Núria, estàs veient.
1: Sí.
0: L'última temporada és...
1: L'última temporada.
0: I què?
1: Estoy muy triste. Que ja s'acaba.
0: Però t'està agradant.
1: Però m'està agradant,
0: bueno,
1: sí.
0: Bueno, això és l'important, no? No hi ha hagut davallada, llavors.
1: No, bueno, o sigui, és el que vaig dir, que sempre, o sigui, les dues primeres temporades per mi són les millors, uh-huh. I arriba un moment que potser és com que s'estanca una mica, però vaja, segueix en el mateix nivell. No ha fet allò... No és horrible dir res, eh?
0: Bueno,
1: o sigui,
0: bueno.
1: Està bé, està bé.
0: Doncs ja parlarem algun dia d'Outlander, no se sabe. Jo potser la tinc a veure, perquè ara tinc més pressions que per la de la Núria.
1: Ah, sí?
0: Home, bueno, ara després te l'explico.
1: Bé, bé.
0: I anem a parlar de la nostra sèrie de la setmana. En aquest cas és una pel·lícula, però que ve derivada d'una sèrie, és The Mandalorian i Grogu.

0: Doncs no és el nostre top 10, perquè és la nostra sintonia del top 10, no? Però, evidentment, havíem de posar el tema mític, no? Compost per Ludwig Göransson, que hem de dir que no ha treballat massa, no?, aquesta pel·lícula. No ha volgut fer nous temes.
1: No.
0: I ha agafat els mateixos i li ha posat una nota més o alguna cosa. I s'ha quedat tan tranquil, no? Una pel·lícula que tampoc voldrem explicar massa. Ja sabem de què va, vull dir, és The Mandalorian i Grogu. Són sí. aquests personatges que hem vist des de fa 7 anys, perquè la sèrie va començar el 2019, també passa el temps. Uh-huh. Va començar just quan va sortir l'última pel·lícula. El novembre del 2019 va començar la sèrie, el desembre del 2019 va sortir Episodio 9, aquella cosa, no?, que va passar als cinemes, no? Per mi l'única pel·lícula dolenta, realment, de Star Wars. Mm. I la Núria em va enviar un missatge dient buf, que mal he salido del cine, no?
1: Imagina't, eh?
0: Imagina't, no? Sí, sí, sí. Ens hem gastat diners en això.
1: Claro.
0: Però tampoc, jo en el meu cas no han sigut masses, tampoc.
1: No, jo 6 euros en mi cine local.
0: No està malament, jo 5,90 no puc queixar. Vaig mirar entrada, això ho hem de comentar també, perquè el dissabte valien 12,90.
1: És que...
0: Ah, això és una vergonya.
1: Anar el cap de setmana sí. al cinema és, sí, gastar-te les peles.
0: Però com pot ser que anar un dimarts puguis veure dos pel·lis i et sobra un euro per una Coca-Cola?
1: Sí,
0: vull dir, de fora, sí, vull dir, bueno... Brutal. Però bueno, ara parlem de la pel·lícula, però com sempre veiem imatges i comentem una pel·lícula que hem anat, sobretot, analitzant els tràilers i dient que potser no pintava massa bé i jo crec que ha complert les nostres expectatives.
2: Los botones no se tocan. Necesito información.
3: Oh, por este precio te diré lo que quieras.
2: Estoy buscando a un Han.
3: Está cerrado, gracias.
2: Gangsters. Criminales de guerra.
4: Larga vida al imperio.
2: Eliminaremos a todos los malos de tu baraja.
5: No se trata de venganza. Se trata de evitar otra guerra.
2: Cinturón.

0: Antes de ponerte en peligro, revisa tu armadura. El crío vivirá durante siglos. No siempre estaré ahí para protegerlo.
1: ¿Tienes miedo? Deberías.
2: Doncs, Núria, vamos allà. Segona pel·lícula de què parlem aquest any, i vam dir, a veure si ens agrada més que la de Peaky Blinders. A veure, jo diré que potser una mica més, perquè és que Peaky Blinders directament es carregaven personatges.
3: Sí, todo.
2: Clar, aquí no arribem a aquest punt, no? Mm. Però, home, jo espero bastant més. Parlem d'una pel·lícula de Star Wars. Sí. És la primera pel·lícula en quasi 7 anys. Ja sabem que no és la saga principal, bla, bla, bla. Mm-hmm. Però, a veure, que va sortir una pel·li de Han Solo que ningú va demanar, i és millor que aquesta, rotundament. Sí,
3: esteu... jo que ja ni me'n recordo. Sí, pues, que la vaig veure, però no m'acordo.
2: Te lo digo yo, que és bastant millor que aquesta pel·lícula, i Rogue One ja ni te cuento.
3: Ma, ja, sí.
2: Evidentment. Ja. Però que es podia fer una pel·lícula, s'ha demostrat que s'ha fet pel·lícules fora de la saga, que estan bé.
3: Sí.
2: Però, bueno, en aquest cas, no tenen massa excusa amb això. Però bueno, un altre cas de sèrie a pel·li que surt d'aquella manera.
3: Sí, a veure, jo crec que el problema més que res ha sigut que jo crec genuïnament que no sabien què fer a nivell de trama. O sigui, la trama en general és molt buida, al final també en general tampoc no implica un gran canvi o com justifica el fet de que hagis de fer una pel·lícula per tal d'entendre alguna cosa millor del personatge o alguna mena de canvi o alguna cosa que sigui diferent del que ja s'havia establert a la sèrie. Vull dir, en cap moment passa això. Sí que és una pel·lícula que està entretinguda, però és això, a nivell de si has vist la sèrie, els personatges i tal, pues no et suscita molt. Clar, és una pel·lícula que potser si la vas a veure sense haver vist la sèrie, que jo entenc que també, en part, Disney potser ha volgut fer-la així perquè hi ha persones... Sí, jo què sé, jo quan vaig a veure la pel·li tot eren senyors grans que dubto jo molt que hagin vist la sèrie de Mandalorian. Per tant, entenc que també la volen fer de cara a un públic que potser no ha consumit la sèrie. Però clar, fins quin punt pots fer una pel·lícula d'acció sense tenir en compte això? Vull dir, encara que facis una pel·lícula que no tens per què tenir en compte, jo que sé, quan anaves a veure Rogue One, jo quan vaig anar a veure Rogue One no havia vist les pel·lícules de Star Wars originals. Llavors, no tenia context, però igualment la vaig gaudir. Per què? Perquè tenia una història i tenia un punt emocional que encara que no tinguis context de les altres pel·lícules, t'arriba igualment. Però és que aquí no existeix això, és a dir, no hi ha un canvi de personatge, algo que justifiqui mínimament que existeixi la pel·lícula. No ho sé. Sí que és una pena perquè sento que, per exemple, la primera escena de la pel·lícula, el primer tros, està superbé, o sigui, jo estava molt dentro, les escenes d'acció en general estan bastant bé, però és això, a nivell de personatges crec que no han aconseguit molt. També un altre tema que ja parlàvem amb els trailers és el tema cinematogràfic, que a veure, si has de treure una pel·lícula, no pot ser que la pel·li luzca igual que la sèrie que ves en tu casa. O sigui, hauria de mínim tenir alguna cosa diferent que valgui la pena veure-la a la gran pantalla. Vull dir, i jo això doncs, no ho estava veient tampoc. No ho sé, i en general això, que sento que la trama no estava ben executada o que no tenia com un sentit de ser a l'hora de fer-se pel·lícula. Vull dir, i això és que és evident, i vull dir, i clar, també no et qüestiones fins quin punt han fet la pel·lícula per sacar los cuartos, perquè el Grogu és mono i ja està,
2: sí,
3: saps?
2: Sí, sí, pars. Traurà diners, però no... A veure, no massa, és que se'ns entengui.
3: Sí,
2: Star Wars
3: sí.
2: És una saga que amb les seves pel·lícules de normal guanya de 1.000 milions cap amunt.
3: Sí.
2: Això és el que se viene sent un taquillazo. De Lorian and Grogu, no direm que ha fracassat tampoc, ha guanyat 173 milions, el seu pressupost és 165, però recordem, perquè tu guanyis beneficis s'ha de multiplicar per dos vegades i mitja el teu pressupost, per màrqueting, anuncis, tal, que es paguen més coses, cinemes i tal. Llavors, The Mandalorian hauria de guanyar 400 i pico. Jo crec que si els guanyarà, però que s'oblida de guanyar 1.000 milions. Aquesta pel·lícula guanyarà menys que Episodi 9, i Episodi 9 al seu moment van dir que era un fracàs.
3: Sí.
2: Que a veure, no ho va ser, però bueno, s'esperaven més, no? Segurament de la saga principal. Jo crec com tu, Núria, és un episodi, per mi, me recordo veure crítiques de... Són les bones, que deien, són tres episodios juntos, però de los buenos. I no, és un, que no són ni tres, sí. I dels normals. No direm que dels pitjors, però dels normals. No,
3: sí.
2: No em pots comparar això amb els millors de la segona, per exemple, que eren brutals, no? L'episodi que sortia a Soca, al final de la segona temporada, al final de la primera, també. No hi ha ni punt de comparació. El que dius tu, sobretot, el més important. Tu has de justificar que aquesta pel·lícula... o sigui, per què és una pel·lícula? O sigui, per què no hem tingut una quarta temporada i hem tingut aquesta pel·lícula? Mm-hmm. La resposta no sé quina és, però jo crec que no menjo el que digui Disney.
3: O sigui,
2: sí. Una trama molt simple amb els Hat, que sí, que los Java i tot això, sí, nostàlgia, muy bien, però em dona una miqueta igual. També i el Jeremy Allen White, vale... que el nostre Carmi Versato, no, de The Bear, que és un Java de Hood, en aquesta
3: pel·lícula. És molt fort, eh? Jo, clar, la vaig veure doblada i em va fer molta gràcia. En plan, escoltar com el doblatge, o sigui, és com... Si The Bear, ¿sabes? Es como mi cerebro estaba con todo y contando.
2: Ahí el tío, ¡chef! Oh, sí, és veritat, el doblatge és el mateix, s'agraeix també això,
3: sí,
2: no?
3: Sí.
2: Així també doncs, tens la gràcia de que no has de veure-la en original per distingir, no?, d'aquesta manera a l'actor, però sí que és veritat que... No sé, traient alguna coseta, la pel·lícula, com dius, al millor és l'inici, la primera seqüència d'acció, com es presenta el personatge de Mandalorian, no? Després d'aquests anys sense veure'l, doncs està guai. Mm. I sobretot el que jo et vaig comentar també, els crèdits. A mi m'han agradat molt els crèdits, perquè es veuen les imatges molt més cinematogràfiques que la sèrie, i això de posar els crèdits sempre al principi doncs és una tècnica que a mi m'agrada bastant, i no al final de la pel·lícula. Però més enllà d'això, que són 10 minuts, la resta de la pel·lícula, bueno, a veure, és entretinguda, però és que si li demanem això ja només a les coses, que m'entretenga ja està. Però ha de tenir alguna cosa més, les sèries i les pel·lícules, i els llibres, i qualsevol mena d'art, no?
3: Sí.
2: Només entreteniment, a Star Wars, per molt que la gent digui, és més que entreteniment.
3: Sí.
2: I ho va demostrar la primera trilogia, ho va demostrar també les prequeles, encara que hi ha gent que no li agradi, però tenia su cosa, i evidentment ho va fer Andor, per exemple, fa poquet, no? Llavors, home, dir que ens mantenim, nos contestamos con esto, con, bueno, me como unas palomitas y veo a Grogu dando saltos. A veure, que ole per qui pugui, jo no puc.
3: Ja.
2: Sí, a mi em costa molt.
3: Sí, no? I a més tenia en compte que ja la sèrie d'ací parteix d'haver fet això, grans moments emocionals i...
2: Clar, és que la sèrie no és això només, és
3: exacte.
2: Més...
3: O sigui, és que si partíssim d'una sèrie que només fos entreteniment i acció i pium-pium, pues vale, però no és això, vull dir... I és això, també ja és el que vam comentar quan parlàvem de la tercera temporada, no? Aquesta davallada que va fer, que hi havia aquesta sensació en general que potser els escriptors no sabien molt bé cap a on se suposa que havia de tirar el personatge, i ja, o sigui, només partint de la trama de la pel·lícula, tampoc se'ns explica en quin punt estan el Grogu i el Mando del final de la tercera, en plan, què és el que ha passat entremig, o per què, saps? Vull dir, és com...
2: No hi ha un context general, jo
3: crec. Sí, és com, de repente, venga, aceptamos esta misión, toma,
2: y ya está. Sigourney Weaver sale por ahí també, no? Una de les actrius que més destacava, no?, en els anuncis de la pel·lícula.
3: I no surt gaire, tampoc, eh?
2: Tres estonetes.
3: Sí.
2: Pilotant una a la X, jo crec que a ella li feia il·lusió, això.
3: Inclús
2: no?
3: Això,
2: perquè si no...
3: t'anava a dir, el moment en què surten les ales em va fer també ràbia, perquè vaig pensar, tampoc no es veu com ben fet, o sigui, a nivell també cinematogràfic, és a dir, inclús a les sèries de televisió ja havíem vist aquest tipus de transports, i es veia estèticament com a les pel·lícules originals, no? aquests tons, i aquí tampoc no s'han matat mucho en eso, ¿sabes? Vull dir,
2: hem d'assumir que mai veurem res millor que Andor, jo crec. A nivell de Star Wars, perquè és que parlant d'Andor, som molt pesats, però
3: pues
2: a nivell d'aquí jo, però no, és que Andor a nivell visual, que no és una sèrie superpolítica i tal, és que a nivell visual era espectacular. Es veu 300 vegades millor que aquesta pel·lícula, és una pel·lícula que està al cinema, i Andor a casa meva es veu 300 vegades millor que aquesta pel·lícula. Però això és, al final, hi ha un carinyo, hi ha una forma de fer la sèrie, hi ha molts diners també, perquè de Mandalorian i Grogu hi ha 170 milions també. No els hi ha faltat. Això és pereza.
3: Sí.
2: Total i absolut. És un encàrrec, és una pel·lícula d'encàrrec, que es diu que sí, que no és la pitjor pel·lícula que hem vist, però, no sé, esperem més, i més d'una sèrie que la primera i segona temporada ens va oferir moltíssim. D'una manera va ser una mica de revivir Star Wars de Mandalorian, perquè va haver-hi tanta crítica amb la nova saga, no? Va haver molta gent que li va agradar també, però, bueno, va ser un mix d'opinions, no? La última trilogia.
3: Sí.
2: I de Mandalorian va semblar que va com... agrupar tots els fans un altre cop, que tots estaven contents amb aquesta sèrie. Ja sabem, bueno, la tercera temporada, ja ho sabem què va passar, bueno, se le fue un poco. Però era indudable, no?, que aquesta sèrie era Star Wars, pur Star Wars, però diferent també a la vegada que la seva original. Per això, home, deixar de desitjar que se vayan a lo facilón, no?
3: Sí, vull dir, no ho sé, és que és això, sí, em vaig quedar com amb un molt mal sabor, però per això, perquè va ser com, vull dir, tota la pel·lícula més o menys bastant planera, tampoc, o sigui... Inclús el moment potser així com més cúspide, més emocional de la pel·lícula, no? Que és aquest moment que es queden allà al planeta del Java, és com... En plan, o sigui, és com hauria de ser un moment de pànico, no? En plan, i tampoc no em va suscitar com això, perquè vaig pensar, bueno, no crec que arribi a passar res, que hagués pensat, bueno, potser si passa alguna cosa i realment hi ha un canvi important, llavors potser sí que justifica la pel·lícula, però és que no passa.
2: Vull dir... Hi ha un moment que estava amb un amic i li dic, i si se muere ahora? I t'imagines que es mor al Mandaloriano?
3: Això, mira, hagués sigut millor.
2: No.
3: O sigui, no, en plan...
2: Jo no, jo m'hauria rigut.
3: Clar, però em refereixo que almenys hagués hagut alguna mena de canvi, però és que al principi de la pel·lícula, al final de la pel·lícula, estamos igual.
2: Sí.
3: Què ha canviat? Que s'ha hecho amigo del Hat? Ja està.
2: I que el Hat ara forma part de la rebel·lió.
3: Sí.
2: Bueno, mai ho havíem pensat, no? Mm. Era un Hat amb músculs.
3: Sí,
2: no? I que fos Jeremy Allen White.
3: És que, a més, bueno, cada bitxo que salia era més feo que l'anterior. Sí. Bueno, el moment aquell de la batalla és tremendo.
2: És veritat, eh? Bueno, almenys s'han currat els dissenys, no?
3: Sí.
2: Dels bitxos, que això, bueno, a vegades deixa de sitjar, també. Mm. Però l'univers de Star Wars amb això no falla mai.
3: Sí.
2: També tenim el que has dit, el dels bitxos, el personatge d'Scorsese, no?
3: Ai,
2: que,
3: és, sí.
2: Que Martin Scorsese, pues, el mític director, doncs, fa la veu d'un personatge, d'un cameíto,
3: sí.
2: Però bueno, li faria gràcia, no? No sé.
3: A mi em faria ser perquè podries... O sigui, no feia falta que em diguessis que era l'Scorsese, perquè
2: cara.
3: Li veus la puta cara i ja...
2: Sí, les faccions, no, de l'alienígena són semblants a les del director, i això també està guai.
3: Sí, sí.
2: I parlant de la sèrie, del seu camí, no, que ha tingut, i d'aquesta davallada que va tenir també lloc en la sèrie de Boba Fett, no? Van passar coses rares,
3: sí.
2: No? I aquesta sortida de Grogu, però després per penedir-se, no?
3: Mm-hmm.
2: Sempre hem parlat d'aquest Mandalorian, hauria d'haver continuat sense la figura de Grogu, o almenys durant un temps,
3: sí.
2: Però no van tenir la valentia de passar un episodi sense Grogu.
3: Yeah.
2: Jo sé que costa.
3: Mm.
2: És un personatge icònic, que vende mucho, que bonito, però home, The Mandalorian es diu The Mandalorian.
3: Clar, clar.
2: Llavors,
3: el bueno, bitxito va a parte.
2: El bitxito va a parte, i sabem que és un icono, que sí, però que com, tal com va acabar la segona temporada, ja ho vam dir més un cop, aquí és el moment clau on canvia tot. Després està el tema de que no sé si això va passar també per aquest univers que sempre s'ha dit que el Dave Filoni, no, que és ara mateix el jefe, no, podríem dir creatiu de Star Wars i que és el guionista també d'aquesta pel·lícula, doncs vol fer més pel·lícules, vol fer una mena de crossover amb les sèries animades, jo què sé. Hi ha molta gent que diu que Mandalorian va començar a anar malament quan Dave Filoni va començar a posar coses de les sèries animades, quan va sortir Ahsoka i tot això. Jo penso que la segona temporada va funcionar perfectament.
3: Sí.
2: Jo crec que el problema són altres i comença a partir de la tercera i de no tenir massa clara la història. No?
3: Sí.
2: El problema és el que diem, jo crec, d'aquest moment clau on a Boba Fett pues, bueno, van fer el que van fer.
3: Sí, perquè al final, vull dir, jo crec que ara... o sigui, ja veus i es nota que al final és Disney, que és una empresa que bàsicament ja hem vist en els últims anys que només volen tenir diners perquè... Només parlar de les live actions de Disney, per exemple, que això és una sacada de dinero constante. Vull dir,
2: sí,
3: ja es nota que...
2: Però el públic...
3: Sí, sí, no, sí, això sí. Vull dir, però perquè saben que funciona, m'entens? Vull dir, llavors, entenc que amb el Grogu van fer el mateix, de dir, bueno, el tornem a insertar a la sèrie perquè sabem que funciona i que si no hi ha Grogu hi haurà el públic general que potser no està tan ficat en la història o no... valora tant aquestes coses, igualment veurà la sèrie i tindrà aquesta retribució. Potser això els hi pesa més que potser fer una bona història i realment explorar qui és el Mandaloriano sense el Grogu. Vull dir, que de fet per mi és inclús més interessant, per no... Bé, vull dir,
2: totalment.
3: Que me lleve una prisión, però és verdad.
2: Totalment. I no hem parlat també de Mandaloriano, és parlar de Pedro Pascal, no?
3: Sí.
2: Pedro Pascal, evidentment, que si no, havia d'ensenyar la cara,
3: sí,
2: a la pel·lícula.
3: Perquè si no, que no sale.
2: Ah, és que si no el seu agent diria, a ver, gente, yo no...
3: yo no, como promociono esto.
2: Pedro no va a hacer la pel·lícula, no? Sabem, sempre ho hem dit a comèdia, però sabem que podria ser perfectament cert, no?, que Pedro Pascal no anés al set i enviés uns àudios de WhatsApp. O sigui, vull dir, ja saben com funciona la sèrie de Mandalorian.
3: Sí. El Jeremy Allen White lo ha hecho.
2: També,
3: o sea...
2: evidentment. No? Ho fan tots. L'única que estava al set era Sigourney Weaver.
3: Sí.
2: L'única. Però Pedro Pascal pues, té un petit moment, no?, on se li veu la cara com a totes les temporades de Mandalorian. Jo,
3: sí.
2: Jo crec que això per contracte ja és que ho tindran firmat. No?
3: Sí, sí. Vull dir, a veure, tiene que passar... A veure, jo també ho entenc, perquè al final,
2: sí.
3: Vull dir, poses el nom de Pedro Pascal
2: sí.
3: I no sale en ningún momento, pues dius, a veure, que he venido a ver el Pedro Pascal, un señor con casco.
2: És que quan s'enteri, és que los mandalorianos cuando sepan, és que s'ha quitat el casco otra vez.
3: Chico, para allá.
2: No te va... O sigui, segons el seu credo, no te vergonya. Literalment ja, és un... Bueno, no vamos a decir nada. Però segons los mandalorianos, està desterrat, pa sempre.
3: Sí, sí.
2: Ara queda veure si farà una quarta temporada... o serà la cinquena, o hi haurà una altra pel·lícula, o què passarà amb això. Però sí, això es queda en stand-by i veurem quants anys triga això en tornar.
3: Yeah.
2: Però diguem-ne que l'espera no mereció mucho la pena.
3: No, vull dir, és això, és que al final ens ha deixat això mal sabor de boca, però perquè ja en general es nota que no saben molt bé què fer amb la història, que saben que és un producte que ven moltíssim, que és això, o sigui, el Grogu és la major estratègia de màrqueting dels últims anys de Star Wars, però
2: de la història,
3: de la història, però hasta qué punto, pues això serveix a la història, no? Sí. Llavors, bueno.
2: Bueno, veurem què passa. Jo crec que la segona temporada d'Ahsoka, que crec que sortirà l'any que ve, començarà a veure, jo almenys espero que es comenci a veure per on va aquestes sèries i si té un final o un crossover en plan Avengers o... però almenys que sàpiga què estan fent, no?
3: Claro.
2: Que jo crec que això és important. Doncs ja parlarem en una altra ocasió de l'univers Star Wars, no sabrem quan tindrem oportunitat, però si no passa un cop a l'any al nostre programa, pues, si no, me pego un tiro, no? Evidentment, era important, no?, parlar d'aquesta pel·lícula. I ara escoltarem una cançó abans del nostre top 10, com sempre, i d'un artista que la Núria pues, va veure fa molt poquet, com molta més gent, perquè ha fet dos concerts aquí a Barcelona, no, Núria?
3: Doncs sí, la cançó és Nueva York, de Bad Bunny, i apareix a la sèrie Will Trent, a la quarta temporada, al quart episodi.
2: Doncs escoltem la cançó de l'artista puertorriqueño i tornem amb el nostre top 10.
4: Nueva York!

0: Doncs comencem amb el nostre top 10, precisament amb la sèrie que dèiem abans, que ja té un spin-off, que sortirà demà mateix a Apple TV.
1: Doncs sí, la número 10 és Para toda la humanidad, Apple TV.
0: Que, si no m'equivoco, acaba demà mateix la seva cinquena temporada. O sigui que la gent, que ja sempre ho diem, que no els agrada veure la sèrie setmanalment, doncs ja té completa la temporada d'aquesta sèrie. Passem al 9.
1: Número 9, tenim Hacks, HBO Max.
0: Un altre que també acaba demà mateix ja, però acaba per sempre, amb el seu últim episodi d'aquesta cinquena temporada. Veurem què passa. Tinc ganes jo de veure sempre els finals, que eren expectatives, encara que no sigui el de The Boys, eh? Però bueno, jo tengo ganes. I més després del que ja vaig comentar que va dir l'actriu, que a mi va agradar, i als mesos s'ha reconciliat con él. A veure què passa. Passem al 8.
1: Número 8 tenim Half-Man a HBO Max.
0: Que també acabarà, crec, si no m'equivoco, també aquesta setmana. Totes acaben, totes les sèries del món acaben aquesta setmana. I Half-Man també ho fa amb el Richard Gere, que vaig veure una entrevista on deia que seria molt polèmic al final de la sèrie, no sé què. Jo, bueno, preparant el terreno. Més ganes de veure aquesta sèrie, que dèiem que a Núria i jo li donarem l'oportunitat segurament, perquè tenim allà una setmana que no sabem de què parlarem. Hi ha tantes opcions, eh? Tenim aquesta, Spider-Noir, La maldición de Widow's Bay, que hago spoiler, la següent, ja dic, el número 7, La maldición de Widow's Bay, d'Apple, aquesta sèrie, ja ponme la imatge, ja, Àlex, també, sí, pasamos. La maldición de Widow's Bay. Aquesta sèrie és boníssima, Núria.
1: Ja, és que tinc moltes ganes de
0: veure-la. Sí, estic flipant. Sí, és una sèrie superestranya. L'últim episodi està dirigit pel director Tig West, de les pel·lícules aquestes de Pearl i tot això, que, bueno, una sèrie superestranya, que mezcla comèdia i terror d'una manera que jo poques vegades he vist que funcioni. I en aquest cas, pues, ho fa molt bé. Ja dic, molt recomanable. Veurem si parlem d'ella o si no. Ja dic, el meu top de final d'any crec que segurament sí que estarà. I dit això, pues, passem al 6.
1: A número 6 tenim Rebelear a HBO Max.

0: plano, o sea, és bastant exagerat. Però bueno, és més homenatge que no còpia, eh? La trama no té res a veure i parla de temàtiques molt, molt diferents, no? Ja veurem també si parlem. És que moltes sèries estan acumulant. Sí. I llega el verano i nos vamos. Passem al 5.
1: Al número 5 tenim Rick i Morty, HBO Max.
0: Que es va estrenar aquest dilluns la 9ª temporada amb un molt bon episodi. I, bueno, passen les temporades i encara tenim un bon nivell d'aquesta sèrie d'animació, cosa que celebro. Veurem quan comença a caure de forma definitiva. Los Simpson va ser per la 10 o 11. Bueno, esperem que no passi el mateix. Passem al 4.
1: Número 4 tenim From, HBO Max.
0: Que segueix també aquesta ja... també encara en la recta final de la seva 4ª temporada i penúltima. La Núria crec que ja no ha vist,
1: no,
0: no ha vist més...
1: No, clar, bueno, ara vaig acabar From i ara he començat Outlander. O sigui
0: que bien que... La gente lista acaba temporades i després comença altres.
1: Clar.
0: No es deixa a mitges. Les sèries no es deixen a mitges. I si es deixen a mitges, es deixen entre temporades.
1: Claro.
0: Si no, no hi ha aquesta sensació d'abandono.
1: Clar, i així no. També dones una mica d'espais, que clar, també claro. Són 4 temporades, és bastant. Sí, sí. Tomàs, miraré el cop,
0: jo estic molt a favor de fer... Abans no ho feia, quan començava una sèrie llarga, la veia tota sencera, però sí que és veritat que això de veure una temporada per a veure una altra és una bona opció, sobretot si és una sèrie... Pues com aquest cas, bastant llarga. Passem al 3.
1: Número 3 tenim Berlín i la dama de l'Armiño a Netflix.
0: Que segueix fent molt bones dades a la plataforma, però jo vaig veure així també de reojo, ahí por mi casa, bueno, terrible. Com es veu la sèrie, yeah. Els diàlegs...
1: És que luces... Bueno, sèrie Netflix, no?
0: Ah, brutal, dir, brutal. Sí, sí. Pitjor encara, jo crec, eh? Coses que passen en Espanya. Passem al 2.
1: A número 2 tenim The Boys a Prime Video.
0: Que encara segueix generant, no?, polèmica i molts memes després del seu final.
1: Sí.
0: Jo cada cop em surten tants memes de... Se murió el mayor meme de nuestra generación, que és el patriota, no? Però bueno, hem reposat una miqueta al final i sí que la veritat que jo penso igual que la setmana passada. Inclús, no sé si pitjor, però bueno. Bueno, los finales. I sí. Passem a la número 1.
1: Número 1 tenim Eufòria, HBO Max.
0: Que també és una sèrie que encara ja, el seu últim episodi, el pròxim dilluns, veurem si últim de la història d'Eufòria, això ja es veurà. Però home, s'ha de dir, jo aquest penúltim episodi, Núria, m'ha semblat un episodi bastant bo. Que jo què vols que et digui? Un episodi d'una hora i 20 de duració, sí. Que em vaig quedar quan vaig entrar a l'app, dic, hòstia, una hora i 20. Però que em va mantenir tens tota l'estona. Una sèrie que és el capítol, aquest sí que ho dic, és el capítol menys Eufòria de la sèrie per mi. Però no treu que sigui per mi un bon episodi de sèrie. Notable. En esas estoy, Núria.
1: Bueno, yo no sé si estic en aquest vaixell, però bueno.
0: Una serpiente ahí de cascabel, bueno.
1: Bueno, això és que...
0: La setmana que ve, la setmana que ve,
1: ja parlarem.
0: Parlarem en profunditat d'aquesta segona meitat, no?, de la tercera temporada d'Eufòria, veurem com acaba. Potser se va tot el traste per mi, eh? Això també pot passar. I amb Sam Levinson, sobretot. Doncs deixem ja el nostre top 10 i anem a acabar, com sempre, amb l'actualitat al món de les xarxes socials.

0: Doncs, com mencionàvem a l'inici del programa, avui parlem una miqueta de Paquita Salas i dels Javis, no?, perquè han estat presents al Festival de Cannes, Núria.
1: Doncs sí, els Javis han arrasat aquesta setmana al Festival de Cinema de Cannes i els seus personatges icònics han ressorgit. L'actor Carlos González ha sigut confós per Bryce Effe, qui realment interpretava a la icònica Paquita Salas. A més, molts usuaris de les xarxes han començat a preguntar-se com reaccionarien els europeus i americans en veure sèries com Paquita Salas, La Veneno o La Messias.
0: Paquita Salas no entendrien, jo crec.
1: No, jo crec que no. O sigui, el 90% de la sèrie crec que no la podrien entendre. No, no, o sigui, increïble.
0: Imagina't que la doblarien a l'anglès, em faria molta gràcia.
1: Hòstia.
0: Seria espectacular. Maui, que, en anglès.
1: És que, a més, també em fa gràcia perquè van començar a sortir clips, jo què sé, la pel·li de La Llamada també, sí, no? En plan, La Messias, l'escena aquesta de El rei està casado con Leticia. Bueno, bueno, és que tot meva. Això... Però, no sé, també és això, per exemple, hi ha un youtuber que segueixo que aquesta setmana ha anat a Cannes, que m'he donat una envidia que no veus, que és de Canadà, i això, hi parlava de La Bola Negra, i va dir que això que li va agradar molt i tal, i clar, hi parlava de los Javis, és que em fa fer molta gràcia, perquè és com, per mi esto es muy, muy loco, ¿sabes? Vull dir, sí. És molt estrany.
0: Sí, sí, La Bola Negra, que està, és la segona, no?, pel·lícula, després de La Llamada, sí, que m'han fet més, no?, dels Javis, que ha estat al Festival de Cannes molt ben rebuda, d'una manera brutal, per la crítica espanyola, però la crítica internacional més mixta. O sigui, no dolenta, però més variada l'opinió, però és el que diem a vegades també, les temàtiques, potser... A veure, que és una pel·li, sí, una pel·li boníssima, d'igual del país que sigui, l'idioma que sigui, que arriba, sí, ens arriba a tothom, eh? Però en aquest cas, potser, mira, comparar amb la pel·lícula amb... comprar una pel·lícula mítica, no sé si era Magnolia o no sé quina pel·lícula era, però en plan espanyol, no, versió espanyola, no?

0: que potser els americans no ho pillaven massa, no?, aquesta pel·li de la bola negra, però bueno, veurem què tal. És de les pel·lis més esperades de l'any, sens dubte, no? Sí. Aquí al nostre país, junt amb la Rodrigo Sorogoyen, que també hem tingut un any espanyol a festival brutal. Doncs anem a acabar el programa, en aquest cas, amb una sèrie de Netflix que ja pues, no ha estrenat ni els nous episodis i ja té crítiques, Núria.
1: Doncs sí, ja sabem que els remakes de dibuixos animats no sempre surten bé. Aquest mes vinent s'estrena la segona temporada d'Avatar, La Leyenda de Aang, i ja s'ha comentat a xarxes el primer tràiler d'aquesta entrega. Molts usuaris estaven d'acord que el coloratge és molt més apagat i que algunes de les escenes no corresponen a la trama del segon llibre a la sèrie original.
0: Bueno, la Núria ha vist la sèrie animada, o sigui que té coses a dir.
1: Sí, vull dir, és que hi havia coses que sortien, o sea, el CGI ja és que no vamos ni a hablar de eso, però és que, no ho sé, també ara aquesta segona temporada apareix un personatge que és la Toph, que és, o sea, la mejor, i és com a la sèrie es veu tant que és una persona més gran, que no és la que pertoca, vull dir, a més és això, els actors estan començant a créixer, i es nota que no són nens. És que són tantes coses. Que no
0: quan fa ja de la primera? 2 anys? O 3?
1: 2 o 3 anys. És que...
0: Hosti, passa el teu. Com passa el
1: temps? És que clar, vull dir... I són nens, que se suposa que tenen com 12, 13 anys quan passa la sèrie. Vull dir que és que... Bueno, en fi. Jo recomiendo encarecidamente que es vegi la sèrie original, que és boníssima. O sigui...
0: Jo de veure-la, està valorada com una de les millors sèries d'animació de la història.
1: I merecidíssimament, o sigui... Increïble.
0: Bueno, pues està a Netflix, no, també, entenc, l'animada.
1: Aquí crec que no. Crec que està al Sky Showtime, em sembla, d'aquests de Prime mia. De pagament. Sí, sí, sí, o sigui... Bueno.
0: Si és que lo que hay que hacer para ver series.
1: Coses bueno, rares.
0: Doncs amb aquestes crítiques a Netflix que sempre celebrem, arriba aquest programa dalt de sèrie. Esperem que hagueu dit tant com nosaltres d'aquesta nova hora plena de sèries. Núria, ens veurem la setmana que ve per parlar d'Eufòria un altre cop. Jo, amb la cara que has posat, ja tinc ganes de debatre sobre la sèrie d'HBO. Però abans, per acomiadar-nos, us deixem amb el tema Happy Birthday, que no ha fet cumpleaños a nadie, eh? No. És una cançó que és així, de la banda de rock britànica Black Country New Road. La cançó publicada el 2025 dins l'àlbum Forever How Long apareix al 7è episodi de la sèrie de Netflix Algo Terrible Está a Punto de Suceder. Un àlbum molt, molt recomanat, aquest. Doncs això és tot. Moltes gràcies per acompanyar-nos i ens veiem la setmana que ve amb més sèries, estrenes i actualitat del món de les plataformes aquí a Ràdio Rubí. Stay.

0: És a dir, que aquí hi hauria els dos aspectes. Molt bonica, però força al·lergògena i més cada vegada. Eix!
1: A les fulles del vell plàtan retrobes els teus ulls. I és que un instant de tendresa mulla de vegades els ulls cansats de la vella que t'has fet i que, cada matí, tan bon punt tan rentat, amb penes i treball s'arrossiga lenta a seure's sempre a la mateixa butaca. Carles Miralles.
0: Plantat a les ciutats, aquests plàtans d'ombra que tenim a Barcelona i també a moltes carreteres, molta ciutat, ha estat un arbre tradicionalment usat en jardineria per l'ombra. Però, en canvi, té un pol·len molt al·lergogen i, clar, com que el plantem a la vora de les cases, ens entra pel balcó.
2: Per fer més alt el xiprer, l'ocell i en l'aire el seu cant. Si l'arbre no arriba al cel, hi arribarà ell cantant. Joana Raspall.
0: Del xiprer hem de dir que sembla que no faci flor, però si ens hi fixem fa aquelles boletes que de vegades la canalla fa servir per tirar-se. Allà dintre, quan abans d'arribar en aquest estadi de fruit, les flors minúscules que s'han produït alliberen pol·len i aquest pol·len doncs causa irritacions i al·lèrgies.
3: Neguit que, voràs, engrunes amb devores els lleus brins d'esperança, el record de la ginesta i l'or dels dies de l'estiu, permet que senti l'olor de l'eucaliptus, d'aquestes branques primerenques, fràgils com el vidre que dringava vora el foc. Vinyet Panyella.
0: L'eucaliptus, que tampoc és una espècie autòctona, sinó que ha estat plantada amb usos paperers, sobretot, i amb rams de flors que posem a les cases, té aquelles càpsules on surten uns estams vermellosos, blanquinosos, i ens poden produir al·lèrgia. També, de vegades, hi ha gent que li fa urticària tocar aquelles fulles tan enganxoses. És una planta que té moltes substàncies que poden causar irritacions. Hi ha l'evidència científica que els eucaliptus acidifiquen el sol i, per tant, a sota d'ells, una mica com a tila, no hi pot créixer res.
2: Hi ha una palmera prop de ma casa, antiga i esvelta, grossa i tan alta com ho és la pena que se m'instal·la en la carena de l'enyorança. Marc Granell.
0: En els darrers anys, el catàleg d'espècies que ens produeixen al·lèrgia ha anat augmentant. Pot ser per factors climàtics, per factors humans, però també perquè, com que hi ha una circulació global, es planta de tot a tot arreu. Llavors, sí, les palmeres, que possiblement no ens produïen problemes abans, doncs ens en poden produir, justament perquè ara en tenim moltes, i plantades, per exemple, a les vores de les carreteres, perquè és un arbre que té un tronc molt elàstic i representa que un xoc contra una palmera és potencialment menys perillós que si xoques contra un bloc de ciment.
4: Al país de l'olivera.
5: Al país de l'olivera hi ha un riu de paper, unes galtes color terra i un somriure d'argent. Al país de les riberes hi ha un canyar sota els estels i un mural de fulles seques a l'ombra d'un taronger. Xavi Sàrria, Obrim pas.
4: Al país de l'olivera.
0: L'olivera hi ha sigut sempre, però en aquest cas segurament seria això que dèiem, que hi ha hagut algun canvi, o potser també hem esmolat les eines de recerca, potser hi era sempre i no s'havia arribat a fer la identificació de la causalitat, però ara sabem que és degut a l'olivera, sí.
6: Sota de l'om tota l'anyada li entonaven les cançons els de Sant Jaume, Alpens, Vilada, de Borredà i de tot l'entorn. Joan Benet i Petit.
0: De l'om hem de dir que és una planta autòctona que ha format boscos de sembra, que ha estat molt malmesa per plagues en els darrers anys i se'ns han mort molts, però sí, tot el que siguin espècies amb un pol·len anemòfil que es dispersa pel vent poden produir al·lèrgia a les vies respiratòries justament per això, perquè són petits i el nostre organisme, el nostre sistema immunitari es pot equivocar a l'hora de reconèixer-los.
7: El jardí plou, l'herba és dreta, petites agulles erectes, antenes de la terra, esponja negra. Montserrat Abelló.
8: El ball de la cibada, jo us el cantaré.
0: Hi ha un altre gros d'espècies al·lergògenes que són les gramínies, les plantes herbàcies, dins de les quals, per exemple, hi ha tot el que fem servir com a gespa en els jardins o el que plantem en camps de cereals, com ara el blat, l'ordi... Per a una persona al·lèrgica a les gramínies, anar a passejar un dia de sol i vent per un camp de blat gairebé és d'un risc mortal. Perquè és un pol·len molt lleuger, produït en molta quantitat, que s'allibera amb descàrregues i, per tant, pot produir reaccions molt explosives. És un dels principals productors de les rinitis al·lèrgiques. D'aquí vindria el nom que té aquesta rinitis, un nom tradicional, que és la febre del fenc.
9: Antònia, llavors, abans de marxar, aparquem els poemes i posem-nos filosòfics.

0: per què omplim casa nostra amb aquestes plantes des que el món és món.
1: Segurament no hi havia tanta consciència abans, ara ja n'hi ha més, i sí que hi ha cases on no entren determinades plantes, però què passa? Que l'atracció per les flors també és una constant de la humanitat. Clar que atrauen animals, però també ens atrauen a nosaltres, que no deixem de ser animals humans.

0: Aplaudiments per l'orquestra i per les companyes de la xarxa que ens han ajudat amb les poesies. Per ordre d'aparició són la Carme Parres, la Judit Porta, la Vanessa Raja, la Mont Carvajal, la Jèssica del Moral, la Gisela Puntí, la Maria Josep Guitart i la Sònia Kerr. Gràcies a totes.
1: Paraules Evitables és un podcast de la xarxa en col·laboració amb el Termcat.
0: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més. La xarxa.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Els bombers afronten aquest divendres una nova jornada centrada en l'extinció dels incendis que encara cremen al país amb una lleugera treva pel que fa a les condicions climatològiques als propers dos dies, per bé que les temperatures continuen sent molt elevades. El cos ha estabilitzat en les darreres hores la represa del foc de Guimerà, a l'Urgell, després que les flames hagin revifat en el flanc dret. Un ensurt que ha obligat a confinar durant unes hores 21.000 persones a Tàrrega i altres municipis del voltant. Per tot plegat, els equips d'emergència mantenen la guàrdia alta i demanen prudència a la ciutadania davant de l'elevat risc d'incendi i la calor persistent de la pròxima setmana. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 10 de juliol i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Tragèdia a Almeria, on un incendi forestal al municipi de Los Gallardos ha provocat almenys 12 morts i diversos ferits. Algunes de les víctimes han perdut la vida dins de vehicles atrapats per les flames. Aquest foc d'Andalusia ha obligat a desallotjar diversos nuclis i a tallar carreteres. Protecció Civil manté activats els plans d'alerta per calor davant d'una onada de que s'estendrà encara fins ben bé tota la setmana vinent. Avui i demà hi haurà un petit respir amb una lleugera baixada de temperatures, però diumenge repunta el termòmetre amb valors que tornaran a superar els 40 graus. Unió de Pagesos convoca avui el sector de la vinya a una protesta per exigir solucions que garanteixin la viabilitat del sector. Han previst una tracturada a partir de les 9 del matí entre Vilafranca del Penedès i Sant Sadurní d'Anoia. Els estocs del celler s'acumulen i no els compren producte. Per això demanen que s'arrenquin vinyes. Dels esports, França és la primera classificada per a les semifinals del Mundial de Futbol. El conjunt gal es va imposar al Marroc per 2-0 amb un gol d'Mbappé i un altre de Dembélé. El proper rival sortirà del duel de quarts entre la selecció espanyola i Bèlgica, que es disputarà aquesta nit a Los Angeles. I en cultura, la Filmoteca de Catalunya proposa un recorregut audiovisual per les lluites de les dones dels darrers 50 anys. Ho fa amb l'exposició Feminismes Fílmics, que presenta pel·lícules, peces de videoart i reportatges televisius al voltant de temes com el treball, la família o la sexualitat. Ara mateix passen 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, un dia més, connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui divendres destacant que a hores d'ara tenim un vehicle avariat a l'altura de Sant Feliu de Llobregat que, en direcció Barcelona, obliga a tallar un carril de circulació fa tot just una estona i que provoca fins a 4 quilòmetres de retencions en direcció a la capital catalana ja des de Molins de Rei. Per altra banda, no tenim altres incidències, però sí alguns punts amb retencions, per exemple, encara al Llobregat. Hi ha retencions a l'altura de la A2 des de Pallejà fins a també Sant Feliu de Llobregat. Pel que fa al vessant Besòs, cues arreu del nus de la Trinitat que, de retruc, afecten a la ronda de dalt, en aquest cas amb cues en sentit sud fins a Penitents. També hi ha retencions en direcció Llobregat per la ronda litoral des del Fòrum fins a la Barceloneta. I pel que fa al Vallès, retencions d'un quilòmetre en els dos sentits de la marxa, al punt de Barberà del Vallès, o també per la C-58, on des de Sant Quirze hi ha retencions intermitents cap al nus de la Trinitat. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i molt bon dia.
1: I ara la previsió meteorològica amb Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia. Arriba el cap de setmana i ho ha de fer amb calor, però una miqueta menys que no pas els últims dies. En qualsevol cas, aquest matí ja desperta una altra vegada molt suau, molt xafogós, però amb l'aparició d'algunes nuvolades que han d'anar més al llarg d'aquest mig matí, fins i tot amb algun ruixat, alguna gotellada, algun trau, fins i tot, especialment a les comarques de Tarragona, de Lleida, del sud de Barcelona. Aquests núvols aniran escombrant cap al nord i aquesta tarda el sol serà dominant a gairebé tot el país, ja amb una mica menys de calor, on se'n sentirà més aquesta davallada serà la Costa Brava, però en canvi a les Terres de Ponent fregant encara els 40 graus. Cap de setmana de molta calor, sobretot el diumenge, i d'algunes gotellades demà al matí entre Girona i Barcelona i tardes d'algun xàfec a l'Alt Pirineu. Poca aigua en general. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Els bombers afronten aquest divendres una nova jornada centrada en l'extinció dels incendis que encara cremen el país, amb una lleugera treva pel que fa a les condicions climatològiques els propers dos dies, per bé que les temperatures continuen sent molt elevades. El cos ha estabilitzat en les darreres hores la represa del foc de Guimerà a l'Urgell, després que les flames hagin revifat en el flanc dret. Un ensurt que ha obligat a confinar unes 21.000 persones a Tàrrega, Verdú, Vilagrassa i Granenella, entre altres nuclis de la comarca. L'ordre ja s'ha aixecat, malgrat que els bombers demanen a la població que no s'acosti al perímetre cremat, que abasta més d'unes 300 hectàrees. Joan Josep Ballostes és l'inspector cap de la Regió d'Emergències de Lleida.
4: L'incendi, d'una noble estabilitzat, esperem que no es mogui de l'entorn i de les hectàrees que ha afectat fins al moment. El que sí que mantindrem és una restricció de mobilitat, és a dir, no volem que aquesta població es desplaci en direcció a l'incendi. Mantenim un retén en l'incendi per precisament evitar que revifi i pugui progressar.
1: Fa pocs minuts hem sabut que els bombers han controlat ja l'incendi que cremava a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, però aquesta darrera represa del foc de Guimerà, quan ja estava estabilitzat, és un clar baròmetre de la dificultat amb la qual treballen els bombers per la simultaneïtat dels incendis i les condicions climatològiques. Un fet que els obliga també a prioritzar els efectius per no tensionar encara més un cos que ja fa la seva feina en condicions extremes. N'ha donat compte l'inspector dels bombers, Oriol Corbella.
5: El que preocupa és bàsicament la baixa humitat relativa extrema i les altes temperatures, i que el vent de marinada també és reforçat. I sumat també que el fet de que aquestes altes temperatures també afecten el nostre dispositiu. Nosaltres tenim els equips de treball, doncs evidentment treballar a 40-44 graus de temperatura és problemàtic, i també estem tenint bombers amb molts cops de calor.
1: Doncs bé, per avui els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill d'incendi forestal a 196 municipis de 22 comarques. Una xifra lleugerament inferior a la dels darrers dies, gràcies sobretot al petit descens de les temperatures que s'esperen per avui. Ara bé, es manté actiu el nivell 3 per perill molt alt d'incendi a més de 430 municipis de 38 comarques. La situació de risc extrem d'incendi forestal ha dut els agents rurals a elevar fins a 9 la llista d'espais naturals tancats per l'activació del nivell 4 del Pla Alfa. L'últim indret on s'ha restringit l'accés, excepte a veïns i serveis, és el Parc Natural de la Serra de Montsant. Andreu Montblanc, coordinador d'especialitat de l'àrea de Tarragona, ha explicat algunes de les restriccions que comporta aquest nivell preventiu.
6: Si hi ha cases de colònies, activitats de colònies, les han de fer al voltant de la casa de colònies, i que també han de tenir una possible opció, una possible variació, si hi ha un incendi, per poder treure aquesta canalla i portar-la a un altre lloc, o sigui, això també es demana. I en el cas aquest sí de rutes esportives o rutes d'excursionistes organitzades pel medi natural, aquestes sí que queden totalment anul·lades.
1: Encara relacionat amb els incendis, en aquest cas fora de Catalunya, us parlem ara de la tragèdia que s'ha viscut a Almeria. Un incendi forestal a Los Gallardos ha provocat, segons dades provisionals, 12 morts i diversos ferits. Les víctimes s'han localitzat al poble veí de Bédar, algunes de les quals en vehicles que han estat atrapats per les flames, i d'altres haurien mort en un mas proper, segons informen mitjans locals. L'incendi hauria començat ahir a la tarda per la caiguda d'un cable elèctric i s'ha propagat ràpidament a nombrosos habitatges. Les flames han obligat a desallotjar diversos nuclis i un complex turístic, i s'han tallat diverses carreteres com l'autovia A7. Protecció Civil manté activats els plans d'alerta per calor i d'emergència per risc d'incendi davant les altes temperatures d'aquests dies, amb màximes de més de 40 graus i mínimes molt elevades a les nits. Tot i que avui i demà hi haurà un lleuger respir amb una petita baixada de temperatura, diumenge tornarà a repuntar la calor intensa fins dimecres o dijous que ve. Es manté la prohibició, per tant, d'accés a l'espai natural forestal a més de 200 municipis. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, demana molta precaució.
7: Estem tenint una situació complicada, tenim aquesta onada de calor persistent que durarà encara els propers dies i, per tant, això també fa que s'incrementi el risc d'incendis forestals i també que s'incrementin altres riscos per nosaltres típics de la calor, com per exemple són els riscos en el bany. Per la qual cosa demanem a tota la població tenir aquesta cura, aquesta vigilància, sobretot pel que fa als incendis.
1: No només les persones, també els animals poden patir cops de calor amb aquestes temperatures tan altes i augmenta la feina a les clíniques veterinàries. És per això que és indispensable conèixer quines necessitats tenen les mascotes i prendre consciència perquè pateixin el menys possible. Més informació amb Vallès Visió.
8: Amb les onades de calor i les altes temperatures, els animals acostumen a no termorregular correctament i, a conseqüència, no són conscients de la calor que estan passant. De fet, per eliminar la suor, gats i gossos només tenen com a conducta la llengua. D'aquesta manera, és molt important prendre consciència i evitar sortir a passejar les hores de més calor i sempre portar aigua durant els passejos. Ja de costum, els animals tenen una temperatura corporal major a la dels éssers humans, però quan arriben als 40 graus és quan poden tenir un cop de calor.
9: Pantegen més, es poden posar cianòtics, és a dir, la llengua blava, de vegades poden vomitar o fer diarrees, es tambalegen, que es veu, quan té això, i és una urgència, es poden morir.
10: Poseu el vostre gos a l'ombra, mulleu-lo bé amb aigua, sobretot zona de panxa, aixelles, ingles, a la zona de darrere, del clatell.
8: Quan comencen a tenir símptomes d'un cop de calor, és vital portar-los a una clínica d'urgència per tractar i estabilitzar la temperatura correcta de l'animal. En cas de no poder anar-hi ràpidament, és rellevant conèixer mètodes per regular-la a poc fins a poder arribar a una veterinària.
1: Unió de Pagesos ha convocat el sector vitivinícola català a protestar aquest divendres al matí per la crisi que pateixen i també per demanar solucions estructurals urgents. Ho farà amb una tracturada que arrenca a les 9 d'aquest matí a Vilafranca del Penedès i que acabarà a Sant Sadurní d'Anoia. Tots els detalls amb Judit Benages, de Penedès Televisió.
11: Des del sindicat es proposen diverses accions per afrontar la situació actual, com ara l'arrencada d'unes 10.000 hectàrees de vinya per evitar la sobreproducció, continuar treballant en la barema en verd, i també han demanat al Departament d'Agricultura que es quantifiqui el volum de raïm que no té venda assegurada a cada comarca. Per tot plegat han organitzat una tracturada en forma de protesta per aquest divendres al matí.
12: Primera hora concentrar-nos a l'àgora. Després d'allà farem entrega d'un manifest a l'Associació Vinícola Catalana que denuncia tota aquesta situació i que al final demana que s'adhereixi a la petició d'un abandó definitiu de vinya, d'una arrencada de vinya. I acte seguit anirem amb caravana fins a Sant Sadurní d'Anoia, on farem el mateix amb la patronal del Cava, l'AECAVA. Si no se sumen, és el pacte de la fam, perquè si no ens compren el raïm i no ens deixen que tinguem ajudes per arrencar la vinya, malament anem.
11: El sector recorda que la comercialització de vi català va disminuir el 2025 en un 17% respecte a l'any anterior.
1: I on les coses no pinten gaire bé tampoc és el grup Volkswagen, que ha presentat al seu Consell de Supervisió un nou pla estratègic que contempla la reducció de fins al 50% de la gamma de models i l'acomiadament de fins a 100.000 persones. L'empresa alemanya, propietària, entre d'altres, de Seat, Audi, Porsche o Skoda, assegura que d'aquesta manera vol reforçar la competitivitat. En conjunt, reduirà la seva capacitat de producció un 25%, de 12 a 9 milions de vehicles. Es preveu el tancament de 4 fàbriques a Alemanya i encara no se sap quin impacte tindrà aquest pla a la planta de Seat a Martorell. I un altre conflicte laboral és el que han protagonitzat les últimes hores les administracions de loteria. El sector ha reclamat aquest dijous obrir un procés de negociació amb el Ministeri d'Hisenda per reclamar millores laborals i ampliar els marges de benefici. Més detalls amb Ona Vilà des de Canal 10 Empordà.
13: Per cada dècim de 20 euros de la loteria de Nadal venut, les administracions de loteria guanyen tan sols 90 cèntims. És a dir, obtenen només un 4,5% dels beneficis, una xifra que augmenta el 6% en el cas de la resta de sortejos. Aquestes comissions estan congelades des de fa més de 20 anys i els propietaris de les administracions, que són autònoms, denuncien que la manca d'actualització els ha fet perdre poder adquisitiu, ja que a diferència els costos de gestió dels negocis han augmentat un 70%. El sector reclama obrir un procés de negociació amb CELAE i el Ministeri d'Hisenda per reclamar millores laborals.
14: que tothom té dret a guanyar-se la vida dignament. Pues el que no pot passar és que anem amb les comissions de fa 20 anys quan la vida en 20 anys els costos de gestió han pujat un 70%. Pues és el que demanem, siguent pràcticament l'empresa pública que més diner genera i més diner reparteix.
13: Sobre la taula hi ha també el repte digital. El sector acusa l'empresa pública de voler concentrar la venda digital a la seva pròpia web, fent perdre un 30% dels ingressos a algunes administracions, sobretot les que han invertit en pàgines pròpies.
1: I quan són un quart de vuit, us expliquem també que un PSC a la baixa tornaria a guanyar les eleccions a Catalunya segons el primer baròmetre de l'any del Centre d'Estudis d'Opinió. Els de Salvador Illa obtindrien entre 36 i 38 escons, malgrat perdre'n entre 4 i 6 respecte als darrers comicis de fa 2 anys. Un sondeig que situa en segon lloc una Esquerra Republicana que creix fins als 24-26 diputats, però frec a frec amb Aliança Catalana, el partit que dispara el seu creixement multiplicant-lo per més de 10 i que passaria, atenció, dels 2 diputats a una forquilla d'entre 23 i 25, quedant-se 1 de cada 3 vots de Junts, el seu principal rival. Els de Carles Puigdemont perdrien la meitat dels escons actuals i amb 16-18 diputats caurien fins a la quarta força al Parlament, un hemicicle en què més d'una quarta part dels escons podrien estar ocupats per l'extrema dreta catalana i la de Vox, que empataria amb el PP amb entre 12 i 13 diputats. Empat també entre els Comuns i la CUP, amb 4 i 5 escons. Ara bé, el creixement d'Aliança Catalana no veu només del traspàs de vots de Junts, sinó també del de Vox, que triplicaria aquesta transferència electoral.
15: En aquest baròmetre ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, 1 de cada 5. Entre 1 de cada 5 i 1 de cada 4. Pensem que havíem estimat una transferència d'un 9% de votants a l'anterior baròmetre i ara estem estimant ja quasi un 25%, un 23% aproximadament. Això és un increment important i, per tant, vol dir que aquí s'ha activat un canal de transferència electoral que fins ara no era evident.
1: I només 2 de cada 10 ciutadans fan servir el català per adreçar-se a aquelles persones que pensen que són originàries d'un altre país. I tan sols el 17% el manté quan els responen en castellà. Són dades de l'informe CAT 2026 de Plataforma per la Llengua que constata que el català continua en situació d'emergència. En té més detalls l'Ester Minguell.
16: L'entitat creu que l'actitud dels catalanoparlants d'amagar la llengua és una de les causes del retrocés de l'ús del català. També ho atribueix a l'augment de la immigració no arrelada, la intervenció de l'ordenament jurídic a favor del castellà i l'augment de continguts audiovisuals en altres llengües, principalment castellà i anglès. Tot i això, l'entitat veu possibilitats d'avançar i apel·la a l'actitud dels catalanoparlants. Òscar Escudé és president de Plataforma per la Llengua.
17: Sí, passem aquest 17,4% que dèiem de catalanoparlants que mantenen la llengua quan se'ls parla castellà, si aquest percentatge augmentés significativament, el paisatge lingüístic, el missatge que donem a tothom seria molt, molt diferent. Per tant, insistim, catalanoparlants, iniciem sempre les converses en català i mantinguem la llengua.
16: L'informe detalla que 9 de cada 10 persones creuen que el català és un mecanisme d'ascensor social i 7 de cada 10 consideren que la Generalitat ha de fer polítiques per reforçar l'ensenyament del català als immigrants. L'àmbit de la salut és el que pateix més regressió lingüística i, en canvi, el català guanya terreny en alguns àmbits esportius com els entrenaments de bàsquet, on 3 de cada 4 converses es fan en català.
1: L'Agència Tributària de Catalunya augmenta un 25% les atencions de la campanya de la renda i podria assumir algun element més de gestió de l'IRPF l'any vinent. Ens ho explica Lamón Carvajal.
18: Unes 1.500 persones han passat cada dia per l'Agència Tributària de Catalunya perquè els ajudessin a fer la declaració de la renda del 2025. Sumen un total de 59.000 persones, que és un 25% més que l'any passat. La consellera d'Economia, Alicia Romero, n'ha fet un balanç positiu i ha assegurat que l'any vinent la Hisenda Catalana podria assumir algun element més.
19: És a dir, l'any 27 no gestionarem l'IRPF. Si la gent seguirà pagant la renta a l'AET. Ara bé, podem anar assumint alguns elements de la gestió de la renta? Doncs això potser sí. Ara bé, sempre m'acord amb l'ANT, perquè en aquests moments qui té les competències és el govern d'Espanya i no som nosaltres, no?
18: L'agència catalana gestiona actualment 6.500 milions d'euros. D'altra banda, Romero ha dit que li agradaria que en el següent Consell de Política Fiscal i Financera del dia 29 el nou model de finançament passi al primer escull i es negociï a la tardor.
1: De la crònica dels successos, destaquem avui que s'ha detingut un home per la mort violenta d'un altre home a Cubelles, al Garraf. L'assassinat s'ha registrat a primera hora del matí d'aquest dijous a prop del cementiri de la població. Els fets podrien estar relacionats amb la presència d'un assentament de persones sense llar que hi ha a la zona. La mort s'hauria produït amb arma blanca. El que pràcticament descarten la policia és que el crim tingui res a veure amb algun tipus de delinqüència organitzada. Fa unes setmanes, una comunitat de veïns de la zona ja va alertar que a l'assentament es produïen situacions de violència. I atenció al que us expliquem ara. Els Mossos d'Esquadra han utilitzat la intel·ligència artificial per fer el retrat robot d'una dona que va aparèixer morta al riu Segre el passat 3 de juny, surant a l'altura del Pont Nou. Les investigacions per esbrinar la seva identitat fins ara han estat infructuoses. I és que la dona no portava cap document identificatiu ni tampoc consta cap denúncia sobre la seva desaparició. És per això que la policia va reconstruir la seva imatge ajudant-se de la intel·ligència artificial. Els Mossos han difós la imatge per les xarxes socials. Es tractaria d'una dona d'uns 50 anys que vestia una camisa rosa, malles blaves i sabatilles esportives negres.

0: França és la primera classificada per a les semifinals del Mundial de Futbol. El conjunt gal es va imposar al Marroc per 2-0 amb un gol de Mbappé i un altre de Dembélé. Abans, el jugador del Real Madrid havia llançat un penal que havia aturat el porter Bono. El parisenc, escollit millor jugador del partit, es va retirar en el tram final amb molèsties físiques. És el tercer cop consecutiu que els de Deschamps es classifiquen entre els 4 millors en una Copa del Món. El proper rival dels francesos sortirà del duel de quarts que disputaran Espanya i Bèlgica a partir de les 9 del vespre a Los Angeles. La selecció espanyola, que no arriba tan lluny en una Copa del Món des del 2010, té tots els jugadors disponibles. El tècnic, Luis de la Fuente, destaca el duel que també es viurà a les porteries entre Unai Simón, que encara no ha encaixat en el campionat, i Thibaut Courtois.
1: Unai Simón, David Raya o Joan García, que para mí son tres de los cinco mejores porteros del mundo, y aprovecho también para comentarlo otra vez, nos ofrecen todo lo que demandamos para un portero, en nuestro estilo, en nuestro modelo, en la fase defensiva y en fase ofensiva, son perfectos. Pero también, bajo mi punto de vista, coincido contigo, para construir un equipo hay que construirlo primero teniendo como base sólida un gran portero. Y ambos tenemos dos de los mejores porteros del mundo.
0: Pere Romeu ha renovat per dues temporades com a entrenador del Barça femení. Després de guanyar un pòquer de títols, el tècnic afronta la nova temporada amb les absències destacades d'Alexia Putellas, Mapi León i Salma Parayuelo. El preparador barceloní, que ha confirmat que no hi haurà més sortides, celebra encetar la seva tercera campanya a la banqueta blaugrana.
2: Super il·lusionat, molt content de poder seguir a casa, el club de la meva vida, així que anem alineats totalment en aquest projecte. Sabem les exigències d'aquest club, sabem les exigències del dia a dia, sabem que el nivell dels nostres futbolistes és molt alt, per tant, sempre es demanarà més, més i més. Tenim molta futbolista jove a l'equip, de molt nivell, que ara hauran de donar segur passades endavant, i sabem que tenim un filial molt competitiu que sempre que ho necessitem tirarem de jugadores de baix perquè ens puguin ajudar.
0: I en tres dies de feina, l'Espanyol ha presentat tres jugadors. El darrer en arribar ha estat Gabriel Moscardo, cedit pel PSG. El migcampista de 20 anys i que ja té experiències a les lligues brasilera, francesa i portuguesa, explica que està preparat per a un nou repte al campionat espanyol i considera que la plantilla blanca i blava té qualitat de sobres per ser competitiva.
3: Siento en mi mismo que era Gabriel Moscardo más preparado de todos para ahora ser protagonista, ahora jugar siempre y ayudar siempre. Creo que ya me adapté al fútbol europeo y ya sé de toda la intensidad que necesita, y ahora creo que va a ser una temporada espectacular por mi parte.
0: La Filmoteca de Catalunya proposa un recorregut audiovisual per les lluites de les dones dels darrers 50 anys en l'exposició Feminismes Fílmics 1976-2026. La mostra presenta pel·lícules, peces de videoart i reportatges televisius al voltant de temes com el treball, la família o la sexualitat. David Navarro ens ho explica.
4: Del 27 al 30 de maig de l'any 1976 es van celebrar al Paranimf de la Universitat de Barcelona les primeres jornades catalanes de la dona. 50 anys després, l'exposició Feminismes Fílmics reflexiona sobre la influència de la lluita de les dones en l'audiovisual català. I ho fa partint de les 9 temàtiques que es van debatre a aquell congrés, entre elles el treball, la família, la política o la sexualitat. Cadascuna s'aborda amb el remuntatge de fragments de pel·lícules, obres videogràfiques i reportatges televisius creats per dones en el darrer mig segle. Els films permeten, segons la comissària Alexandra Laudo, veure com han evolucionat les reivindicacions feministes.
5: Quan veus els diferents muntatges, també veus com la influència de certes transformacions, de certes llibertats i certs drets que podríem dir que estan potser ja més integrats o més consolidats socialment.
4: La mostra parteix en gran mesura del fons de la Filmoteca de Catalunya i es podrà veure a la sala d'exposicions de l'entitat fins al 29 de novembre.
0: Més de 30.000 persones s'han aplegat aquest dijous a la platja de Sant Sebastià de la Barceloneta per assistir al concert de Cloenda de la quarta edició de Clàssic a la platja. Sota la direcció del seu titular, Ludovic Morlot, l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya ha presentat una sinfonia imaginària, un viatge per la tradició simfònica europea a través de 5 moviments de 5 sinfonies diferents que, escoltades de manera consecutiva, conformen un únic relat musical. El concert ha comportat un any més un important desplegament tècnic i humà. De fet, el dispositiu de so ha permès sonoritzar 700 metres lineals de platja. I la cantant gal·lesa Bonnie Tyler ha mort als 75 anys després de patir complicacions arran d'una operació abdominal que li van practicar ara fa un mes a Portugal, on residia. Tyler, amb la seva veu esquerdada, emblemàtica, deixa un llegat de 18 àlbums d'estudi amb èxits internacionals com It's a Hard Age, Holding Out for Him,

0: La xarxa de comunicació local.
1: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
2: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
3: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
4: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
3: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
5: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
3: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
6: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
7: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
3: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que els bombers afronten aquest divendres una nova jornada centrada en l'extinció dels incendis que encara cremen el país amb una lleugera treva pel que fa a les condicions climatològiques els propers 2 dies, per bé que les temperatures, els termòmetres, continuaran sent molt elevades. El cos ha estabilitzat en les darreres hores la represa del foc de Guimerà a l'Urgell després que les flames hagin revifat en el flanc dret. Un ensurt que ha obligat a confinar durant unes hores 21.000 persones a Tàrrega i altres municipis del voltant. Per tot plegat, els equips d'emergència mantenen la guàrdia alta i demanen prudència a la ciutadania davant l'elevat risc d'incendi i la calor persistent de la pròxima setmana. Per cert que, segons ha transcendit fa pocs minuts, els bombers han donat per controlat el foc que cremava des de dimecres al Pla de Manlleu, a l'Alt Camp. De seguida us ho ampliem, abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest divendres 10 de juliol. Tragèdia a Almeria, on un incendi forestal al municipi de Los Gallardos ha provocat almenys 12 morts i diversos ferits. Algunes de les víctimes han perdut la vida dins de vehicles atrapats per les flames. Aquest foc d'Andalusia ha obligat a desallotjar diversos nuclis i tallar carreteres. Protecció Civil manté activats els plans d'alerta per calor davant d'una onada que s'estendrà encara fins ben bé tota la setmana vinent. Avui i demà hi haurà un petit respir amb una lleugera baixada de temperatures, però diumenge repunta el termòmetre amb valors que tornaran a superar els 40 graus. Unió de Pagesos convoca avui el sector de la vinya a una protesta per exigir solucions que garanteixin la viabilitat del sector. Han previst una tracturada a partir de les 9 del matí entre Vilafranca del Penedès i Sant Sadurní d'Anoia. Els estocs dels cellers s'acumulen i no els compren producte. Per això demanen que s'arrenquin vinyes. En parlarem tot seguit amb Josep Marrugat, membre de la sectorial de la vinya i el vi d'Unió de Pagesos. Dels esports, França és la primera classificada per a les semifinals del Mundial de Futbol. El conjunt gal es va imposar al Marroc per 2-0 amb un gol de Mbappé i un altre de Dembélé. El proper rival sortirà del duel de quarts entre la selecció espanyola i Bèlgica, que es disputarà aquesta nit a Los Angeles. I en cultura, la Filmoteca de Catalunya proposa un recorregut audiovisual per les lluites de les dones dels darrers 50 anys. Ho fa amb l'exposició Feminismes Fílmics, que presenta pel·lícules, peces de videoart i reportatges televisius al voltant de temes com el treball, la família o la sexualitat. Obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, la jornada comença amb una avaria a la B23 a Sant Feliu de Llobregat que obliga a tallar un carril en direcció a Barcelona i que deixa cues de fins a 4 quilòmetres a Molins de Rei. Pel que fa a les retencions habituals, al Llobregat hi ha congestió per l'A2 des de Pallejà. Al Besòs, cues al nus de la Trinitat i de retruc a les dues rondes en sentit sud. I pel que fa al temps, arriba al cap de setmana i ho fa amb calor, però amb menys calor que els últims dies. Aquesta petita davallada de termòmetre se sentirà principalment a la Costa Brava, però els termòmetres continuaran en els 40 graus a Ponent. També s'esperen avui algunes nuvolades, algun ruixat i algun tro a Tarragona, Lleida i al sud de Barcelona, però a la tarda el sol serà dominant. Aquest divendres suposa una petita treva respecte a un cap de setmana que ens portarà novament, com dèiem, molta calor, sobretot diumenge.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Passen 4 minuts de 8:15, us ho dèiem suar en els titulars. Els bombers afronten aquest divendres una nova jornada centrada en l'extinció dels incendis que encara cremen el país amb una lleugera treva pel que fa a les condicions climatològiques els propers 2 dies, per bé que els termòmetres, les temperatures, continuen sent molt elevades. El cos ha estabilitzat en les últimes hores la represa del foc de Guimerà, a l'Urgell, després que les flames hagin revifat en el flanc dret. un ensurt que ha obligat a confinar unes 21.000 persones a Tàrrega, Verdú, Vilagrassa i Granenella, entre altres nuclis de la comarca. L'ordre ja s'ha aixecat, malgrat que els bombers demanen a la població que no s'acosti al perímetre cremat, que abasta més de 300 hectàrees. Joan Josep Ballostes és l'inspector cap de la Regió d'Emergències de Lleida.
2: L'incendi, d'on no ha estabilitzat, esperem que no es mogui de l'entorn i de les hectàrees que ha afectat fins al moment. El que sí que mantindrem és una restricció de mobilitat, és a dir, no volem que aquesta població es desplaci en direcció a l'incendi. Mantenim un retén en l'incendi per precisament evitar que revifi i pugui progressar.
1: Us ho hem explicat a primera hora. Els bombers han donat per controlat l'incendi que cremava des de dimecres passat al nucli del Pla de Manlleu, a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. El foc ha afectat una superfície d'unes 90 hectàrees, la majoria forestals. Tot i donar-lo per controlat, els bombers mantenen un dispositiu amb 6 dotacions terrestres. I bones notícies amb el control d'aquest foc, però la darrera represa de l'incendi de Guimerà, quan ja estava estabilitzat, és un clar baròmetre de la dificultat amb la qual treballen els bombers per la simultaneïtat dels incendis i les condicions climatològiques. Un fet que els obliga també a prioritzar els efectius per no tensionar encara més un cos que ja fa la seva feina en condicions extremes. N'ha donat compte l'inspector dels bombers, Oriol Corbella.
3: El que preocupa és bàsicament la baixa humitat relativa extrema i les altes temperatures, i que el vent de marinada també és reforçat. I sumat també que el fet de que aquestes altes temperatures també afecten el nostre dispositiu. Nosaltres tenim els equips de treball, doncs evidentment treballar a 40-44 graus de temperatura és problemàtic, i també estem tenint bombers amb molts cops de calor.
1: Per avui, els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill d'incendi forestal a 196 municipis de 22 comarques. Una xifra lleugerament inferior a la dels darrers dies, gràcies sobretot al petit descens de les temperatures que s'espera per avui. Ara bé, es manté actiu el nivell 3 per perill molt alt d'incendi a més de 430 municipis de 38 comarques. Aquesta situació de risc extrem d'incendi forestal ha dut els agents rurals a elevar fins a 9 la llista d'espais naturals tancats per l'activació del nivell 4 del Pla Alfa. L'últim indret on s'ha restringit l'accés, excepte a veïns i serveis, és el Parc Natural de la Serra de Montsant. Andreu Montblanc, coordinador d'especialitat de l'àrea de Tarragona, ha explicat algunes de les restriccions que comporta aquest nivell preventiu.
4: Si hi ha cases de colònies, activitats de colònies, les han de fer al voltant de la casa de colònies, i que també han de tenir una possible opció, una possible variació, si hi ha un incendi, per poder treure aquesta canalla i portar-la a un altre lloc, o sigui, això també es demana. I en el cas aquest sí de rutes esportives o rutes excursionistes organitzades pel medi natural, aquestes sí que queden totalment anul·lades.
1: Encara relacionat amb els incendis, en aquest cas fora de Catalunya, us parlem ara de la tragèdia que s'ha viscut a Almeria. Un incendi forestal a Los Gallardos ha provocat, segons dades provisionals, 12 morts i diversos ferits. Les víctimes s'han localitzat al poble veí de Bedar, algunes de les quals en vehicles que han estat atrapats per les flames, i d'altres haurien mort en un mas proper, segons informen mitjans locals. L'incendi hauria començat ahir a la tarda per la caiguda d'un cable elèctric i s'ha propagat ràpidament a nombrosos habitatges. Les flames han obligat a desallotjar diversos nuclis i un complex turístic, i s'han tallat diverses carreteres com l'autovia A7. Protecció Civil manté activats els plans d'alerta per calor i emergència per risc d'incendi davant aquestes altes temperatures, les que estem vivint aquests dies, amb màximes de més de 40 graus i mínimes molt elevades a les nits. Tot i que avui i demà hi haurà un lleuger respir amb una petita baixada de temperatura, diumenge tornarà a repuntar la calor intensa fins dimecres o dijous que ve. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, demana molta precaució.
5: Estem tenint una situació complicada, tenim aquesta onada de calor persistent que durarà encara els propers dies i, per tant, això també fa que s'incrementi el risc d'incendis forestals i també que s'incrementin altres riscos per nosaltres típics de la calor, com per exemple són els riscos en el bany. Per la qual cosa demanem a tota la població tenir aquesta cura, aquesta vigilància, sobretot pel que fa als incendis.
1: Un PSC a la baixa tornaria a guanyar les eleccions a Catalunya segons el primer baròmetre de l'any del Centre d'Estudis d'Opinió. Els de Salvador Illa obtindrien entre 36 i 38 escons, malgrat perdre'n entre 4 i 6 respecte als darrers comicis de fa 2 anys. Un sondeig que situa en segon lloc una Esquerra Republicana que creix fins als 24-26 diputats, però frec a frec amb Aliança Catalana, el partit que dispara el seu creixement multiplicant-lo per més de 10 i que passaria, atenció, dels 2 diputats diputats a una forquilla d'entre 23 i 25, quedant-se un de cada 3 vots de Junts, el seu principal rival. Els de Carles Puigdemont perdrien la meitat dels escons actuals i amb 16-18 diputats caurien fins a la quarta força al Parlament. Un hemicicle en què més d'una quarta part dels escons podrien estar ocupats per l'extrema dreta catalana i la de Vox, que empataria amb el PP amb entre 12 i 13 diputats. Empat també entre els Comuns i la CUP amb 4 i 5 escons. Ara bé, el creixement d'Aliança Catalana no veu només del traspàs de vot de Junts, sinó també del de Vox, que triplicaria aquesta transferència electoral. Joan Rodríguez és director del CEO.
6: En aquest baròmetre ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada 5. Entre un de cada 5 i un de cada 4. Pensem que havíem estimat una transferència d'un 9% de votants a l'anterior baròmetre i ara estem estimant ja quasi un 25%, un 23% aproximadament. Això és un increment important i, per tant, vol dir que aquí s'ha activat un canal de transferència electoral que fins ara no era evident.
1: I encara més estadístiques, només 2 de cada 10 ciutadans fan servir el català per adreçar-se a aquelles persones que pensen que són originàries d'un altre país. I només el 17% el manté quan els responen en castellà. Són dades de l'informe CAT 2026 de Plataforma per la Llengua que constata que el català continua en situació d'emergència. En té més detalls l'Ester Minguell.
7: L'entitat creu que l'actitud dels catalanoparlants d'amagar la llengua és una de les causes del retrocés de l'ús del català. També ho atribueix a l'augment de la immigració no arrelada, la intervenció de l'ordenament jurídic a favor del castellà i l'augment de continguts audiovisuals en altres llengües, principalment castellà i anglès. Tot i això, l'entitat veu possibilitats d'avançar i apel·la a l'actitud dels catalanoparlants. Òscar Escudé és president de

0: Artística, i en canvi, el català guanya terreny en alguns àmbits esportius com els entrenaments de bàsquet, on 3 de cada 4 converses es fan en català.
1: I arribarem a 3:15 explicant-vos que aquest matí els viticultors del Penedès tornen a sortir al carrer. La tracturada entre Vilafranca i Sant Sadurní vol denunciar una crisi que ja fa setmanes que s'arrossega. Cellers que no compraran raïm, estocs que no baixen i un model que, segons el sector, ha entrat en col·lapse. Per entendre què hi ha al fons d'aquesta situació i què reclama la pagesia, avui ens acompanya Josep Marrugat, que és membre de la sectorial de la vinya i el vi d'Unió de Pagesos. Senyor Marrugat, gràcies i bon dia per atendre'ns.
2: Hola, bon dia a tothom.
1: Parleu d'un col·lapse de model. Quin és exactament aquest model vitivinícola i per què s'ha arribat al punt que una verema bona i que preveieu bona i que volíeu bona es converteix en un problema per la pagesia?
2: Bé, tot això va ben truncat bàsicament pel consum i la sortida del vi, no? Les exportacions, les mesures de tràmit i tal també s'han ressentit. I al mateix temps estem veient com el consum intern, doncs, en lloc de remuntar, doncs el que fa és, d'ençà de la pandèmia, anar baixant, i això està condicionant bàsicament el comerç. I ara que tenim una per fi una collita una mica normalitzada després de molts anys de sequera, veiem que no hi ha demanda al mercat i que els preus poden ser bastant ruïnosos també. Vull dir que s'ajunten les dues coses.
1: Quines mesures realment servirien per reduir excedents i ordenar el mercat? I per què no s'han aplicat abans, si una mica es podia preveure aquest descens del consum?
2: Bé, sí que s'han aplicat mesures. Sempre tenim el fet de la vinya, bàsicament estem denominacions d'origen i anem abaixant la producció màxima admesa per hectàrea. Anem fent algun altre tipus de mesures. S'han implementat enguany la verema en verd per fer caure el raïm i a canvi d'una indemnització ara en aquests dies, malgrat la calor, doncs molts viticultors estan fent caure el raïm per obtenir una renda que d'altra manera fora qüestionable, no? I després també hi ha el tema de la destil·lació, però gastar molts diners públics per eliminar producte tampoc és una cosa que es pugui instaurar indefinidament. I per això surt el tema de l'arrencada de vinya, que en aquest cas hauria de ser social, els viticultors amb més edat i amb menys continuïtat que puguin fer una mena de jubilació anticipada, perquè la situació no és només a Catalunya, sinó a nivell d'Espanya i d'Europa i del món, que el consum de vi doncs no és una tendència de moda i que tenim una producció per sobre del consum.
1: Doncs Josep Marrugat, ens n'hem fet ressò per començar, però estarem pendents, evidentment, d'aquesta mobilització que arrenqueu a partir de les 9, d'aquí unes horetes. Doncs gràcies per l'atenció dispensada en aquests moments. Que vagi molt bé.
2: Gràcies a vosaltres i a tothom. Molt bé.
1: I on tampoc pinten gaire bé les coses és el grup Volkswagen, que ha presentat al seu Consell de Supervisió un nou pla estratègic que contempla la reducció de fins al 50% de la gamma de models i l'acomiadament de fins a 100.000 persones. L'empresa alemanya, propietària, entre d'altres, de Seat, Audi, Porsche o Skoda, assegura que d'aquesta manera vol reforçar la competitivitat. En conjunt, reduirà la seva capacitat de producció un 25%, de 12 a 9 milions de vehicles. Es preveu el tancament de 4 fàbriques a Alemanya i encara no se sap quin impacte tindrà aquest pla a la planta de Seat a Martorell. Detingut un home per la mort violenta d'un altre home a Cubelles, al Garraf. L'assassinat s'ha registrat a primera hora del matí d'aquest dijous prop del cementiri de la població. Els fets es podrien estar relacionats amb la presència d'un assentament de persones sense llar que hi ha a la zona. La mort s'hauria produït amb arma blanca. El que pràcticament descarten és que el crim tingui res a veure amb algun tipus de delinqüència organitzada. Fa unes setmanes, una comunitat de veïns de la zona ja va alertar que a l'assentament es produïen situacions de violència. I atenció al que us expliquem ara. Els Mossos d'Esquadra han utilitzat la intel·ligència artificial per fer el retrat robot d'una dona que va aparèixer morta al riu Segre el passat 3 de juny. Suran, a l'altura del Pont Nou. Les investigacions per

0: Esbrinar la seva identitat fins ara han estat infructuoses. I és que la dona no portava cap document identificatiu ni tampoc consta cap denúncia sobre la seva desaparició. És per això que la policia va reconstruir la seva imatge ajudant-se de la intel·ligència artificial. Els Mossos han difós la imatge per les xarxes socials. Es tractaria d'una dona d'uns 50 anys que vestia una camisa rosa, malles blaves i sabatilles esportives negres. A mitjans de juliol, qui més qui menys està pensant ja en les vacances d'estiu. Alguns simplement per desconnectar, d'altres per viatjar i descobrir països exòtics. Però per fer-ho s'han de vacunar. La demanda creix significativament en aquestes dates estiuenques, quan el Centre de Salut Internacional acumula llistes d'espera. Per aquest motiu, els professionals de la salut recomanen tenir molta planificació prèvia a l'hora de vacunar-se. Ens ho expliquen els companys de Vallès Visió.
1: Encara que el Centre de Salut Internacional té flux de treball tot l'any, la demanda puja a partir de l'abril, fins al punt que avui dia el servei de vacunació té llistes d'espera fins a un mes. Tot i això, cada vacunació funciona de forma diferent. Tenim les que són monodosi, com podria ser la febre groga. També les vacunes que requereixen una especial planificació del viatge.
2: No és tan sols anar d'aquí un mes a vacunar-me, sinó depenent de quines vacunes necessiti, necessito que aquestes vacunes facin la seva feina i que em donin aquestes defenses, com una hepatitis, que si la persona no la portés, hauríem d'esperar entre vacuna i vacuna 3 mesos.
1: Un procés de vacunació i control que s'ha de dur a terme al Centre de Salut Internacional. Per tant, és important consultar prèviament amb el nostre metge de capçalera quins centres del més adient i que disposarà de la vacuna que necessitem. L'hepatitis és una de les més subministrades a l'hora de viatjar, sobretot a la població més gran. Així com és important saber gestionar el previatge, és igual d'imprescindible fer un seguiment postviatge, si hem detectat qualsevol patologia que es fa persistent.
0: França és la primera classificada per a les semifinals del Mundial de Futbol. El conjunt gal es va imposar al Marroc per 2-0 amb un gol de Mbappé i un altre de Dembélé. Abans, el jugador del Real Madrid havia llançat un penal que havia aturat el porter Bono. El parisenc, escollit millor jugador del partit, es va retirar en el tram final amb molèsties físiques. És el tercer cop consecutiu que els de Deschamps es classifiquen entre els 4 millors en una Copa del Món. El proper rival dels francesos sortirà del duel de quarts que disputaran Espanya i Bèlgica a partir de les 9 del vespre a Los Angeles. La selecció espanyola, que no arriba tan lluny en una Copa del Món des del 2010, té tots els jugadors disponibles. El tècnic, Luis de la Fuente, destaca el duel que també es viurà a les porteries entre Unai Simón, que encara no ha encaixat en el campionat, i Thibaut Courtois.
3: Unai Simón, David Raya o Joan García, que para mí son 3 de los 5 mejores porteros del mundo, y aprovecho también para comentarlo otra vez, nos ofrecen todo lo que demandamos para un portero, en nuestro estilo, en nuestro modelo, en la fase defensiva y en fase ofensiva, son perfectos. Pero también, bajo mi punto de vista, coincido contigo, para construir un equipo hay que construirlo primero teniendo como base sólida un gran portero. Y ambos tenemos dos de los mejores porteros del mundo.
0: El jugador del Bayern Leverkusen, Aleix García, aprofita els darrers dies de vacances per passar temps a Ulldecona. Com cada any, el futbolista organitza un campus a la seva localitat on passa temps amb els més menuts mentre es planteja un possible canvi d'aires en el mercat d'estiu. És una informació de la Vicky Magí, de Canal 21 Ebre.
4: És una cita clàssica de l'estiu. Es tracta del campus de l'Aleix García a Ulldecona, del que gaudeixen més de 60 joves. El jugador faldut aprofita els últims dies abans d'incorporar-se a la pretemporada del Bayer Leverkusen per compartir amb ells coneixements futbolístics i diversió. Campus a banda, l'Aleix valora la passada temporada amb el Leverkusen a nivell col·lectiu i personal, terreny en el que va aparèixer a l'11 ideal de la Bundesliga.
5: Hem perdut molts de punts molt fàcils durant la temporada que bueno, si els haguéssim aconseguit, doncs probablement haguéssim lluitat per estar inclús segons, i després a nivell individual molt bona temporada, en assistències, en minuts, en gols, crec que ha sigut probablement la meva millor temporada.
4: Aleix té contracte fins a 2029 amb l'equip alemany, però el seu bon rendiment ha despertat l'interès d'alguns clubs i el seu nom ha aparegut vinculat a equips com l'Atlètic de Madrid.
5: Els meus agents estan treballant en buscar la millor opció per a mi, per a la meva família, i ja després, pues ja t'he dit, si ens hem de quedar, estem encantats a Alemanya, estem encantats al Leverkusen, i si ha de vindre algú nou, pues benvingut.
4: Després de molts anys de treball i tenacitat, Àlex García es troba al millor moment de la seva carrera esportiva.
0: Després d'una temporada en què només ha guanyat la Supercopa, el Barça d'hoquei està en un procés de renovació. Aquest estiu han sortit de l'equip jugadors importants com Pablo Álvarez, Sergi Fernández i Ferran Font, mentre que se n'hi han incorporat també de nous com Martí Casas, Davide Gavioli, Nico Ojeda i Arnau Martínez. El mànager esportiu de la secció, Gavi Cairo, explica els canvis.
6: Hem tingut de prendre decisions perquè això no torni a passar l'any que ve. A partir d'aquí han sigut decisions que en molts casos han sigut impopulars i que no ens han agradat, però que creiem de que són necessàries i que es donarà un impuls per tenir aquesta ambició de cara a la temporada que ve que tots volem, i això relacionat amb les noves incorporacions que ens donen un plus d'aire nou.
0: El Sala 5 Martorell ha posat en marxa una campanya de micromecenatge per garantir la continuïtat i el creixement del projecte que vol consolidar el primer equip a segona divisió del futbol sala apostant pel talent de la casa. Ens amplia la informació la Rosa Fernández de Martorell TV.
7: El president del club, Xavi Torres, explica que la campanya neix de la necessitat de donar estabilitat a un projecte que va més enllà del primer equip.
8: El nostre objectiu avui en dia és que el primer equip hi hagi el màxim número de nois d'aquí Martorell, que la temporada que ve ja podem dir amb molta satisfacció que tindrem dos nois de Martorell jugant a segona divisió, pràcticament professional, i que pràcticament el 99% de la plantilla serà jugadors d'aquí, dels pobles del voltant, i que molts d'ells han estat formats a la nostra pedrera.
7: A nivell competitiu, servirà també per cobrir les exigències d'una categoria professionalitzada, assumint despeses relacionades amb jugadors, cos tècnic, preparadors físics i fisioterapeutes. Des del Sala 5 Martorell animen aficionats, empreses i ciutadania a participar en aquesta iniciativa per ajudar a construir el futur del futbol sala martorellenc.
0: Arribarem a les 8 amb la cultura. La Filmoteca de Catalunya proposa un recorregut audiovisual per les lluites de les dones dels darrers 50 anys en l'exposició Feminismes Fílmics 1976-2026. La mostra presenta pel·lícules, peces de videoart i reportatges televisius al voltant de temes com el treball, la família o la sexualitat. Ens ho amplia en David Navarro.
9: Del 27 al 30 de maig de l'any 1976 es van celebrar al Paranimf de la Universitat de Barcelona les primeres jornades catalanes de la dona. 50 anys després, l'exposició Feminismes Fílmics reflexiona sobre la influència de la lluita de les dones en l'audiovisual català. I ho fa partint de les 9 temàtiques que es van debatre a aquell congrés, entre elles el treball, la família, la política o la sexualitat. Cadascuna s'aborda amb el remuntatge de fragments de pel·lícules, obres videogràfiques i reportatges televisius creats per dones en el darrer mig segle. Els films permeten, segons la comissària Alexandra Laudo, veure com han evolucionat les reivindicacions feministes.
10: Quan veus els diferents muntatges, també veus com la influència de certes transformacions, de certes llibertats i certs drets que podríem dir que estan potser ja més integrats o més consolidats socialment.
9: La mostra parteix en gran mesura del fons de la Filmoteca de Catalunya i es podrà veure a la sala d'exposicions de l'entitat fins al 29 de novembre.
0: La cantant gal·lesa Bonnie Tyler ha mort als 75 anys després de patir complicacions arran d'una operació abdominal que li van practicar ara fa un mes a Portugal, on residia. Tyler deixa un llegat de 18 àlbums d'estudi amb èxits internacionals com a It's a Hare, Holding Out for a Hero o Total Eclipse of the Heart.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Vine al Palau Güell, a tocar a la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: Sabies que...
4: Saps per què l'aigua del mar és salada? Són, curiosament, els sediments que arrosseguen els rius d'aigua dolça que arriben al mar els responsables de la seva salinitat. Aquests sediments estan formats en gran manera per pedres de valls i muntanyes que s'incorporen al riu al llarg de tota la llera i que també s'acaben dipositant en el fons del seu llit fluvial. El corrent d'aquests rius, les tempestes, les riades i altres fenòmens naturals acaben abocant al mar els sediments que es queden allí per sempre. Així, quan l'aigua s'evapora, les sals minerals es queden als oceans salinitzant les seves aigües. L'índex de salinitat de l'aigua marina té una mitjana de 35 grams per cada litre.
0: La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
5: Bon dia, els bombers afronten aquest divendres una nova jornada centrada en l'extinció dels incendis que encara cremen el país amb una lleugera treva pel que fa a les condicions climatològiques els propers dos dies, per bé que les temperatures continuen sent molt elevades. El cos ha estabilitzat en les darreres hores la represa del foc de Guimerà, a l'Urgell, després que les flames hagin revifat en el flanc dret. Un ensurt que ha obligat a confinar durant unes hores 21.000 persones a Tàrrega i altres municipis del voltant. Per tot plegat, els equips d'emergència mantenen la guàrdia alta i demanen prudència a la ciutadania davant de l'elevat risc d'incendi i la calor persistent de la pròxima setmana. Per cert que, segons ha transcendit fa pocs minuts, els bombers han donat per controlat el foc que cremava des de dimecres al Pla de Manlleu, a l'Alt Camp. D'aquesta manera encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 10 de juliol, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Tragèdia a Almeria, on un incendi forestal al municipi de Los Gallardos ha provocat almenys 12 morts i diversos ferits. Algunes de les víctimes han perdut la vida dins de vehicles atrapats per les flames. Aquest foc d'Andalusia ha obligat a desallotjar diversos nuclis i tallar carreteres. Protecció Civil manté activats els plans d'alerta per calor davant d'una onada que s'estendrà encara fins ben bé tota la setmana vinent. Avui i demà hi haurà un petit respir amb una lleugera baixada de temperatures, però diumenge repunta el termòmetre amb valors que tornaran a superar els 40 graus. Una calor irrespirable que s'ha notat també de valent aquests dies en algunes línies de rodalies del sud del país, on alguns vagons circulen sense aire condicionat. Parlarem tot seguit d'aquests greuges amb la portaveu de Dignitat a les Vies, l'Anna Gómez. Unió de Pagesos convoca avui el sector de la vinya a una protesta per exigir solucions que garanteixin la viabilitat del sector. Han previst una tracturada a partir de les 9 del matí entre Vilafranca del Penedès i Sant Sadurní d'Anoia. Els estocs dels cellers s'acumulen i no els compren producte. Per això demanen que s'arrenquin vinyes. Josep Marrugat, membre de la sectorial de la vinya i el vi d'Unió de Pagesos, ha parlat d'aquesta crisi al Notícies en xarxa.
6: I ara que tenim una per fi una collita una mica normalitzada després de molts anys de sequera, veiem que no hi ha demanda al mercat i que els preus poden ser bastant ruïnosos, perquè la situació no és només a Catalunya, sinó a nivell del món, que el consum de vi, doncs, no és una tendència de moda i que tenim una producció per sobre del consum.
5: França és la primera classificada per a les semifinals del Mundial de Futbol. El conjunt gal es va imposar al Marroc per 2-0 amb un gol de Mbappé i un altre de Dembélé. El proper rival sortirà del duel de quarts entre la selecció espanyola i Bèlgica, que es disputarà aquesta nit a Los Angeles. I la Filmoteca de Catalunya proposa un recorregut audiovisual per les lluites de les dones dels darrers 50 anys. Ho fa amb l'exposició Feminismes Fílmics, que presenta pel·lícules, peces de videoart i reportatges televisius al voltant de temes com el treball, la família o la sexualitat. Passen gairebé 4 minuts de les 8 del matí, és hora punta, per tant, a aquesta hora volem saber com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, un dia més connectem a aquesta hora amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia de l'Amo. Molt bon dia, Sílvia.
7: Hola, molt bon dia. Doncs hem de seguir parlant lamentablement d'incendis i de vies afectades. Encara n'hi ha dues detallades i dues on només poden accedir veïns. Per tant, si us expresseu cap a les zones on hi ha hagut incendis, sisplau, informeu-vos. En el cas de l'àrea metropolitana, en aquests moments hem de començar parlant, per exemple, dels accessos nord, on tenim a la P7 a Barberà del Vallès retencions en ambdós sentits de la marxa, com el seu lateral, també. A la C16, Terrassa, en sentim Barcelona, la C33 i la C58 per accedir de Montcada cap a Trinitat i Rondes, i en aquesta C58 també aturades a Ripollet en sentit Manresa. Pel que fa a l'àrea sud, hem de destacar sobretot la 2 a Sant Vicenç dels Horts en sentit Barcelona, i també l'entrada i sortida cap a la Diagonal, sobretot d'entrada on hi ha l'avaria d'un vehicle a Sant Feliu, un carril tallat, i això provoca 4 quilòmetres de lentitud. No s'escapa a les Rondes, on hi ha una mica de mobilitat, i demanar-vos, com sempre, que us mantingueu informats i que no baixeu la guàrdia. Bon dia.
5: I pel que fa a la previsió del temps, petita treva aquests dies, però atenció, diumenge, perquè la calor torna a apretar. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
8: Bon dia, Helena. Doncs aquesta temperatura, que com a mínim avui i demà, ja no serà tan elevada. S'ha de dir una cosa, venim d'un extrem molt elevat. Per tant, per poc que baixi, doncs, lògicament és una davallada, però continuarem parlant de molta calor, que és el cas del que tindrem avui. De fet, el matí està començant una altra vegada molt xafogós, i amb moltes temperatures, fins i tot també a l'interior del país, que no han baixat dels 24 o dels 25 graus. Ja diem, la calor i la basca, la xafogor, és evident, o són evidents. Amb alguns núvols que aquest matí s'aniran passejant pel cel d'una forma bastant dispersa, escadussera, no serà estrany que hi hagi alguna gotellada dispersa, sobretot aquest matí entre Tarragona i Barcelona, i migdia més cap al Pirineu, però poca pluja. De fet, aquesta tarda el sol serà ja molt dominant a tot arreu, tret de l'Alt Pirineu, també l'interior de l'Ebre, zones a les que tindrem algun ruixat, i tot plegat amb una temperatura aquesta tarda alta, però menys que ahir. En el cas de Lleida encara fregarem els 40 graus, però a la Costa Brava, per exemple, avui la baixada serà bastant contundent, si ho comparem amb dies enrere. Cap de setmana, que serà demà, de calor normalitzada, per tant, de calor d'un 11 de juliol, no ho oblidem, però el diumenge la temperatura tornarà a pujar més de 40 graus novament a Lleida, i de tempestes poques. Demà al matí, si de cas, algun ruixat entre Girona i Barcelona, per tant, Helena, demà molt d'hora, molta gent s'esvararà en aquestes zones poblades del país, però després al migdia el sol acabarà sortint. N'estarem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
5: Els bombers afronten aquest divendres una nova jornada centrada en l'extinció dels incendis que encara cremen el país amb una lleugera treva pel que fa a les condicions climatològiques els propers 2 dies. Per bé que, com ens explicava ara en Lluís Miquel, les termòmetres, les temperatures, continuen sent encara molt elevades. El cos ha estabilitzat en les darreres hores la represa del foc de Guimerà, a l'Urgell, després que les flames hagin revifat en el flanc dret. Un ensurt que ha obligat a confinar unes unes 21.000 persones a Tàrrega, Verdú, Vilagrassa i Granenella, entre altres nuclis de la comarca. L'ordre ja s'ha aixecat, malgrat que els bombers demanen a la població que no s'acosti al perímetre cremat que abasta més de 300 hectàrees. Joan Josep Bellostes és l'inspector en cap de la Regió d'Emergències de Lleida.
9: L'incendi, donant el ple estabilitzat, esperem que no es mogui de l'entorn i de les hectàrees que ha afectat fins al moment. El que sí que mantindrem és una restricció de mobilitat, és a dir, no volem que doncs, aquesta població es desplaci en direcció a l'incendi. Mantenim un reten en l'incendi per precisament evitar que doncs, revifi i pugui doncs, progressar.
5: Us ho hem explicat a primera hora. Els bombers han donat per controlat l'incendi que cremava des de dimecres passat al nucli del Pla de Manlleu a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. El foc ha afectat una superfície d'unes 90 hectàrees, la majoria forestals. Tot i donar-lo per controlat, els bombers mantenen un dispositiu amb 6 dotacions terrestres. Bones notícies amb el control d'aquest foc, però la darrera represa de l'incendi de Guimerà, quan ja estava estabilitzat, és un clar baròmetre de la dificultat amb la qual treballen els bombers per la simultaneïtat dels incendis i les condicions climatològiques. Un fet que els obliga també a prioritzar els efectius per no tensionar encara més un cos que ja fa la seva feina en condicions extremes. N'ha donat compte l'inspector dels bombers, Oriol Corbella.
10: El que preocupa és bàsicament la baixa humitat relativa extrema i les altes temperatures i que el vent de marinada també és reforçat. I sumat també que el fet de que aquestes altes temperatures també afecten el nostre dispositiu. Nosaltres tenim els equips de treball, doncs evidentment treballar a 40-44 graus de temperatura doncs, és problemàtic i també estem tenint doncs, bombers amb molts cops de calor.
5: Per avui, els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill d'incendi forestal a 196 municipis de 22 comarques. Una xifra lleugerament inferior a la dels darrers dies, gràcies, sobretot, al petit descens de les temperatures que s'espera per avui. Ara bé, es manté actiu el nivell 3 per perill molt alt d'incendi a més de 430 municipis de 38 comarques. Encara relacionat amb els incendis, en aquest cas fora de Catalunya, us parlem ara de la tragèdia que s'ha viscut a Almeria. Un incendi forestal a Los Gallardos ha provocat, segons dades provisionals, 12 morts i diversos ferits. Les víctimes s'han localitzat al poble veí de Bédar, algunes de les quals en vehicles que han estat atrapats per les flames i d'altres haurien mort en un mas proper, segons informen mitjans locals. L'incendi hauria començat ahir, a la tarda, per la caiguda d'un cable elèctric i s'ha propagat ràpidament a nombrosos habitatges. Les flames han obligat a desallotjar diversos nuclis i un complex turístic i s'han tallat diverses carreteres com l'autovia A7. Protecció Civil manté activats els plans d'alerta per calor i d'emergència per risc d'incendi davant, com us expliquem, les altes temperatures d'aquests dies, a màximes de més de 40 graus i mínimes molt elevades a les nits. Tot i que avui i demà hi haurà un lleuger respir amb una petita baixada de temperatura, diumenge tornarà a repuntar la calor intensa fins dimecres o dijous que ve. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, demana molta precaució.
11: Estem tenint una situació complicada, tenim aquesta onada de calor persistent, que durarà encara els propers dies i, per tant, això també fa que s'incrementi el risc d'incendis forestals i també que s'incrementin altres riscos per nosaltres típics de la calor, com per exemple són els riscos en el bany. Per la qual cosa demanem doncs, a tota la població tenir aquesta cura, aquesta vigilància, sobretot pel que fa als incendis.
5: L'onada de calor ha convertit el servei de Rodalies en un risc real per a la salut i la seguretat. A les línies del sud, la R15, la R16, la R2 Sud i els serveis de les Terres de l'Ebre, els trens circulen sense aire condicionat amb vagons que superen els 40 graus. De fet, el mateix sindicat de maquinistes, el CEMAF, alerta que Renfe encara no disposa d'un protocol operatiu per gestionar fallades de climatització en episodis com aquest de calor i adverteixen que l'estrès tèrmic pot comprometre la capacitat de resposta del personal i posar en risc els viatgers. Anna Gómez és la portaveu de Dignitat a les Vies. Bon dia, Anna, i gràcies per atendre'ns.
12: Bon dia.
5: Què està passant exactament a les línies del sud de Rodalies? És un problema puntual, Anna, d'alguns trens, o és una situació generalitzada aquests dies de tanta calor?
12: Bueno, suposo que va lligat a la falta de material, material vell, manteniment... És una mica de tot. Sempre hem tingut problemes de climatització, però clar, quan ve onades de calor com la que tenim ara, doncs encara es nota més.
5: I quines condicions us heu trobat dins dels vagons? Què parlem de temperatures, de saturació, de marejos? Fins a quin punt és insostenible viatjar així?
12: Home, el més greu per mi és quan el maquinista para i diu que té les mateixes condicions que nosaltres a la cabina i, clar, amb condicions així no pot conduir perquè no pot mantenir la concentració i el tren acaba allà.
5: I aleshores què feu, els viatgers? Heu de baixar? Us heu d'esperar? Com va la cosa?
12: Clar, a veure, en els dos casos que jo he viscut, el maquinista ha intentat arribar fins a una estació central, que si hi ha gent que podia acabar el viatge o que podies agafar un altre tren, i bueno, pues, allà pues, fas transbord. El que vam viure a Tarragona vam fer transbord i l'altre el vaig viure d'una altra manera, i és que estava a Estació de França, una estació que no té aire, igual que cap estació de Tarragona, aire Tarragona de Barcelona, i esperàvem el tren per poder sortir nosaltres, i el tren es va quedar a mig camí per un problema de climatització, perquè el maquinista va dir prou, i no teníem tren per fer el retorn. Això va suposar que van tenir que buscar un altre material, i com no n'hi havia, 2 hores tard. Anna, aleshores, estàs tancat a Estació de França, sense aire, però també pots estar tancat a Passeig de Gràcia, que són més petites, etc.
5: Heu traslladat aquesta incidència a Renfe? Hi ha hagut resposta, algun protocol, algun mecanisme d'atenció als usuaris? Us han dit alguna cosa?
12: No, no ens han dit res. A veure, nosaltres ja ens han traslladat fa temps que hi ha un problema de material i ells la nostra reclamació la saben i la fem arribar.
5: La saben per part dels usuaris i també la saben, sens dubte, per part del mateix sindicat de maquinistes, que també ho ha denunciat a través d'un comunicat. Gràcies, Anna, per aquesta denúncia. Bon dia.
12: Bon dia.
0: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
5: Un quart de nou del matí, Unió de Pagesos ha convocat el sector vitivinícola català a protestar d'aquí a 3 quarts d'hora aproximadament per la crisi que pateixen i també per demanar solucions estructurals urgents. Ho faran amb una tracturada que arrencarà a les 9 del matí a Vilafranca del Penedès i que acabarà a Sant Sadurní d'Anoia. I és que, tot i que semblava que enguany seria una bona verema, al final estan sorgint problemes que fan preveure un any dolent. Per això demanen que s'arrenquin vinyes. Josep Marrugat és membre de la sectorial de la vinya i el vi d'Unió de Pagesos i ha analitzat aquesta crisi aquí, al Notícies en Xarxa.
6: I ara que tenim una collita una mica normalitzada després de molts anys de sequera, veiem que no hi ha demanda al mercat i que els preus poden ser bastant ruïnosos. Sí que s'han aplicat mesures, sempre tenim el fet de la vinya, bàsicament està en denominacions d'origen, i anem abaixant la producció màxima admesa per hectàrea. S'han implementat enguany la barema en verd per fer caure el raïm i a canvi d'una indemnització ara en aquests dies, malgrat la calor, doncs molts viticultors estan fent caure el raïm per obtenir una renda, perquè la situació no és només a Catalunya, sinó a nivell del món, que el consum de vi doncs no és una tendència de moda.
5: I on tampoc pinten gaire bé les coses és el grup Volkswagen, que ha presentat al seu Consell de Supervisió un nou pla estratègic que contempla la reducció de fins al 50% de la gamma de models i l'acomiadament de fins a 100.000 persones. L'empresa alemanya, propietària, entre d'altres, de Seat, Audi, Porsche o Skoda, assegura que d'aquesta manera vol reforçar la competitivitat. En conjunt, reduirà la seva capacitat de producció un 25%, de 12 a 9 milions de vehicles. Es preveu el tancament de 4 fàbriques a Alemanya i encara no se sap quin impacte tindrà aquest pla a la planta de Seat a Martorell. Un PSC a la baixa tornaria a guanyar les eleccions a Catalunya segons el primer baròmetre de l'any del Centre d'Estudis d'Opinió. Els de Salvador Illa obtindrien entre 36 i 38 escons, malgrat perdre'n entre 4 i 6 respecte als darrers comicis de fa 2 anys. Un sondeig que situa en segon lloc una Esquerra Republicana que creix fins als 24-26 diputats, però frec a frec amb Aliança Catalana, el partit que dispara el seu creixement multiplicant-lo per més de 10 i que passaria, atenció, dels 2 diputats a una forquilla d'entre 23 i 25, quedant-se 1 de cada 3 vots de Junts, el seu principal rival. Els de Carles Puigdemont perdrien la meitat dels escons actuals i amb 16-18 diputats caurien fins a la quarta força al Parlament. El creixement d'Aliança Catalana no veu només del traspàs de vots de Junts, sinó també del de Vox, que triplicaria aquesta transferència electoral. Joan Rodríguez és director del CEO.
13: En aquest baròmetre ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, 1 de cada 5. Entre 1 de cada 5 i 1 de cada 4. Pensem que havíem estimat una transferència d'un 9% de votants a l'anterior baròmetre i ara estem estimant ja quasi un 25%, un 23% aproximadament. Això és un increment important i, per tant, vol dir que aquí s'ha activat un canal de transferència electoral que fins ara no era evident.
5: I només 2 de cada 10 ciutadans fan servir el català per adreçar-se a aquelles persones que pensen que són originàries d'un altre país. I tan sols el 17% el manté quan els responen en castellà. Són dades de l'informe CAT 2026 de Plataforma per la Llengua que constata que el català continua en situació d'emergència. En té més detalls l'Ester Minguell.
14: L'entitat creu que l'actitud dels catalanoparlants d'amagar la llengua és una de les causes del retrocés de l'ús del català. També ho atribueix a l'augment de la immigració no arrelada, la intervenció de l'ordenament jurídic a favor del castellà i l'augment de continguts audiovisuals en altres llengües, principalment castellà i anglès. Tot i això, l'entitat veu possibilitats d'avançar i apel·la a l'actitud dels catalanoparlants. Òscar Escudé és president de Plataforma per la Llengua.
15: Sí, passem aquest 17,4% que dèiem de catalanoparlants que mantenen la llengua quan se'ls parla castellà. Si aquest percentatge augmentés significativament, el paisatge lingüístic, el missatge que donem a tothom seria molt, molt diferent. Per tant, insistim, catalanoparlants, iniciem sempre les converses en català i mantinguem-la.
14: L'informe detalla que 9 de cada 10 persones creuen que el català és un mecanisme d'ascensor social i 7 de cada 10 consideren que la Generalitat ha de fer polítiques per reforçar l'ensenyament del català als immigrants. L'àmbit de la salut és el que pateix més regressió lingüística i, en canvi, el català guanya terreny en alguns àmbits esportius com els entrenaments de bàsquet, on 3 de cada 4 converses es fan en català.
5: Detingut un home per la mort violenta d'un altre a Cubelles, al Garraf. L'assassinat s'ha registrat a primera hora del matí d'aquest dijous a prop del cementiri de la població. Els fets podrien estar relacionats amb la presència d'un assentament de persones sense llar que hi ha a la zona. La mort s'hauria produït amb arma blanca. El que pràcticament descarten és que el crim tingui res a veure amb algun tipus de delinqüència organitzada. Fa unes setmanes, una comunitat de veïns de la zona ja va alertar que a l'assentament es produïen situacions de violència. Els Mossos d'Esquadra han identificat la dona trobada morta el 3 de juny al riu Segre, a Lleida, des de la qual s'investiga si la mort té un origen criminal. Els investigadors consideren que es tracta d'una mort violenta, però mantenen obertes diverses hipòtesis sobre les circumstàncies en què es va produir. Hores abans de confirmar la identificació, que respon a una dona de 50 anys de nacionalitat espanyola, s'havia distribuït un retrat robot de la víctima generat amb intel·ligència artificial. Finalment, com us dèiem, els Mossos han indicat que la identificació s'ha pogut fer gràcies a les gestions que ja tenien obertes.

0: França és la primera classificada per a les semifinals del Mundial de Futbol. El conjunt gal es va imposar al Marroc per 2-0 amb un gol de Mbappé i un altre de Dembélé. Abans, el jugador del Real Madrid havia llançat un penal que havia aturat el porter Bono. El parisenc, escollit millor jugador del partit, es va retirar en el tram final amb molèsties físiques. És el tercer cop consecutiu que els de Deschamps es classifiquen entre els 4 millors en una Copa del Món. El proper rival dels francesos sortirà del duel de quarts que disputaran Espanya i Bèlgica a partir de les 9 del vespre a Los Angeles. La selecció espanyola, que no arriba tan lluny en una Copa del Món des del 2010, té tots els jugadors disponibles. El tècnic, Luis de la Fuente, destaca el duel que també es viurà a les porteries entre Unai Simón, que encara no ha encaixat en el campionat, i Thibaut Courtois.
1: Unai Simón, David Raya o Joan García, que para mí son tres de los cinco mejores porteros del mundo, y aprovecho también para comentarlo otra vez, nos ofrecen todo lo que demandamos para un portero, en nuestro estilo, en nuestro modelo, en la fase defensiva y en fase ofensiva, son perfectos. Pero también, bajo mi punto de vista, coincido contigo, para construir un equipo hay que construirlo primero teniendo como base sólida un gran portero. Y ambos tenemos dos de los mejores porteros del mundo.
0: I Pere Romeu ha renovat per dues temporades com a entrenador del Barça femení. Després de guanyar un pòquer de títols, el tècnic afronta la nova temporada amb les absències destacades d'Alexia Putellas, Mapi León i Salma Parayuelo. El preparador barceloní, que ha confirmat que no hi haurà més sortides, celebra encetar la seva tercera campanya a la banqueta blaugrana.
2: Super il·lusionat, molt content de poder seguir a casa el club de la meva vida, així que anem alineats totalment en aquest projecte. Sabem les exigències d'aquest club, sabem les exigències del dia a dia, sabem que el nivell dels nostres futbolistes és molt alt, per tant, sempre es demanarà més, més i més. Tenim molta futbolista jove a l'equip, de molt nivell, que ara hauran de donar segur passades endavant, i sabem que tenim un filial molt competitiu que sempre que ho necessitem tirarem de jugadores de baix perquè ens puguin ajudar.
0: En tres dies de feina, l'Espanyol ha presentat tres jugadors. El darrer en arribar ha estat Gabriel Moscardo, cedit pel PSG, el migcampista de 20 anys i que ja té experiència a les lligues brasilera, francesa i portuguesa. Explica que està preparat per a un nou repte al campionat espanyol i considera que la plantilla blanca i blava té qualitat de sobres per ser competitiva.
3: Siento en mi mismo que era Gabriel Moscardo más preparado de todos para ahora ser protagonista, agora jogar sempre e ajudar sempre. Creio que já me adaptei ao futebol europeu e já sei de toda a intensidade que necessita, e agora creio que vai ser uma temporada espetacular por minha parte.
0: El Club Natació Sabadell ha presentat dos fitxatges per al primer equip masculí de waterpolo, Fran Valera i Miguel De Toro. Valera torna a Campllong després d'una temporada a Montenegro, mentre que De Toro arriba procedent del Ferencváros hongarès, on ha jugat els últims dos cursos i amb el qual va aixecar la Champions el 2025. Els dos reforços arriben a una plantilla que vol lluitar per tots els títols.
4: És un projecte molt il·lusionant, amb un nou entrenador. Jo també tenia moltes ganes de tornar aquí, perquè bueno, al final, quan marxes fora, la gent ho pinta tot molt bonic, però com a casa enlloc.
5: Però la verdad es que tengo muchas ganas. Creo que es un reto muy interesante, creo que es un club muy interesante. Bueno, de hecho, creo que es el mejor club a nivel de natación y de los deportes de España. Entonces, bueno, pues tengo ganas de comenzar, la verdad.
0: La Filmoteca de Catalunya proposa un recorregut audiovisual per les lluites de les dones dels darrers 50 anys en l'exposició Feminismes Fílmics 1976-2026. La mostra presenta pel·lícules, peces de videoart i reportatges televisius al voltant de temes com el teletreball, la família o la sexualitat. David Navarro ens ho explica.
6: Del 27 al 30 de maig de l'any 1976 es van celebrar al Paranimf de la Universitat de Barcelona les primeres jornades catalanes de la dona. 50 anys després, l'exposició Feminismes Fílmics reflexiona sobre la influència de la lluita de les dones en l'audiovisual català. I ho fa partint de les nou temàtiques que es van debatre a aquell congrés, entre elles el treball, la família, la política o la sexualitat. Cadascuna s'aborda amb el remuntatge de fragments de pel·lícules obres videogràfiques i reportatges televisius creats per dones en el darrer mig segle. Els films permeten, segons la comissària Alexandra Laudo, veure com han evolucionat les reivindicacions feministes.
7: Quan veus els diferents muntatges, també veus com la influència de certes transformacions, de certes llibertats i certs drets que podríem dir que estan potser ja més integrats o més consolidats socialment.
6: La mostra parteix en gran mesura del fons de la Filmoteca de Catalunya i es podrà veure a la sala d'exposicions de l'entitat fins al 29 de novembre.
0: Més de 30.000 persones s'han aplegat aquest dijous a la platja de Sant Sebastià de la Barceloneta per assistir al concert de cloenda de la quarta edició de Clàssica a la platja. Sota la direcció del seu titular, Ludovic Morlot, l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya ha presentat una sinfonia imaginària, un viatge per la tradició simfònica europea a través de 5 moviments de 5 sinfonies diferents que, escoltades de manera consecutiva, conformen un únic relat musical.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Us agrada cuinar? El poema que ara sentirem ens explica que divertit és cuinar unes bones galetes i que bonica és la poesia de cuina.
3: Hola, sóc l'Ivan i vaig a quarta de primària de l'Escola Mare de Déu del Carme, del col·legi. El poema que he escollit es diu Taller de cuina. Ho ha escrit Lola Casas. He escollit aquest poema perquè m'agrada la cuina. Taller de cuina. En sucre blanc i ous i farina passada pels sedars que quedi esponjosa i fina. Hem fet un pa de pessic decorat amb xocolata. Veritat que ha quedat bonic i també hem fet amb molles en forma d'estrella. Hem fet un munt de galetes rodones i durades. Que cruixents! Quin crac-cranc que faran les dents! Lola Casas.
2: Has escollit un poema preciós, Ivan. Moltíssimes gràcies. Anem a cuinar galetes? Fins al proper Embaladits. Adeu.
3: Adeu, Embaladits.
4: No és hora de la poesia.
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:45 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que els bombers afronten aquest divendres una nova jornada centrada en l'extinció dels incendis que encara cremen el país amb una lleugera treva pel que fa a les condicions climatològiques els propers dos dies. Per bé que els termòmetres continuaran sent molt elevats, continuaran pujant molt. El cos ha estabilitzat en les darreres hores la represa del foc de Guimerà a l'Urgell després que les flames hagin revifat en el flanc dret. Un ensurt que ha obligat a confinar durant unes hores 21.000 persones a Tàrrega i altres municipis del voltant. Per tot plegat, els equips d'emergència mantenen la guàrdia alta i demanen prudència a la ciutadania davant de l'elevat risc d'incendi i la calor persistent de la pròxima setmana. Per cert que, segons ha transcendit a primera hora, els bombers han donat per controlat el foc que cremava des de dimecres al Pla de Manlleu, a l'Alt Camp. Tragèdia a Almeria, on un incendi forestal al municipi de Los Gallardos ha provocat almenys 12 morts i diversos ferits. Algunes de les víctimes han perdut la vida dins de vehicles atrapats per les flames. Aquest foc d'Andalusia ha obligat a desallotjar diversos nuclis i tallar carreteres. Protecció Civil manté activats els plans d'alerta per calor davant d'una onada que s'estendrà encara fins ben bé tota la setmana vinent. Avui i demà hi haurà un petit respir amb una lleugera baixada de temperatures, però diumenge repunta el termòmetre amb valors que tornaran a superar els 40 graus. En breus minuts connectarem amb l'Observatori Fabra de Barcelona, on aquesta setmana s'ha pulveritzat el rècord de calor de l'últim segle. Una calor que afecta també especialment els usuaris d'algunes línies de rodalies del sud del país, com l'R15 i l'R16, perquè molts trens circulen aquests dies sense aire condicionat als vagons. És la denúncia que ha fet des del Notícies en xarxa la portaveu de Dignitat a les Vies, Anna Gómez.
2: El més greu per mi és quan el maquinista para i diu que té les mateixes condicions que nosaltres a la cabina, i clar, en condicions així no pot conduir perquè no pot mantindre la concentració i el tren acaba allà.
1: Unió de Pagesos convoca avui al sector de la vinya una protesta per exigir solucions que garanteixin la viabilitat del sector. Han previst una tracturada a partir de les 9 del matí entre Vilafranca del Penedès i Sant Sadurní d'Anoia. Els estocs dels cellers s'acumulen i no els compren producte. Per això demanen que s'arrenquin vinyes. De seguida anirem en directe fins al punt de sortida de la mobilització. I dels esports destaquem que França és la primera classificada per a les semifinals del Mundial de Futbol. El conjunt gal es va imposar al Marroc per 2-0 amb un gol de Mbappé i un altre de Dembélé. El proper rival sortirà del duel de quarts entre la selecció espanyola i Bèlgica, que es disputarà aquest vespre a Los Angeles. I com cada divendres, farem també un cop d'ull a les estrenes de la setmana. La cartellera es renova amb Un taxi en Tòquio. Un xofer porta una dona gran japonesa per la ciutat i comparteixen confessions vitals. També s'estrena a l'Argentina Las Corrientes. La pel·lícula explica com un succés sobtat desencadena canvis que remouen la vida de la protagonista. I arriba una nova adaptació amb personatges reals d'un film de Disney, Vaiana.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Els bombers afronten aquest divendres una nova jornada centrada en l'extinció dels incendis que encara cremen el país amb una lleugera treva pel que fa a les condicions climatològiques els propers dos dies, per bé que les temperatures continuen sent molt elevades. El cos ha estabilitzat en les darreres hores la represa del foc de Guimerà a l'Urgell després que les flames hagin revifat en el flanc dret. Un ensurt que ha obligat a confinar unes 21.000 persones a Tàrrega, Verdú, Vilagrassa i Granyanella, entre altres nuclis de la comarca. L'ordre ja s'ha aixecat malgrat que els bombers demanen a la població que no s'acosti al perímetre cremat que abasta més de 300 hectàrees. Joan Josep Ballostes és l'inspector cap de la Regió d'Emergències de Lleida.
3: L'incendi dona noble estabilitzat. Esperem que no es mogui de l'entorn i de les hectàrees que ha afectat fins al moment. El que sí que mantindrem és una restricció de mobilitat, és a dir, no volem que doncs aquesta població es desplaci en direcció a l'incendi. Mantenim un retén en l'incendi per precisament evitar que doncs revifi i pugui doncs progressar.
1: Us ho hem explicat a primera hora. Els bombers han donat per controlat l'incendi que cremava des de dimecres passat al nucli del Pla de Manlleu a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. El foc ha afectat una superfície d'unes 90 hectàrees, la majoria forestals. Tot i donar-lo per controlat, els bombers mantenen un dispositiu amb 6 dotacions terrestres. Bones notícies amb el control d'aquest foc, però la darrera represa de l'incendi de Guimerà, quan ja estava estabilitzat, és un clar baròmetre de la dificultat amb la qual treballen els bombers per la simultaneïtat dels incendis i les condicions climatològiques. Un fet que els obliga també a prioritzar els efectius per no tensionar encara més un cos que ja fa la seva feina en condicions extremes. N'ha donat compte l'inspector dels bombers, Oriol Corbella.
4: El que preocupa és bàsicament la baixa humitat relativa extrema i les altes temperatures, i que el vent de marinada també és reforçat. I sumat també que el fet que aquestes altes temperatures també afecten el nostre dispositiu. Nosaltres tenim els equips de treball, doncs evidentment treballar a 40-44 graus de temperatura doncs és problemàtic, i també estem tenint doncs bombers amb molts cops de calor.
1: Doncs bé, per avui els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill d'incendi forestal a 196 municipis de 22 comarques. Una xifra lleugerament inferior a la dels darrers dies, gràcies sobretot al petit descens de les temperatures que s'esperen per avui. Ara bé, es manté actiu el nivell 3 per perill molt alt d'incendi a més de 430 municipis de 38 comarques. I encara relacionat amb els incendis, en aquest cas fora de Catalunya, us parlem ara de la tragèdia que s'ha viscut a Almeria. Un incendi forestal a Los Gallardos ha provocat, segons dades provisionals, 12 morts i diversos ferits. Les víctimes s'han localitzat al poble veí de Bédar, algunes de les quals en vehicles que han estat atrapats per les flames, i d'altres haurien mort en un mas proper, segons informen mitjans locals. L'incendi hauria començat ahir a la tarda per la caiguda d'un cable elèctric i s'han propagat ràpidament a nombrosos habitatges. Les flames han obligat a desallotjar diversos nuclis i un complex turístic, i s'han tallat diverses carreteres com l'autovia A7. Protecció Civil manté activats els plans d'alerta per calor i emergència per risc d'incendi davant aquestes altes temperatures d'aquests dies, amb màximes de més de 40 graus i mínimes molt elevades a les nits. Tot i que avui i demà hi haurà un lleuger respir amb una petita baixada de temperatura, diumenge tornarà a repuntar la calor intensa fins dimecres o dijous que ve. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, demana molta precaució.
5: Estem tenint una situació complicada, tenim aquesta onada de calor persistent, que durarà encara els propers dies, i per tant això també fa que s'incrementi el risc d'incendis forestals i també que s'incrementin altres riscos per nosaltres típics de la calor, com per exemple són els riscos en el bany. Per la qual cosa demanem a tota la població tenir aquesta cura, aquesta vigilància, sobretot pel que fa als incendis.
1: Una calor que afecta també especialment els usuaris d'algunes línies de rodalies del sud del país, com la R15 i la R16. En aquestes línies, molts trens circulen aquests dies sense aire condicionat als vagons. Ho ha denunciat fa pocs minuts, des del Notícies en Xarxa, la portaveu de Dignitat a les Vies, Anna Gómez.
2: El més greu per mi és quan el maquinista para i diu que té les mateixes condicions que nosaltres a la cabina, i clar, amb condicions així no pot conduir perquè no pot mantenir la concentració, i el tren acaba allà. Va lligat a la falta de material vell, manteniment, és una mica de tot.
1: Us ho anunciàvem en els titulars. Barcelona ha batut aquesta setmana el seu rècord històric de temperatura màxima, 40,9 graus. Ha estat la xifra més alta en els últims 112 anys de medicions de les quals disposa l'Observatori Fabra. Doncs bé, a aquest observatori hi hem enviat el Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Anna, molt bon dia. Què ens pots explicar a aquesta hora des d'aquest mirador tan fantàstic on estàs?
6: Sí, hola, Helena, bon dia. Som a un lloc privilegiat a 410 metres d'altitud respecte al nivell del mar. Us podem oferir una imatge meravellosa de la ciutat de Barcelona. Una ciutat, però, que ha llançat aquesta setmana un crit d'alarma, fins i tot de patiment, perquè sí, ha arribat aquesta temperatura rècord, 40,9 graus, i amb Alfons Puertas. Ell és el responsable del Servei de Meteorologia de l'Observatori Fabra. Alfons, bon dia.
7: Bon dia.
6: Volem interpretar quina és la lectura que es pot fer al voltant d'aquest rècord de temperatura.
7: Bé, més enllà del rècord en si mateix, que ja és una notícia prou contundent, arribar als 40,9 graus a l'Observatori Fabra, hi ha un fet singular, i és que tot just estem superant el rècord que vam fer fa 2 anys, encara no arriba, que vam arribar per primer cop en 112 anys als 40 graus. En aquell moment allò va ser ja una notícia climatològicament molt poderosa, però resulta que encara no 2 anys després hem tornat a superar aquell mateix rècord. Això és una doble notícia, un doble fet climatològicament molt destacat.
6: És a dir, no estem parlant d'excepcionalitats, estem parlant ja fins i tot d'un patró.
7: Sí, estem parlant de tendències, perquè no només els mesos d'estiu, sinó que tots els mesos de l'any, els darrers anys, especialment el període 2022-2026, molts dels mesos de l'any ja han fet el seu rècord de calor en aquest curt període. I venim d'un període de 20 anys enrere en què la tendència és molt clara a incrementar-se singularment les temperatures.
6: Alfons, suposo que pels científics ha de ser exasperant que tingueu les dades, que feu públiques les dades, que feu les interpretacions i els advertiments corresponents i que res no es mogui pel que fa al canvi climàtic.
7: Efectivament, és així. Amb 112 anys que té l'Observatori Fabra RACAP, la tendència ja és clara, iniciant-se als anys 80 amb una certa contundència. Ja fa dècades que s'està avisant el sector científic en general i la resposta a nivell global és nul·la.
6: Alfons, i en quina temperatura, en quin moment ens trobem ara mateix aquí a l'Observatori Fabra?
7: Ara mateix ja estem tocant els 30 graus. A partir d'aquí, la resta del dia pues, anirem veient cap a on puja el termòmetre.
6: Moltes gràcies per dedicar-nos aquests minuts, Helena. 30 graus de temperatura en aquests moments, aquí, des de l'Observatori Fabra, una temperatura que podria augmentar les properes hores.
0: Notícies en xarxa. Actualitat local.
1: Tres minuts per arribar a 9:15. Un PSC a la baixa tornaria a guanyar les eleccions a Catalunya segons el primer baròmetre de l'any del Centre d'Estudis d'Opinió. Els de Salvador Illa obtindrien entre 36 i 38 escons, malgrat perdre'n entre 4 i 6 respecte als darrers comicis de fa 2 anys. Un sondeig que situa en segon lloc una Esquerra Republicana que creix fins als 24-26 diputats, però frec a frec amb Aliança Catalana, el partit que dispara el seu creixement multiplicant-lo per més de 10 i que passaria, atenció, dels 2 diputats a una forquilla d'entre 23 i 25, quedant-se 1 de cada 3 vots de Junts, el seu principal rival. Els de Carles Puigdemont perdrien la meitat dels escons actuals i amb 16-18 diputats caurien fins a la quarta força al Parlament. El creixement d'Aliança Catalana no veu només del traspàs de vots de Junts, sinó també del de Vox, que triplicaria aquesta transferència electoral. Joan Rodríguez és director del CEP.

0: servir el català per adreçar-se a aquelles persones que pensen que són originàries d'un altre país, i tan sols el 17% el manté quan els responen en castellà. Són dades de l'informe CAT 2026 de Plataforma per la Llengua, que constata que el català continua en situació d'emergència. En té més detalls l'Esther Minguell.
1: L'entitat creu que l'actitud dels catalanoparlants d'amagar la llengua és una de les causes del retrocés de l'ús del català. També ho atribueix a l'augment de la immigració no arrelada, la intervenció de l'ordenament jurídic a favor del castellà i l'augment de continguts audiovisuals en altres llengües, principalment castellà i anglès. Tot i això, l'entitat veu possibilitats d'avançar i apel·la a l'actitud dels catalanoparlants. Òscar Escudé és president de Plataforma per la Llengua.
2: Sí, passem aquest 17,4% que dèiem de catalanoparlants que mantenen la llengua quan se'ls parla castellà. Si aquest percentatge augmentés significativament, el paisatge lingüístic, el missatge que donem a tothom, seria molt, molt diferent. Per tant, insistim, catalanoparlants, iniciem sempre les converses en català i mantinguem la llengua.
1: L'informe detalla que 9 de cada 10 persones creuen que el català és un mecanisme d'ascensor social i 7 de cada 10 consideren que la Generalitat ha de fer polítiques per reforçar l'ensenyament del català als immigrants. L'àmbit de la salut és el que pateix més regressió lingüística i, en canvi, el català guanya terreny en alguns àmbits esportius com els entrenaments de bàsquet, on 3 de cada 4 converses es fan en català.
0: És una altra de les notícies destacades del dia. El sector de la vinya surt avui al carrer. Unió de Pagesos ha convocat el sector a les 9 del matí, per tant d'aquí a un quart d'hora aproximadament, per fer una tracturada per protestar per la crisi que pateixen els vitivinicultors i demanar solucions urgents. La mobilització arrencarà a la plaça de l'Àgora de Vilafranca del Penedès, on ja hi tenim els companys de Penedès Televisió, l'Òscar Páez i l'Adrià Fernández. Bon dia, companys. Què ens expliqueu? Està a punt això ja?
3: Bon dia, què tal, com esteu? Correcte, així és, ens trobem en aquests instants a la plaça de l'Àgora, al costat de la seu de l'Incavi, on d'aquí uns 15 minuts, tal com apuntàveu, aproximadament arrencarà aquesta tracturada lenta, aquesta marxa lenta fins a Sant Sadurní d'Anoia. De fet, com podeu veure a les meves esquenes, comencen a arribar els primers tractors, i és que el sector vitivinícola, el sindicat majoritari d'Unió de Pagesos, ha dit prou. El motiu, una vaga estructural que afecta el sector i que s'ha vist traduït en uns preus que no cobreixen les despeses de producció i, d'altra banda, i el que és pitjor, que els cellers, alguns dels cellers ja els han comunicat que no els compraran raïm, o si ho fan, ho faran amb uns preus molt baixos. Per analitzar la situació i per conèixer i per saber el que donarà de si aquesta jornada d'avui, ens acompanya amb nosaltres el Ferran Carbó, que és el coordinador comarcal d'Unió de Pagesos de l'Alt Penedès. Bon dia, Ferran, què tal, com estàs?
4: Bon dia.
3: Explica'ns una miqueta què és el que reivindiqueu, quines són les millores que demaneu i sobretot el motiu, no?, pel qual avui heu organitzat aquesta jornada que pot ser històrica aquí a l'Alt Penedès.
4: El motiu pel que avui ens trobem aquí és perquè a causa d'aquesta crisi és que viu el sector estructural ja des de fa molts anys, però agreujada aquests últims anys, causada per una banda per la baixada del consum del raïm, d'altra banda també per una sortida d'ampolles de la Deocava, que també ha fet que s'hagin comprat bastants menys quilos, o sigui, es comprin bastant menys quilos de raïm. Aquest desequilibri entre l'oferta de raïm i la demanda ha fet que hi hagin hagut molts cellers que hagin reduït el volum de raïm que es compra i a uns preus molt més baixos, així com hi ha cellers que encara tenen les tines molt plenes perquè no han pogut vendre el doll.
3: Per tot plegat, demaneu mesures urgents, demaneu ajudes immediates al govern de la Generalitat. De fet, ja se'n van anunciar algunes, però crec que, si no m'equivoco, que les considereu insuficients, no? Explica'm què és el que demaneu exactament.
4: Fins ara el que s'ha anunciat són, fins a dia d'avui, aquí al Penedès, doncs, el que s'han anat fent, i a Catalunya, són sempre mesures conjunturals, com la barema en verd, que consisteix en tirar el raïm a terra i a canvi d'això te'n paguen una part, i la destil·lació de crisis. Però això és una mesura que no es pot anar allargant any rere any, rere any, rere any, perquè considerem que la crisi i les causes de tot això són estructurals. I, per tant, el que demanem és l'arrencada social de vinya per tal de poder adaptar l'oferta de raïm amb la demanda que hi ha.
3: Perfecte, Ferran. Així doncs, arrencareu aquesta tracturada d'aquí breus instants. De fet, ja començava a veure moviment. Una tracturada, una marxa lenta que arribareu fins a Sant Sadurní d'Anoia passant per la Granada, correcte?
4: Exacte, sí. Sortirem d'aquí de l'Incavi. Ara farem una entrega d'una carta a l'Associació Vinícola Catalana. i perquè donin suport a les mesures estructurals que es proposen, i després anirem fins a Sant Sadurní, a l'AECAB, on també farem l'entrega d'una altra carta

0: perquè ens donin suport en aquestes mesures estructurals.
1: Perfecte, Ferran, doncs gràcies per explicar-nos aquesta radiografia del que passarà en aquesta jornada, on d'aquí aproximadament uns 12 minuts, des d'aquí, des de la plaça Àgora de Vilafranca del Penedès, arrencarà aquesta marxa lenta, aquesta tracturada que pot ser històrica al Penedès per reclamar aquestes millores dins del sector.
2: Doncs arrenquem els esports amb la primera classificada per a les semifinals del Mundial de Futbol. Cristina Álvarez, molt bon dia.
3: Molt bon dia, doncs sí, es tracta de França, que ha superat els quarts de final amb una victòria per 2-0 sobre el Marroc. Mbappé i Dembélé van ser els autors dels gols de l'equip francès. I això que el jugador del Real Madrid havia fallat un penal que va aturar el porter Bono. El parisenc, escollit millor jugador del partit, es va retirar en el tram final amb molèsties físiques. És el tercer cop consecutiu que els de Deschamps es classifiquen entre els quatre millors en una Copa del Món. El proper rival dels francesos sortirà del duel de quarts que disputaran Espanya i Bèlgica a partir de les 9 de la nit a Los Angeles. La selecció espanyola, que no arriba tan lluny en una Copa del Món des de 2010, té tots els jugadors disponibles. El tècnic Luis de la Fuente destaca el duel que també es viurà a les porteries entre Unai Simón, que encara no ha encaixat, i en el campionat, i Thibaut Courtois.
4: Unai Simón, David Raya o Joan García, que para mí son tres de los cinco mejores porteros del mundo, y aprovecho también para comentarlo otra vez, nos ofrecen todo lo que demandamos para un portero, en nuestro estilo, en nuestro modelo, en la fase defensiva y en fase ofensiva, son perfectos. Pero también, bajo mi punto de vista, coincido contigo, para construir un equipo hay que construirlo primero teniendo como base sólida un gran portero. Y ambos tenemos dos de los mejores porteros del mundo.
3: Romeu ha renovat per dues temporades com a entrenador del Barça femení. Després de guanyar un pòquer de títols, el tècnic afronta la nova temporada amb les absències destacades d'Alexia Putellas, Mapi León i Salma Parayuelo. El preparador barceloní, que ha confirmat que no hi haurà més sortides, celebra encetar la tercera campanya a la banqueta blaugrana.
5: Superil·lusionat, molt content de poder seguir a casa el club de la meva vida, així que anem alineats totalment en aquest projecte. Sabem les exigències d'aquest club, sabem les exigències del dia a dia, sabem que el nivell dels nostres futbolistes és molt alt, per tant, sempre es demanarà més, més i més. Tenim molta futbolista jove a l'equip, de molt nivell, que ara hauran de donar segur passades endavant, i sabem que tenim un filial molt competitiu que sempre que ho necessitem tirarem de jugadores de baix perquè ens puguin ajudar.
3: En tres dies de feina, l'Espanyol ha presentat tres jugadors. El darrer en arribar ha estat Gabriel Moscardo, cedit pel PSG. El migcampista de 20 anys i que ja té experiència a les lligues brasilera, francesa i portuguesa, explica que està preparat per a un nou repte al campionat espanyol i considera que la plantilla blanquiblava té qualitat de sobres per ser competitiva.
6: Siento en mi mismo que era Gabriel Moscardo más preparado de todos para ahora ser protagonista, ahora jugar siempre y ayudar siempre. Creo que ya me adapté al fútbol europeo y ya sé de toda la intensidad que necesita, y ahora creo que va a ser una temporada espectacular por mi parte.
3: L'equip ja ha començat a exercitar-se a les ordres de Manolo González, una sessió en què ja hem pogut veure integrats en el grup els tres fitxatges que la traba Moscardo i Hartman. La setmana que ve el conjunt farà una estada de pretemporada a Navata. El Club Natació Sabadell ha presentat dos fitxatges per al primer equip masculí de waterpolo, Fran Valera i Miguel de Toro. Valera torna a Can Llong després d'una temporada a Montenegro, mentre que de Toro arriba procedent del Ferencváros hongarès, on ha jugat els últims dos cursos i va aixecar les Champions el 2025. Els dos reforços arriben a una plantilla que vol lluitar per tots els títols.
7: És un projecte molt il·lusionant, amb un nou entrenador. Jo també tenia moltes ganes de tornar aquí perquè, bueno, al final, quan marxes fora, la gent ho pinta tot molt bonic, però com a casa enlloc.
8: Però la verdad es que tengo muchas ganas. Creo que es un reto muy interesante, creo que es un club muy interesante. De hecho, creo que es el mejor club a nivel de natación y de los deportes de España. Entonces, bueno, pues tengo ganas de comenzar, la verdad.
3: Doncs dues noves incorporacions pel Sabadell. La propera temporada parlarem d'ells.
2: Això mateix. Gràcies, Cristina.
3: Vinga, que vagi
2: molt bé. Doncs és divendres, i els divendres el que solem fer a aquesta hora és fer un cop d'ull a la cartellera del cinema, i ho fem acompanyats del David Navarro.
9: El problema es que la inscripción y la matrícula cuestan una auténtica barbaridad.
10: ¿Cuánto vale?
9: Pues cerca de un millón.
10: ¿Qué? Nosotros aún tenemos en casa a dos hijos que nos cuestan un dineral. Mi marido siempre se opuso a que te hiciera esta cresta y yo estaba totalmente de acuerdo con él.
11: Ah, un taxi en Tòquio, en Koji, un taxista amb problemes econòmics, accepta l'encàrrec de portar la Sumire, una dona de 85 anys, a la residència on viurà a partir d'ara. Durant el trajecte, el conductor l'acompanya per diferents llocs de la ciutat marcats pels records de l'anciana. A mesura que avancen per Tòquio, tots dos compartiran confessions, ferides i moments de vida que els portaran a crear un vincle inesperat.
12: A lo mejor ya está harto de que le hable tanto, ¿no?
13: No se preocupe, no estoy harto.
14: Odio esa mirada. ¿Dónde andas?
15: Nada, colgada.
11: Las Corrientes explica com la Lina, una estilista argentina al cim de la seva carrera, es deixa emportar per un impuls sobtat després d'una entrega de premis a Suïssa. De tornada a Buenos Aires, no diu res, però alguna cosa ha canviat en ella. Quelcom que, silenciós i invisible, treu a la llum un passat que creia haver deixat enrere.
14: Es como que nunca volviste.
15: Sí que volví.
16: Ayana, háblame de ti. Cuéntame tus sueños, tus esperanzas.
15: Bueno, creo que me he saltado.
17: No hay tiempo, me tengo que ir.
11: Disney torna a adaptar un film d'animació amb personatges reals. A Bayana, la protagonista respon la crida de l'oceà i per primera vegada viatja més enllà de l'escull de la seva illa de Motunui, amb el semideu Maui, en un viatge inoblidable per tornar la prosperitat al seu poble.

0: Són les 9 del matí.
1: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
2: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
3: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
2: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
4: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
2: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
5: No perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
6: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
2: Sí, crec que m'agradarà treballar aquí.

0: Molt bon dia, benvinguts i benvingudes a l'última edició d'aquesta temporada del Rubí al dia, en aquest divendres 10 de juliol. Avui tancam aquesta etapa abans d'agafar uns dies de descans. Al setembre ens retrobarem cada dematí a partir de les 9 amb una nova temporada que recuperarà el format habitual. En farem, en aquest cas, 3 hores de magazín i arribarà també amb algunes sorpreses que ja vos anirem avançant poquet a poquet. Però abans de dir-vos fins aviat, encara ens queden 2 hores de ràdio per compartir. Començarem, com és habitual, amb un repàs a les principals notícies de la jornada, amb especial atenció a tot allò que passa a Rubí. Tot seguit, recuperarem una entrevista amb Cisco Lara i Víctor Vega del Club Boxeo Vega perquè ens explicaran amb motiu d'aquesta vetllada de boxa que tindrà lloc divendres vinent, el 17 de juliol a les instal·lacions del club. Ens explicaran què és tot el que està preparat per dur a terme en aquesta gran cita. A continuació, xerrarem d'un dels temes que més preocupen aquests dies d'estiu, el risc d'incendi. Ens acompanyarà Roger Llinàs, cap dels bombers de Rubí, en qui analitzarem la situació actual al municipi i a la comarca i aprofitarem per recordar alguns consells bàsics per prevenir incendis i actuar amb responsabilitat durant aquestes setmanes de calor. A la segona hora ens endinsarem en el patrimoni i la història de les ciutats. Conversarem amb Natàlia Jiménez de Rubí Guiem, que ens presentarà el nou projecte de visites guiades impulsat amb motiu de l'any Gaudí. I abans d'acomiadar la temporada també farem l'última secció cultural amb Adrià Martín, director de la Biblioteca Municipal Mestre Martí Tauler, que ens explicarà les activitats que han preparat per als pròxims dies perquè la lectura i la cultura també ens acompanyin durant l'estiu. Tot plegat ho anirem combinant amb bona música. Avui recordarem Bonnie Tyler, que ens ha deixat als 75 anys, recuperant una de les seves cançons més emblemàtiques, i també escoltarem BTS i Justin Bieber, que formen part de l'espectacle musical de la final del Mundial que s'està disputant aquests dies. Per tant, encara ens queden 2 hores per compartir abans de baixar la persiana d'aquesta temporada del Rubí al dia. Moltíssimes gràcies per fer-nos aquesta confiança i comencem.
1: Rubí al dia.

0: Un petit incendi de vegetació ha provocat una gran columna de fum aquest dijous en un solar de l'avinguda de Can Rosés a Rubí. El foc es va declarar poc després de 2:45 de la tarda en un terreny que estava situat al costat de l'empresa Tallers Roman, davant del bar La Fabriqueta i molt a prop del magatzem d'Amazon. Fins al lloc dels fets es van desplaçar dues dotacions dels bombers que van poder controlar i extingir l'incendi en aproximadament una hora. Segons han explicat els bombers de Ràdio Rubí, les flames van cremar principalment alguns matolls i algun arbre i també es va veure afectat un petit cobert, però no hi va haver cap persona ferida. La gran columna de fum va ser visible des de diversos punts de la ciutat, tot i que l'incendi només va tenir una afectació limitada. Les causes del foc, de moment, es desconeixen. I canviant de tema, perquè les famílies de l'escola Bressol Municipal Solsolet denuncien que les elevades temperatures que es registren a les aules durant aquests dies d'onada de calor estan afectant el benestar dels infants i de les educadores. L'Associació de Famílies d'Alumnes es reclama a l'Ajuntament una actuació urgent per resoldre un problema que asseguren s'arrossega des de fa temps. Segons l'AFA, a primera hora del dematí, les aules ja arriben als 26 graus i al llarg de la jornada superen els 28. Les famílies expliquen que els infants han de dormir sense camiseta per la calor i alerten que aquestes condicions poden comportar riscos per a la salut tant dels infants com de les professionals del centre. Escoltam Laia Gilabert, membre de la Junta de l'AFA de la Solsolet.
1: Fa molta calor, ho hem estat medint 26 graus al matí a les 9, després puja més de 28, teòricament no hauria de passar de 27 a les escoles, llavors més amb nens tan petits, no? Veiem un altre cop l'abandonament del 0-3, que és una mica desregulat, no? Una mica... Tampoc les escoles de grans entenen, no? Però és veritat que ells ho allarguen més, perquè ells estan tot el juliol. Llavors, realment, és que està fent molta calor. Ja no diem la onada de calor que hi ha ara, no? Sinó la calor que és que és així i serà en el futur.
0: L'AFA assegura que la situació també dificulta el funcionament habitual de l'escola i adverteix que si les temperatures continuen augmentant es podria arribar a demanar a les famílies que recullin els infants abans d'hora. A més, lamenten la manca de resposta municipal a una problemàtica que consideren prioritària. L'AFA defensa que la solució passa per instal·lar un nou sistema de climatització al mateix edifici i reclamen que mentre no arribi aquesta actuació s'apliquin mesures provisionals per reduir la temperatura de les aules. Tornem a escoltar Laia Gilabert.
1: És un tema que s'ha de solucionar ja, que hi hagi una preocupació real per les escoles. Sabem que està externalitzada, que la porta una empresa. Creiem que és una lluita en què nosaltres també estem implicats perquè creiem que no és la forma. I els nens no saben si el porta una empresa, si el porta l'Ajuntament, és igual. Considerem que això, no? O sigui, que és un deure i una responsabilitat de l'Ajuntament que estiguin en condicions.
0: Les famílies també denuncien altres mancances de manteniment al centre, com l'estat del terra de cautxú o les dificultats d'accés als cotxets, i asseguren que continuaran reclamant millores fins que l'Ajuntament doni una resposta. I precisament xerrant de calor hem sortit al carrer per saber com s'adapten els rubinencs a la calor extrema en una setmana de temperatures asfixiants. Sant Rubí encadena una nova setmana de calor extrema, com ja sabeu, amb màximes que superen els 35 graus i nits en les que costa molt descansar. Les previsions indiquen que la situació es mantindrà fins al dijous de la setmana vinent en un context en el qual els meteoròlegs alerten que els estius seran cada vegada més llargs i amb més onades de calor. Davant d'aquest escenari, la ciutadania ha hagut d'ajustar hàbits, reorganitzar rutines i cercar solucions domèstiques per protegir-se de les altes temperatures. La ciutat disposa de refugis climàtics, com la biblioteca i altres equipaments municipals, que s'han convertit en espais de descans per a moltes persones. Tot i això, la major part de l'esforç per combatre la calor es fa a casa i en el dia a dia, tal i com expliquen diferents veïns en una entrevista que hem fet al carrer.
2: A casa intento anar amb la menys roba que puc, tenim, m'agrada molt la ventilació natural, o sigui, a casa meva dona el sol al darrere al dematí i a la tarda al davant. Llavors jugo amb les finestres i amb les persianes, perquè no d'allò.
3: Normalment, quan sóc a casa, tanco les persianes, cortines, etc., i poso aires acondicionats, ventiladors o el que hi hagi en aquell moment.
4: El aire acondicionado, todo a la vez, porque todo ayuda. Y bueno, cuando salgo, vamos a salir a las horas de a última hora, no todo el día. Ahora ya, bueno, salgo porque tenía que salir, pero si no, no... no salgo.
5: Jo, almenys, quan vaig amb els meus amics, o anem a la casa dels meus amics o a la meva, o ens anem a algunes botigues on hi ha aire condicionat per la calor que fa al carrer. A les meves mascotes el que faig és que tenim com unes mantes de gel per refrescar-les.
0: Els rubinents eviten sortir durant les hores de més calor i cerquen espais climatitzats per fer vida social o descansar. A més, expliquen com adapten rutines familiars i fins i tot de les mascotes per evitar cops de calor.
6: De menjar intentem fer menys fregits, menys calent, més fruita i més fresquet, amanides de pasta.
7: Ya sea el abanico, si tengo el sombrero, ¿no? Ahora he salido corriendo, pero sí, normalmente trato de ponerme de ropa algo de algodón, ¿sabes? Porque ahora estoy, que no debería estar así, pero bueno, he salido corriendo. Y para dormir, pues pongo el ventilador, aquello que se le pone agua con vaporcito un rato hasta que me dé ganas de dormirme, ya apago y a dormir tranquila.
8: Nosaltres, els meus pares i jo, quan fa molta calor, baixem les persianes, tanquem les portes i quan és l'hora de dormir, doncs obrim les portes perquè entri l'aire fresquet de la nit i quan anem a la platja em poso protecció per no cremar-me.
9: Por la noche, ventilador, la ventana hasta arriba. Todo abierto por la noche y de día todo cerrado.
10: Restringim bastant quan posem l'aire condicionat. Bàsicament perquè és bastant car, la pasta que t'hi deixes, i hem començat a tenir ventiladors, i sí que els ventiladors solucionen bastant el benestar durant la nit, sobretot a l'hora de dormir, que realment és quan es passa com més malament, que és quan no acabes de descansar. I es nota molt perquè costa més agafar el son, perquè no aconsegueixes refredar el cos.
0: Aquestes estratègies reflecteixen com Rubí s'adapta a un escenari climàtic cada vegada més exigent, en el qual la calor extrema obliga a reorganitzar rutines, modificar hàbits i cercar solucions domèstiques per mantenir el confort i protegir la salut.

0: I canviant completament de tema, perquè el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha adjudicat les obres de remodelació integral del túnel ferroviari de Rubí per un import de més de 20,7 milions d'euros. Els treballs que executarà Adif formen part del Pla de Rodalies i tenen com a objectiu reforçar l'estructura d'aquesta infraestructura, millorar-ne la seguretat i allargar-ne la vida útil. El túnel de Rubí, de prop de 900 metres de longitud, és un punt estratègic de la xarxa ferroviària. Per aquest tram hi circulen els trens de la línia R8 de Rodalies, però també nombrosos convois de mercaderies que utilitzen el corredor mediterrani i connecten amb el port de Barcelona. L'actuació arriba després d'un any marcat per les incidències al túnel. Durant els primers mesos del 2026, Adif hi va haver d'executar diverses obres d'emergència per reforçar i estabilitzar l'estructura en un tram d'uns 130 metres. Segons el Ministeri, aquestes actuacions ja han permès recuperar la normalitat en la circulació i des de l'1 de juny les dues vies estan operatives, tot i que el túnel continua sota monitorització permanent mitjançant sensors que en controlen l'estabilitat. Les noves obres inclouran la construcció d'una anella interior de reforç amb estructures metàl·liques i formigó armat, la reparació dels desperfectes detectats i la renovació de diferents instal·lacions ferroviàries, com ara la de seguretat, les comunicacions, l'enllumenat d'emergència, el cablejat i la catenària. Precisament sobre les inversions que s'estan executant a la xarxa de Rodalies, el secretari d'Estat de Transports i Mobilitat Sostenible, José Antonio Santano, assegurava el mes d'abril que l'objectiu del govern no és presumir de les actuacions, sinó explicar als usuaris les millores que s'estan impulsant.
1: Nosotros no pretendemos, digamos, sacar pecho. Nosotros lo que queremos es contar lo que estamos haciendo, decirles que estamos mejorando progresivamente y que somos muy conscientes de que la situación de Rodalies todavía tiene por delante, bueno, inversiones y ejecución de decisiones que se están tomando o que se han tomado y que sin duda van a ir mejorando el conjunto del sistema.
0: Pel que fa a l'execució de les obres del túnel de Rubí, Adif preveu acordar un pla de transport amb l'administració titular del servei de viatgers i amb els operadors de mercaderies per compatibilitzar els treballs en la circulació dels trens i reduir al màxim les afectacions al servei.

0: I aquest dissabte, 11 de juliol, la Rubí estrena un nou festival musical, el Rubeo Rau. Des de les 7 de la tarda, el Celler Cooperatiu serà l'escenari d'aquesta proposta cultural que neix amb la voluntat de donar veu a la música emergent i posar en valor l'escena musical local. El Rubeo Rau també vol ser un punt de trobada pels amants de la música en directe, donant visibilitat als nous projectes i gèneres que no estan representats dins la programació musical actual. Així ens ho han explicat en Marc Giral i en Pol Amador, que són organitzadors del Festival Rubeo Rau.
1: Rubeo perquè és l'antic nom de Rubí, i Rau perquè com i els arxius d'àudio, quan no estan treballats, es guarden en punt Rau. Llavors fa aquesta cosa com una mica més cruda, com més emergent, no? De no tan desenvolupat. Per això li vam posar el Rau.
2: Exacte, quan un àudio no es tracta, serà qualsevol efecte es coneix com a Rau. Llavors, Rubeo Rau era donar això, visibilitat als grups que no tinguin, diguem-ne, una quantitat abismal de diners, d'estudis, de productors darrere, que puguin pues, sonar tal qual, com sonen. Sí, sí, originals.
0: Aquest any el Rubeo Rau ha tancat el seu cartell amb propostes musicals que ja coneixien els seus creadors. La idea, però, és fer difusió del festival perquè en futures edicions qualsevol grup local tingui l'oportunitat de poder presentar el seu projecte musical. Els organitzadors del Rubeo Rau també es plantegen col·laborar a futur amb altres associacions locals, sempre mantenint l'essència del festival i la intenció de servir com a punt de trobada dels artistes emergents.
2: És més el fet de poder que tinguin una referència de dir, ei, allà tenim un suport, tenim una oportunitat i podem, o sigui, que es puguin fer pinya també allà, perquè hi ha molts cops que, per exemple, fent una col·laboració o qualsevol cosa, tu no obres per Instagram algú i li dius, ei, vull fer una col·laboració, o crees contactes perquè el coneixes en persona. Fer una pinya, no? O sigui, un punt de trobada en aquest aspecte.
1: Sí, al final tot això és per tothom, no? Una mica per als artistes, no? Doncs si ens podem ajudar una mica entre tots, doncs molt millor, no? Ja fer aquesta pinya, aquesta com seguretat de que aquí poden ser representats.
0: El Festival Rubeo Rau reuneix dissabte 11 de juliol des de les 7 de la tarda 7 propostes musicals diferents: Evadirse, DJ Owlet, Oner, Aquarela, Melancolia, Los Mocassines i Jaiza Sirena seran els protagonistes. El públic assistent podrà gaudir d'un bon ambient musical al Celler Cooperatiu, així com xerrar amb els diferents artistes i conèixer els seus projectes musicals de primera mà. I Rubí acollirà aquest mes de juliol el primer Home Market. Es tracta d'una iniciativa impulsada per Pompina Home Reborn que transforma el buidatge d'un habitatge en una experiència oberta al públic. Durant 3 dies, qualsevol persona podrà entrar a la casa i comprar des de mobles fins a objectes de decoració, roba o estris de la llar, tot mantenint els objectes al lloc on han format part de la vida dels seus propietaris. La creadora del projecte, Maria Andrés, explica que la idea va néixer després d'haver de buidar casa seva i de la voluntat de trobar una alternativa més sostenible.
3: La idea va sorgir una mica de que nosaltres ens vam haver de mudar de la nostra casa i vam fer un petit home market com amb familiars i amics per poder donar una segona vida a les nostres coses. Doncs que no es tiressin, perquè al final buides una casa i a vegades no saps on acaben les coses. Però arrel de pues, buscar com alternatives per buidar la nostra casa, vam dir, hosti, no hi ha res com per donar una segona vida i donar com pues, una opció sostenible, no, a aquests objectes.
0: L'organització assegura que cada home market és diferent i que, més enllà de vendre objectes, el projecte cerca que aquests continuïn tenint una utilitat i una història. Segons Sònia Aguilera, col·laboradora del projecte, aquest és un dels aspectes que més valoren tant les famílies com les persones que visiten els mercats.
4: Perquè són coses amb molta història que el que volen normalment els fills o els hereus és que aquella història continuï. I la gent que ve també. O sigui, el que deia la Maria abans, que pel propietari pot ser dolorós a vegades, però també és molt gratificant, perquè saben que la gent que s'emporta les seves coses és perquè les volen, les estimen, els agraden i continuaran la seva vida. Per tant, això crec que no té preu.
0: El primer Home Market de Rubí es farà els dies de 7, de 8 i de 9 de juliol al carrer de les Basses número 14. Els objectes es venen per ordre d'arribada i l'organització recomana visitar-lo des del primer dia, ja que moltes de les peces acostumen a esgotar-se ràpidament.

Ens estimem la música d'arreu, però i a la nostra? Actualitat, l'actualitat de la música de casa nostra amb agenda, notícies, efemèrides i entrevistes. Us esperem els divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.

0: Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
1: Els embassaments han millorat significativament la seva situació. Estan al 23,7%.
2: Encara no tenen data d'inici, però aquesta primera fase...
0: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
3: El contracte públic es va formalitzar per primera vegada el 2021, però aleshores...
4: El responsable del centre afirma que estan treballant perquè aquest entrebanc afecti el menor nombre...
0: Tota la informació, cada hora, a la 99.7 de la FM i sempre a radiorubí.cat. Tot el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí. La primera en informació local, sempre al teu costat.

0: Aquestes darreres jornades estan sent especialment complicades pels bombers. Catalunya viu una de les onades de calor més intenses dels últims anys, amb temperatures que han superat els 40 graus en molts punts del país. El govern manté activat l'Infocat en fase d'emergència i hi ha més de 220 municipis sota el nivell 4 del Pla Alfa i diversos espais naturals, entre ells el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'OVAC, tenen restringit l'accés pel risc extrem d'incendi. Al Vallès Occidental hem viscut dies de molta activitat. L'incendi de Sentmenat, el foc forestal entre Castellbisbal i Rubí, diversos incendis de vegetació al municipi i també un incendi a una empresa de reciclatge al polígon Rubí Sud. Per analitzar aquesta situació, avui volem conversar amb el cap dels bombers de Rubí, el Roger Llinàs. Bon dia, com estem?
1: Què tal? Bon dia, com esteu?
0: Roger, fa dies que tenim temperatures extremes i una activitat molt intensa per vosaltres, pels bombers. Com descriuries la situació que s'està vivint?
1: Bé, jo diria que, i més si veiem les darreres informacions, que la situació està controlada. Podríem parlar d'una calma tensa, perquè les condicions no han millorat, és a dir, seguim mantenint-nos en una situació d'onada de sud, tot i que ha baixat una miqueta, però estem parlant d'unes temperatures molt altes, estem parlant d'unes humitats relatives molt baixes, estem parlant d'humitats relatives del 15%, del 20%, estem parlant d'humitats que això es veu als deserts, això no és habitual a les nostres contrades, nosaltres, i més aquí a les zones que tenim mar, estem acostumats a tenir molta calor, però sempre es diu l'aixafogor, no? L'aixafogor del típic estiu mediterrani, doncs és molt habitual tenir temperatures no tan altes potser com a Extremadura o Andalusia, però amb una humitat molt més alta. Aquesta humitat que realment ens dona molt disconfort quan la tenim, que és molt desagradable, de cara als incendis és molt beneficiosa, perquè aquesta humitat que hi ha a l'aire, les plantes hi veuen d'aquesta humitat. Si agafem aquestes temperatures tan extremes que tenim ara i la humitat la baixem al 12-15%, que són humitats que ens estem trobant ara en hores centrals del dia i fins i tot al matí, doncs ens trobem en una situació que realment és molt crítica. Tot això és fruit doncs, d'allà d'una tendència que ve d'uns anys cap aquí, de fenòmens cada vegada més extrems. Ens hem fet amb la paraula rècord, ja la tenim integrada i hem d'entendre que cada vegada que parlem de rècord parlem d'una cosa que no havia passat mai fins ara. I estem batent rècords cada 2 per 3, amb la qual cosa vol dir que la situació no només és molt extrema, sinó que es va fent més extrema cada vegada. A nivell de la situació actual, avui dia, com et deia, és calma tensa, els focs estabilitzats en la seva majoria i bé, a l'espera de que la cosa no es torni a complicar.
0: Ara ens explicaves això de la humitat que hi ha a l'aire. Nosaltres veníem d'un hivern relativament plujós i molta gent podia pensar que aquest estiu seria un poquet més tranquil perquè havia plogut i teníem la sensació de que estava tot com a no tan sec. Què ha canviat perquè el risc sigui tan elevat? Aquesta baixada de la humitat?
1: Bé, té molt a veure amb el fenomen meteorològic que emana, diguéssim, aquestes situacions de sequera tèrmica que en diem. És a dir, avui dia ens estem trobant amb fenòmens molt extrems d'entrades de sud, com són aquelles llengües que veiem a la tele de color vermell que agafen tota la península i fins i tot part d'Europa. Són aquestes llengües que venen del Sàhara. Actualment la situació climàtica permet aquestes entrades i fa normalment diverses entrades, a vegades consecutives, amb temperatures molt altes i humitats molt baixes. Això és un fenomen que fins ara aquí no era habitual. Passava de tant en tant, però no era habitual. Llavors, quin és el problema? És cert que no estem en sequera estructural. És a dir, de l'any 2021 a l'any 2024 vam tenir sequera estructural. Això vol dir que no plovia i, de fet, milions d'arbres van morir de set. Val, quin és el problema? Doncs que tots aquests arbres que van morir de set, més tota la fusta que hi ha el terra, el combustible fi, l'herbassar, el matollar, tot el combustible que hi ha a terra, tenim unes acumulacions de combustible bestials al bosc perquè el bosc no s'explota. El bosc ja no és rendible. El meu avi, que era de la Floresta, sempre em deia que com que a cada casa hi havia una xemeneia i a cada casa hi havia una cuina de llenya, tu podies caminar entre els arbres pel bosc. No hi havia pràcticament sotabosc. Ara tenim el sotabosc ple de combustible fi que de seguida, quan baixa la humitat i puja la temperatura, mor i s'asseca, i a més tenim moltíssim combustible mort. És a dir, que cauen per ventades, per fenòmens extrems meteorològics, cauen a terra, queden morts a terra, ningú els gestiona, ningú els recull, i això és combustible mort. I el combustible mort li és igual si plou o si no plou, perquè ell no veu, per entendre'ns, parlant amb un llenguatge entenedor, ell no és capaç d'absorbir aigua. Per tant, si jo tinc el terra carregat de tones de combustible fi i de combustible mort, si plou, en aquest combustible li és igual, perquè en 24 hores de temperatures elevades i humitats baixes, aquest combustible ja tornarà a tenir ganes de gresca. Val? El que tenim aquest any, diferent de quan teníem la sequera estructural, és que l'arbre viu està més ben hidratat, aguanta més bé aquest episodi de temperatures extremes perquè està més hidratat. Tot i així, com segueixin aquestes onades de calor tan fortes, el propi arbre començarà a restringir l'aport d'aigua a tota la zona de fulles, començarà a assecar fulles i encara serà l'escenari pitjor. Però ara, avui dia, tenim una situació en la qual ja és, no indiferent, però ja no és tan transcendent que ens plogui a la primavera o a primers d'estiu. Perquè com que després sabem que vindran aquestes onades de calor tan extremes, amb humitats tan baixes, i si això ho ajuntem amb la quantitat de combustible mort i fi que tenim en el bosc baix, doncs realment per parar taula ens fan falta 10 dies. No ens fa falta res més. Això fa que actualment les campanyes siguin molt més imprevisibles que abans. Fa 30 anys, quan ens plovia a partir del 15 de juny, ja dèiem, aquesta campanya ja està llesta. Tindrem incendis, però no serà res de l'altre dijous. Això fa 20-30 anys era matemàtica pura. Avui dia, ara podria passar un front de pluges que creués Catalunya, tant de bo així sigui, però si després tornen a entrar un parell d'onades de sud seguides, tornarem a estar igual en 15 dies. Per tant, doncs, les campanyes són molt més extremes, molt més imprevisibles i molt més dependents d'aquestes onades de sud que, dissortadament, cada vegada són més freqüents.
0: Mm-hmm. Quan xerrau de risc extrem, què vos preocupa més? Que es declari un gran incendi o que apareguin molts focs petits alhora?
1: Bé, nosaltres a Bombers de Generalitat hem de dir, sense por a equivocar-nos ni a pecar de falsa modèstia, que tenim una de les infraestructures humanes i materials més contundents d'Europa per fer front a foc forestal. De fet, a més, tenim la sort de comptar amb referents a nivell mundial, analistes extraordinaris del grup de recolzament d'actuacions forestals. Per tant, doncs, encara que sigui un moment una mica complicat per dir-ho, sabem molt bé el que fem en incendis forestals. I com bé estan dient els nostres responsables, el nostre punt feble, el nostre taló d'Aquiles, és la simultaneïtat. És a dir, si nosaltres tenim un gran incendi forestal, un incendi forestal que escapa de capacitat d'extinció, foc de sisena generació, que ens genera piocúmul, etc. Però en tenim un, més d'hora que tard ens el farem, perquè tenim el coneixement i els mitjans per fer-hi front. El problema és quan te'n surt un altre i quan encara aquest no el tens estabilitzat te'n surt un altre i un altre i un altre. La situació més extrema viscuda a casa nostra ja té bastants anys. Això va ser el famós any 94. El dia 4 de juliol del 94 teníem 60 focs fora de control simultàniament a Catalunya. 60, el dia, el famós, el tristament famós 4 de juliol del 94. Encara no hi havia hagut canvi climàtic ni les situacions eren tan extremes, però realment va ser un estiu molt i molt complicat perquè estem a la zona mediterrània i això de tant en tant, de manera natural, també passa. Ara ens passa molt més, doncs perquè perquè la cosa s'ha complicat moltíssim amb el tema del canvi climàtic, però de fet ja ens havia passat històricament, com deia. Aquest és una miqueta el nostre gran problema i aquest és el nostre repte, per dir-ho d'alguna manera.
0: El Vallès Occidental és una de les comarques més afectades per les restriccions de la Pla Alfa. Com és d'especialment vulnerable aquest territori? Perquè en les darreres hores hem vist diferents incendis aquí, a casa nostra. Sembla que el Roger Ginàs ens ha desaparegut de la connexió. Internet de vegades fa aquestes coses. Nosaltres, com heu pogut escoltar, estàvem tractant el tema... Hola, mira, ara el tornem a tenir aquí.
1: Si escolteu, la tecnologia s'ha liat contra nosaltres.
0: Sí, internet, no ens estima, Estava dient que el Vallès Occidental és una de les comarques més afectades per les restriccions del Pla Alfa i m'agradaria saber com és d'especialment vulnerable aquest territori.
1: Bé, no és una zona especialment vulnerable. És a dir, el gran problema que tenim al Vallès Occidental és que tenim una interfase forestal urbana molt gran. És a dir, tenim moltíssima gent vivint al bosc. Això en altres zones de Catalunya no passa. En altres zones de Catalunya la nostra principal preocupació és que l'incendi es faci gran, que creixi, que cremin moltes hectàrees. Aquí la principal preocupació que tenim és que afecti a urbanitzacions, que afecti a persones. Val? Per posar-te un exemple ben entenedor, al Parc de Collserola viuen 16.000 persones dintre del Parc de Collserola. Això és molta més gent que la majoria de pobles i ciutats de Catalunya tenen censades. 16.000 persones ficades en una serra que és bosc dens. Per tant, això és el que ens preocupa més de la zona metropolitana. No el tema del risc, que sol ser més extrem al nord de Catalunya, a Girona, etc., pel tema de la tramuntana, i també a Terres de l'Ebre, i durant, especialment al principi de campanya, durant el tema de la temporada de sega i tot això, doncs cap a la zona de Lleida. No és una zona especialment conflictiva, però el problema és que els incendis aquí poden ser molt més greus en tant en quant afecten molt més a persones. I nosaltres tenim molt clar quin és el nostre ordre de prioritats. La nostra primera prioritat

0: Sí, és un exemple, tot i no estar dintre del parc de Collserola, però la situació que tenim, per dir-ho d'alguna manera, a les urbanitzacions de Rubí és molt similar a la que tindríem, per posar un exemple, a la Floresta o a les Planes, aquí al municipi de Sant Cugat. Per tant, seria molt i molt similar. I un incendi que avancés de pressa ens posaria amb molts problemes en aquesta zona. Sí, aquí dalt a Sant Mús i tot això, anant cap a la carretera d'Ullastrell, tot això és molt complicadet. Sí, és una zona molt complicada.
1: Fa pocs dies vau actuar en l'incendi forestal entre Castellbisbal i Rubí. Què va passar i què podem aprendre d'això?
0: Bé, el que hem d'aprendre és que qualsevol... Jo no puc parlar massa de causes perquè no sé ben bé encara si s'han fet públiques, però hem de pensar que qualsevol activitat humana de risc ara l'hauríem de minimitzar al màxim. És a dir, la gran lliçó que tenim de cada incendi que comença és que avui dia està més que demostrat que el 90% dels incendis que comencen són per causa humana. Això vol dir que són 9 de cada 10. L'única causa natural d'inici d'incendi és el llamp. És l'única, no hi ha cap altra causa natural que pugui iniciar un foc. I de tant en tant n'hi ha, quan hi ha fenòmens de tempesta seca, doncs en entorns com el que estem ara, en situacions en què el combustible fi està molt sec, etc., doncs un llamp que no vingui acompanyat de pluja fàcilment pot provocar un incendi. Però ja dic que com a molt seria un 10% dels incendis. L'altre 90% és de causa humana. Molt majoritàriament de causa humana no malintencionada. No hi ha mala intenció. La gent moltes vegades pensa que hi ha molta gent malintencionada. No, n'hi ha, dissortadament, però no n'hi ha masses. El que tenim, sobretot, és activitats de risc, negligències, que la gent es pensa que això ho he fet tota la vida, que no hi ha cap problema per fer una barbacoa a casa meva, etc, etc, quan resulta que tot això és el que ens està donant problemes.
1: També hem vist un incendi important en una empresa de reciclatge i un altre de vegetació precisament ahir a Can Rosés. Són focs molt diferents entre ells. Com canvia l'operativa dels bombers segons el tipus d'incendi?
0: Bueno, nosaltres tenim una cartera de serveis molt àmplia i l'únic que té a veure un incendi forestal amb un incendi industrial és el nom, no? Incendi. De fet, doncs, un incendi industrial ja la pròpia equipació, l'equip de protecció individual que portem és molt diferent. Són fenòmens més estàtics, també ens podem protegir molt més perquè no evolucionem pel territori, sinó que sol ser més estàtic, però la generació de calor i els riscos són molt més elevats pels materials que hi ha en aquesta empresa, en aquesta i a qualsevol, etc, etc. Per tant, doncs, són incendis absolutament diferents. Els fums són completament diferents, tots els fums són tòxics, òbviament, tots, però els fums industrials són, pel fet d'haver cremat materials sintètics, productes químics, etc., són molt més tòxics que els fums de foc forestal, que al final és fum de fusta, és el mateix fum que se'ns fa amb una barbacoa, quan fem una barbacoa a casa, doncs aquell mateix fum és el que hi ha a foc forestal, evidentment amb una escala molt superior, no? Però tot i que un fum que ens preocupa i un fum que afecta i un fum que et pot matar, el fum del foc d'indústria és molt, molt més letal, molt més perillós per nosaltres. I les condicions són de... El foc forestal és molt perillós. Avui dia té molt mala intenció, el foc forestal. Menys mal que el podem analitzar, que el tenim ben estudiat i tal, però el foc d'indústria és exponencialment més perillós.
1: Amb tots aquests serveis tan seguits, entenc que és difícil organitzar-se. Teniu prou recursos, els bombers?
0: Bé, els bombers, òbviament, mai podrem dir que tenim tots els recursos que volem tenir. Val? Feta la petita reivindicació, que això, evidentment, doncs, s'ha de dir, perquè tampoc la gent es pensi que això és inesgotable, primer, s'ha de dir que des del servei s'està fent un esforç important a incrementar el número de bombers. El problema és que si jo... Aviam, posaré un exemple molt gràfic, amb tot el respecte per qualsevol gremi, no? Si jo em presento una entrevista per treballar en un supermercat al matí, a la tarda, de la mà d'un company, jo puc començar a treballar. Em va explicant les coses, mira, aquí tenim les neveres, aquí tenim això, aquí tenim l'altre. un bomber, des de que es presenta una,

0: oposició fins que va apagar el seu primer foc, passen gairebé 2 anys. Per tant, si nosaltres detectem, i de fet està més que detectada una mancança de persones, el que tenim que tenir clar és que cal una planificació a mitjà i llarg termini que està feta i està entrant moltíssima gent. Les coses com són, està entrant moltíssima gent. Però s'ha de dir que actualment depenem completament de que els que ja hi som ens multipliquem. Val? Si els que ja hi som no ens multipliquem molt, especialment quan venen situacions complicades, doncs la situació no es pot resoldre. Bé, també t'he de dir que a nivell personal et diré que per mi no és cap problema si ens hem de multiplicar. Som bombers i ens devem al ciutadà i quan la situació es complica, doncs ens hem de desdoblar si cal. Avui dia tenim en els parcs el doble del personal, que és habitual perquè el personal està mobilitzat. Tenim una figura que és la mobilització de personal amb diversos graus. Ara estem a pràcticament al màxim grau de mobilització i la responen perquè la situació és excepcional. Però vull dir, ja et dic, vull dir, aquest seria una miqueta el resum. Ara bé, mitjans, en tenim mai suficients, però sí prous com per fer front a aquesta situació, especialment si tirem d'aquesta figura de la mobilització extraordinària o especial que té lloc quan la situació es posa doncs, com s'està posant aquests dies.
1: En els darrers dies hem escoltat molt que hi havia diferents urbanitzacions que es confinaven. Quan es decideix, de fet a mi em va arribar un alert amb l'incendi de Sentmenat que demanaven que els veïns es confinessin. Quan es decideix confinar una urbanització o demanar que la gent no marxi de casa?
0: Mira, actualment, i tot això també està molt i molt estudiat, i demanem a la població que confiï en nosaltres, tot això està molt estudiat, com et deia. L'evacuació la reservem per situacions en la qual, atenent a l'anàlisi de l'evolució de l'incendi, sabem que com a mínim faltaran 2 hores o més per arribar a l'incendi a la urbanització. Veiem, a més, que és una urbanització especialment vulnerable i llavors, des del comandament màxim de bombers, es dona l'ordre d'evacuació, ordre que normalment físicament executarà el grup d'ordre, Mossos, policies locals, ajudats per protecció civil, etc. Val? Per tant, reservem les evacuacions. Primer, hem de tenir temps de fer l'evacuació de manera segura, perquè si ens enganxa el foc quan estem evacuant serà el pitjor. I, a més, doncs, ho reservem per situacions en les quals preveiem que l'impacte en la urbanització pot ser molt violent i que, per tant, doncs, la situació es viuria amb una perillositat que no volem assumir. Quina és l'actitud habitual, el que promovem com a pauta de conducta habitual i que el ciutadà ha de començar a interioritzar, especialment aquells que viuen en interfície forestal urbana? Si no hi ha una ordre clara d'evacuació, s'ha de confinar. Ens hem de confinar a casa nostra. Què vol dir confinar-se a casa nostra? Especialment en el moment en què s'apropa l'incendi, tancar-nos a l'interior de casa nostra, amb totes les portes, totes les finestres tancades. Si fem allò de les tovalloles mullades que surt a les pel·lícules, doncs també tancar totes les portes interiors de la casa per evitar al màxim que hi hagi corrents d'aire a l'interior de la casa. Prèviament hem hagut de fer els deures, hem de tenir el jardí el més net possible, buit de combustibles, sense llenya, sense bombones de butà, sense tendals extesos, etc, etc. I això ho podem garantir que farà que l'incendi ens passarà per sobre i l'incendi no cremarà la casa i nosaltres sobreviurem. Val que al final, quan tenim, ja t'ho comentava abans, la nostra prioritat són les persones. Quan tenim persones en risc, la nostra prioritat deixa de ser si cremen 100 o 200 o 1.000 hectàrees i passa a ser la protecció de les persones. I les persones, el lloc on més segures estan és a l'interior de casa seva. Hi ha alguns casos excepcionals, com construccions de fusta, etc., que aquí el perill és més elevat. Hem de pensar que un front de foc triga aproximadament uns 4-5 minuts a escombrar una zona. És com una mena d'escombra que va passant i trigarien a escombrar casa nostra un màxim de 3-4-5 minuts. En aquest temps, el foc no pot penetrar a l'interior de la casa. Com a molt, podria trencar una finestra, començar a cremar una cortina i intentar entrar a l'interior de casa nostra en una de les habitacions o el que sigui. però no es generalitzarà a la vivenda sencera. I el més habitual, si tenim els deures fets, com dic, i tenim la parcel·la en condicions, és que directament ens passi per sobre. En el moment en què ens ha passat per sobre, podrem sortir a l'exterior, valorar els danys i fins i tot si hi ha algun porticó de fusta, alguna petita cosa que ens amenaça d'acabar fent entrar a l'incendi a casa nostra, doncs podríem actuar sobre ell nosaltres mateixos. Val? La gent a vegades, hi haurà segurament algun oient que estarà pensant, sí, però jo he vist per la tele que han cremat cases. D'acord, sí, han cremat cases, estem absolutament d'acord. Però aquestes cases que han cremat no han cremat en el moment del pas de l'incendi. Han cremat quan l'incendi ja havia passat. Això ha de quedar molt clar. La funció màxima de la casa en el moment en què passa el front de foc és salvar-nos la vida els que estem a dins. I això passarà amb un percentatge que s'apropa al 100%. Val? La casa ens protegirà. Aquí, a més, som, jo sempre faig la broma, quan faig alguna xerrada d'aquestes, som com el porquet llest, eh? Hi havia, si us en recordeu, el comte, el que construïa la casa de palla, de fusta i de pedra. Aquí construïm de pedra. Val? I una casa de pedra, de construcció de maó, etcètera, formigó, aguanta perfectament el pas de l'incendi. Vol dir que aquesta casa no cremarà segur? No és segur que no cremarà, perquè podem tenir pinassa al sostre, per exemple, que s'encengui aquesta pinassa, que trobi un punt pel qual entrar i trobar i cremar l'aïllant que tenim a sota de la teulada i des d'aquí entrar l'incendi cap a dintre, lentament progressar i acabar provocant un incendi a la vivenda important. I llavors trobar, quan retornem a la vivenda, si havíem evacuat, trobar la vivenda destruïda i tenir la temptació de pensar... Carai, menys mal que vam marxar perquè haguéssim mort. No, la casa ha cremat després. La casa no crema quan passa el front de foc. En tot cas, crema després del pas del front de foc. Mm-hmm. Això hem de tenir-ho molt clar. Per tant, casa nostra ens protegirà. L'error més greu i els morts que tenim en incendis, l'any passat, l'incendi aquell de la Segarra, jo vaig ser-hi en aquell incendi, a més vaig estar molt a prop de l'accident on van morir dues persones. Aquestes dues persones van morir perquè precisament van fer tot allò que se'ls va dir que no havien de fer. Hi havia un home en una granja, a la granja hagués sobreviscut, va trucar al seu patró, el patró li va dir ara vinc a buscar-te, primer error, anar-lo a buscar. Segon error, quan va arribar a la granja no van decidir quedar-se tots dos, que el foc estava ja molt a prop, van decidir fugir amb el cotxe i quan van fugir els va enganxar amb el cotxe i quan els va enganxar amb el cotxe van sortir del cotxe. És a dir, va ser una seqüència de males decisions que els va portar a la mort. Si s'hagueren quedat una a la granja i l'altra a casa seva, no els hagués passat absolutament res. I aquest és una miqueta el missatge que nosaltres volem transmetre. No? Jo fa molts anys que soc bomber, hi ha masses i tot. El meu primer incendi va ser l'any 85, el foc de l'Ordal, un incendi molt important a l'Ordal, molt important, l'any 85. I jo l'altre dia vaig passar per allà i aquell bosc era com la selva de l'Amazones. La qual cosa em va fer reflexionar. No? Al final, 30 anys, 40 anys, són anys, però tampoc són tants. I el bosc, mira'l com està, està fantàstic. Si allà en aquell incendi haguessin mort persones, aquestes persones no haguessin tornat mai. Però el bosc sí que ha tornat. Per tant, doncs, hem de posar les coses en una balança i saber què és el que val més. No? Hi ha gent que a vegades es juga la vida per salvar un cotxe, per salvar una casa, per... no, al final hem de tenir clares les prioritats i la vida humana ha d'estar per damunt de tot i nosaltres ho tenim claríssim i la gent ha de tenir-ho claríssim també.
1: Mm-hmm. Doncs, Roger, amb aquest missatge de protegir sempre a les persones, de quedar-nos a casa si tenim un incendi perquè la nostra casa ens protegirà i, sobretot, de fer les coses bé perquè hem de cuidar els boscos i hem d'evitar aquests incendis i hem de participar tots d'evitar aquests incendis. Donem les gràcies per tot el que ens has explicat avui i per ajudar-nos a entendre com funcioneu a Bombers. Moltíssimes gràcies.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres i fins aviat.

Arribam a les 10 en punt del matí i fem una petita pausa musical recordant una de les grans veus del pop-rock internacional. Ahir ens deixava la cantant gal·lesa Bonnie Tyler als 75 anys. Amb la seva inconfusible veu ronca va marcar tota una època i va regalar al món himnes que formen part de la història de la música. Nosaltres la volem recordar amb el seu èxit més emblemàtic, Total Eclipse of the Heart.

0: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
1: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
2: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo. Baixes o què?
1: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
3: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
1: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
4: No perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
5: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
1: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.

0: Coincidint amb l'any Gaudí, Rubí Guillem ha preparat una proposta molt especial amb una conferència i un cicle de visites guiades per descobrir alguns dels espais més emblemàtics de l'obra d'Antoni Gaudí a Barcelona. Un projecte que de manera excepcional farà que aquest any no hi hagi les habituals rutes guiades per Rubí, per conèixer tots els detalls i xerrar també del futur de Rubí Guillem. Avui ens acompanya la seva responsable, Natàlia Jiménez, que és guia oficial de Turisme de Catalunya i divulgadora del patrimoni. Natàlia, benvinguda.
1: Hola, bon dia, gràcies.
0: Natàlia, Rubí Guillem ens té acostumats a descobrir el patrimoni d'aquí, de la nostra ciutat, de Rubí, però fas un gir molt sí. important. Com neix aquesta proposta dedicada a Gaudí?
1: Aquest any toca fer l'excepció, no? Sí.
0: No hi havia un any millor, de fet.
1: Efectivament, tocava. Bueno, jo treballo normalment aquí a Rubí, és veritat, a difonir el patrimoni rubinenc, però també faig visites guiades a Barcelona com a guia oficial de Catalunya. I, és clar, aquest any doncs, tenim una gran excusa, no?, per moure'ns una miqueta, agafar el ferrocarril i anar cap a Barcelona. I és que és l'any Gaudí, és el centenari de la seva mort, i llavors, juntament amb l'Ateneu, doncs, hem programat tota una sèrie una conferència sobre Gaudí i després tota una sèrie de rutes a tots els edificis que són Patrimoni de la Humanitat a Barcelona, que són fets per Gaudí, dissenyats per Gaudí.
0: Entenc que Gaudí ha estat el detonant, perquè tu ja has dit que ja feies algunes visites, les feies a Barcelona, però ja feia temps que tenies ganes d'impulsar un projecte d'aquesta mena?
1: La veritat és que em vull centrar a Rubí, és el que m'agrada. Això, diguem que és una excepció, és una excepció, sí. Però també està molt bé poder donar l'oportunitat de sortir des de Rubí, amb visites acompanyades des de Rubí, perquè Barcelona la tenim molt a prop, és una oportunitat per poder conèixer en detall aquestes obres, no? Són visites que són molt, molt específiques, que no només inclouen el que és l'edifici en si, sinó tot el voltant, el barri del voltant, en el que és el tema del modernisme.
0: El cicle comença amb una conferència i continua en diverses rutes. Per què vas voler començar precisament amb una conferència introductori?
1: La conferència, el contingut de la conferència serà bàsicament la biografia de Gaudí. Llavors és com una mena, això mateix, d'introducció sobre el que és la seva persona, doncs, on va néixer, quines van ser les seves influències, els seus estudis, com comença la importància del conte Güell en la seva vida, i a partir d'aquí doncs, un petit llistat, un petit resumet de tots els edificis. La idea és que les rutes siguin la continuació d'aquesta conferència, perquè el que farem serà conèixer molt específicament cadascun d'aquests indrets.
0: Heu seleccionat edificis molt emblemàtics, però també hi ha altres que potser no són tan coneguts.
1: Efectivament, la idea del cicle és precisament aquest. Les persones que estiguin interessades poden venir a conèixer un sol edifici o també fer el cicle complet. I llavors, esclar, hi ha moltíssimes persones que ja coneixen els típics, no?, que són els més coneguts, com la Pedrera, poder, o el Palau Güell, o la Sagrada Família. En canvi, n'hi ha altres que no són tan visitats, que els tenim molt a prop també, que són meravellosos, com, no sé, la Casa Vicenç, per exemple, i aquest cicle dona l'oportunitat a això mateix, no?, de conèixer totes les vessants d'en Gaudí.
0: Per tant, hi ha gent que diu, ostres, jo ja ho he vist tot de Gaudí, potser una d'aquestes visites està pensada per aquesta gent.
1: Efectivament, sí.
0: Les visites, no, com deies abans, no són només d'entrar als edificis, sinó d'entendre també el context urbà, els barris, altres arquitectes modernistes també, entenc que sí. Pels quals, per on passeu, pugueu veure. Per què era important poder explicar tot aquest entorn?
1: Doncs perquè les cases estan ubicades allà on la seva història s'explica a través del context, no? Llavors, per exemple, el Palau Güell, que és un palau modernista de Gaudí, era la residència dels Güell, no està ubicat on estan ubicats normalment aquestes residències modernistes, que és el barri de l'Eixample, sinó que està al mig del Raval. I clar, això és perquè el comte Güell tenia molta influència en el que era el centre de la ciutat, no? Allà a les Rambles, on hi ha altres palaus modernistes, com podria ser, per exemple, doncs, el Palau la Umoja o la famosa Casa dels Paraigües. Uh-huh. Llavors, ell tenia ja la seva propietat i la va fer reformar pel Gaudí.
0: Uh-huh. I si haguessis de recomanar alguna de les visites a algú que mai ha fet una visita guiada sobre Gaudí, quina seria i per què?
1: M'embarantono i diré endavant. La Sagrada Família, encara que ja l'hagin visitat, perquè la Sagrada Família és un edifici que amb una visita guiada de les característiques que serà aquesta, que és molt específica, molt detallista, i a més en un any com aquest, en què s'acaba de coronar aquest any, justament per coincidint amb la data de l'aniversari de la seva mort, doncs s'ha col·locat aquesta creu gaudiniana, no?, que simbolitza Jesús a la torre més alta. Avui en dia ja podem dir que tenim l'església més alta del món a la nostra capital, no?, a Barcelona. I llavors, conèixer ara o reconèixer, tornar a visitar ara la Sagrada Família, doncs és una oportunitat per veure com acabarà, tot i que encara no s'hagi acabat, no?, però bueno. Mm-hmm. La tenim gairebé enllestida.
0: Sí, sí, ja queda menys, eh?
1: Sí.
0: Què creus que continua fascinant tant de Gaudí 100 anys després de la seva mort?
1: S'ha de dir que ell, quan va començar a treballar, que era ben jove, i va fer els seus primers projectes, era molt criticat. De fet, n'hi ha historiadors, mm-hmm, arquitectes, que diuen que no és modernista. Perquè una cosa és el modernisme típic català, que està molt ben representat per Domènech Montaner o per Puig i Cadafalch, no?, que s'inspiren, doncs, evidentment, sempre en la natura, però la major inspiració serà sempre la tradició catalana, que és el que filosòficament vol recuperar el modernisme, no?, teòricament vol recuperar. Llavors s'inspiren molt en el que és l'estil gòtic, els edificis són neogòtics, es podria dir, no?, tenen petits detallets com, per exemple, les representacions de la llegenda de Sant Jordi, no?, sempre recuperant la història catalana. El Gaudí, en canvi, és un altre món. El Gaudí, la seva inspiració més important sempre ha sigut la natura, era la seva mestra, ell ho deia, no? I llavors, la força que tenen les representacions vegetals, tot el que és el simbolisme del sol, del moviment de la terra, doncs és molt, molt important.
0: Mm-hmm. Després de tants anys explicant patrimoni, encara hi ha algun detall o alguna història de Gaudí o de qui sigui que te segueixi sorprenent?
1: Ostres, molts. Saps el que passa? A Barcelona, jo treballo bastant a Barcelona, i Barcelona no te l'acabes. Els guies oficials de turisme sempre fem cada any, quan és temporada baixa i el Nadal, fem formacions noves, no? I sempre ens estem reciclant, perquè sempre hi ha algun nou. És tan gran, hi ha tant de patrimoni que és, no s'acaba. Llavors, uf, algo nou, no ho sé. La Sagrada Família, per exemple, sempre has de fer formació, perquè cada detall, cada construcció nova, no?, cada peça nova que hi posen, doncs, aporta una novetat a la visita guiada que faràs. Uh-huh. No sé què dir-te ara mateix.
0: Alguna cosa que et sorprengui, eh? Si no n'hi ha, si ja res et sorprèn, no passa res, eh?
1: Em sorprenen moltes coses. Hi ha a Barcelona més de 2.000 cases modernistes catalogades.
0: Déu-n'hi-do!
1: Caminar pels carrers... Saps el que em passa moltes vegades? Faig doblete, no?, una visita al matí i una altra visita a la tarda, i aprofito aquesta estoneta lliure per perdre'm a l'Eixample, anar caminant i anar descobrint.
0: No has tingut suficient, amb les visites,
1: no,
0: que encara t'apesta.
1: M'autovisito a mi mateixa, m'autovio a mi mateixa. I llavors sempre hi ha cases que passen desapercebudes i que són una meravella a l'Eixample, que permeten a vegades, que són privades, no?, però que permeten a vegades entrar al que és la recepció, no?, el hall de la casa, i són brutals. Mm-hmm. Hi ha una que m'agrada molt, que és la Casa Maller. Sembla que, com que està tocant, no?, paret en paret amb la casa Batlló, veiem la façana i ens quedem amb la façana i que bonica que és, i ja està. Però fer-ne una visita guiada dintre de la Casa Maller és algo brutal, perquè realment el Puig i Cadafalch, t'he de confessar que m'agrada més el Puig i Cadafalch que el Gaudí.
0: No ho diguis molt fort, però, eh?
1: Ja. Doncs és realment una obra d'art, és preciosa per dintre. Mm-hmm. Sí, sí.
0: Mm-hmm. Una visita guiada, mm-hmm, és molt més que donar dades. Com prepares una ruta perquè sigui una experiència?
1: Sí, el més important, jo crec que és que la història tingui un sentit, no? Que tingui un ordre cronològic, un ordre espaial, que a l'hora d'explicar el contingut, aquest contingut es pugui entendre des de la primera parada fins a l'última. Llavors, aquesta és la part més difícil, encaixar què has d'explicar a cada parada i després enllaçar-ho tot perquè tingui, no? Perquè sigui una història, perquè tingui un fil històric. Uh-huh. I aquesta és la part més complicada.
0: Uh-huh. No sé si has notat si cada vegada hi ha més interès per aquesta mena de visites culturals.
1: Sí. El turisme cultural jo crec que està en auge ara mateix, sí. Uh-huh. Hi ha moltes més persones que s'interessen, ni que sigui perquè està de moda, eh? Però després la gent s'enganxa, sí.
0: Uh-huh. Aquest any, precisament, perquè t'has volcat en aquest projecte, no hi haurà les habituals visites guiades a Rubí. Ha estat una edició difícil? Que has dit, vaig aturar.
1: No, perquè feia ja temps que necessitava una miqueta d'espai, una miqueta de temps per aturar-me, mirar-me totes les visites que hi ha a Rubí, que són més de 25 diferents.
0: Déu-n'hi-do, també, eh? Déu-n'hi-do.
1: Sí. Intentar trobar-ne nous continguts, mirar a veure què és el que demana la gent, preguntar sobretot, perquè moltes vegades quan fan les visites les persones em diuen, ostres, a mi m'agradaria veure això, conèixer la història d'allò. I llavors, amb tota aquesta informació i totes les idees que tinc al cap, vull seure'm durant tota la tardor i tot l'hivern i preparar-ne de noves per la primavera vinent. Necessito uh-huh. aquest temps i el cicle Gaudí doncs m'ho permetrà.
0: La propera temporada, per tant, tindrem visites noves, eh,
1: segur,
0: a Rubí?
1: Segur, sí.
0: Molt bé, molt bé. Creus que la gent de Rubí, no sé si tens gent habitual que vengui a les visites, et trobaran a faltar? Ja t'han dit, ostres, pues, et trobaré a faltar. O fins i tot,
1: no,
0: me
1: vindran,
0: venc amb tu a Barcelona.
1: Sí, vindran, segur. Ja els he comentat a molts d'ells, i sí, vindran.
0: Uh-huh. Sí. I després de tants anys investigant i explicant la ciutat, ara ens deies que prepararàs noves visites, encara queden històries, per tant, a Rubí, per seguir explicant.
1: Si tenim en compte que Rubí és una ciutat amb 2.500 anys d'història, en tenim, eh? Per xerrar una bona estona. Sí, déu-n'hi-do. Vull fer recerca de temes una miqueta més polítics, sobretot ara estic amb el tema del TOP a Rubí, no sé si et sona. El TOP és el Tribunal d'Ordre Públic. Mm. És l'últim òrgan judicial que va haver-hi durant el franquisme, i a Rubí van haver-hi 11 persones que van ser jutjades pel TOP. Llavors la idea és investigar una miqueta sobre això, anar a buscar les sentències al Tribunal de Barcelona, Via Laietana, i veure doncs com va ser, no? Aquesta història d'aquestes persones que primer van ser jutjades, després les envien a Via Laietana, bueno, allà dintre hi ha tota la història aquella de les tortures que es coneix ben bé. Mm-hmm. I després s'empresonen. Afortunadament aquí no vam tenir cap judici amb pena de mort, però bueno, és un tema que s'ha de rescatar, no? Uh-huh. I veure una miqueta aquesta història. Uh-huh. Sí.
0: Les obres del carrer ens estan fent la guitza ara i no,
1: sí.
0: I ens estan fent renou. Han dit, mira, doncs nosaltres també volem participar.
1: Fiquem una miqueta de música de fons.
0: Exacte, posa'm un poquet de musiqueta a l'entrevista. Si haguessis de resumir aquest cicle en una sola invitació als oients, què els hi diries perquè s'animessin a participar?
1: Els diria que Barcelona és una ciutat que la tenim molt a prop, tenim un munt de monuments gaudinians que són realment impressionants, i que com que està tan a prop i ens són tan coneguts, moltes vegades ens dona... no trobem el moment d'anar-hi, no? Uh-huh. Pensem que sempre ho tenim molt aquí a la mà i no trobem el moment. Ara és el moment. Amb aquest cicle, aquestes sortides faciliten molt la visita, perquè són sortides que surten d'aquí de Rubí amb acompanyaments, són visites on es coneixerà no només l'edifici, sinó tot el context. Uh-huh. Espaial històric, i és una forma de fer un turisme local, un turisme molt proper, un turisme cultural, doncs que valdrà la pena, perquè a més ho farem amb persones conegudes. Uh-huh. D'aquí de... Uh-huh.
0: Això volia preguntar-te, de què està format aquest cicle de visites? Quines visites tens programades?
1: Doncs mira, t'explico. Serà el cicle, diguéssim, de tardor-hivern, que ho fem en col·laboració amb l'Ateneu. Llavors aquesta primera conferència sobre Gaudí es farà a l'Ateneu. Encara està per confirmar, però segurament serà l'1 d'octubre. I després, els dissabtes al matí, sortint des d'aquí de l'estació de ferrocarrils de Rubí, anirem cap a Barcelona. Són els dissabtes al matí precisament per facilitar, no? En aquest horari moltes persones estan lliures i llavors és fàcil d'anar-hi. I farem, per exemple, el 3 d'octubre farem la primera de les cases dissenyades per Gaudí, que va ser la Casa Vicenç, que està al barri de Gràcia. Després coneixerem el Palau Güell el 17 d'octubre. El Palau Güell es combina amb una visita a les Rambles, amb els edificis modernistes de les Rambles, als fanals de la plaça Reial. El 24 d'octubre, la Casa Batlló. La Casa Batlló, juntament amb la visita exterior, evidentment, de la Manzana de la Discòrdia. I tot el que és el modernisme de la part baixa del Passeig de Gràcia. El 7 de novembre, la Torre Bellesguard, una de les grandes conegudes i que és realment molt, molt bonica. El 14 de novembre, la Pedrera i tot el que és la zona alta del Passeig de Gràcia. 28 de novembre, el Parc Güell, que ho combinem amb una experiència molt xula, perquè vora el Parc Güell hi ha un centre d'interpretació sobre Gaudí i el modernisme, en què hi ha un espectacle en 4D. D'aquell superdivertit que es poses les ulleres, llavors és una projecció sobre la inspiració de Gaudí en la natura, en les llegendes de Catalunya, etc, i bueno, les butaques es mouen i
0: que xulo.
1: És molt divertit, sí. I per últim, evidentment, la Sagrada Família, que està programada per fer-la en 2 dies, perquè imaginem que s'apuntarà més gent que la resta d'edificis, no?, de rutes.
0: O sigui, hi haurà dues possibilitats, tindrem dues opcions d'anar un dia o un altre. Exacte. Serà la mateixa visita, però...
1: El 5 i el 12 de desembre.
0: Sí. I acabaries amb això,
1: Amb la Sagrada Família, amb el plat fort.
0: Exacte, el plat fort de Gaudí. Una altra cosa que volia preguntar-te. Creus que coneixem prou el nostre patrimoni o encara ens queda molt per fer?
1: Ni tan sols les persones que s'hi dediquen ho coneixen prou. Ja no diré jo, que no em considero una gran experta, però sempre hi ha algú per investigar. Sempre hi ha algú per investigar. Ara estic treballant així de la mà amb profes d'institut per intentar veure si els nois i noies que estan fent el batxillerat volen treballar amb nosaltres per fer treballs de recerca de temes molt específics aquí a Rubí que queden pendents d'investigar. Per tant, la resposta és sí, queda molt encara per descobrir.
0: I després de Gaudí, què?
1: Després de Gaudí, què?
0: Sí, què faràs? Després de Gaudí, què faràs? Fes-nos avançar. Fes-nos algun avançament, algun spoiler de lo que podrem tenir.
1: No, tornem a Rubí, efectivament. Sí, a la primavera vull fer un cicle amb aquelles visites que quedin per fer a les persones que hi han vingut. Sí, i amb visites noves. Hi ha una molt xula que estic preparant, a part d'aquesta del TOP, que t'he comentat, del Tribunal d'Ordre Públic, de caire polític. Vull fer una sobre els noms i orígens de les places i carrers.
0: Déu-n'hi-do, aquí n'hi ha...
1: Moltíssimes curiositats, una ruta superdivertida, sí.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, perquè si et fixes aquí a Rubí, quan tu preguntes per una plaça...
0: Te diuen un nom...
1: Qualsevol nom popular, mai et diran el nom oficial. Sí. La plaça del Casino, havíem comptabilitzat i té fins a 8 noms diferents.
0: Què dius?
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do.
1: I és superdivertit, clar. I llavors la idea és veure, doncs...
0: La plaça del Casino, que és la plaça Catalunya.
1: Clar, bueno, o la plaça del Sortidor, com li vulguis dir, clar.
0: Clar, efectivament. És això que dius, que té molts noms, Déu-n'hi-do.
1: La plaça dels Peixos, la plaça de l'Oca, la plaça Salmerón, que es va dir en el seu moment. Sí, té molts noms.
0: Molt bé, Natàlia, doncs moltíssimes gràcies per venir avui a explicar-nos aquest nou projecte que tens entre mans i que comença precisament aquest octubre, el dia 1 d'octubre. La gent que sigui interessada ja pot començar a apuntar-se, no?
1: En breu.
0: M'he avançat. Molt bé.
1: A l'agost ja tindrem les reserves obertes.
0: Perfecte, i ho poden fer a la pàgina web?
1: Correcte, o a través de l'Ateneu o a través del web de Rubí Guillem.
0: Vale, perfecte. Sí? Molt bé, Natàlia, doncs moltíssimes gràcies per ser-hi aquí avui.
1: Gràcies a vosaltres. Gràcies.
2: Què passa a la ciutat? T'ho explicarà Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat. Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
3: La plaça Pompeu Fabra ha recuperat la normalitat després de diversos mesos acollint un assentament humà de persones sense sostre. I encara hem de parlar d'un altre succés del cap de setmana, perquè ahir al migdia es va produir un incendi en un edifici de 6 places del carrer Lope de Vega.
2: Tot el que passa a la ciutat t'ho explica Ràdio Rubí.
4: Com cada any, després de les vacances d'estiu, el cinema català tornarà al Teatre Municipal La Sala. De moment ja coneixem dues de les pel·lícules que s'inclouen en la nova temporada del cicle Gaudí.
2: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat. Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí, amb el comerç de proximitat.
5: Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Un espai realitzat per Josep Puigventós, amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí.
6: Sardanes d'autor, cada dissabte a 9:15 del matí a Ràdio Rubí.

una de les bandes més influents del pop dels últims anys, BTS, tornen a ser notici perquè participaran en l'espectacle de la final del Mundial de Futbol, que per primera vegada comptarà amb una actuació musical durant el descans, a l'estil de la Super Bowl. Nosaltres recuperam un dels seus grans èxits, Dynamite.

0: arribam a la darrera edició de la nostra secció amb la Biblioteca Municipal Mestre Martí Tauler. Avui tenim aquí el seu director, l'Adrià Martín. Bon dia, benvingut.
1: Hola, bon dia, encantat de tornar a estar aquí. Ara feia dies.
0: Ara ja feia dies, sí. Però sí. Bueno, i ara ja ens anem... Bueno, nosaltres ens anem de vacances i... De retruc te donen vacances a tu fins al setembre, eh?
1: Sí.
0: Al setembre te volem aquí una altra vegada.
1: Vosaltres teniu en nòmina a l'Edu. L'Edu ja sabeu que, que és la veu de la biblioteca aquí a Ràdio Rubí. I ara està de vacances ell. I jo, bueno, agafarem vacances d'aquí dues setmanes. Sí que a part de l'agost, bueno, la biblioteca ja sabeu que no tanca.
0: No tanca, la biblioteca està sempre oberta. La biblioteca no descansa, hem de dir.
1: No descansem. Ens combinem per fer una mica de vacances.
0: Home,
1: i,
0: que són necessaris,
1: la pausa, sí, però la biblioteca està oberta.
0: Uh-huh. I que està oberta, per tant, teniu activitats.
1: Sí.
0: Explica'ns, aquest a veure, estiu... destaca'ns alguna que ens encengui el cuquet per anar-hi.
1: Vale. Ara el que queda, clar, la part de juny i juliol que portem, hem acollit una activitat de l'Infest,
0: sí.
1: Que ara l'Infest és aquesta setmana,
0: sí,
1: però
0: sí,
1: fa
0: sí.
1: Dues setmanes vam fer una sessió un dissabte, fora d'horari de la biblioteca, perquè ja els dissabtes estem tancats. Vam fer la pel·lícula del Robot Dreams del Petit Infest. Hem acollit activitats també relacionades d'alguna manera amb la Festa Major. Intentem tenir els matins, que està el concert a porta tancada, tenir l'espai obert al vestíbul perquè hi hagi accés als lavabos, a la font, una mica per seure. O sigui, dins de l'horari de la biblioteca, que només ara obrim 4 tardes, de dilluns a dijous i els divendres matí, els matins, almenys de dilluns a divendres, al matí estem fent una mica de refugi climàtic amb els recursos limitats que tenim. Però
0: ja està molt bé, perquè si tu vas pel carrer amb aquesta calorada i necessites aturar-te perquè estàs morint de calor, pots anar allà, te pots seure i pots beure aigua, perquè la font funciona, no com aquí a l'Escardívol, que avui no ens funciona la font.
1: La font? Ah, mira.
0: No tenim aigua.
1: Bueno, ara no surt massa freda, eh?
0: És
1: com l'aixeta de casa que... Bueno, llavors, al tenir obert, doncs, entren operaris de parcs i jardins, els agents cívics, els curiosos que busquen llibres al punt d'intercanvi, gent que passa per allà que dius vull descansar, vull beure aigua, vull anar al lavabo... Vull dir que, a més, al vestíbul hi tenim l'expo dels punts de llibre d'aquest any.
0: Estan tots?
1: N'ha desaparegut algun.
0: Ja ha desaparegut algun?
1: Sí.
0: Ai, mira que ho dèiem l'altre dia, eh? L'altre dia ho dèiem amb l'Edu, que ningú els agafi, que ningú...
1: Doncs sí, han desaparegut. I fa una setmana que els hem posat, són 1.300 punts de llibre fets pels participants de 5 a 16 anys, de diferents escoles, i famílies que s'apuntaven i tot. Era sobre Gaudí aquest any, va ser un èxit de participació i la jornada d'entrega de premis i tal, la gent molt amb els premis que teníem també i amb el show de petacetes i bueno, mil històries que teníem, i hem fet l'expo, hem estat posant un a un amb uns biombos que tenim allà al vestíbul i resulta que d'un dia per l'altre, és que la gent ens ho demanava, quan posareu l'expo? Però és que d'un dia per l'altre han desaparegut alguns, potser l'autor...
0: Molts? Han desaparegut molts?
1: Sí, 3 o 4, però dius, o l'autor que se'l vol quedar, o no ho sabem.
0: Home,
1: o algun fan...
0: Tant de bo, algun fan...
1: Col·leccionista de punts, hi ha molta gent...
0: Entenc que haurà estat algun propietari que ha dit,
1: sí,
0: me lo llevo.
1: Sí.
0: Bueno.
1: I llavors aquests dies, cada dimecres tenim el Banc de Sang, també...
0: Fins a finals d'agost?
1: Sí, a l'agost em sembla que és cada 15 dies, però sí, sí que és veritat que ara tenim matí i tarda. A partir del 20, a finals de juliol, com que el conserge del matí no hi és, doncs farem banc de sang a la tarda. Però bueno, tot això és a donarsang.com.
0: Que de fet aquesta mateixa setmana també ha estat allà el banc de sang, eh?
1: Sí. Uh-huh. Sí.
0: Vam estar xerrant amb ells.
1: Sí. I a part d'això, doncs, activitats sueltes de... Doncs, ahir vam fer una activitat de dansa del ventre. La setmana que ve fem tonificació muscular, correcció postural, no? Tallers així com més frescos. Hem tingut el grafitero a la terrassa, hem fet un grafiti nou a la terrassa.
0: Oh! Heu fet un grafiti nou a la terrassa.
1: 15 metres.
0: Déu-n'hi-do.
1: Grandiós, sí,
0: com
1: sí.
0: És aquest grafiti? Explica'ns.
1: Doncs és freestyle, o sigui, lletres que gairebé no saps llegir, no? Amb molt de color. La idea és, com que el nostre lema és la Biblioteca de Rubí, la fàbrica d'experiències per aprendre, investigar, crear, jugar, no? Compartir totes aquestes paraules, no? De, que són una mica els valors, no? I les funcions de la biblioteca, la fàbrica d'experiències, doncs surten aquests termes. I el mestre Martí Tauler, a les sigles MMT, també, des del carrer, des de la plaça Machado, on hi ha el monument Machado, pots veure el MMT allà, i que és com la paret que dona al carrer, que es veu des del carrer de la terrassa. I dins de la terrassa, doncs, total, hi ha com una nena dibuixant amb els colors també LGTB i tal, i les paraules aquestes estan posades així en plan aleatòries i amb molt de color. I com que portem temps que no hi ha partida d'inversió per canviar el mobiliari de la terrassa, doncs estem pensant, bueno, els mobles que tenim, el mobiliari que tenim de la terrassa, que està una mica fet pols, ens va donar la idea el grafitero de fotre'ls i pintar-los amb grafiti. I potser farem això, i per donar una mica de coloret a la
0: terrassa. I això quan ho fareu?
1: Ho saps? No ho sé, perquè bueno, o és tenir pressupost per
0: posar
1: mobiliari,
0: no? Per que ho faci
1: el grafitero. No.
0: Ah, perquè...
1: Clar, vale. Perquè, clar, ha de cobrar.
0: Ha de cobrar, si exacte.
1: O si no, potser embolico algun dels meus fills, que són teenagers...
0: Que són grafiteros, també.
1: Bueno, els hi agrada i potser els exploto i els hi faig fer. Estic intentant allò convèncer-los, perquè, bueno, al final és fer l'espray,
0: sí,
1: la distància, anar amb mascareta, tot, i fer combinació de colors. I a veure, hem provat i sí que és un plàstic dur i sí que aguanta una mica la pintura.
0: Ah, molt bé.
1: I estem... Aquest estiu estem això, normalment a la biblioteca, o sigui, estem oberts, el servei de préstec interbibliotecari, l'espai de consulta, l'espai de... fem menys activitats que potser altres anys, però la biblioteca està oberta. O sigui, és veritat que tenim diverses baixes i es combinen amb les vacances, llavors aquest any estem com fent... Estem al dia a dia, no? Ordenant la sala, el préstec, les feines bàsiques, però sempre anem pensant en... L'altre dia vam estar amb el magatzem fent neteja de caixes, de brossa que teníem, de coses de... Bueno, una mica reorganització. I en la mesura possible, a totes les feines que intentem fer a l'estiu d'esporgar, de fer neteja d'aquí, d'allà i tal, doncs ho estem fent amb les limitacions que tenim de que són pocs per obrir, però bueno, superarem l'estiu. Però sempre ens venen idees de dir, ai, mira, per què no ara pintem això o fem
0: per què
1: allò?
0: No fem això o no fem l'altre? Sí. Jo vull preguntar-te dues coses. Quin balanç feu d'aquesta temporada que arriba, de tot l'hivern i tot fins a arribar ara a l'estiu, quin balanç feu a la biblioteca, i feu una mirada cap al futur, però anem per parts. Primer, començant pel balanç que feu d'aquest darrer any.
1: Bueno, a nivell d'impacte de dades i d'assistència a les activitats, de visitants a la biblioteca, de nombre d'activitats, de servei de préstec, de moviment de préstec interbibliotecari, sobretot, que hem arribat al mes 2.500 préstecs. O sigui, som el globo de les biblioteques. La Biblioteca de Rubí és de les primeres 15 de totes les 240 biblioteques de la xarxa de la província que fa més préstec interbibliotecari. Per què ens demanen més i per què servim més i demanem més? Doncs perquè responem. Tenim uns professionals, uns tècnics, no? Els tècnics auxiliars de biblioteca, els bibliotecaris, que s'encarreguen del PI, no? El préstec interbibliotecari. És com... Ui, ha arribat la llista del PI. Pues lo dejan todo i van...
0: I fan això.
1: I som de les biblioteques que funciona millor, no ho dic jo, ens ho diuen de fora, no? que funciona millor el préstec interbibliotecari. També arriba, jo hi ha moments que dius, és una obsessió dels companys, de ho hem de tenir fet. Jo dic, bueno, si avui no es pot assumir, perquè és que hi ha dies que ens tenim llistats de 150 al dia.
0: Déu-n'hi-do.
1: Clar, des de l'any 21-22, que ja és gratuït, això abans eren 400 al mes i ara fem 2.500 peticions. Això vol dir moltes maletes, el Globo, vaja, uh-huh. Som el Globo. Això és una evolució del 70%, no? Però el préstec presencial em sembla que era d'un 30% el que portem d'any, de pujada.
0: Ja
1: teníem pujada del 25, de l'any 25, però el que he anat calculant de l'any 26, doncs augment de visites fins al 17%, o sigui, hem recuperat inclús més que l'any 18-19,
0: mm-hmm.
1: No? O sigui, què passa? Que som menys personal, perquè el tema dels recursos i personal no s'ha arreglat, anem, vamos a peor, i clar, l'impacte i el desgast del servei es nota en les persones que intentem donar el mínim de qualitat de servei, perquè clar, la gent, bueno, la ciutat de Rubí ja ho sabem, som gairebé 84.000 habitants o més, si no està, bueno, l'IDESCAT haurem de veure les dades d'aquest any, però clar, la biblioteca de Rubí hauria de tenir centres cívics, dos, tres biblioteques més,
0: clar.
1: O sigui, som, tornem a lo del rànquing del 15, no? Per habitants, Rubí és la quinzena ciutat amb més habitants de Catalunya, i si compares amb les altres ciutats, doncs tenen hospitals, tenen dos, tres biblioteques, xarxes de centres cívics, espais, bueno, en lo que no s'atanye, no? El tema, més recursos culturals. El de sempre, que necessitem, doncs, que realment els plans d'equipaments culturals que s'han plantejat en els últims mandats, doncs, que s'apliquin i que hi ha espais
0: i que s'inverteixi més en la cultura a la ciutat.
1: Sí, en la cultura, en les entitats, bueno, el de sempre.
0: Uh-huh.
1: Sempre
0: uh-huh.
1: hem de demanar. I la biblioteca, doncs, clar, tenir el volum de gent, el que ens demana la gent, clar, els usos estan canviant molt, no? Tot i la transformació digital, és que la gent necessita aquests espais de compartir. Avui en dia les biblioteques sempre ho diuen, no? Això ho diuen molt. És l'espai bibliotecari, és l'espai que no està mal vist anar-hi sol.
0: Uh-huh.
1: O sigui, si vas a... Ara es parla molt de l'activitat cultural, les indústries culturals. Quan tu vas a sopar sol és com raro, no? Dinar encara.
0: Alguna cosa li passa.
1: Quan tu vas a... Bueno, potser el cine sol, però el teatre sol és com... No,
0: ni el cine. Jo, en el meu cas, ni el cine.
1: Pues bueno, però hi ha gent que va al cine sol, no? O...
0: Sí que és veritat que la Biblio va sol.
1: Veus? És una activitat cultural que és normal anar-hi sol, no? I és un espai que treballa també perquè la gent, per aquest espai de compartir, de trobada, perquè la gent es conegui, és un espai també que la gent que està sola, de fet, aquí a Rubí hi ha molts projectes contra l'aïllament, contra la uh-huh. soledat no volguda uh-huh. o l'aïllament social, tant per joves com adults, no? Com per gent gran, no? Perdó. Doncs molta gent sola o amb pocs recursos que ve a la biblioteca troba aquesta porta, no? A poder aconseguir, doncs, buscar informació a internet de manera gratuïta, tenir... a aprendre un idioma o llegir, llegir el diari, qualsevol cosa, el confort, los aseos, no?
0: Mm-hmm.
1: O sigui, ja només amb aquest servei ja donem molta vida a aquest

0: Està sola. Ara, per exemple, estem treballant el tema de... com que hi ha la llei de benestar animal de l'any 23, que, per exemple, diu que no pots deixar el perro fora en la puerta i tal, i, a més, que hi ha aquí a Rubí regidories favorables a que els animals puguin entrar als equipaments, no? Doncs ho estem fent. Igual que hem fet activitats amb gossos, terapèutics o d'assistència o el que sigui, hi ha últimament molts usuaris que venen
1: amb els seus animals, sí.
0: I cap problema, o sigui, hem mirat la llei, hem mirat la normativa i mentre s'està actualitzant o revisant el reglament, anem a facilitar això. I clar, són usos nous o necessitats noves que surten, no? I
1: que els hi està donant resposta la biblioteca.
0: I que hem de ser flexibles. Igual que quan vam posar el piano, la gent deia, oi, que raro, un piano a la biblioteca. Doncs hi ha moltes biblioteques que tenen... que deixen entrar gossos, que hi ha pianos, que tenen disfresses perquè els nens juguin amb les disfresses, no? Aquestes cosetes, que és una mica trencar els estereotips. I demanem també que la classe política també recordi que la biblioteca no només és un espai d'aula d'estudi i de refugi climàtic, sinó que és un espai on amb molt de valor afegit i molt de contingut a dins. De fet, nosaltres, des de les direccions, cada mes estem fent les estadístiques, cada mes estem presentant quin és l'impacte, no? L'impacte, el valor social que tenen les biblioteques. De fet, parlant d'aules d'estudi, van ser un èxit, que les vam tenir part de maig i juny, i sí que és veritat que s'hauria de condicionar bé l'espai perquè, clar, va quedar curt i la biblioteca, com sempre, doncs demanem això. Hi ha espais buits que es podrien aprofitar, que estan com d'obra i necessitem més espai. Si no en fan més edificis, doncs...
1: Més espai, biblioteca... clar, per donar resposta en aquestes necessitats. Adrià, fem una mirada al futur. Tenim novetats per l'any vinent o encara no es poden dir?
0: Bueno, novetats és sobreviure, per el que deia del tema del personal que som i els recursos que som. Ara m'han dit que potser tindrem alguna substitució d'aquestes quatre baixes que tenim.
1: Molt bé.
0: És que, clar, és complicat. El curs que ve sí que els 12 clubs de lectura fem les inscripcions. Això és una roda que va en marxa. A nivell de programació d'activitats i expos, tot fins al... desembre està ple, ja ho tenim tot programat, perquè anem d'any en any. Sí que és veritat que estem esperant...
1: Programau de gener a desembre,
0: Sí, d'any en any o de curs en curs. O sigui, moltes coses del... Ja de finals de l'any passat estàvem reservant espais d'activitats fins al l'any següent, no? Ara, per exemple, ja m'estan demanant coses del 27. I, bueno, estem...
1: Molt bé. Sí, ja.
0: Però, clar, tot això en previsió, sense previsió de pressupost, perquè el pressupost el tenim esgotat, pressupost municipal,
1: Sí, sí, sí.
0: I llavors també estem esperant per poder comprar fons, llibres i material, jocs i tal, que arribi la subvenció de la Gene. Llavors, poca planificació de cara a l'any que ve sense saber si tenim pressupost. Com que van ampliar pressupost a nivell municipal, potser el setembre surt alguna coseta, arriba a la biblioteca i llavors podem fer això del grafitero, de les taules, o acollir alguna activitat més. Però bueno, és que anem al dia a dia.
1: Vale, sí, per tant, no tenim...
0: Nada i todo.
1: Nada i todo, exacte. Sí. No tenim cap novetat ni cap avançament que ens puguis fer,
0: Així, de cosa nova i tal, no, clar, ara estem en una... mantenim els mateixos clubs de lectura, que ja de l'any passat teníem el club que van començar, el de poesia, el del Paseo de Novela, el de Romantasy... I la resta de clubs de lectura, de lectura fàcil i el de novel·la de la Graci, de Veus de Dona, i que en tenim de català-castellà. Seguim acollint els grups d'alfabetització, de català-castellà, de francès-anglès, grups de voluntariat. Acollim moltes activitats de Cap Mutu a Terrassa, del CESMIC, del Servei de Rehabilitació Comunitària. Clar, al final
1: no us avorriu,
0: Som aglutinador de moltes... al banc de sang. O sigui, al final som un contenidor, no? Mm. De moltes necessitats d'espais d'altres serveis.

0: no? Que clar, això se suma a la programació pròpia de la biblioteca. Però bueno, esperem també amb la nova regidoria que hi ha i tot, que bueno, que hi hagi un impuls i una, que hi hagi un focus cap a renovar les línies de la biblioteca.
1: Bueno, de moment, tu ja estàs aquí llançant el missatge, eh? Que això és sí. important. Llançant el missatge perquè arribi aquesta renovació. Adrià Martín, moltíssimes gràcies per venir en aquesta darrera... Jo, si vols, pot quedar-te, eh? Venir en aquesta darrera edició de la secció... Esperam que a la propera temporada, que començam al setembre, tornis a voler tant tu com l'Edu, com qui sigui de la biblioteca, torneu a venir a estar amb nosaltres a explicar-nos totes aquestes activitats que feu i que aglutina la biblioteca, que en són moltíssimes i que no ens les acabam en moltes hores xerrant.
0: Sí, sí, segur que tenim novetats.
1: Molt bé.
0: Moltes
1: molt
0: gràcies.
1: Bé. Esperarem bon aquestes estiu. Novetats. Bon estiu, Adrià, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies.

Ho deixem aquí, el José Malagón i jo, la Pamela Martínez. Encara no ens anem de vacances perquè ens queden unes setmanetes, però sí que fem ja vacances del programa que estem fent aquests dies. Ha estat un plaer acompanyar-vos cada dematí, compartint amb vosaltres l'actualitat de Rubí, entrevistes, cultura, servei públic i, sobretot, molta ràdio de proximitat. Gràcies per ser-hi a l'altra banda, per escollir Ràdio Rubí i per fer-nos confiança un dia rere l'altre. Moltíssimes gràcies, diu el José. Ara arriba el moment de fer una petita pausa, però només serà fins al setembre. Ens retrobarem amb una nova temporada del Rubí al dia, recuperant el format que fèiem de manera habitual. El que passa és que passarem a 3 hores de magazín, de 9, farem de 9 del dematí a 12 del migdia, i amb algunes novetats que vos anirem descobrint quan torni al curs. Que passeu molt bon estiu, gaudiu de les vacances si en feu, cuideu-vos molt i no deixeu d'acompanyar-nos perquè Ràdio Rubí continuarà oferint-nos la millor programació durant tot l'estiu. Nosaltres ens acomiadem amb música. Justin Bieber formarà part del gran espectacle que acompanyarà la final del Mundial de Futbol, compartint escenari amb altres grans noms de la música internacional en una actuació que promet ser històrica. Abans que arribi aquesta cita, recuperem un dels seus grans èxits. Gràcies per tot, molt bon estiu i fins al setembre. Sona All Around the World. Oh.

0: Són les 11 del matí.
1: Ràdio Rubí, notícies.
2: Bon dia. Un petit incendi de vegetació va provocar ahir a la tarda una gran columna de fum en un solar de l'avinguda Can Rosés a Rubí. El foc es va declarar poc després de 2:15 de la tarda en un terreny situat al costat de l'empresa de tallers Roman, davant d'Alba la Fabriqueta i molt a prop del magatzem d'Amazon. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar dues dotacions de bombers que van poder controlar i extingir l'incendi en aproximadament una hora. Segons han explicat els bombers a Ràdio Rubí, les flames van cremar principalment alguns matolls i algun arbre. També es va veure afectat un petit cobert, però no hi va haver cap persona ferida. La gran columna de fum va ser visible des de diversos punts de la ciutat, tot i que l'incendi no va tenir cap afectació limitada. Les causes del foc, de moment, es desconeixen. I l'Ajuntament ja ha completat la renovació dels contenidors de recollida de la fracció orgànica a les urbanitzacions. Els antics contenidors de càrrega posterior s'han substituït per nous models de càrrega lateral que augmenten la capacitat d'emmagatzematge dels residus. En concret, passen dels 600 als 2.000 litres amb l'objectiu d'adaptar el servei a les necessitats d'aquestes zones residencials. Els nous contenidors també incorporen un sistema que dificulta l'obertura per part dels ports senglars, una problemàtica habitual en algunes urbanitzacions de Rubí. Segons l'Ajuntament, aquesta actuació permetrà reduir la dispersió de residus a la via pública i contribuirà a millorar la neteja de l'entorn dels punts de recollida.

0: Hola, el primer Home Market. Es tracta d'una iniciativa impulsada per Pompina Home Reborn que transforma el buidatge d'un habitatge en una experiència oberta al públic. Durant 3 dies, qualsevol persona podrà entrar a la casa i comprar des de mobles fins a objectes de decoració, roba o estris de la llar, tot mantenint els objectes al lloc on han format part de la vida dels seus propietaris. La creadora del projecte, Maria Andrés, explica que la idea va néixer després d'haver de buidar casa seva i de la voluntat de trobar una alternativa més sostenible.
1: La idea va sorgir una mica de que nosaltres ens vam haver de mudar de la nostra casa i vam fer un petit home market com amb familiars i amics per poder donar una segona vida a les nostres coses, que no es tiressin, perquè al final buides una casa i a vegades no saps on acaben les coses. Però arrel de buscar com alternatives per buidar la nostra casa, vam dir, hosti, no hi ha res com per donar una segona vida i donar com pues, una opció sostenible, no, a aquests objectes.
0: L'organització assegura que cada home market és diferent i que més enllà de vendre objectes, el projecte cerca que aquests continuen tenint una utilitat i una història. Segons Sònia Aguilera, col·laboradora del projecte, aquest és un dels aspectes que més valoren tant les famílies com les persones que visiten els mercats.
2: Perquè són coses amb molta història que el que volen normalment els fills o els hereus és que aquella història continuï. I la gent que ve també. O sigui, el que deia la Maria abans, que pel propietari pot ser dolorós a vegades, però també és molt gratificant, perquè saben que la gent que s'emporta les seves coses és perquè les volen, les estimen, els agraden i continuaran la seva vida. Per tant, això crec que no té preu.
0: El primer Home Market de Rubí es farà els dies 17, 18 i 19 de juliol al carrer de les Basses número 14. Els objectes es venen per ordre d'arribada i l'organització recomana visitar-lo des del primer dia, ja que moltes de les peces acostumen a agotar-se ràpid. Més informació en una hora.
3: Serveis informatius de Ràdio Rubí.
4: Separar correctament els residus a casa. Reparar un electrodomèstic abans de comprar-ne un de nou. Escollir productes amb menys embolcalls o donar una nova vida als objectes que ja no fas servir.
5: En el teu dia a dia, el que tu fas compta. Petits gestos, grans canvis. És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: Desmenteixo totalment les informacions publicades, però necessito preparar la meva defensa. I per això he decidit presentar la meva dimissió i convocar eleccions. Moltes gràcies.
2: President, president. Sisplau, president, una pregunta. Reconeix el cas de corrupció? President, president, una pregunta.
3: Doncs ja ho han sentit. El president acaba de dimitir després de setmanes de rumors de corrupció que envoltaven el seu govern. Encara és hora per afirmar si aquesta dimissió...
4: Hi ha persones que volen accedir al govern només per tenir poder. Són capaces de donar-ho i arriscar-ho tot. Alguns ofereixen favors, regals o suborns. I altres es jugarien tot el que coneixen per forçar el seu ascens al govern. Però no crec que un líder com tu vulgui tot això. Jo t'entrego un manual. La via per aconseguir el que el país necessita. Que algú com tu arribi al poder. No seria meravellós? Només pensa-ho per un instant. Tu, a dalt del cim, fent tot allò que has estat perseguint durant anys i poder decidir cap on camina el país.
5: Destruir la democràcia. El manual d'instruccions per convertir-te en un autòcrata. Capítol 1. Canvi.
4: Hi ha qui creu que la democràcia durarà per sempre, però n'he vist caure una rapidesa que mai creuries, sense fer soroll. Per què cal continuar amb aquest sistema? A la gent li agrada realment la democràcia? Un model que sovint titllen de pagar els capritxos dels polítics, que té una complexitat innecessària i que mai sembla avançar, i que per davant de tot no escolta el carrer. Prefereixen un líder robust, fort, que sigui capaç d'allò que la democràcia mai aconseguirà. L'ambició i el poder per canviar-ho tot. Un líder que sap manar i que és astut, que no s'espanta davant de les adversitats i que amb el seu esperit i les seves instruccions manté viu l'ànim de tot el poble. Però ara mateix no ho pots fer. Perquè la democràcia necessita grans consensos i és lenta per prendre grans decisions. Causa frustració. Tot comença quan un ciutadà vota perquè algú altre, un polític, pugui decidir per ell. Un poder que depèn de les decisions de centenars d'altres polítics que cada cop que una llei arriba al Parlament han de posar-se d'acord. Una entesa que mai satisfà tothom. Què està bé i què està malament quan ningú es posa d'acord? Canvia-ho ara. Ara que ningú et veu i que tens la imatge perfecta per fer-ho i que ja saps com funciona aquest sistema per dins. Identifica't com un aliat dels ciutadans. Aquest és l'objectiu. No saps com fer-ho encara?
2: El president dimiteix acusat de corrupció.
6: Grans manifestacions arreu del país.
2: Eleccions anticipades enmig de protestes socials.
4: No hi ha res que faci enrabiar més els ciutadans que la corrupció. Han estat enganyats. Els seus vots no només han servit per res, sinó que han alimentat una casta política que els ha traït. I quan el govern hi cau de quatre grapes, cal alçar-se com un abanderat del bon govern i de la política que ajuda el poble per clavar-li l'estocada final. Estàs en molt bona posició. El principal partit del país està enmig d'acusacions de corrupció i l'oposició, l'altre partit de sempre. No serà difícil deixar-lo fora de joc. Lideres el tercer partit amb representació. Ho tens molt bé. El ciutadà només podrà confiar en tu.
7: Hola, bon dia. Truco del Centre d'Estadística Electoral. Té un moment per respondre una breu enquesta per a l'informe de política. Bon dia, us truco del Centre d'Estadística Electoral. Estem fent l'últim informe d'opinió ciutadana i ens agradaria que hi... Hola, del Centre d'Estadística Electoral. Estic trucant... Bon dia, com va? Miri, sóc del Centre d'Estadística Electoral i vull fer-li una breu entrevista per elaborar l'últim informe d'opinió ciutadana. Tindria un moment? Sí? Genial, indiqui'm les seves dades.
4: Quan la gent deixa de veure que la política els ajuda...
7: De l'1 al 10, com valora la política del país i per què?
8: Un 1, un desastre.
4: deixen de creure en el sistema.
7: Els polítics, mira, n'estic ben farta dels polítics. Es creuen en Déu, no volen deixar de mamar del poder i jo, de veritat, és que no penso anar més a votar.
4: I si deixen de creure en el sistema, és hora de canviar-lo lentament.
8: Puc no valorar-los, la veritat que últimament estic superdesencantat. Crec que uns per corruptes i els altres per ineptes, al final tots fan el mateix, que és mentir-nos a la cara.
4: I ser l'opció que asseguri el canvi, que cridi l'atenció, que tothom reconegui el teu nom.
9: Ah, doncs sí, jo i així, el partit del canvi el votaria, però no aniré a votar, però aquest els votaria, sí.
10: Només un de cada quatre votants participaria en unes noves eleccions. Tots els partits polítics suspenen la valoració dels enquestats. Un 40% dels votants joves ja no confia en la democràcia.
4: Cal adaptar-se a la situació i redefinir prioritats en el moment de màxima publicitat, la campanya electoral. Et suggereixo que t'acostis al màxim a la ciutadania amb maniobres, diguem-ne, cridaneres. Reuneix tot el teu equip i agafa una furgoneta. Recorreu tot el país de dalt a baix i expliqueu la revolució en què es poden convertir aquestes eleccions. Identifica les cares d'aquells que t'escolten i parla de les seves inquietuds. Digues les coses pel seu nom i confirma quin és el problema. La culpa és del sistema. Així no trigaràs gaire a ocupar les planes dels diaris i que tothom parli de tu. Fes algunes trucades, només per confirmar-ho. Entrevistes, articles d'opinió, titulars suculents... Els mitjans de la teva ideologia et seguiran de seguida. Si no, sempre pots invertir diners de la campanya electoral en alguns mitjans. Has d'instal·lar el teu relat. El govern ha de lluitar contra la corrupció de la casta política i les despeses innecessàries. I garantir que la gent sigui, simplement, lliure per decidir el futur del país. Dues premisses fàcils i ensucrades, sí, però que són justament el que necessita sentir la ciutadania en aquests moments de desconcert. Ets algú que ja coneixen, però que encara no ha tastat el poder. Ets el líder en qui confiar en el càrrec de president per fer creu i ratlla i canviar-ho tot. Tu has de ser l'escollit.

0: Fer malbé una cosa que és a la vista de tothom, o fins i tot fer-la desaparèixer, és complicat, perquè la gent se n'adonarà. Però, i si aquesta cosa no es pot veure o ningú sap exactament en què consisteix? Com es reclama una cosa que t'han pres, però que no pots definir amb exactitud i que tothom a qui preguntes atribueix característiques diferents? El primer pas per destruir alguna cosa és saber-la identificar. Així doncs, què és una democràcia? O en què consisteix? La veritat és que hi ha diverses maneres de definir-la. Parlem una mica, només una mica, de teoria.
1: A nivell acadèmic, hi ha dues definicions de democràcia.
2: Toni Rodon, politòleg expert en participació política.
1: Una primera que és la definició minimalista. Què vol dir la definició minimalista? Vol dir, doncs, que un règim, per ser considerat com a democràtic, ha de complir amb unes condicions mínimes. Per exemple, haureu sentit més una vegada que el vot és quelcom important per a una democràcia, o que hi hagi eleccions. Per tant, això seria una definició mínima. Només amb eleccions o amb el vot podríem arribar a considerar un règim com una democràcia. Després hi ha les definicions maximalistes, que essencialment el que diuen és que més enllà d'aquestes condicions mínimes, com pot ser el vot, les eleccions, com pot ser, per exemple, una judicatura independent, necessitem més qüestions, no? Per exemple, un règim pot tenir tot això i que la ciutadania es mori de gana o que les condicions de vida sigui, doncs, molt dolentes. Per algunes persones això no és una democràcia, perquè, tot i tenir els mínims, necessita també un rendiment que doni un cert benestar a la ciutadania.
0: Aquesta definició bàsica, la minimalista, parla de les eleccions perquè, bàsicament, són el que permeten que l'oposició arribi al poder.
3: Hi ha el concepte mínim de democràcia, diria, és el concepte de Chevorsky, que és la democràcia és la possibilitat que tenen els ciutadans de canviar governs.
2: Ana Sofia Cardenal, professora catedràtica en ciències polítiques i experta en política comparada.
3: Per això, l'oposició, el govern, ha de tenir possibilitats reals de guanyar i el govern, el partit que està en el govern, ha d'acceptar perdre-les quan perd aquestes eleccions. Aquesta seria una definició mínima, La possibilitat que tenen els ciutadans de canviar governs.
0: Per tant, per parlar de democràcia, necessitem sí o sí eleccions, però també altres coses que podem resumir en drets, llibertats i qualitat de vida. El que cadascú entengui per aquests conceptes és una altra història, i és en aquesta discussió en el que es mouen els debats polítics. Tornem a les democràcies, però, perquè no només es poden definir, sinó que també es poden classificar.
4: Basem-nos en el que diu l'Institut BDEM. Aquest és un centre de recerca en què desenes d'experts internacionals avaluen les democràcies d'arreu del món. Segons ells, les democràcies es poden dividir en dos grans blocs, les democràcies electorals i les liberals. Les electorals es basen en un sistema en què tots els ciutadans tenen el poder de votar en unes eleccions d'una manera lliure, secreta i individual. És a dir, no hi ha d'haver cap impediment perquè els votants puguin escollir qui vulguin per governar. En canvi, les democràcies liberals van uns quants passos més enllà. A banda de garantir unes eleccions justes, una democràcia liberal posa en pràctica la llei i protegeix el ciutadà amb una sèrie de drets i llibertats que apareixen a la Constitució. També té un bon sistema judicial i una separació clara entre els polítics i els jutges. Això fa que, per exemple, Malta i el Japó siguin democràcies tan diferents. No només perquè estiguin separades per centenars de milers de quilòmetres i siguin cultures tan diverses. Malta és una democràcia electoral des dels anys 70 perquè arrossega diversos problemes estructurals. Per una banda, hi ha un nivell de corrupció i tràfic d'influències al sector públic relativament elevats, que poques vegades han tingut conseqüències legals. Molts col·lectius, com refugiats i persones trans, pateixen discriminació i persecució. Altres democràcies electorals són el Brasil, que tradicionalment no garanteix el dret d'informació a la ciutadania, i Colòmbia, on sovint s'hi han celebrat eleccions amb violència. El Japó es considera una democràcia liberal perquè se celebren eleccions lliures i justes i, a més, persegueix la corrupció i els ciutadans poden exercir el dret de protesta. Però tot no és tan bonic al Japó. Continua havent-hi discriminació envers les dones, el col·lectiu LGTBIQ+, i les persones estrangeres. Altres exemples de democràcies liberals són Austràlia i també l'Uruguai des del final de la seva dictadura l'any 1985.
0: I ara que ja sabem identificar més o menys una democràcia, passem a l'altra cara de la moneda. A les autocràcies.
5: Les autocràcies defineixen per governs que poden arribar al poder de diferents maneres, però aquest cap de l'executiu, el cap nominal i formal de l'executiu, no ret comptes abans de la població.
2: Abel Escrivà, doctor en ciències polítiques i expert en la política dels règims dictatorials.
5: I, per tant, té pocs constrenyiments a l'hora d'exercir aquest poder. D'acord? Poden haver-hi eleccions, perquè la majoria dels règims autoritaris d'avui en dia tenen eleccions i eleccions multipartidistes, però aquestes eleccions no són plenament ni lliures ni competitives, perquè existeixen restriccions diverses a la participació efectiva de l'oposició en aquestes eleccions. I, per tant, el govern no ret comptes directament davant de la població.
0: Això és important. Celebrar eleccions no converteix el teu país en una democràcia, de la mateixa manera que fer un concert a la dutxa no et converteix en cantant. Aquí el nom no fa la cosa. I ara que ja sabem què són, mirem com es poden classificar les autocràcies.
5: Les classificacions de governs autoritaris poden variar molt. Les que consideren que són els règims militars, els que governen els militars com a institució de manera col·legiada, els règims de partit on el qual les decisions sobre qui ocupa aquests càrrecs i qui pren les decisions de política de manera efectiva correspon a un partit, malgrat el partit tingui un líder també nominal, o els règims més personalistes on és el líder el que una persona la que concentra el poder de decisió i de decidir qui ocupa quin càrrec i de promocions en mans d'una sola persona. Són règims d'alta concentració del poder i també, a banda, podríem considerar les monarquies en el qual la família dinàstica que controla el poder exerceix el poder de manera efectiva.
4: Tornem a l'Institut BDEM. Any rere any, aquesta organització ordena tots els estats de més demòcrates a més autocràtics. Els països que són a baix del tot del rànquing són Eritrea, Corea del Nord, l'Afganistan, Myanmar i Nicaragua. La majoria s'han considerat autocràcies des de fa molts anys, però tenen molts matisos. Com en el cas de les democràcies, les autocràcies també es poden classificar. Per exemple, Nicaragua és una autocràcia electoral perquè, tot i que celebra eleccions, l'oposició és perseguida pel govern i l'actual president, Daniel Ortega, ostenta el seu càrrec des de fa 19 anys sense límits. Eritrea, en canvi, se l'anomena autocràcia tancada perquè el govern està encapçalat per militars des de fa més de 30 anys i la ciutadania s'exposa a detencions sistemàtiques. Evidentment, a Eritrea no hi ha comicis.
0: Coneixem l'inici, la democràcia. Coneixem el final, l'autocràcia. Dibuixem ara la línia entre les dues. Comencem el procés de destruir la democràcia.

0: Un cotxe té diverses maneres d'avisar que alguna cosa no va bé. Si condueixes habitualment, et coneixes el soroll del motor. Si de cop canvia, o si s'encén alguna llum del tauler de control, és hora de passar pel taller. En el cas d'una democràcia, també hi ha avisos i senyals, però cal saber-los llegir.
1: Quina és la primera alerta? Jo diria que hi ha dues alertes per identificar que un sistema està en risc. Una que és més a llarg termini, que molt sovint no ens hi fixem, que és el benestar de la gent. I això ho podem mesurar de moltes maneres, des de la desigualtat, la pobresa, la manca d'un nivell educatiu suficient, etc. Això no passarà d'un dia per l'altre, és a dir, si els resultats de PISA cauen 20 punts d'un any, òbviament doncs això no posa en perill la democràcia immediatament, però a poc doncs la va erosionant i la va fent malbé. Per tant, és un senyal d'alerta amagat, no? Potser la llum no és molt forta, però és una mica tènue i sempre l'hem de tenir en compte i, de fet, és un dels principals factors que pot afectar a curt termini. A mig termini. Després hi ha un altre senyal d'alerta que es consideren per part dels experts, que és la presència i l'aparició d'elits polítiques antidemocràtiques. En general, la democràcia funciona bo com un consens. Aquesta idea, no, que es deia abans, o que dèiem abans, que les coses es decideixen votant i que tothom ha de tenir igual accés, certes llibertats s'han de respectar, etc. El que passa que el sistema comença a estar en perill quan de cop surt una elit política, un grup partit, una organització, el que sigui, que comença a posar en qüestió doncs, aquestes qüestions fonamentals.
0: En un cas important de deteriorament democràtic, el sorprenent és que cada vegada més l'amenaça ve des de les mateixes institucions democràtiques.
2: El que estem observant és que hi ha un augment de les democràcies que cauen des de dins. A diferència del cop d'estat, que és des de fora, no deixa de ser una institució estatal, però des de fora, com un actor extern a les pròpies institucions polítiques, les democràcies ara estan caient de manera gradual, i no, per tant no de manera sobtada i disruptiva com és un cop d'estat, sinó que ho fan de manera gradual i en mans dels propis governs. El que passa és un procés gradual, això que s'anomena en anglès democratic backsliding, d'erosió democràtica progressiva i gradual, que els propis governs inicien, els que estan en el poder inicien, en què van erosionant, van minant les institucions, les normes i els procediments democràtics de manera gradual i incremental, fins al punt que en alguns casos, no sempre, però en alguns casos, aquest règim deixa de ser democràtic com a tal.
0: No és només que el més habitual sigui que l'amenaça ve des de dins, sinó que, a més, fer servir cops d'estat és cada vegada menys comú, perquè té molts inconvenients. Pots arribar al poder, sí, però el risc és massa elevat.
2: Des de dins, no sé si s'ho plantegen d'aquesta manera. Des de fora, des d'un cop d'estat, tu has de tenir la capacitat de coordinació per executar-lo. És a dir, tu has de tenir, si ets una elit civil o formes part dels militars, has de tenir la capacitat de coordinació per executar un cop d'estat. Un cop d'estat pot ser costós. És costós perquè pot implicar violència, pot implicar que hi hagi resistència o oposició a aquest cop d'estat i que, per tant, prendre el poder d'aquesta manera irregular sigui molt més costós, a banda que és molt més visible i pot despertar no només oposició interna, protestes, que per tant has de reprimir i això augmenta els costos d'ocupar el poder, però també una reacció internacional que pot imposar des de sancions econòmiques, campanyes de condemna i altres costos a nivell internacional, no només reputacionals, però sinó també econòmics. En canvi, fer-ho des de dins té un avantatge. Una, ja estàs al poder. El que fa simplement és eliminar progressivament els límits i els contraviniments que tens a l'exercici del teu poder per poder-t'hi mantenir, per eliminar, com deia, o almenys excavar de manera molt efectiva i profunda, de manera incremental, la capacitat que té l'oposició per fer-te retre comptes i, per tant, per fer-te fora del poder en última instància. L'avantatge és que tens els ressorts del poder al teu favor per manipular-ho de manera gradual i, a més, fins i tot de manera legal. És a dir, algunes d'aquestes transformacions que acaben erosionant la democràcia són perfectament constitucionals, però són qüestionables en termes democràtics, però sí que hi caben dintre del marc legal. Un cop d'estat no té res de subtil. D'acord? Quan tens els tancs davant del Palau de Govern, sabem el que està passant. En un d'aquests processos d'erosió democràtica, la cosa pot ser més subtil. Pot ser legal, pot ser no del tot legal, però bueno, o pot ser subtil fins al punt que la gent, fins i tot, potser no se n'adona fins que és massa tard.
0: El millor és treure's del cap la idea dels tancs i desfilades per les places. Un cop d'estat no és només arriscat, sinó que es pot aconseguir el mateix, instaurar un règim autocràtic, de manera més fàcil i, per què no dir-ho, econòmica. Però el dubte és el mateix. Si no hi ha cop d'estat, si no hi ha armes, si no hi ha coerció, com s'aconsegueix transformar un estat democràtic en un d'autocràtic? I el més important, quins són els primers senyals que això està passant?
2: És una excel·lent pregunta i és quelcom que, de fet, s'està investigant. Perquè, de fet, no tenim un manual de seqüències que indiquin clarament això és el primer que faran i això és el segon que faran aquest tipus de governs que tenen aquestes intencions antidemocràtiques, no? de transgredir els principis i normes democràtics. Hi ha diferents elements que comparteixen, i les coses que t'han de posar en alerta és modificacions en organització i elecció del sistema judicial que en redueixin la independència. Transformacions constitucionals, si tenen la capacitat per fer-ho, perquè aquí hem de distingir aquells governs que tenen suficient suport parlamentari, prou ampli com per endegar reformes constitucionals que ens permeten, fins i tot, trencar les costures d'aquesta Constitució i anar més enllà, aquells que no ho tenen. Aquells han de ser una miqueta més subtils, han de vigilar quines institucions van a poc controlant. El tema és anar controlant institucions a poc, d'acord? Els cossos de supervisió electoral, els mitjans de comunicació. Ja no és només directament que el govern els controli directament o els veti. En mans de qui els està posant, qui pot accedir, quin tipus d'informació, per tant, pot fluir cap als ciutadans i, per tant, es pot ser contrastada o no i, per tant, es generaran influència en les preferències, el comportament polític de les persones i dels diferents grups que componen un país. Tot això són sistemes d'alerta molt clar. Petites restriccions en els drets polítics, de petites restriccions en l'exercici de drets polítics, aquí tens una alarma enorme.

0: No sé si encara recordes alguna classe d'història de l'institut. Concretament, les que segurament vas dedicar a aprendre l'ascens al poder de Hitler. Fes memòria. Recordes si et va sorprendre saber que Hitler no va arribar al poder amb un cop d'estat directament, sinó que primer va guanyar unes eleccions? És una cosa que quan s'aprèn sovint xoca. Com va transformar un estat democràtic com la República de Weimar en una autocràcia? Ara ja hem vist que es pot fer des del mateix sistema, i de fet és el que va fer Hitler. És evident que el context actual és molt diferent del d'aquell moment. Aquí encara queda una incògnita per desvetllar. Com s'aconsegueix tot això, no només evitant l'oposició de la ciutadania, sinó aconseguint el seu suport? Quines raons porten la ciutadania a simpatitzar amb propostes autoritàries?
1: Jo crec que una i molt important és la seguretat. O sigui, de fet, el bé públic més important per qualsevol ciutadà és la protecció i la seguretat, que pugui sortir al carrer sense risc per la seva vida, no? Després, evidentment, la llibertat econòmica, no? Però aquesta, la seguretat física, és una de molt important. I quan els ciutadans comencen a percebre que aquesta seguretat física està en perill, evidentment, és molt més fàcil que votin partits... que puguis intercanviar, delegar la teva llibertat a canvi de seguretat. Aquest és un intercanvi molt típic. Jo delego, renuncio a la meva llibertat a canvi de que tu em proveeixis seguretat. Xina, no? És un exemple. Tu a Xina pots caminar sense cap tipus de problema, perquè hi ha càmeres a tot arreu. Val? Però, a canvi, els ciutadans no tenen cap dret a participar en la vida política.
0: I si no creiem en aquestes justificacions, tampoc passa res. El procés d'erosió democràtica pot arribar a ser tan subtil que quan te n'adones ja és massa tard. I encara més si qui impulsa aquestes propostes és un sector polític amb què nosaltres, a més, tenim sintonia. Dit d'una altra manera, una democràcia no es desmunta d'un dia per l'altre. Es fa peça a peça. I el procés és tan gradual que és fàcil passar-ho per alt. El problema no és una mesura antidemocràtica. El problema és una mesura antidemocràtica i una altra, i una altra, i una altra.
2: De per què la gent no reacciona a temps o per què aquest actor fracassa com a ciutadania a l'hora d'oposar-se en aquests canvis graduals d'erosió democràtica tenen a veure amb diferents factors. El primer és, com deia, aquesta miopia, no?, de que aquests elements que són incrementals i a vegades fins i tot petites passes, no?, d'erosió democràtica, que moltes d'elles es poden vestir de constitucionalitat o de legalitat, o que són suficientment subtils fins i tot a vegades com per no ser directament detectables, minen la nostra capacitat de rebre la informació suficient de quina és l'amenaça real que representa aquest pas, aquesta mesura adoptada en un moment donat. Una, perquè no l'observem molt clarament i, per tant, no tenim suficient informació, tenim una informació simètrica, o l'altra, perquè fins i tot si l'observem no som capaços de anticipar que l'acumulació d'aquesta, més d'altres que poden venir després, suposaran la incapacitat per part meva, en el futur, de poder fer que el govern reti comptes davant meu. I, per tant, de la meva capacitat efectiva de participació o d'oposició, de participació en eleccions de manera efectiva. Per tant, aquesta miopia ens posa en una situació de debilitat. Tenim menys informació. D'acord? Té una informació simètrica, qui està controlant els ressorts del poder té més informació de la que jo tinc, i en això poden jugar. Si a més tenim un sistema de creació d'informació pública i política altament descentralitzat, o fins i tot una part controlat pels estats o per oligarques que controlen els sectors privats dels mitjans de comunicació que afavoreixen aquesta desinformació de la població, això encara ens situa en una situació d'avantatge molt més gran. Perquè ja no és que no siguem capaços de reaccionar, és que no som capaços ni d'identificar el que està passant. L'altra, com et deia, era la polarització. És a dir, algun sector de la societat, malgrat tots potencialment donar suport en termes genèrics a un sistema democràtic, per oposició, per aquesta divisió tan gran amb la identificació partidista, puc tendir a tolerar regressions democràtiques en favor del candidat al qual, o el president o el partit al qual jo dono suport, perquè això va en detriment d'aquesta altra opció que noto tan distanciada i separada ideològica políticament, va en detriment que aquesta opció ocupi el poder.
0: Durant tot aquest podcast ens anirem aturant en parts concretes del procés necessari per transformar una democràcia en una autocràcia. Sobretot les que tenen a veure amb la política, els mitjans de comunicació, la justícia i l'economia. I ho farem de la mà d'aquells que han ocupat la primera línia de tots aquests camps. De moment, comencem per la política. Què és la democràcia?
3: Doncs la democràcia és el govern dels afers públics per part de la ciutadania en el seu conjunt.
4: Artur Mas, 129è president de la Generalitat de Catalunya i cap de l'oposició a Catalunya entre el 2003 i el 2010.
3: Després això pot tenir diferents formes, diferents traduccions de com s'organitza aquesta representació. Però en el fons de la democràcia és el govern del poble, el govern de la ciutadania, pel poble, per la ciutadania.
5: La democràcia és probablement el millor sistema, el més imperfecte, que hem trobat per governar-nos.
4: Pere Aragonès, 132è president de la Generalitat de Catalunya i exconseller d'Economia i Hisenda entre el 2018 i el 2021.
5: I també el que hauria de garantir que ens sabem governar de forma respectant la dignitat de les persones al llarg del temps.
0: Una de les trampes amb què juga l'autoritarisme és barrejar conceptes per causar confusió, perquè, com dèiem al principi d'aquest episodi, si no saps definir una cosa, és més fàcil fer-la desaparèixer. Un recurs habitual dels partits autoritaris és fer servir la narrativa de lluitar contra els de sempre, l'establishment. És important destacar que un discurs trencador que proposa reformes profundes no necessàriament serà autoritari. Per exemple, un partit que lluiti contra la corrupció, que proposi canvis en l'estructura d'estat o que critiqui els partits clàssics.
6: Molts partits que s'han autoproclamat anti-establishment o que s'han volgut desmarcar dels partits tradicionals han aconseguit governar. A França, la República en Marxa governa des de fa 8 anys fora de la lògica de la dreta i l'esquerra clàssiques. El 2015 ho va fer Syriza, o la coalició de l'esquerra radical a Grècia, quan el país estava immers en una crisi econòmica sense precedents i amb un clima de desconfiança envers la política. Encara més recentment, Itàlia ha anat encadenant alguns governs anti-establishment des del 2018. Tot i que molts no arriben a l'executiu, cada cop aquest tipus de partits prenen més rellevància a l'arena política, com ara Alternativa per Alemanya, Chega o Prou a Portugal o Reform al Regne Unit.
0: Les narratives anti-establishment no són problemàtiques per si soles, però sí que posen en qüestió l'hegemonia dels partits polítics clàssics. La situació es transforma en problemàtica si un partit que té pretensions autoritàries guanya popularitat i accedeix al govern gràcies a aquesta narrativa. Quina és la posició dels partits clàssics davant d'aquestes situacions? I per què aquests discursos resulten tan atractius?
3: Doncs, sobretot, crec que el que han de fer els partits més, diguem-ne, tradicionals és no amagar el cap sota l'ala, agafar els problemes que hi ha al carrer de front, no fer veure que no passa res quan passa, i contrastar públicament davant de la ciutadania i davant de l'opinió pública amb aquests partits més populistes constantment les posicions i les possibles solucions. I quan alguns d'aquests partits populistes arriben al govern i apliquen les seves màgiques solucions, en aquest contrast d'opinió permanent s'ha de denunciar que moltes de les coses que deien abans de governar les deixen de fer quan governen. Per tant, que aquelles solucions màgiques simplement no existeixen. I algunes vegades ho resumeixo dient que els partits més tradicionals han de fer notar a la població que aquestes propostes populistes no resolen res i, perdoneu l'expressió, ho emmerden tot.
5: La globalització econòmica i el canvi tecnològic no deixen gaire marge als governs perquè en un període breu de temps es vegi un impacte en la vida dels ciutadans de les seves decisions. Per tant, tu tens els teus objectius, el teu programa, i necessitaràs temps i aliances per complir-lo i perquè sigui percebut com a tal pel teu electorat. Moltes vegades l'electorat espera que això vagi molt més ràpid i que sigui molt més evident. Però avui, canvis en la qualitat de vida de la gent radicals o canviar fenòmens que són d'abast mundial, un govern sol no ho pot fer.
0: Cal anar en compte, però, dit ràpid i malament, de no passar-se de frenada i evitar que, en nom de protegir la democràcia, acabem limitant l'activitat i l'acció d'idees i partits que, tot i tenir posicionaments radicalment oposats als nostres, siguin legals.
7: Sí, aquí és l'organisme que diu, a partir d'aquesta ratlla, això és un pensament massa reaccionari. A partir d'aquesta ratlla, això és un pensament massa progressista.
4: Montserrat Tura, exconsellera d'Interior i Justícia entre el 2003 i el 2007.
7: Si moltes vegades, en nom de la democràcia, ens equivoquem de rol i ens assignem papers que potser no ens pertoquen, no? Igual que en nom de la llibertat han arribat molts dictadors al govern, això també, eh? En nom de la democràcia ens assignem papers que no ens pertoca. És a dir, nosaltres, com a ciutadans, podem votar allò que considerem oportú. Però, clar, qui de tots els ciutadans que voten, tenint en compte que cada persona és un vot, és el que diu aquest equip que està configurat per una majoria absoluta de vots d'extrema dreta és il·legítim.
0: Els mitjans de comunicació són claus pel funcionament de qualsevol societat democràtica. Faciliten el flux d'informació, permeten saber què preocupa, què interessa, què falla i qui ho està fent malament. És a dir, ens mantenen informats i permeten fiscalitzar el poder. Què passa, però, si com la democràcia, aquesta màquina de comunicació, formada per milers de persones, deixa de funcionar? A qui demanem explicacions? A qui la mou o a qui la dirigeix?
8: Que jo no parlaria de periodistes perquè els periodistes treballen en mitjans de comunicació que tenen propietaris i interessos. Llavors no es pot volcar sobre els periodistes la responsabilitat d'unes polítiques de comunicació i d'unes decisions de poders mediàtics que no estan a les mans dels periodistes.
4: Mònica Terribas, periodista, professora titular de periodisme i directora de Televisió de Catalunya entre el 2008 i el 2012.
8: Llavors els periodistes, precaritzats amb sous moltes vegades per sota del que haurien de cobrar, estan en mans de grups mediàtics que marquen com a interessos fonamentals la generació de beneficis i ergo d'audiències. I per tant, si tu pressiones els professionals del món de la comunicació a ser només líders i no els hi exigeixes responsabilitat social ni responsabilitat en la construcció d'aquesta democràcia, tu el que tens són periodistes que treballen sobre l'espectacularització de la informació. I quan tu tens una massa de professionals que tenen vocació periodística, però que les decisions dels grups mediàtics pels quals treballen, o les decisions del capital que els mou, o les decisions fins i tot dels partits polítics que fan les lleis que regulen el sector, estan construïdes només per obtenir un rendiment econòmic, els periodistes es veuen abocats a pràctiques comercials i no de construcció de continguts amb sentit, no?
6: Des dels anys 90, els mitjans de comunicació cada cop estan en menys mans. S'estima que només 6 grans empreses controlen el 70% del sistema mediàtic del món. Són Time Warner, Disney, News Corp, NBC Universal, Viacom i CBS. Totes amb seu als Estats Units. Ostenten un miler de diaris, 9.000 emissores de ràdio i 1.500 cadenes de televisió. La pèrdua d'independència dels mitjans s'atribueix a molts factors. La crisi financera del 2008, la caiguda de la publicitat i els patrocinis i el baix consum del paper han fet que els mitjans hagin hagut de prioritzar els interessos econòmics per sobre dels periodístics.
0: En un moment en què cada cop hi ha més interès per controlar els mitjans i les xarxes, quina percepció té la ciutadania dels mateixos mitjans?
9: Jo crec que pensen que són una agent de la corrupció i de contra la democràcia.
4: Albert Alexandre, historiador i periodista de La Directa.
9: I crec que això té a veure amb el fet de que molts cops s'han alineat amb el poder. És a dir, això em recorda una mica el rotllo de... És un exemple molt catòlic, el que us diré. Però l'Església, tu agafes qualsevol moguda de l'Església, no sé, penso així, de base, no?, d'ajudar els pobres, però després mires les cúpules i són més opulentes que ningú, no? doncs crec que al periodisme li passa una mica el mateix. És a dir, en essència, en discurs, és molt favorable a la democràcia i hauria de ser, en aquesta definició etimològica, favorable als interessos de la majoria, però després el que veus són pràctiques que el que fan és anar contra de la majoria. Jo crec que s'ha fet molt, des dels mitjans de comunicació, contra l'interès general de les persones. O de la població. O de la ciutadania.
6: Segons l'Institut Reuters i la Universitat d'Oxford, 4 de cada 10 persones d'arreu del món confien en les notícies que apareixen als mitjans de comunicació tradicionals. La transparència a l'hora de fer articles, els biaixos i els valors que transmeten els mitjans són factors que el públic té en compte.
0: Els mitjans no són els únics que tenen veu en el flux d'informació. Tothom és capaç ara de publicar continguts a través de vies alternatives, com les xarxes socials, i acumular el mateix o inclús més impacte que els mitjans tradicionals. De dir el que vulguin, quan vulguin. Fins i tot, anomenar-se informadors. Qualsevol pot pensar que els mitjans han perdut la seva raó de ser.
10: Penso que els mitjans estan perdent protagonisme democràtic, però el protagonisme que perden és insubstituïble.
4: Anna Grau, periodista, exdiputada de Ciutadans al Parlament i candidata de Ciutadans a l'Ajuntament de Barcelona el 2023.
10: O sigui, penso que una societat amb menys periodisme, amb menys, és una societat pitjor, és una societat més indefensa. O sigui, no ens hem de resignar, això. Ara, clar, evidentment, avui en dia els periodistes que volen fer bé la feina, que es volen preparar bé, que volen no dir la primera cosa que els ha arribat sense meditar-la, que si la informació que tenen desmenteix el mèssim, doncs se la juguen una mica. Se la juguen a trobar feina, a trobar-la mal pagada, a trobar-la precària, i a no trobar, sobretot a l'altra banda, un lector oient o televident còmplice.
0: A primera vista, que hi hagi més flux d'informació és una bona notícia. Com més perspectives, més riquesa de discurs. Però la situació es fa complicada

0: allò que et genera com aquesta sensació d'immediatesa que ha fet tant internet, no? De, jo això ho he de compartir perquè he de ser el primer. Aquesta cosa de satisfacció que tu et dona a un grup d'amics ser el primer a enviar una notícia que després, o una notícia o qualsevol cosa, un mem, qualsevol cosa que després serà viral, no? Llavors aquesta cosa de la immediatesa, la desinformació la propicia molt. Això és polaritzada, per tant busca confirmar biaixos, i això també fa que compartim més ràpid i que és fàcil. O sigui, tampoc és que sigui si tu et llegeixes una verificació o fins i tot un article de diari analitzant qualsevol fet, és llarg, a vegades has de pensar, a vegades et desconcentres, i la desinformació és fàcil d'entendre i fàcil de que te la creguis.
1: Però dels mitjans de comunicació i la informació ja en parlarem més endavant. Ara continuem amb la història del Partit pel Canvi.

0: Enhorabona, ja hi ets dins. Per fi tenim un govern que promet fer grans canvis. Però tant de bo això fos nou, líder. La diferència amb tu és que els duràs a terme de debò. Que no hi haurà cap impediment perquè puguis fer-li el tomb al sistema. Ves en compte. Són passes que pocs líders s'han atrevit a fer. Tu ets diferent. Ets el líder de la revolució. Ara has de convèncer els de la teva classe. No ho tens tot assegurat encara.
1: Comença la sessió. L'únic punt de l'ordre del dia d'aquest ple és el debat del programa i votació d'investidura del nou president.
2: Destruir la democràcia. Un podcast de Manel Lamadrid, Eloi Sadurní i Bernat Saiz. Idea original, Bernat Saiz. Guió, presentació i disseny sonor, Manel Lamadrid, Eloi Sadurní i Bernat Saiz. Amb la veu d'Anna Domenic en el paper de consellera i la música de Kevin MacLeod. Suport tècnic, Júlia Mores, Jordi Bernades, Toni Borràs, Albert Busquets, Fran Gallego, Ignasi Jacob, Gemma López, Josep Lluís Perpinyà i Robert Rodríguez. Agraïments per extres de veu, Oriol Buixader, Alba Bruch, Assumpció Coll, Sara Corselles, Laura Hurtado, Clàudia Patller, Martí Pernia, Robert Rodríguez, Lluc Peric, Ferran Rovira, Marta Trabado, Pol Trilles i Gerard Ullastre. Han participat en aquest episodi Toni Rodon, Anna Sofia Cardenal, Abel Escrivà, Artur Mas, Pere Aragonès, Montserrat Tura, Mònica Terribas, Albert Alexandre, Anna Grau i Alba Tovella. Una coproducció de la xarxa audiovisual local amb el suport de la Universitat Pompeu Fabra.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bon dia. Aquest dissabte, 11 de juliol, Rubí estrena un nou festival musical, el Rubeo Rau. Des de les 7 de la tarda, el Celler Cooperatiu serà l'escenari d'aquesta proposta cultural que neix amb la voluntat de donar veu a la música emergent i posa en valor l'escena musical local. El Rubeo Rau també vol ser un punt de trobada pels amants de la música en directe, donant visibilitat i nous projectes i gèneres que no estan representats dins la programació musical actual. Així ens ho han explicat el Marc Giralt i el Pol Amador, que són organitzadors del festival Rubeo Rau.
2: Rubeo perquè és l'antic nom de Rubí, i Rau perquè com i els arxius d'àudio, quan no estan treballats, es guarden en punt Rau. Llavors em fa aquesta cosa com una mica més cruda, com més emergent, no? De no tan desenvolupat. Per això li vam posar el Rau.
3: Exacte, quan un àudio no es tracta, serà qualsevol efecte, es coneix com a Rau. Llavors Rubeo Rau era donar això, visibilitat als grups que no tinguin, diguem-ne, una quantitat abismal de diners, d'estudis, de productors darrere, que puguin pues, sonar tal qual, com
2: sí,
3: sonen.
2: Sí,
3: sí, originals.
1: Aquest any el Rubeo Rau ha tancat el seu cartell amb propostes musicals que ja coneixien els seus creadors. La idea, però, és fer difusió del festival perquè en futures edicions qualsevol grup local tingui l'oportunitat de poder presentar el seu projecte musical. Els organitzadors del Rubeo Rau també es plantegen col·laborar a futur amb altres associacions locals, sempre mantenint l'essència del festival i la intenció de servir com a punt de trobada dels artistes emergents. Els tornem a escoltar.
3: És més el fet de poder que tinguin una referència de dir, ei, allà tenim un suport, tenim una oportunitat i podem, o sigui, que es puguin fer pinya també allà, perquè hi ha molts cops que, per exemple, fent una col·laboració o qualsevol cosa, tu no o obres per Instagram algú i li dius, ei, vull fer una col·laboració o crees contactes perquè el coneixes en persona. Fer una pinya, no? O sigui, un punt de trobada en aquest aspecte.
2: Sí, al final tot això és per tothom, no? Una mica per als artistes, no? Doncs si ens podem ajudar una mica entre tots, doncs molt millor, no? Ja fer aquesta pinya, aquesta com seguretat de que aquí poden ser representats.
1: El festival Rubeo Rau reuneix aquest dissabte 11 de juliol des de les 7 de la tarda 7 propostes musicals diferents: Evadirse, DJ Owlet, Oner, Aquarela, Melancolia, Los Mocasines i Jaiza Sirena. El públic assistent podrà gaudir d'un bon ambient musical al Celler Cooperatiu, així com xerrar amb els diferents artistes i conèixer els seus projectes musicals de primera mà. I a la plana de Successos, un petit incendi de vegetació va provocar ahir a la tarda una gran columna de fum en un solar de l'avinguda Can Rosés a Rubí. El foc es va declarar poc després de 2:45 de la tarda en un terreny situat al costat de l'empresa de Tallers Roman davant del bar La Fabriqueta i molt a prop del magatzem d'Amazon. Fins al lloc dels fets es van desplaçar dues dotacions de bombers que van poder controlar i extingir l'incendi en aproximadament una hora. Segons han explicat els bombers de Ràdio Rubí, les flames van cremar principalment alguns matolls i algun arbre. També es va veure afectat un petit cobert, però no hi va haver cap persona ferida. La gran columna de fum va ser visible des de diversos punts de la ciutat, tot i que l'incendi no va tenir una afectació més limitada. Les causes del foc, de moment, es desconeixen. I l'Ajuntament ja ha completat la renovació dels contenidors de recollida de la fracció orgànica a les urbanitzacions. Els antics contenidors de càrrega posterior s'han substituït per nous models de càrrega lateral que augmenten la capacitat d'emmagatzematge dels residus. En concret, passen dels 600 als 2.000 litres amb l'objectiu d'adaptar el servei a les necessitats d'aquestes zones residencials. Els nous contenidors també incorporen un sistema que dificulta l'obertura per part dels ports senglars, una problemàtica habitual en algunes urbanitzacions de Rubí. Segons l'Ajuntament, aquesta actuació permetrà reduir la dispersió de residus a la via pública i contribuirà a millorar la neteja de l'entorn dels punts de recollida. I això és tot per ara. Més informació en una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.
4: Separar correctament els residus a casa. Reparar un electrodomèstic abans de comprar-ne un de nou. Escollir productes amb menys embolcalls o donar una nova vida als objectes que ja no fas servir.
5: En el teu dia a dia, el que tu fas, compta. Petits gestos, grans canvis. És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
6: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bon dia. Un petit incendi de vegetació va provocar ahir a la tarda una gran columna de fum en un solar de l'avinguda Can Rosés a Rubí. El foc es va declarar poc després de 2:45 de la tarda en un terreny situat al costat de l'empresa Tallers Roman, davant d'Alba la Fabriqueta i molt a prop del magatzem d'Amazon. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar dues dotacions de bombers que van poder controlar i extingir l'incendi en aproximadament una hora. Segons han explicat els bombers a Ràdio Rubí, les flames van cremar principalment alguns matolls i algun arbre. També es va veure afectat un petit cobert, però no hi va haver cap persona ferida. La gran columna de fum va ser visible des de diversos punts de la ciutat, tot i que l'incendi no va tenir cap afectació limitada. Les causes del foc, de moment, es desconeixen. I l'Ajuntament ja ha completat la renovació dels contenidors de recollida de la fracció orgànica a les urbanitzacions. Els antics contenidors de càrrega posterior s'han substituït per nous models de càrrega lateral que augmenten la capacitat d'emmagatzematge dels residus. En concret, passen dels 600 als 2.000 litres amb l'objectiu d'adaptar el servei a les necessitats d'aquestes zones residencials. Els nous contenidors també incorporen un sistema que dificulta l'obertura per part dels ports senglars, una problemàtica habitual en algunes urbanitzacions de Rubí. Segons l'Ajuntament, aquesta actuació permetrà reduir la dispersió de residus a la via pública i contribuirà a millorar la neteja de l'entorn dels punts de recollida. I aquest dissabte, 11 de juliol, Rubí estrena un nou festival musical, el Rubeo Rau. Des de les 7 de la tarda, el Celler Cooperatiu serà l'escenari d'aquesta proposta cultural que neix amb la voluntat de donar veu a la música emergent i posar en valor l'escena musical local. El Rubeo Rau també vol ser un punt de trobada pels amants de la música en directe, donant visibilitat a nous projectes i gèneres que no estan representats dins la programació musical actual. Això és tot per ara. Més informació a l'informatiu migdia.
0: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: Aquest capítol el comencem al desembre de 2023, amb una sequera que sonava així. És el so de la tala de pins pinastre morts, en concret al Paratge Natural d'Interès Nacional de Poblet. Així començava una actuació gairebé sense precedents, i amb la previsió de retirar uns 30.000 arbres en 45 hectàrees. Estaven molt castigats per la falta de pluges i una plaga d'escarbats els va matar. Allà, la llavors directora general d'Ecosistemes Forestals de la Generalitat, Anna Sanitges, ens explicava l'actuació. Avui ens retrobem amb ella per parlar de la resistència i la recuperació dels nostres boscos. La natura és sàvia? Com? De quina manera? Avui ens preocupem per la flora i la fauna. Pararem l'orella a l'entorn natural. I hem preparat tres converses que prometen ser molt interessants. L'impacte del canvi climàtic i de les nostres accions són una amenaça per nombroses espècies que habiten el planeta, sobretot en aquells ecosistemes més fràgils. També a casa nostra? Ens ho preguntem avui. Benvinguts i benvingudes al Quatre Gotes.
2: De les sequeres que hem patit a les sequeres que vindran. Quatre gotes.
1: Els darrers anys, mentre patíem per si hi havia restriccions d'aigua, si es podrien regar els camps o si les piscines estarien més o menys plenes, també hi ha hagut altres persones preocupades a més per l'impacte de la sequera en el medi natural. La flora i la fauna tampoc han disposat de l'aigua habitual i, per tant, han patit. La qüestió és com canviarà l'entorn natural en aquest horitzó no tan llunyà, més càlid i més sec. Ho han seguit i analitzat des del CREAF, des del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, per exemple, a través del projecte de monitoratge dels boscos de Catalunya, el de Boscat. La Mireia Banquer, investigadora del CREAF, n'ha estat la coordinadora. Mireia, benvinguda.
3: Hola, què tal? Moltes gràcies.
1: Al Quatre Gotes ens preguntem per si estem prou preparats per al futur que ens ve. Intentem fer aquesta mirada en tots els àmbits, en tots els eixos. I podríem dir que la prova de foc l'hem tingut aquests darrers 3 o 4 anys. En aquest cas, els nostres boscos fins a quin punt s'han posat al límit?
3: Jo crec que més que parlar d'una prova de foc, potser parlaria d'un tast del que ha de venir, no? D'una mostra o d'una prova del que ha de venir. Llavors, els boscos, en aquest sentit, el que estem veient ara, després de les pluges de la primavera del 24 i del 25 plujos que hem tingut, és que tenen una capacitat de regenerar i de refer-se bastant gran. El que passa és que, segons les previsions, aquest tipus d'episodis seran més freqüents i més intensos. Llavors, la nostra pregunta és fins a quin punt aquesta capacitat de recuperar-se s'allargarà al llarg del temps. És a dir, recuperar-se d'una sequera intensa, estem veient que en gran part dels casos és possible, tot i que hi ha hagut episodis de mortalitat, però si això es va repetint i cada cop és més intens, doncs haurem de veure si aquesta recuperació es pot mantenir.
1: Aquest és l'interrogant. Després te'l tornaré a plantejar d'una altra manera. En qualsevol cas, estem parlant d'un impacte fort en el medi natural perquè s'ajunten dos elements determinants, temperatura i també falta d'aigua.
3: Exacte. Això és la combinació que fa que els boscos hagin patit aquests efectes molt més que altres entorns naturals, no? Els boscos, una cosa que és una obvietat, és que els arbres no es poden moure. Per tant, no poden anar a buscar aigua, no poden posar-se a l'ombra per tenir menys calor, diguem. Llavors estan on estan, i si on estan no plou i on estan fa molta calor, doncs pateixen els efectes d'aquests impactes. Com més alta és la temperatura, i això és el que s'ha estat donant els darrers anys, més aigua evapotranspiren els arbres. Per tant, més aigua necessitarien. I aquests darrers anys el que ha passat és que ha fet molta més calor i a més ha plogut molt poc. Per tant, la combinació d'aquests dos vectors ha sigut molt dura i molt estressant pels nostres boscos.
1: I la mortalitat ha estat tan elevada perquè tenim espècies poc adaptades al que seria el clima mediterrani, amb les seves fluctuacions habituals, aquestes sequeres en períodes amb més o menys aigua, que això formaria part, podríem dir, del nostre clima, o estem parlant que els fets aquests anys darrers han estat tan excepcionals que ni les espècies que s'havien habituat a casa nostra ho han pogut resistir?
3: Clar, nosaltres tenim espècies molt adaptades, en realitat, perquè vivim en un context de clima mediterrani en el que és habitual, freqüent i la normalitat és que a l'estiu fa molta calor i no plou gens. Per tant, les espècies al llarg dels segles han anat desenvolupant estratègies per fer front a aquest estrès hídric, sobretot estival. Per tant, la major part d'espècies dels nostres ecosistemes forestals tenen estratègies per, i eines per fer front a aquestes condicions. I això explica en part com, gràcies a les pluges d'aquest últim any, doncs, han tingut aquesta capacitat de resistència. Els episodis de mortalitat que hem vist, que de moment no han sigut massius, hem tingut moltes afectacions com simptomàtiques d'estrès hídric, però en, sobretot en el cas d'alzines, roures i aquest tipus d'espècies s'han recuperat. Els casos de mortalitat que hem vist i aquests símptomes intensos de decaïment forestal, que és com nosaltres ho anomenem, són deguts al que tu mateix comentaves, que és a l'excepcionalitat d'aquest episodi. És a dir, les espècies estan adaptades, però les condicions estan canviant. Estan adaptades a unes condicions que són les que hem tingut en els darrers segles, però el canvi climàtic està fent que les condicions canviïn, no? Està canviant les normes del joc. Llavors, en aquestes noves normes, bueno, hem d'anar veient on està el límit de resistència d'aquestes espècies. I en alguns casos, per exemple, en el cas del pi roig, estem veient que és una espècie que està patint més que d'altres, perquè és una espècie molt de latituds més elevades, molt eminentment europea, que necessita climes més freds i més humits, i en zones com Osona o el Moianès estem veient episodis de mortalitats de pi roig que no s'havien vist fins ara.
1: La diagnosi és clara perquè ho hem vist amb aquest primer tas que ens comentaves abans, d'aquests darrers anys de sequera, però el que no sabem ben bé per on passa és el futur. I abans deixàvem un interrogant, una qüestió que ara volem estirar. Si aquestes plantes, aquests arbres, en conjunt, els boscos s'han posat al límit, aquest fet els debilita per les pròximes sequeres o bé els enforteix?
3: No, els debilita. Els debilita. De fet, amb un any bo estem veient una recuperació molt important, però no estan amb el vigor que tenien abans d'aquest episodi de sequera. En molts casos els arbres no s'han mort, però sí que han perdut part de la seva capçada o tenen algunes de les seves branques que s'han mort i que ja no han pogut treure noves fulles. És a dir, requeriria un període llarg d'anys bons que això tornés a agafar embranzida. Ara estan afrontant aquest estiu amb unes condicions hídriques molt més bones que en els darrers 3 anys, però no estan en plena forma. És a dir, s'estan recuperant d'un sotrac molt gran. Això no els reforça, sinó que el que fa és que els debilita, i això hi necessitem un seguit d'arbres bons perquè puguin recuperar doncs, totes les reserves que han hagut de fer servir per treure noves fulles, recuperar aquestes, o refer o treure noves branques que substitueixin les que s'han mort. Per tant, no és un entrenament, diguem, no? És un sotrac.
1: I podríem dir on està el límit de resistència d'aquests boscos? El podríem arribar a estimar, per exemple, de quan llarga pot ser una sequera perquè hi hagi aquesta resistència, aquesta capacitat de que quan torni a ploure els ecosistemes tornin a reviscular?
3: Doncs això és una gran pregunta de recerca que tenim nosaltres sobre la taula, i se saben algunes coses que ens permeten saber doncs, que hi ha determinades espècies que són més resistents que altres. Es fan experiments per sotmetent els arbres a sequeres intenses, més enllà de la real, no? a escala de laboratori. I això ens permet saber que hi ha algunes espècies que resisteixen molt més que altres. No? Per exemple, doncs, és molt fàcil imaginar que un faig necessita molta humitat, necessita molta aigua, viu en llocs d'alçada, no? I en canvi les alzines o determinats pins com el pi blanc o com el pi pinyer són molt més resistents a la sequera del que podria ser un faig o un pi roig, inclús.
1: I per últim, Mireia, també et volíem preguntar si nosaltres hi podem intervenir en aquesta adaptació, és a dir, a no deixar-ho tot a la simple adaptació de les espècies, si podem participar, si podem col·laborar en que els boscos estiguin més preparats.
3: Jo crec que sí. Aquí hi ha dues respostes. Una és, si nosaltres no intervenim, els boscos tenen una dinàmica natural que els permetrà adaptar-se, però els convertirà en uns ecosistemes que no sé si són els que nosaltres volem com a societat. perquè poden ser ecosistemes molt més àrids, molt més adavesats. Pot ser que la transició sigui molt traumàtica perquè pot ser molt, molt ràpida, no? Pot ser a través d'episodis importants de mortalitat o pot ser a través d'episodis de grans incendis forestals. Llavors, si nosaltres no fem res, això té una dinàmica que es recol·locarà tot al llarg dels anys. Aquí la pregunta és: què volem nosaltres com a societat? Què ens aporten a nosaltres els boscos com a societat? Si nosaltres considerem que són entorns que volem conservar i que volem mantenir com a fonts de lleure, de biodiversitat, de relax, de béns, no? De fusta, de bolets, d'embornal de carboni, si volem mantenir tots aquests béns i serveis, sí que és important acompanyar-los a aquesta adaptació del canvi climàtic. I aquest acompanyament passa per fer gestió. Diferents tipus de gestió. La gestió és un ventall molt ampli que passa d'intervenir poquíssim i a un nivell molt quirúrgic a intervenir molt, no? Té un ventall molt ampli de possibilitats, però algun punt d'aquesta gestió, diferent en cada cas i diferent en cada lloc, ajuda o pot ajudar aquest acompanyament, aquesta adaptació dels nostres boscos al canvi climàtic.
1: Doncs de seguida estirarem el fil de la gestió, també volem parlar de l'impacte en la fauna que té la sequera i de com es podran adaptar les espècies. En qualsevol cas, Mireia Banquer, coordinadora d'aquest projecte de seguiment dels boscos a Catalunya del CREAF, gràcies per atendre'ns i seguirem pendents els resultats de les recerques que teniu en marxa.
3: Perfecte, moltíssimes gràcies a vosaltres.
4: Quatre gotes, el podcast sobre la sequera.
1: Seguim mirant aquest horitzó de futur per veure quin impacte tindrà aquest canvi del clima en la flora i la fauna, i a l'inici del programa dèiem que avui tindríem un retrobament d'aquella primera escena del paratge natural de Poblet amb la tala dels arbres. Ara, però, per saludar altra vegada l'experta en la gestió d'aquests boscos, l'Anna Sanitges, que és enginyera forestal. Anna, benvinguda al programa.
5: Bon dia.
1: Com seran els boscos de Catalunya en un futur?
5: Bé, els boscos de Catalunya segur que seran diferents dels que coneixem ara, perquè els efectes del canvi climàtic provocaran a llarg termini segur molts canvis. Hem d'esperar boscos més secs, més mediterranis i potser zones més obertes. Segurament dominarà més el matollar en algunes zones que els arbres en aquestes zones més mediterrànies.
1: Aquestes espècies, les que han patit més, difícilment les tindrem, vol dir, en un context de futur?
5: Depèn de quines zones. La qualitat que té Catalunya és que és un país molt divers i tenim molts estadis de vegetació i tenim des de les pinedes marítimes arran de mar a Tarragona fins a les fagedes i les abatoses a les zones del Pirineu. Llavors, seguirem tenint aquests extrems, però en zones on ara hi ha com molta diversitat, hi havia moltes espècies, hi havia pins que necessitaven molta aigua, hi havia roures, hi havia alzines, aquí com que la situació serà més extrema, doncs anirem perdent aquestes espècies més del nord.
1: En aquest sentit, en aquest horitzó a futur, cal pensar que l'aposta ha de ser conservar aquestes espècies per afavorir-les i que tinguin més espai?
5: Bé, l'aposta de futur és entendre que aquests boscos es reorganitzaran i el que hem de fer és donar les eines perquè aquests boscos s'adaptin el millor possible. És a dir, aquests canvis d'espècies poden passar de dues maneres. D'una manera molt radical i sobtada, que és amb un gran incendi forestal on passarà l'incendi i començarà de nou la reforestació d'aquesta zona. El que passa és que això ens posa en perill a les persones i també tindrem una pèrdua de biodiversitat directa, o podrem treballar, acompanyar aquests boscos mitjançant una gestió forestal perquè aquests canvis es facin de manera ordenada i a més en puguem treure un rendiment com la fusta. No? Quins són aquests canvis que hem d'ajudar al bosc? No? Doncs el que necessitem són boscos amb menys arbres però més forts. Això moltes vegades no passa de manera natural, sinó que és amb aquesta gestió forestal, és anant al bosc, marcant quins són els arbres que s'han de treure i deixant aquells arbres que poden tenir més opcions de futur. Aquests arbres que tindran més opcions de futur en algunes zones seran espècies que fins ara eren complementàries i desapareixeran les que fins ara dominaven.
1: Potser no era una pràctica tan freqüent o habitual, però sí que coincidint amb la sequera ho hem vist, aquestes talers massives d'arbres, d'intentar atacar els que estan més malmesos. Ens hem d'acostumar a una gestió més així?
5: Bé, no és tan tales massives, sí que què passa quan el bosc pateix una sequera? Doncs que els arbres perden fulles, tenen com diferents eines per aguantar, però això els debilita. El fet de que estiguin dèbils és una oportunitat per espècies de plagues o per malalties per atacar-los i acabar-los matant. Llavors sí que hem trobat, per exemple, zones com a les muntanyes de Prades, doncs que a partir d'una sequera molt intensa ha entrat una plaga i hi ha hagut una mort important i s'ha hagut de fer una tallada intensa. També en zones on la sequera era molt extrema vam veure com col·lapsava tot un bosc, es moria tot el bosc per sequera i això feia que s'hagués de tallar. Tot i això, l'ideal seria gestionar, tenir cura del bosc i aprofitar-lo abans que ens passin aquests episodis.
1: Clar, ens comentaves que les plagues van de la mà de la sequera.
5: Sí, bueno, van de la mà de moltes coses, perquè les plagues també van de la mà de la globalització, no? D'aquest canvi global que parlem a vegades. A vegades ens arriben espècies d'altres països, de l'Àsia, que aquí no tenen cap predador i arrasen, no? Aquest, bueno, són exemples que ens passen. Però sí que és cert que el canvi climàtic està afavorint la presència d'algunes d'aquestes plagues i el decaïment o la pèrdua de força d'alguns arbres, no? Per exemple, la processionària, que és aquesta eruga que puja pels pins i que molesta tant perquè et poden caure uns palets que et piquen, doncs aquesta oruga, quan hi ha un hivern molt fred, doncs es mor. Què està passant últimament? Que els hiverns són molt suaus i hi ha un boom d'aquesta plaga. Llavors aquí doncs hem de ser capaços de gestionar el bosc, de fer mesures preventives perquè això no passi.
1: La tendència ha estat que a Catalunya la massa forestal ha crescut, els boscos han estat cada vegada més densos i això acaba repercutint també en l'aigua disponible que tenim en l'entorn. És a dir, ara les pluges podem afirmar que no s'aprofiten de la mateixa manera.
5: Clar, perquè tenim uns boscos, tenim una massa forestal que es queda molta d'aquesta aigua. Nosaltres parlem de l'aigua que cau amb la pluja i es queda a les capçades o es queda als arbres, i li parlem d'aigua verda, i l'aigua que s'infiltra i que arriba als rius i les rieres és l'aigua blava, no? Què passa? Que quan plou, quan un bosc és molt espès, les capçades fan com un efecte paraigües. Les gotes queden a les capçades i s'evaporen directament. No és que se la beguin als arbres, sinó és que ja desapareix, no? Ja s'evapora. I llavors també, a mesura que hi ha més arbres, més sotabosc, també capten aquesta aigua i és aigua de menys aigua que tenim als rius. Si fem una gestió forestal, si tenim cura del bosc, si tallem una part d'aquests arbres, no vol dir ni molt menys arrasar-los, però si hi ha molts arbres que estan molt espessos i en traiem una part, el que estarem fent és contribuint a que el bosc estigui millor i que també l'aigua de pluja pugui arribar a terra, es pugui infiltrar i tinguem més aigua blava, tinguem més aigua als rius.
1: I el límit dels entorns naturals, l'hem vist ara darrerament, s'han posat al límit amb aquesta última sequera?
5: Sí, jo crec que en moltes zones, per exemple al Garraf, van veure zones que col·lapsaven. Pi blanc, que és aquest pi típic dels entorns més secs, doncs que morien per la sequera, no? I és com el llindar o l'alarma. Això també ens ha de fer reflexionar, és a dir, la natura aguantarà, s'adaptarà, ens canviarà, però tot té un llindar, si no volem una Catalunya molt més àrida i semidesèrtica, no? I aquí vindrà, l'única eina que tenim és reduir emissions i reduir els efectes del canvi climàtic.
1: Anna Sanitges, gràcies per acompanyar-nos al Quatre Gotes.
5: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
1: Catalunya s'encamina cap a la desertificació. La imatge, per exemple, dels Monegres a l'Aragó reproduirà en algun dels nostres paisatges. Al Quatre Gotes intentarem sortir de dubtes, no amb una bola de vidre, sinó escoltant l'opinió de la comunitat científica. Per això, si ens seguiu, si seguiu connectats amb nosaltres, en el desè capítol reunirem a primeres espases en aquest camp perquè ens il·lustrin. L'objectiu de l'actual programa, però, és un altre. Hem entrat als boscos, ens hem fixat molt en els arbres, també en el sotabosc, i ara volem centrar-nos en els animals que hi habiten.
4: Quatre gotes.
1: Roger Puig, doctorat en Biologia de la Universitat de Barcelona. Benvingut al programa.
6: Moltes gràcies.
1: Com afecten aquests llargs episodis de sequera en la fauna que habita els nostres ecosistemes?
6: Quan parlem de d'efectes d'una pertorbació, diguem d'aquesta manera, una pertorbació ja sigui natural o artificial. Una cosa que crec que és important abans de començar la xerrada és que no hi ha no sempre hi ha perdedors, també hi ha guanyadors, val? Hi ha espècies que els episodis de sequera els hi van bé i hi ha espècies que els hi van malament. Llavors, aquí, òbviament, trobarem espècies que, malauradament, són la gran majoria, es veuen perjudicats per episodis de molta severitat, com és aquest que hem tingut, però també és cert que hi ha espècies que surten beneficiades.
1: Doncs, si et sembla, després ens expliques quines són les que estan en un costat i l'altre de la balança, però sigui com sigui, aquests efectes de les sequeres són, en el moment, són immediats, o diguéssim que una vegada superats aquests 3 o 4 anys hi ha una pèrdua de la biodiversitat, o en el cas contrari, els ecosistemes es poden refer?
6: Clar, una sequera de 3 anys com la que hem tingut aquí, bueno, de fet no són 3 anys, són una mica més, però una sequera d'aquest tipus, per si sola, o sigui, si agaféssim aquesta sequera i l'alléssim de la resta de coses, afecta, com aquell que diu, la té en el moment immediat. Però també, novament, depèn de les espècies. O sigui, no és el mateix un organisme que es reprodueixi molt ràpid que en l'any, el primer any de sequera, ja pot tenir efectes. En canvi, espècies que tenen vides més longeves, doncs aquests, els efectes els veurem possiblement passar de la sequera, o sigui, en conseqüències. Però, de totes maneres, això, el fet de la sequera en si, si l'aïlléssim del que passa els altres anys, en principi 3 anys de sequera, el nostre sistema mediterrani estem acostumats a tenir períodes de sequera. Ara bé, si aquests períodes de sequera es fan no de 3 anys, tot i que aquest ha sigut molt excepcional, això també posar-ho en constància, ha sigut molt excepcional perquè hem tingut precipitacions per sota, en alguns llocs, per sota la mitjana normal d'un any. Clar, si aquests períodes s'allarguen, no només duren 3 anys, sinó que imagina't que en durin 5, i que no siguin cicles de ara tinc una sequera i d'aquí uns anys en tinc una altra, sinó que es van repetint aquests períodes de sequera i no permeten que la fauna, en els ecosistemes en general, la biodiversitat, es recuperi, aquí és on podríem tenir problemes. Bé, nosaltres, la fauna en general.
1: I quines són aquestes espècies que pateixen més la falta d'aigua i també les temperatures més elevades?
6: Si ens parem a pensar en espècies concretes, òbviament els que depenen més de l'aigua són els que surten més perjudicats. En aquest cas serien els amfibis, granotes, salamandres, etc., que són els que es veuen clarament perjudicats per les sequeres. També les espècies d'insectes que viuen en aquestes aigües són els que ho passen més malament. Llavors hi ha altres espècies que no depenen directament de l'aigua, però òbviament tot animal necessita aigua per viure. Per tant, espècies que s'hagin de desplaçar o anar-se'n en hàbitats en què tinguin més disponibilitat d'aigua, aquests també es poden veure afectats. Se m'acudeixen, per exemple, els ocells. Nosaltres hem vist en alguns llocs concrets que els ocells marxaven, o sigui, desapareixien, com aquell qui diu, dels hàbitats més secs i se n'anaven a hàbitats en què possiblement no hi haguessin sigut en un any normal. Se n'anaven en llocs més pròxims amb aigua o hàbitats més humits per poder obtenir aigua, perquè al final, per tirar endavant una pollada d'un ocell, necessiten aigua, també.
1: Entenc que una de les primeres conseqüències de l'impacte d'aquesta falta d'aigua es pot veure en com és la reproducció dels animals.
6: Clar, espècies, per exemple, posaré un cas molt, molt, molt, molt clar, que va com un cadenat, no? Perquè al final estem parlant d'espècies, però les espècies no viuen soles. Necessiten menjar i necessiten una llar, no? Llavors, tot està interaccionat entre ells. Totes les espècies del nostre entorn estan interaccionades entre elles, no? El que en diem les xarxes tròfiques. Llavors, per exemple, si un any de sequera o un any molt... Imaginem-nos que tenim un any molt humit i llavors hi ha suficient menjar en els ecosistemes per mantenir una població de ratolins relativament gran. Aquests ratolins seran depredats per un munt de depredadors, des de carnívors mamífers, ocells i rapinyaires. Val? Sí, hi haurà una sèrie de depredadors que se'n menjaran d'aquests, i aquests es podran reproduir. Si ve una sequera, la primera cosa que deixarà de fer la vegetació és produir fruits.
7: no? Llavors, aquests ratolins, per exemple, els alzines deixen de produir glans. Els ratolins, si ja no tenen glans ni tenen vegetació disponible fresca, el que farà aquesta població de ratolins és caure, desplomar-se, que de fet això és el que hem vist aquests anys, desplomar-se a pràcticament zero, desaparèixer dels nostres boscos i dels nostres matollars. Si aquests ratolins desapareixen, això significa que els seus depredadors, ja sigui una guineu, ja sigui un gamarús, ja sigui un astó, aquests ja no tenen una disponibilitat d'aliment tan gran. I els depredadors tenen dues coses. No es poden reproduir, perquè si no tens menjar per tu, no pots alimentar els polls ni els cadells, per tant, deixen de reproduir-se. Si aquesta triple interacció que es dona degut a la climatologia s'allarga en el temps, clar, aquí és on comences a veure els problemes. És el que deia al principi. Si aquests períodes de sequera s'allarguen més enllà de 3-4 anys i són molt més prolongats, totes aquestes interaccions es perdran. Si en 3 anys hem vist una recuperació espectacular quan ha tornat a ploure, si aquests períodes s'allarguen, és possible que aquesta recuperació ja arribi massa tard, perquè possiblement una espècie ja hagi desaparegut d'algun lloc i, per tant, aquesta recuperació no la puguem veure. Però això és hipotetitzar, això no en tenim ni idea.
1: Roger, abans ens parlaves dels guanyadors i dels perdedors, allò de la llei del més fort, no? Dels que tenen una fàcil adaptació, els que podran sobreviure més són els que s'imposaran. En aquest sentit, quina és la batalla o aquest combat que abans ens volies explicar?
7: No, hi ha espècies que ja estan adaptades a climes més secs. Còpiament, també poden patir les conseqüències de la sequera. Ara poso un exemple i després et contesto la pregunta. Imagina una espècie que viu en un lloc ja molt àrid i que és una espècie adaptada a aquest hàbitat. Llavors, possiblement durant la sequera, de fet també ho hem vist, aquesta espècie en aquests hàbitats que ja eren àrids de per si, però s'han sigut molt més rigorosos, és possible que aquella espècie adaptada a aquestes condicions hagi patit. Ara bé, la mateixa espècie que li agraden aquests hàbitats secs, és possible que, de la mateixa manera que els ocells hagin marxat o altres espècies han marxat a hàbitats més favorables, aquestes espècies també hauran colonitzat els hàbitats que fins al moment no els eren favorables, però ara, amb aquestes noves condicions, els hi comencen a ser favorables. I això es veu especialment amb espècies que en diem xeròfiles, que són espècies especialistes d'hàbitats secs, de zones obertes, de matollar, que en tenim unes quantes a Catalunya, de fet, tant d'ocells com d'invertebrats com de tots els organismes, tenim espècies especialistes d'aquest oït, i aquests segurament hauran guanyat en espai per poder viure.
1: D'alguna manera, en la humanitat sí que tenim coneixements, tecnologies per adaptar-nos a aquest nou context climàtic. De fet, aquí en el programa estem parlant, no?, de com adaptar-nos a la sequera que vindrà, en el context climàtic que tindrem d'aquí unes dècades. En aquest sentit, podem fer alguna cosa per ajudar a les espècies animals a que tinguin una millor adaptació al futur?
7: Sí, es poden fer coses. Mira, una de les coses que se m'acut és, ja que hem vist que moltes depenen de la disponibilitat en el medi d'aigua, doncs és deixar-los hàbitats amb aquesta disponibilitat d'aigua. Això vol dir deixar una quantitat d'aigua circulant per les zones, fer el mínim d'extraccions possibles dels aqüífers, i, per tant, deixar el famós cabal ecològic, perquè el cabal ecològic és precisament perquè les espècies puguin trobar aquesta aigua que necessiten. Això seria en quant a aigua, i aquí podrien entrar totes les espècies que viuen més d'aigües, com serien els amfibis, els invertebrats aquàtics, etc. Per a aquestes espècies que s'han de moure a hàbitats, hàbitats que tinguin la capacitat de retenir humitat, els hem de donar dues coses. Els hàbitats, és a dir, hem de procurar que aquests hàbitats estiguin el més sa possible per superar aquestes períodes de sequeres. Hem vist molta mortalitat d'arbres. Generalment són arbres que estan en el seu límit de distribució. Per tant, aquests hàbitats, possiblement els hem de treure en aquests arbres competència perquè puguin continuar sent un refugi per aquesta fauna. I per l'altra, si les espècies s'han de moure, el que necessitem és que les espècies es puguin moure. Si les espècies no tenen connexió entre els hàbitats i per anar d'un hàbitat que li és favorable troba l'autopista més transitada de Catalunya, pues, òbviament sí que podran anar, però la meitat es quedaran pel camí perquè els haurem atropellat. Llavors, el que necessitem és que tant, o sigui, hi hagi una mica de mosaic d'hàbitats, que aquests hàbitats que puguin ser de refugi els conservem i els tinguem preparats per quan les espècies els necessitin, i necessitem facilitar el moviment de les espècies, de totes les espècies, les grans i les petites. Jo crec que una mica el que hauria d'anar per aquí les coses, i el que més crec que és necessari és reduir la competència que tenen els nostres boscos, perquè és l'única manera de fer que els boscos tornin siguin madurs, que puguin resistir aquestes sequeres. Òbviament, no tots els individus podran sobreviure, però si tu tens un bosc que no té competència a l'hora que tothom vol aigua, aquests arbres amb poca aigua podran tindran disponibilitat d'aigua. Llavors, aquí, jo crec que és el que es pot fer. És una qüestió més de, no tant les espècies, sinó una mica cuidar-los i la casa. Més que cuidar els individus, les espècies, és cuidar-los i la casa. Jo crec que és l'important. La missió que tenim en aquest moment, jo crec que és cuidar la casa de les espècies.
1: Roger Puig, doctor en Biologia de la UB, podríem estar molta estona més conversant sobre aquestes qüestions que són tan interessants i que encara hi ha segur molts fils per estirar, però ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
7: A vosaltres.
1: I podríem anar molt més enllà. Les converses d'avui ens agradaria que com a mínim serveixin com un toc d'avís per pensar-hi, per convidar-nos a fer altres preguntes. Per exemple, el Roger ens introduïa el concepte, la idea dels cabals ecològics, i això ens portaria a parlar de l'estat dels rius i, si fem un pas més, a la biodiversitat marina. Qui sap si el futur del Quatre Gotes també ens portarà a navegar per aquests altres entorns. La factura que paguin les espècies pot arribar a ser molt elevada, tot i que, com que no es quantifiqui econòmicament, no pesa tant, no ocupa un percentatge del PIB d'un país, no? En el pròxim Quatre Gotes sí que ens fixarem en aquestes factures, les que costen molts diners i que fins i tot també ho veurem, endeutaments, pèrdua de llocs de treball i altres derivades que, com de costum, nosaltres intentarem abordar en diversos punts de vista, també d'aquells que inverteixen en l'aigua. En el pròxim Quatre Gotes, les butxaques que s'aixuguen.
2: Quatre Gotes, una coproducció de La Xarxa i l'Espluga FM Ràdio, amb el suport de l'Espluga Audiovisual i la col·laboració del Port de Tarragona, el Museu Terra i el Consorci d'Aigües de Tarragona.
0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
8: L'Emma, d'11 anys, no vol anar a l'escola. Cada matí li fa mal la panxa o el cap. Potser és cansament, pensen els pares. Deixen passar uns dies i amb les setmanes tot segueix igual. Decideixen anar al metge i, aparentment, l'Emma està bé de salut. Però ella sap que no està bé. S'aixeca d'hora, busca excuses i es tanca sempre al lavabo més estona del normal.
9: Ni mama, ni mom.
8: Potser et sona tot això. Quan un infant no té ganes d'anar a l'escola és perquè hi ha un problema i és un problema que s'ha d'abordar. Avui parlarem d'això, de quan l'escola fa mal, del que és i del que no és bullying, de com identificar-lo, com detectar-lo i, sobretot, què podem fer per combatre'l com a famílies i també com a societat. Cindy, com estàs?
10: Molt bé, i tu?
8: Bé, també avui tema fortet, eh?
10: Sí.
8: Portem? A veure, que la paraula bullying, cada cop i volta surt a tot arreu, la sentim molt, l'anomenem molt i la utilitzem a vegades molt a la lleugera.
10: Sí, és una paraula que fa molta por, no? I tenim molta por ja que els nostres fills rebin bullying, no? O fins i tot que el facin. Llavors, sí, és veritat que a vegades la utilitzem sense posar-la en un context adequat. Ni tot és bullying, ni res és bullying. Llavors hem de diferenciar molt bé, sobretot, què és un conflicte puntual i què és realment el bullying. Doncs aquí el que començaria a abordar, no, és aquesta diferenciació entre un conflicte puntual, que seria un conflicte entre dues persones en una situació entre iguals, que es pot solucionar, que les mateixes persones que han creat, no?, o que estan immerses en aquest conflicte són capaces de solucionar aquest conflicte, i que és una cosa puntual, que és, bueno, surto a l'escola, la meva amiga i jo ens hem enfadat, estic molt neguitosa, puc estar molt trista, però des d'elles mateixes, en aquest cas, poden resoldre.
11: No cal intervenció d'una tercera persona ni d'un adult, sinó que es pot parlar, es pot solucionar.
10: Això seria un conflicte puntual. Mm-hmm. Per una altra banda, el bullying és una cosa que ha de tenir tots uns punts concrets. Per exemple, doncs, és una cosa que no és puntual, sinó que és repetida amb el temps. És un acte intencional. Hi ha una intenció de fer mal, hi ha una intenció d'humiliació, de ferir. Hi ha un desequilibri de poder. No ha de ser un poder d'edat o econòmic, però hi ha algun tipus de desigualtat. Pot ser un poder social, és a dir, una persona que té un grup molt fort i una persona que està més sola, més aïllada, però hi ha d'haver una desigualtat.
11: Molt bé. I l'infant que rep bullying, què li passa al seu interior? Què és el que viu?
10: Clar, viu un dolor i una soledat molt gran. Viu, sobretot, queda molt afectada la pertinença. Se sent normalment molt sol, se sent molt impotent, ja fins i tot a vegades, no, amb aquests indicis que ara en parlarem també dels indicadors que ens poden fer sospitar, hi ha indicadors fisiològics, viu amb una activació amb l'amígdala, amb el perill, no?, amb aquesta supervivència molt afectada. I normalment hi ha un bloqueig. És incapaç o se sent incapaç de fer res. No pot lluitar contra allò, perquè si lluita percep que pot ser molt pitjor i pot sentir-se molt més agredit. No pot fugir, perquè ha d'anar a l'escola sí o sí, no?, i sent que no hi ha una altra opció, llavors hi ha el bloqueig.
11: Que el bloqueig també fa sovint que no puguin manifestar, no?, el
10: totalment,
11: que li està passant.
10: Clar, pot ser per un tema de no serveix de res, no m'entendran, és que dir-ho empitjorarà les coses, llavors hi ha una sensació de no puc fer res.
11: Quan pot durar un episodi de bullying?
10: Pot durar molt de temps.
11: No hi ha un mínim establert, és a dir, és el que tu deies, eh?
10: Sí.
11: A partir d'alguna conducta es repeteix que hi ha una intenció que... Complim tots aquests paràmetres, podem parlar de bullying,
10: sí.
11: Que poden ser setmanes, poden ser mesos, poden ser cursos sencers.
10: Poden ser anys, sí. Hi ha gent que, malauradament, ha patit durant molts anys.
11: I com podem identificar si el nostre fill o filla està patint bullying?
10: Mm. Hi ha uns petits indicis que no vol dir que si veiem algun d'ells el nostre fill estigui patint bullying. Vol dir que poden ser un indicador per posar-nos en avís i poder fer alguns passos per indagar i realment veure si està passant alguna cosa. Algun d'aquests indicis pot ser, per exemple, doncs, el que comentaves, no? El dir no vull anar a l'escola, un sentiment de tristor molt profund, ostres, veig que el meu fill està diferent. Pot ser també a nivell fisiològic pèrdua de gana. Quan hi ha un estrès molt gran, l'estómac es tanca. Pot ser desinterès per coses que li agradaven molt i ara ja no vol fer-ho. O fins i tot paraules o frases, no?, que diu ningú m'estima, estic molt sol. O hi ha nens que verbalitzen, doncs em vull morir o no em val la pena estar aquí. Doncs tot això també... important veure i posar atenció si perd moltes coses de sobte. Ostres, de sobte...
11: Que no, habitualment no ho faci.
10: Exacte, has perdut la calculadora o no portes el rellotge o que moltes de les coses que porta a casa estan malbé, s'han fet malbé, no? Què ha passat? Que últimament se't trenca tot o... Doncs tot això són alguns indicadors que podem abordar a veure què està passant.
11: Com dèiem abans, que no tot és bullying i res és bullying, hi ha una edat a partir de la qual pots dir ara sí que en parlem o hi ha alguna edat que dius no podem parlar en aquesta edat de bullying?
10: Clar, podem parlar a partir dels 8-9 anys de primeres actuacions o primeres...
11: Potser perquè hi ha aquesta intenció, no?
10: Hi ha la intenció i després hi ha l'etapa en què passem del jo al nosaltres, l'etapa del grup, hi ha la intencionalitat. Quan són més petits, podem parlar de conflictes, no? Aquestes actituds de tu no jugues, no vull que estiguis, però jo abans dels 8 anys És complicat dir-li bullying i és molt més fàcil poder abordar-ho d'una manera. Llavors, evidentment, si hi ha una criatura que està patint, encara que sigui abans dels 8 anys, com a adults, hem d'estar allà, no?, i ajudar, però normalment a partir dels 8-9 anys, que és aquesta etapa on passem de l'individu, no?, a més l'impacte que té cap a nosaltres al grup.
11: Ara et faré una altra pregunta. Mm. Podem detectar si el nostre fill o filla està fent bullying?
10: Poden haver indicis, també, però és més complicat, és més difícil, eh? Normalment ho identifiquem per coses que ens arriben, per coses que ens diuen, o podem... perquè hi ha nens que a casa poden semblar modèlics, no?, i a l'escola, doncs, tenir actituds diferents. Quines són els indicis o què podem mirar?
11: Clar, aparentment, aquest infant està normal, no? Té un comportament normal, sobretot a casa, i si a l'escola no se n'ha adonat, tampoc rebràs cap indicador de l'escola.
10: Clar, i normalment són infants els que fan bullying o que tenen molt de dolor a dintre o que tenen mancança d'habilitats socials com l'empatia, per exemple. No? Hi ha una falta d'aquestes habilitats. Llavors, moltes vegades l'infant que fa bullying és infant que ha rebut o bullying o algun tipus de maltracte o de negligència. Llavors, també hem de revisar molt els límits a casa, com són aquests límits. Un infant no aprèn l'empatia només rebent o només sent atès. També hem d'ensenyar aquestes habilitats a casa, no? Hem de reforçar aquesta responsabilitat amb els altres. Llavors, aquí el que podem fer, si tenim algun indici de que el nostre fill podria estar fent bullying, primer és no negar-ho, no? Tota mare o pare pensa el meu fill mai faria això, no negar-ho, simplement observar què està passant, parlar amb l'infant, poder veure si ens arriba una informació, doncs quines són les fonts, i poder abordar i veure com es pot reparar aquesta situació. Com et dic, Sílvia, tot infant que fa mal, o la majoria dels infants que fan mal, són infants ferits. I aquí hem de treure la idea de bons i dolents i veure una situació on hi ha dues persones que necessiten ajuda.
11: Tornem en el cas de l'infant que està rebent el bullying. Identifiquem aquests senyals que comentes. Què fem a partir d'aquí?
10: Doncs a partir d'aquí, primer de tot, encara que costi, no posar el crit al cel. No... un alarmisme que el nostre fill pugui estar, el pugui desbordar més, no? Intentar entendre la situació. Estic aquí, t'escolto, explica'm. Llavors és molt important obrir un espai de comunicació empàtica, realment no fer de jutges o de policies, no? O el que hauries de fer, crear espais de seguretat. I, sobretot, validació emocional. Entenc que amb això que m'expliques estàs trist o tens por. Dir-li que nosaltres els ajudarem i que ens n'ocuparem, estem aquí, ens farem càrrec d'això, els adults ho solucionarem. O sigui, dir-li que no hi ha res que sigui culpa d'ell o d'ella. Fer-li molts nens i nenes creuen que pot ser a partir de coses seves o és que és culpa meva perquè sóc així o he fet això. Dir-li que no hi ha cap cosa que justifiqui una agressió o un bullying, i després, evidentment, parlar amb l'escola, informar si no tenen coneixement o si han

0: Doncs el mateix, parlem amb l'escola, mirem com podem reparar. És molt important canviar la mirada punitiva a una mirada reparadora. Al final, tot el que són càstigs, el que fan és enquisten encara més totes aquestes etiquetes, no?, del dolent i el bo. Llavors, hem de, evidentment, explicar a l'infant quines són les conseqüències dels seus actes, no?, garantir que no posa en risc a l'altre infant i fer alguna tasca de reparació d'aquest mal que ha fet. Ja pot ser, doncs, una carta, una disculpa, evidentment, no?, tot això amb una feina prèvia de conscienciació i de psicoeducació. Hi ha un factor aquí que és molt important quan parlem de bullying, que no hi ha només dos actors. No són només la persona que pateix l'agressió i qui la fa. Hi ha uns tercers actors que són molt importants i que sense ells no hi hauria el bullying, que són els observadors. No hi ha bullying sense observadors, sense persones que veuen el que està passant i callen. Hi ha moltes accions en la nostra societat i si, no, societat és una cosa com molt global, parlem de cadascú individualment amb la nostra parcel·la de poder que podem fer per educar amb els nostres infants en aquestes habilitats, amb l'empatia, amb la tendresa, no? El primer que hem de revisar-nos és com parlem nosaltres de les altres persones. Quin és el judici que fem? Si estem tot el dia criticant.
1: A vegades és de forma inconscient.
0: Sí. Però sense revisió o sense parar i realment replantejar-t'ho, no te n'adonaràs, no? Perquè és molt automàtic. Vivim en una societat molt violenta.
1: Saps quan me n'adono d'això? Conduint.
0: Buf! És que allò et posa els pèls de punta, sí.
1: El que veus i el que a vegades surt de tu i dius que porto dues criatures que estan empapant-se, sí. I això ho troben normal. I quan entregui el carnet, el primer que haig de fer és cridar.
0: Totalment. No, i això està molt més present a la nostra vida del que ens pensem. Ho veiem quan parlem despectivament d'algú. És que la mare del no sé qui és que és molt pesada. O aquest nen de la teva classe, que no jugui amb vosaltres, que no sap jugar. O fins i tot com ens dirigim amb ells, no? Ai, quin xurro d'ou has fet. És que sembla mentida que faig... O sigui, parlem d'una manera molt poc respectuosa amb el nostre dia a dia. I després, una cosa que fomenta molt totes aquestes accions són les xarxes socials. Les xarxes socials i tota la informació i l'entreteniment que consumim. Si ens fixem, la majoria d'entreteniment hi ha una humillació a una altra persona. I el que es fa meme és per enriure'ns d'una altra persona. Doncs tot això hem de recapacitar què estem de manera inconscient, perquè quan eduquem més és quan no tenim intenció d'educar. El que fem amb el nostre dia a dia, el que compartim en xarxes, del que ens riem. Hi ha una quantitat de ciberassetjament per part d'adults a les xarxes socials que és brutal. Jo mateixa, que comparteixo... El que comparteixo jo és com molt soft i molt... No? Parlo de respecte, de criança... A mi m'han arribat a dir que ojalà fos estèril perquè si no...
1: A les teves xarxes.
0: A les meves xarxes socials. Vull dir que hi ha persones que estic convençuda que em trobo cara a cara i mai em dirien una barbaritat com aquesta. Llavors, tot el que podem fer al dia a dia de revisar-nos com a adults, de quins missatges estem donant, de com ens relacionem a casa entre nosaltres, quin grau d'humiliació hi ha a la nostra vida... tant la que donem com la que acceptem. Tot això preveu moltíssim, no?, el bullying. I després veure els límits que posem a casa és un tema també molt important. No? Un nen que viu amb una educació molt autoritària, que se sent molt ofegat, en algun moment ha d'esclatar en algun lloc. No? No sé si has vist alguna vegada aquesta imatge de com trenca patrons, que surt un pare cridant al seu fill, el fill cridant a l'altre fill, no l'avi, el fill, al seu fill, i el nen petit cridant-li al peluig.
1: Sí, clar.
0: Llavors, manera com a societat ensenyem a relacionar-nos és com la que adaptem amb els nostres infants. Llavors aprenen que l'única manera de pertànyer és estar per damunt d'algú. Aquí crec que com a societat ens hem de revisar moltíssim. I no és treure el làtigo, no és dir que malament ho faig, simplement pensar com ho vull fer diferent.
1: Comencem per un exercici pràctic i fàcil avui,
0: vinga,
1: sembla?
0: Vinga,
1: després
0: sembla
1: ja aprofundirem, sí. Cadascú a casa seva.
0: Exacte, però cadascú podem... reflexionarà.
1: Però comencem? Vinga, comencem amb un exercici pràctic que puguem fer a casa, amb
0: mira,
1: els nostres
0: fins i tot
1: fills.
0: Poder fer amb els nostres fills i filles, que crec que pot ser

0: bonic. A més, és una cosa que no és només per fer en un moment determinat, sinó que ho podríem fer cada mes o cada...
1: És a dir, no és un exercici per identificar un problema concret. No. Convidem a fer-lo qualsevol.
0: Sí, que d'aquí potser pots dir, ostres, passa alguna cosa, però encara que tu no tinguis sospites o que tot estigui bé, també és un exercici molt maco. El primer és sentar-te, tenir temps.
1: No hi ha res. Facilíssim.
0: Sí. Pues mira, jo crec que hi havia una frase que deia el Víctor Coopers, però crec que no és seva, no? Que deia lo de que lo más importante en la vida sea realmente lo más importante, no? Doncs, si has de fer moltes coses, valora si són més importants que tenir res, 15, mitja hora amb el teu fill o filla. Vinga. Llavors, que s'esperi la cuina, que s'esperi si mengem una miqueta més tard, ens sentem amb un full, no? I creem com un mapa. Llavors li diem, llegeixo els passos, no? El primer pas seria dibuixar amb el teu fill o filla tres espais. Pot ser un cor molt gran, per exemple, amb tres espais. Un espai seria la família, un altre espai seria l'escola i un altre espai seria el món, no? I en aquests tres espais escriurà a dintre amb qui em sento segur. Segura.
1: En quin d'aquests espais?
0: Dintre de la família amb qui em sento segura.
1: Dintre
0: de... Sí, persones amb qui em sento segura. Dintre o llocs. Dintre de l'escola amb qui em sento segura o no em sento segura. I al món, en general, sí. Llavors, a partir d'aquí, quan veiem que hi ha llocs lliures, no? On no he escrit a tot, preguntar si queda aquest espai buit, què necessitem perquè aquell espai sigui segur. Què necessitaríem? Doncs poden dir, si són una miqueta més grans, no? Si parlem de nens de 9 o 10 anys, doncs una persona que m'escolti, algú que em digui que vull jugar amb ell, no?
1: Poder... Clar, per exemple, si el pati de l'escola no l'ha posat com un lloc segur,
0: exacte.
1: Identificar què
0: li falta.
1: Què
0: necessitaries al pati de l'escola per sentir-ho com un lloc segur? I aquí també doncs, tenim l'oportunitat de crear un diàleg molt gran. No tinguem por de també expressar nosaltres com ens sentíem quan érem petits o petites, perquè el diàleg, aquells espais que dèiem al principi, Sílvia, d'espai segur on puc parlar, no es creen només preguntant. També es creen en què jo també confio en tu, en què et puc explicar les coses. Llavors, si nosaltres hem patit algun episodi, encara que no sigui bullying, però mira, jo em vaig sentir malament a tercer, quan la meva amiga de tota la vida un dia em va dir, escolta, doncs prefereixo anar amb l'altra.
1: Sí, sí.
0: Això obre espai a que el nostre fill o filla també pugui parlar i expressar-se. Perquè moltes vegades quan ens expliquen alguna situació és tal l'angoixa que ens crea a nosaltres que només anem a solucionar.
1: Solucionar-ho. En el moment i que deixi de patir, el que diem sempre.
0: Exacte, que deixin de patir. Però al final és algo que no podem sostenir nosaltres i els nostres fills necessiten transitar per allà i reflexionar, no? Tenir aquestes eines de vida per com puc fer o què puc fer jo. I aquí podem analitzar això, si és un conflicte puntual, si és algo que s'està repetint més.
1: I quan són més grans, entenc que explicar-los el concepte perquè l'entenguin, tot i que ja ho saben perquè els hi sona i el pati jo crec que sona i que per això també s'ha de fer pedagogia en el sentit de, a veure, un moment, no utilitzem aquesta paraula així com
0: Però els pares també ho fem, Sí. Jo em trobo amb moltes famílies que em diuen no, és que el meu fill, és que li estan fent bullying.
1: Un moment,
0: i potser m'ho diuen a les llars d'infants, Hi ha un nen de 3 anys que li fa bullying.
1: Però els nens mosseguen, de vegades.
0: Clar, no? I entenem, i totes entenem que quan li fan alguna al nostre fill és com si ens ho estiguessin fent a nosaltres mateixes.
1: Allà on surt allà,
0: l'instinto. Llavors, és important començar per nosaltres, com sempre, no? Tenir clar quin és, pues, explicar que els conflictes són part de la vida i que els conflictes ens ajuden a saber com resoldre's i ens donen un aprenentatge. Llavors, si cada vegada que el nostre fill o filla per la nostra por ens diu és que aquest nen m'ha dit tonta i ja parlem de bullying, estem aquí desdibuixant i no estem realment creant una estructura perquè ells sàpiguen de què estem parlant. Doncs molt important nosaltres tenir clar què és i què no és, no alarmar-nos, saber que tenim passos a fer, que les institucions educatives cada vegada, de fet, és obligatori tenir aquests protocols i parlar amb professionals. Llavors, és important, sobretot, el que més ajuda és temps de qualitat i presència amb els nostres fills i filles, espais on poder parlar. Perquè si jo amb el dia a dia només em veus de perfil, arribo fet pell i ossos a casa, perquè després d'un dia de feina no puedo más. L'únic que vull és que sopis i te'n vagis al llit i no creo un espai de diàleg que amb els nens petits tenim més, però a la que es van fent grans és com, vinga, vinga, vinga.
1: Ja es dutxen sols, ja no em necessiten. Ja,
0: exacte,
1: ja...
0: i és quan més ho necessiten. És quan més necessiten aquests espais on saben que tenim una estona de sofà, de poder parlar, i això ho hem de crear nosaltres. Llavors, repensar com és el nostre dia a dia, repensar en el nostre calendari quin espai tenen aquestes converses. Avui han d'estar al calendari. Quin lloc tenen els teus fills al teu calendari? La teva parella, tu mateixa, doncs hem de crear.
1: Com sempre ens poses molts deures, però n'estem aprenent. N'estem aprenent i el més important és ser conscients de que a vegades ens equivocarem o no ho farem com ens agradaria, no?
0: Mai. Serem perfectes i menys mal, no? Menys mal.
1: Sí, tant.
0: I ens equivocarem. Està aquesta paraula tan bonica i tan sanadora que és reparar. La reparació és també un aprenentatge molt gran per la vida. Poder demanar perdó és fonamental. I com sempre, Sílvia, ja ho sabem, no? Ho estem fent, ho estàs fent el millor que saps i que pots, i això ja és moltíssim.
1: Doncs amb això ens quedem una vegada més. Això, encara que estigueu aprenent a punts, reflectiu cada vegada aquesta frase, perquè és molt important repetir-la, tenir-la interioritzada, i nosaltres seguirem comentant, posant, intentant buscar una miqueta de solucions, posar recursos sobre la taula perquè aquesta criança sigui més respectuosa per a tots. Fins després.
0: Adéu.

0: Pamela Martínez.
1: Bona tarda. L'actualitat de Rubí passa avui per l'elevat risc d'incendi forestal, el balanç de la darrera campanya de donació de sang i el reconeixement al talent audiovisual rubinenc als premis Fora de Pla. Les temperatures extremes dels darrers dies mantenen Catalunya en una situació de risc molt elevat d'incendi forestal. Al Vallès Occidental, el nivell 4 del Pla Alfa continua actiu amb restriccions d'accés a espais naturals, mentre els bombers alerten que les condicions continuen sent molt delicades i demanen extremar la prudència. La campanya de donació de sang i plasma celebrada aquesta setmana a la Biblioteca Mestre Martí Tauler ha tancat amb un balanç positiu. En total s'hi han registrat 48 donacions de sang i 12 de plasma, unes aportacions que podran contribuir al tractament de fins a 180 pacients. I la directora rubinenca Anna Martí ha estat la guanyadora dels Premis Fora de Pla amb el curtmetratge Nins en el marc del Festival Infest. El guardó reconeix una obra que ja havia destacat en festivals d'arreu i posa de nou en valor el talent audiovisual del Vallès. Abans d'entrar en detall en totes aquestes informacions, començam amb la previsió meteorològica amb el Lluís Mi Pérez de la xarxa.
2: Bon dia. De la moltíssima calor hem passat a la molta calor i en vista demà a la calor. Per tant, bones notícies, ni que sigui per un lleuger alleujament d'aquesta temperatura. On s'està sentint més aquesta davallada respecte als últims dies és a la Costa Brava. De fet, estem parlant de temperatures que ja no estan arribant als 30 graus en aquesta zona gironina, però, en canvi, una mica més cap a l'interior, la plana de la Selva, de la Baixa Garrotxa, també del Gironès. I, per una altra banda, a la Catalunya central i les comarques de Ponent encara estem parlant de valors per sobre dels 35 graus. De fet, aquesta tarda cap als 37, 38, 39 graus, que en són un grapat els graus que arribarem a assolir a les comarques de la terra ferma. Alguns núvols que van esquitxant al cel deixaran quatre gotes esgarriades i aquesta tarda algun ruixat cap a l'Alt Pirineu. El cap de setmana serà de calor, sobretot el diumenge, i d'alguns núvols enganxats a la costa. Faran la guitza sobretot a la Costa Brava, amb alguna boira i tot. N'estem pendents a la xarxa.

0: temperatures extremes dels darrers dies han situat Catalunya en una situació de risc molt elevat d'incendi forestal. Tot i que la majoria dels focs declarats aquesta setmana ja estan estabilitzats, els bombers asseguren que les condicions continuen sent molt delicades. Al Vallès Occidental, el nivell 4 del Pla Alfa ha comportat restriccions d'accés a espais naturals i els darrers dies s'han registrat diversos incendis, entre ells el foc forestal entre Castellbisbal i Rubí, un incendi en una empresa de reciclatge del polígon Rubí Sud i diversos focs de vegetació. El cap dels bombers de Rubí, Roger Llinàs, assegura que la situació actual és de calma tensa perquè les temperatures continuen molt per sobre de l'habitual i la baixa humitat fa que el comportament dels incendis sigui cada vegada més imprevisible. L'escolta.
1: Podríem parlar d'una calma tensa perquè les condicions no han millorat, és a dir, seguim mantenint-nos en una situació d'onada de sud. Estem parlant d'humitats relatives del 15%, del 20%, estem parlant d'humitats que això es veu als deserts. Si agafem aquestes temperatures tan extremes que tenim ara i la humitat la baixem al 12-15%, que són humitats que ens estem trobant ara en hores centrals del dia i fins i tot al matí, doncs ens trobem en una situació que realment és molt crítica.
0: Llinàs explica que, malgrat les pluges de la primavera, els boscos acumulen una gran quantitat de vegetació morta que es converteix en combustible quan arriben episodis de calor extrema. Per això assegura que avui les campanyes d'estiu són molt més difícils de preveure que fa només unes dècades. A més, recorda que al Vallès Occidental el principal risc no és només el bosc, sinó la proximitat entre les masses forestals i les urbanitzacions, fet que obliga els bombers a prioritzar sempre la protecció de les persones. Precisament per això, el responsable del parc de Rubí insisteix que davant d'un incendi cal seguir estrictament les indicacions dels serveis d'emergència.
1: Si no hi ha una ordre clara d'evacuació, s'ha de confinar. Ens hem de confinar a casa nostra, especialment en el moment en què s'apropa l'incendi, tancant-nos a l'interior de casa nostra, amb totes les portes, totes les finestres tancades. Si fem allò de les tovalloles mullades que surten a les pel·lícules, doncs també tancar totes les portes interiors de la casa, i això podem garantir que farà que l'incendi ens passarà per sobre i l'incendi no cremarà la casa i nosaltres sobreviurem.
0: Roger Llinàs també recorda que 9 de cada 10 incendis tenen origen humà, majoritàriament per negligències, i demana evitar qualsevol activitat que pugui provocar una ignició mentre es mantengui aquest episodi de calor extrema. Però la situació no preocupa només el Vallès Occidental. Els bombers de la Generalitat adverteixen que el risc continuarà sent molt elevat els pròxims dies. Ens ho explica la Paula Iglesias.
2: La situació continua sent molt delicada. Els bombers de la Generalitat alerten que el risc d'incendi es mantindrà molt alt durant els pròxims dies i adverteixen que cada jornada de calor extrema empitjora l'estat de la vegetació. Tot i que els incendis declarats aquesta setmana estan estabilitzats, encara no es poden donar per controlats perquè les temperatures continuen sent molt elevades, la humitat és molt baixa i el vent podria afavorir reactivacions. Per això, els bombers treballen ara per consolidar els perímetres dels focs i mantenir recursos disponibles en cas que es tornin a produir incendis simultanis. Mentrestant, els agents rurals mantenen el nivell 4 del Pla Alfa en 223 municipis de 24 comarques i l'accés restringit a 9 espais naturals, entre els quals el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Ubac. Els serveis d'emergència insisteixen que la prudència de la ciutadania continua sent clau per evitar nous incendis.
0: I un petit incendi amb una gran fumera en un solar de l'avinguda de Can Rosés ha aixecat les alarmes a la ciutat durant la tarda d'ahir. Els bombers van apagar en una hora aproximadament un incendi de matolls que s'havia produït en aquesta avinguda per causes que es desconeixen. El foc va començar a cremar poc després d'un quart de 3 de la tarda en el solar que hi havia al costat de l'empresa Tallers Roman, just davant del bar La Fabriqueta i molt a prop del magasin d'Amazon. Segons han informat els bombers a Ràdio Rubí, només van cremar alguns matolls i algun arbre, malgrat la columna de foc que havia estat visible des de diferents punts de Rubí. Les flames també van afectar un petit cobert sense cap dany personal.
3: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
0: I canviem de tema, perquè la campanya de donació de sang i plasma celebrada dimecres a la Biblioteca Mestre Martí Tauler de la nostra ciutat va tancar la jornada amb un balanç positiu. En total, 67 persones es van apropar al punt de donació habilitat pel Banc de Sang i Teixit dins la campanya d'estiu. Aquest estiu som fans de donar-ho tot. De la jornada se'n van obtenir 48 donacions de sang i 12 de plasma, una xifra que permetrà contribuir al tractament de fins a 180 pacients, ja que una sola donació pot beneficiar més d'una persona. A més, una persona es va inscriure al registre de donants de mèdula òssia i una altra va fer la seva primera donació, un fet especialment rellevant per garantir el relleu generacional entre els donants i mantenir unes reserves estables. Aquesta col·lecta forma part de la campanya d'estiu del Banc de Sang i Teixits, que cerca compensar la davallada habitual de donacions durant els mesos de vacances. L'objectiu és mantenir les reserves de sang i plasma en un període en el qual les necessitats hospitalàries es mantenen, però les donacions acostumen a disminuir. I a Rubí ja ha començat una de les fases més importants del calendari educatiu, el procés d'assignació de places i matrícula de la formació professional. A partir d'aquest divendres d'avui, dia 10 de juliol, els centres publiquen les primeres llistes i un calendari amb diverses dates clau fins a finals de mes. Un procés que marcarà el futur acadèmic de molts estudiants del municipi. Ens ho explica el nostre company Toni Bravo.
3: A Rubí ja ha començat la fase central del procés d'assignació i matrícula de la formació professional per al curs 2024-2025. Des d'aquest divendres, 10 de juliol, els centres educatius publiquen les primeres llistes d'assignació que indiquen quins estudiants han obtingut plaça, quins queden en la llista d'espera. Ja es podrà fer la confirmació en línia. Un cop completat aquest pas, s'activarà el primer període de matrícula obligatòria, atenció, fins al 16 de juliol, en què les persones admeses hauran de confirmar la plaça dins d'aquest termini establert. Si no ho fan, quedaria la plaça alliberada. El calendari continuarà amb la segona assignació de places, confirmació en línia a partir del 24 de juliol i important matriculació que es podrà fer fins al dia 29. L'Ajuntament recorda que totes les dates, procediments, estan disponibles al web del Departament d'Educació, als portals dels centres educatius, amb aquest inici de calendari. Rubí dona aquest tret de sortida, un nou curs de formació professional, una via formativa que continua creixent en demanda i que ofereix oportunitats d'inserció laboral i de continuïtat acadèmica.
0: I en la plana cultural, Rubí ha tornat a situar el talent vallesà al centre del panorama audiovisual amb la celebració dels Premis Fora de Pla en el marc del Festival Infest. Enguany, el jurat ha reconegut la directora rubinenca Anna Martí, que s'ha endut el premi amb el curtmetratge Nins, una peça que ha destacat en festivals d'arreu de la seva atmosfera, per la seva atmosfera d'atenció i la mirada crua sobre l'adolescència. Els Premis Fora de Pla, que ja acumulen 8 edicions, estan pensats per donar visibilitat a projectes audiovisuals del Vallès, siguin curtmetratges, videoclips o peces de qualsevol gènere. La condició és que algun dels integrants del projecte sigui de la comarca. La gala celebrada a l'Amfiteatre del Castell va obrir un infest que un any més ha omplert el recinte amb projeccions, concerts i un ambient que s'ha convertit en marca de la casa. Un dels organitzadors del festival, Imanol Fernández, explica que el perquè el jurat ha escollit Nens com a guanyador.
4: Aquesta sensació constant que et dona el curt de que passaran coses dolentes, o sigui, ara no sé quan dura, però durant tota l'estona estàs amb l'ai al cor de què passarà. Sembla que sempre haurien de passar coses dolentes i és com que no acaba d'arribar mai això. I una mica és el que ressaltaven, no? Aquesta atmosfera o aquesta sensació contínua de què passarà.
0: Abans d'arribar a Rubí, Nins ja havia estat seleccionat al Festival de Màlaga i havia estat candidat als Premis Goya i als Premis Gaudí. El guardó de la Fora de Pla consolida la trajectòria del projecte i reforça la presència de creadors rubinens en circuits professionals. L'Infés, que enguany ha tornat més boig que mai, continua creixent en participació i projecció en centenars de curtmetratges rebuts de tot el món i un ambient que combina cinema, humor i comunitat. I per una altra banda, l'Ermita de Sant Mus compta amb una nova proposta cultural per donar a conèixer el seu patrimoni històric. El Centre d'Estudis Rubinens ha instal·lat a la sala dels vots del temple una mostra de 15 reproduccions d'aquestes ofrenes religioses del segle XVIII i XIX. Es tracta de reproduccions de retaules de fusta millorades gràcies a la intel·ligència artificial. Amb elles permeten apreciar amb més detall aquestes mostres de devoció popular de l'època. Escoltam el membre del Centre d'Estudis Rubinens, Quico Bull.
5: Són objectes que els fidels oferien a Déu, o a la Verge, o al Sant, com a agraïment per un favor rebut, per exemple, un miracle, una curació, i s'encarregaven a un artista. Són testimonis històrics i artístics de la vida quotidiana i de la fe popular. També eren unes figures de cera, que podien ser de plata o de fusta, que representaven la part del cos, que es va curar un tros de un braç, una cama, un cor, o també podia ser un objecte real com unes crosses, que ja no es necessiten. El que nosaltres conservem actualment són aquests retaules de fusta.
0: Tot i que els retaules originals es conserven al Museu de Rubí i al Museu Etnològic de Catalunya, ara es poden gaudir a l'Ermita de Sant Mus.

0: Pamela Martínez.
1: Bona tarda. L'actualitat de Rubí passa avui per l'elevat risc d'incendi forestal, el balanç de la darrera campanya de donació de sang i el reconeixement al talent audiovisual rubinenc als premis Fora de Pla. Les temperatures extremes dels darrers dies mantenen Catalunya en una situació de risc molt elevat d'incendi forestal. Al Vallès Occidental, el nivell 4 del Pla Alfa continua actiu en restriccions d'accés a espais naturals, mentre els bombers alerten que les condicions continuen sent molt delicades i demanen extremar la prudència. La campanya de donació de sang i plasma celebrada aquesta setmana a la Biblioteca Mestre Martí Tauler ha tancat amb un balanç positiu. En total s'hi han registrat 48 donacions de sang i 12 de plasma, unes aportacions que podran contribuir al tractament de fins a 180 pacients. I la directora rubinenca Anna Martí ha estat la guanyadora dels Premis Fora de Pla amb el curtmetratge Nins en el marc del Festival Infest. El guardó reconeix una obra que ja havia destacat en festivals d'arreu i posa de nou en valor el talent audiovisual del Vallès. Abans d'entrar en detall en totes aquestes informacions, començam amb la previsió meteorològica amb el Lluismi Pérez de la xarxa.
2: Bon dia. De la moltíssima calor hem passat a la molta calor i amb vista demà a la calor. Per tant, bones notícies, ni que sigui per un lleuger alleujament d'aquesta temperatura. On s'està sentint més aquesta davallada respecte als últims dies és a la Costa Brava. De fet, estem parlant de temperatures que ja no estan arribant als 30 graus en aquesta zona gironina, però en canvi una mica més cap a l'interior, la plana de la Selva, de la Baixa Garrotxa, també del Gironès. I per una altra banda, a la Catalunya central i les comarques de Ponent encara estem parlant de valors per sobre dels 35 graus. De fet, aquesta tarda cap als 37, 38, 39 graus, que en són un grapat els graus que arribarem a assolir a les comarques de la Terra Ferma. Alguns núvols que van esquitxant al cel deixaran quatre gotes esgarriades i aquesta tarda algun ruixat cap a l'Alt Pirineu. El cap de setmana serà de calor, sobretot el diumenge, i d'alguns núvols enganxats a la costa. Faran la guitza sobretot a la Costa Brava, amb alguna boira i tot. N'estem pendents a la xarxa.
1: Les temperatures extremes dels darrers dies han situat Catalunya en una situació de risc molt elevat d'incendi forestal. Tot i que la majoria dels focs declarats aquesta setmana ja estan estabilitzats, els bombers asseguren que les condicions continuen sent molt delicades. Al Vallès Occidental, el nivell 4 del Pla Alfa ha comportat restriccions d'accés a espais naturals i els darrers dies s'han registrat diversos incendis, entre ells el foc forestal entre Castellbisbal i Rubí, un incendi en una empresa de reciclatge del polígon Rubí Sud i diversos focs de vegetació. El cap dels bombers de Rubí, Roger Llinàs, assegura que la situació actual és de calma tensa perquè les temperatures continuen molt per sobre de l'habitual i la baixa humitat fa que el comportament dels incendis sigui cada vegada més imprevisible. L'escolta.
3: Podríem parlar d'una calma tensa perquè les condicions no han millorat, és a dir, seguim mantenint-nos en una situació d'onada de sud. Estem parlant d'humitats relatives del 15%, del 20%, estem parlant d'humitats que això es veu als deserts. Si agafem aquestes temperatures tan extremes que tenim ara i la humitat la baixem al 12-15%, que són humitats que ens estem trobant ara en hores centrals del dia i fins i tot al matí, doncs ens trobem en una situació que realment és molt crítica.
1: Llinàs explica que, malgrat les pluges de la primavera, els boscos acumulen una gran quantitat de vegetació morta que es converteix en combustible quan arriben episodis de calor extrema. Per això assegura que avui les campanyes d'estiu són molt més difícils de preveure que fa només unes dècades. A més, recorda que al Vallès Occidental el principal risc no és només el bosc, sinó la proximitat entre les masses forestals i les urbanitzacions, fet que obliga els bombers a prioritzar prioritzar sempre la protecció de les persones. Precisament per això, el responsable del parc de Rubí insisteix que davant d'un incendi cal seguir estrictament les indicacions dels serveis d'emergència.
3: Si no hi ha una ordre clara d'evacuació, s'ha de confinar. Ens hem de confinar a casa nostra, especialment en el moment en què s'apropa l'incendi, tancant-nos a l'interior de casa nostra, amb totes les portes, totes les finestres tancades. Si fem allò de les tovalloles mullades que surten a les pel·lícules, doncs també tancar totes les portes interiors de la casa. I això podem garantir que farà que l'incendi ens passarà per sobre i l'incendi no cremarà la casa i nosaltres sobreviurem.
1: Roger Llinàs també recorda que 9 de cada 10 incendis tenen origen humà, majoritàriament per negligències, i demana evitar qualsevol activitat que pugui provocar una ignició mentre es mantengui aquest episodi de calor extrema. Però la situació no preocupa només el Vallès Occidental. Els bombers de la Generalitat adverteixen que el risc continuarà sent molt elevat els pròxims dies. Ens ho explica la Paula Iglesias.
0: La situació continua sent molt delicada. Els bombers de la Generalitat alerten que el risc d'incendi es mantindrà molt alt durant els pròxims dies i adverteixen que cada jornada de calor extrema empitjora l'estat de la vegetació. Tot i que els incendis declarats aquesta setmana estan estabilitzats, encara no es poden donar per controlats perquè les temperatures continuen sent molt elevades, la humitat és molt baixa i el vent podria afavorir reactivacions. Per això, els bombers treballen ara per consolidar els perímetres dels focs i mantenir recursos disponibles en cas que es tornin a produir incendis simultanis. Mentrestant, els agents rurals mantenen el nivell 4 del Pla Alfa en 223 municipis de 24 comarques i l'accés restringit a 9 espais naturals, entre els quals el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Ubac. Els serveis d'emergència insisteixen que la prudència de la ciutadania continua sent clau per evitar nous incendis.
1: I un petit incendi amb una gran fumera en un solar de l'avinguda de Can Rosés ha aixecat les alarmes a la ciutat durant la tarda d'ahir. Els bombers van apagar en una hora aproximadament un incendi de matolls que s'havia produït en aquesta avinguda per causes que es desconeixen. El foc va començar a cremar poc després d'un quart de tres de la tarda en el solar que hi havia al costat de l'empresa Tallers Roman, just davant del bar La Fabriqueta i molt a prop del magasin d'Amazon. Segons han informat els bombers a Ràdio Rubí, només van cremar alguns matolls i algun arbre, malgrat la columna de foc que havia estat visible des de diferents punts de Rubí. Les flames també van afectar un petit cobert sense cap dany personal.
4: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I canviant de tema, perquè la campanya de donació de sang i plasma celebrada dimecres a la Biblioteca Mestre Martí Tauler de la nostra ciutat va tancar la jornada amb un balanç positiu. En total, 67 persones es van apropar al punt de donació habilitat pel Banc de Sang i Teixit dins la campanya d'estiu. Aquest estiu som fans de donar-ho tot. De la jornada se'n van obtenir 48 donacions de sang i 12 de plasma, una xifra que permetrà contribuir al tractament de fins a 180 pacients, ja que una sola donació pot beneficiar més d'una persona. A més, una persona es va inscriure al registre de donants de mèdula òssia i una altra va fer la seva primera donació, un fet especialment rellevant per garantir el relleu generacional entre els donants i mantenir unes reserves estables. Aquesta col·lecta forma part de la campanya d'estiu del Banc de Sang i Teixits, que cerca compensar la davallada habitual de donacions durant els mesos de vacances. L'objectiu és mantenir les reserves de sang i plasma en un període en el qual les necessitats hospitalàries es mantenen, però les donacions acostumen a disminuir. I a Rubí ja ha començat una de les fases més importants del calendari educatiu, el procés d'assignació de places i matrícula de la formació professional. A partir d'aquest divendres d'avui, dia 10 de juliol, els centres publiquen les primeres llistes i un calendari amb diverses dates clau fins a finals de mes. Un procés que marcarà el futur acadèmic de molts estudiants del municipi. Ens ho explica el nostre company Toni Bravo.
5: A Rubí ja ha començat la fase central general del procés d'assignació i matrícula de la formació professional per al curs 2024-2025. Des d'aquest divendres, 10 de juliol, els centres educatius publiquen les primeres llistes d'assignació que indiquen quins estudiants han obtingut plaça, quins queden en la llista d'espera, ja es podrà fer la confirmació en línia. Un cop completat aquest pas, s'activarà el primer període de matrícula obligatòria, atenció, fins al 16 de juliol, en què les persones admeses hauran de confirmar la plaça dins d'aquest termini establert. Si no ho fan, quedaria la plaça alliberada. El calendari continuarà amb la segona assignació de places, confirmació en línia a partir del 24 de juliol i important matriculació que es podrà fer fins al dia 29. L'Ajuntament recorda que totes les dates, procediments, estan disponibles al web del Departament d'Educació, als portals dels centres educatius, amb aquest inici de calendari. Rubí dona aquest tret de sortida, un nou curs de formació professional, una via formativa que continua creixent en demanda i que ofereix oportunitats d'inserció laboral i de continuïtat acadèmica.
1: I en la plana cultural, Rubí ha tornat a situar el talent vallesà al centre del panorama audiovisual amb la celebració dels Premis Fora de Pla en el marc del Festival Infest. Enguany, el jurat ha reconegut la directora rubinenca Anna Martí, que s'ha endut el premi amb el curtmetratge Nins, una peça que ha destacat en festivals d'arreu de la seva atmosfera per la seva atmosfera d'atenció i la mirada crua sobre l'adolescència. Els Premis Fora de Pla, que ja acumulen 8 edicions, estan pensats per donar visibilitat a projectes audiovisuals del Vallès, siguin curtmetratges, videoclips o peces de qualsevol gènere. La condició és que algun dels integrants del projecte sigui de la comarca. La gala celebrada a l'Amfiteatre del Castell va obrir un infest que un any més ha omplert el recinte amb projeccions, concerts i un ambient que s'ha convertit en marca de la casa. Un dels organitzadors del festival, Imanol Fernández, explica que el perquè el jurat ha escollit Nens com a guanyador.
6: Aquesta sensació constant que et dona el curt de que passaran coses dolentes, o sigui, ara no sé quan dura, però durant tota l'estona estàs amb l'ai al cor de què passarà, sembla que sempre haurien de passar coses dolentes i és com que no acaba d'arribar mai això. I una mica és el que ressaltaven, no?, aquesta atmosfera o aquesta sensació contínua de què passarà.
1: Abans d'arribar a Rubí, Nins ja havia estat seleccionat al Festival de Màlaga i havia estat candidat als Premis Goya i als Premis Gaudí. El guardó de la Fora de Pla consolida la trajectòria del projecte i reforça la presència de creadors rubinens en circuits professionals. L'Infest, que enguany ha tornat més boig que mai, continua creixent amb participació i projecció en centenars de curtmetratges rebuts de tot el món i un ambient que combina cinema, humor i comunitat. I per una altra banda, l'Ermita de Sant Mus compta amb una nova proposta cultural per donar a conèixer el seu patrimoni històric. El Centre d'Estudis Rubinens ha instal·lat a la sala d'exvots del temple una mostra de 15 reproduccions d'aquestes ofrenes religioses del segle XVIII i XIX. Es tracta de reproduccions de retaules de fusta millorades gràcies a la intel·ligència artificial. Amb elles permeten apreciar amb més detall aquestes mostres de devoció popular de l'època. Escoltam el membre del Centre d'Estudis Rubinens, Quico Bull.
7: Són objectes que els fidels oferien a Déu, o a la Verge o al Sant, com a agraïment per un favor rebut, per exemple, un miracle, una curació, i s'encarregaven a un artista. Són testimonis històrics i artístics de la vida quotidiana i de la fe popular. També eren unes figures de cera, que podien ser de plata o de fusta, que representaven la part del cos, que es va curar un tros de un braç, una cama, un cor, o també podia ser un objecte real com unes crosses, que ja no es necessiten. El que nosaltres conservem actualment són aquests retaules de fusta.
1: Tot i que els retaules originals es conserven al Museu de Rubí i al Museu Etnològic de Catalunya, ara es poden gaudir a l'Ermita de Sant Mus. I això és tot per avui. Ja sabeu que vos podeu seguir informant a les nostres xarxes socials, Twitter, Facebook i Instagram, i també al nostre web radiorubí.cat. Nosaltres ho deixem fins al dilluns. Passin una bona tarda i tornem, això, dilluns al migdia.
4: escoltar aquest informatiu a radiorubí.cat.
8: Bon dia, són 2:45.
9: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
8: Els bombers continuen treballant en els incendis simultanis que encara no estan controlats. Preocupa especialment el de Guimerà, l'Urgell, en la represa del qual treballen encara una trentena de dotacions i que ha obligat a confinar fins a la nit passada 21.000 persones de 5 localitats. També està pendent de control el de Sentmenat, al Vallès Occidental. Davant d'aquesta situació, la Generalitat reclama als ajuntaments que aprovin de manera urgent els plans de prevenció d'incendis. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura.
10: Tots els ajuntaments del país han de tenir pla de prevenció d'incendis aprovat. Varen donar una ajuda d'un milió d'euros, tots els han de tenir. Per tant, això és urgent, anem tard, no pot haver ni un ajuntament sense pla de prevenció d'incendis.
8: Tot plegat en el sisè dia de l'onada de calor. Avui les temperatures donen una petita treva, però alerta, perquè tornaran a ser extremes a partir de diumenge. La previsió del temps amb Lluís Mi Pérez. Bon dia.
2: Bon dia. De la moltíssima calor hem passat a la molta calor i amb vista demà a la calor. Per tant, bones notícies, ni que sigui per un lleuger alleujament d'aquesta temperatura. On s'està sentint més aquesta davallada respecte als últims dies és a la Costa Brava. De fet, estem parlant de temperatures que ja no estan arribant als 30 graus en aquesta zona gironina, però, en canvi, una mica més cap a l'interior, la plana de la Selva, de la Baixa Garrotxa, també del Gironès. I, per una altra banda, a la Catalunya central i les comarques de Ponent encara estem parlant de valors per sobre dels 35 graus. De fet, aquesta tarda cap als 37, 38, 39 graus, que en són un grapat els graus que arribarem a assolir a les comarques de la Terra Ferma. Alguns núvols que van esquitxant al cel deixaran quatre gotes esgarriades i aquesta tarda algun ruixat cap a l'Alt Pirineu. El cap de setmana serà de calor, sobretot el diumenge, i d'alguns núvols enganxats a la costa. Faran la guitza sobretot a la Costa Brava, amb alguna boira i tot. N'estem pendents a la xarxa.
8: És divendres 10 de juliol de 2026 i tenim més titulars. La norantena de veïns de Barcelona desallotjats per l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro no podran tornar a casa fins d'aquí a una setmana com a mínim. Sònia Kerr.
11: Els experts recomanen fer comprovacions del terreny edifici per edifici i des de la Generalitat es garanteix que es canviaran protocols en relació amb la tuneladora per evitar més esvorancs. Ho explica Ramon Ramírez, director general d'Infraestructures.
12: Tot i que els amidaments de l'auscultació estan donats resultats positius i estabilitzats, abans de que es pugui fer el retorn dels veïns, es troba necessari comprovar sota de cada edifici quin és l'estat del terreny.
8: L'exconsellera de Salut, Alba Vergés, nega haver donat ordres per retardar la vacunació de la Covid a policies i guàrdies civils.
11: En la declaració davant el jutge, Vergés ha assegurat que el calendari de vacunació contra el coronavirus es va consensuar amb el Ministeri i les autonomies i que obeïa a criteris sanitaris.
8: Marxa lenta de pagesos al Penedès per exigir solucions a causa de l'excedent de raïm.
11: Una mobilització que ha rebut el suport de les patronals i de l'Incavi, que ha obert la porta a pactar indemnitzacions per arrencar ceps.
8: I en aquest informatiu també us explicarem quina titulació té enguany la nota de tall més alta. Hi ha hagut canvis en el rànquing, per cert. En cultura, Juana Dolores exposa per primera vegada el seu art en un museu.
11: En concret, a la Virreina Centre de la Imatge de Barcelona. Fins a l'1 de novembre es pot visitar Declaració d'amor a Lenin, una mostra on l'artista s'interroga sobre l'amor més enllà del capitalisme.
8: En esports, la selecció espanyola juga aquest vespre als quarts de final del Mundial de Futbol contra Bèlgica. Jordi Cochran.
13: A partir de les 9, el combinat espanyol amb 9 catalans a l'equip ja sap que en cas de guanyar s'enfrontarà a la semifinal contra França, que ahir va superar el Marroc. Per altra banda, en bàsquet, Joel Parra ha renovat amb el Barça fins al 2030.
8: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant gairebé 4 minuts de 2:45.
9: Notícies en xarxa. Edició migdia.
8: Els bombers continuen treballant en els incendis simultanis que encara no estan controlats. Preocupa especialment el de Guimerà, a l'Urgell, en el qual treballen encara una trentena de dotacions i que ha obligat a confinar fins a la nit passada 21.000 persones de 5 localitats. De moment ha cremat 328 hectàrees, la majoria dins l'espai natural protegit de Granyena. Tàrrega Televisió, Oriol Gordillo.
14: A 2:15 del migdia, el cos ha incorporat 3 mitjans aeris al dispositiu. Un helicòpter per fer vols de vigilància i 2 avions de vigilància i atac per acabar de definir el flanc dret, consolidar el perímetre i evitar noves revifalles. Cal recordar que ahir al vespre va ser precisament una represa al flanc dret la causa de confinament de més de 20.000 persones de Tàrrega i diversos municipis de l'Urgell i la Segarra. En les tasques d'extinció hi han tingut un paper destacat els pagesos de la zona que amb els tractors han ajudat a protegir els conreus i a frenar l'avenç de les flames. Xavi Dalmau és un pagès de Guimerà.
15: Quan ens vam poder coordinar amb els bombers, perquè ells t'ensenyaven doncs, com el mapa i tu els portaves cap allí, llavors ens deien fer franges de seguretat aquí o allà, amb el cultivador doncs, llaurant camps i fent tallafocs i fent que el foc no s'escampés.
14: L'incendi també ha alterat la vida social i cultural al territori. Ahir, el foc va obligar a suspendre la jornada inaugural del Pau Paterres de Tàrrega, però si la situació continua evolucionant favorablement, el festival reprendrà la programació avui mateix al vespre.
8: Pel que fa a la resta d'incendis, el de Sentmenat al Vallès Occidental es manté estabilitzat, mentre que s'ha donat per controlat el de Pla de Manlleu, l'Alt Camp, el de Navarcles, el Bages i els de Gavà, el Baix Llobregat i la Bisbal d'Empordà.
11: Avui hi ha 196 municipis amb risc extrem d'incendi forestal, mentre que 437 tenen un risc molt alt. Nou espais naturals mantenen, recordem, les restriccions d'accés.
8: Una situació que fa que la Generalitat reclami als ajuntaments que aprovin de manera urgent els plans de prevenció d'incendis. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha fet una crida també a crear franges de protecció, ja que les ajudes estan ja en marxa. Són declaracions d'Ordeig des de la Garrotxa. Anem fins allà. Olot FM, Gerard Puigdemont.
16: El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, ha fet una crida aquest matí des de la Vall de Bianya que tots els ajuntaments del país aprovin de manera immediata els plans de prevenció d'incendis. Ordeig diu que des de la Generalitat s'han i s'està mobilitzant recursos en aquest àmbit i tot i reconèixer que es va tard, treu pit de l'aposta en forma d'inversió que asseguren que han fet.
10: Tots els ajuntaments del país han de tenir pla de prevenció d'incendis aprovat. Varen donar una ajuda d'1 milió d'euros, tots els han de tenir. Per tant, això és urgent, anem tard. No pot haver-hi un ajuntament sense pla de prevenció d'incendis. Dos, no pot haver-hi ni una construcció, també per protegir les persones, sense franja de protecció. Ja hem dit que hem multiplicat per 10 les ajudes per manteniment de les franges de protecció de les persones.
16: També ha dit que en els pròxims 8 anys treballaran per fer possible 14 grans eixos de confinaments amb una inversió de 4 milions d'euros amb l'objectiu de reduir els efectes i conseqüències dels incendis. Ordeig ha enviat suport als afectats pels incendis d'Almeria, amb més d'una desena de morts i d'altres de desapareguts, i ha apel·lat a la responsabilitat de tots els catalans i catalanes de cara a la setmana que ve, donat que hi ha diversos incendis actius i s'espera que la calor no fluixi.
8: Precisament les franges de protecció, els perímetres situats en punts estratègics i els eixos de contenció per evitar que un incendi salti d'un massís a un altre són la principal estratègia de gestió forestal a Catalunya. El govern assegura que aquests dies ha permès evitar una tragèdia més gran en l'abordatge dels focs, que han cremat unes 2.500 hectàrees en global. Els bombers també recorden la importància de seguir les indicacions dels cossos d'emergència i no autoevacuar-se. Esther Minguell, bon dia.
17: Bon dia. Els punts estratègics de gestió per limitar la propagació del foc i facilitar les maniobres dels bombers van contribuir a controlar l'incendi de les Gavarres. La presència de vinyes, el foc del Pla de Manlleu, l'Alt Camp o el bon estat del bosc de Sant Andreu són altres exemples d'actuacions que han ajudat a contenir els incendis d'aquests darrers dies. Pel govern confirmen el bon camí de l'estratègia de gestió de la massa forestal, tot i que cal accelerar-la. Tamara García és directora general de Prevenció i Extinció d'Incendis.
18: Les llaurades d'alguns dels incendis forestals doncs, que hem tingut ens han permès que el cos de bombers pugui controlar aquest perímetre, que puguem acabar donant per estabilitzada alguna de les zones dels flancs i, per tant, en un cas les llaurades, en un altre cas les vinyes, la importància de poder arribar a aquelles vivendes, a aquelles cases que tenen franja i què ha passat amb aquelles vivendes que no tenien franja.
17: El govern insisteix en el seguiment de les indicacions dels cossos d'emergències. Els bombers alerten de la perillositat de l'autoevacuació després de l'incendi d'Almeria a Los Gallardos, on 11 persones han perdut la vida intentant marxar per vies diferents de les indicades per fer l'evacuació. La zona afectada per aquest foc que crema des d'ahir és de cases disseminades i hi ha 8 persones ferides de gravetat i 19 desaparegudes.
18: Quan bombers ens diu que confinem és perquè estem absolutament protegits per ells. Ens va passar el Farell, nosaltres teníem quina era la forma, quina era la instrucció perquè tothom es pogués confinar en aquelles vivendes que eren segures i es feia línia de protecció per salvaguardar aquelles persones. Mai deixarem a ningú enrere. Així és que, si us plau, fem cas d'allò que ens diuen. Quan diuen que confinem és perquè hem avaluat l'evacuació no és segura, l'autoevacuació molt menys.
17: Aquest any ja s'han cremat 3.544 hectàrees forestals.
8: En relació a aquest incendi que ens comentava Esther Minguell, declarat al municipi de Los Gallardos, Almeria, ha causat ja 12 morts i 8 ferits, mentre que 23 persones continuen desaparegudes.
11: Les víctimes mortals serien persones que haurien intentat marxar de la zona afectada massa tard i per vies diferents a les indicades per fer l'evacuació, segons han informat les autoritats.
8: I tot plegat mentre continua l'onada de calor. Avui, en el sisè dia, dona una petita treva, però les temperatures tornaran a ser extremes a partir de diumenge. Aquesta setmana, Barcelona ha assolit els 40,9 graus, una temperatura rècord. I des de l'Observatori Fabra alerten sobre els efectes d'aquests cicles continuats de calor. Anna Ruiz, bon dia.
19: Hola, Marta, bon dia. I és el segon rècord a la ciutat de Barcelona en un període de 2 anys. Alfons Puertas és el cap de la secció de meteorologia de l'Observatori Fabra.
20: Bé, més enllà del rècord en si mateix, que ja és una notícia prou contundent, arribar als 40,9 graus a l'Observatori Fabra, hi ha un fet singular, i és que tot just estem superant el rècord que vam fer fa 2 anys, encara no arriba, que vam arribar per primer cop en 112 anys als 40 graus. En aquell moment allò va ser ja una notícia climatològicament molt poderosa, però resulta que encara no 2 anys després hem tornat a superar aquell mateix rècord. Això és una doble notícia, un doble fet climatològicament molt destacat.
19: Això suposa una tendència, adverteix Puertas, que constata que durant tots els mesos de l'any augmenta la temperatura. Barcelona està llançant així un crit d'alarma, de la mateixa manera que ho fa la resta del planeta, pel que fa als efectes sobre la salut i el medi ambient del canvi climàtic.
8: I més conseqüències de la calor, la comunitat de regants de l'Esquerra de l'Ebre sectoritzarà el regadiu a partir de la setmana que ve. Una mesura excepcional per combatre la proliferació d'una alga que creix a les parets del canal de reg, el llepó, i que enguany està desbordant la capacitat d'actuació de la comunitat de regants a causa de les altes temperatures. Canal T, Dani Camacho.
21: Les altes temperatures i el fet que se mantingui la calor de manera sostinguda han accelerat enguany el creixement d'esta planta fins a una situació que els responsables de la comunitat asseguren que no s'havia viscut mai abans. Per això, a partir del pròxim dilluns 13 de juliol, la comunitat de regants de l'Esquerra de l'Ebre sectoritzarà el regadiu del Delta per a frenar la proliferació del llepó, una planta que creix a les parets dels canals i sequies i que dificulta el rec. Josep Turón és coordinador dels canals.
22: El que fa és que morretint l'aigua i no mos deixa arribar l'aigua als finals del rec, i l'altre és que quan llevem l'alga de la paret, com que no tenim manera de poder traure l'alga de dins l'aigua, esta alga el que fa és que comença a embossar tomes i als finals dels recs el que fa és que fa taps i impossibilitant que arribi l'aigua als finals.
21: S'ha tractat d'una mesura excepcional que només té com a precedent la sequera del 2023. La calor intensa d'aquest estiu i sobretot el fet que se mantingui de forma sostinguda han portat enguany a una situació límit.
23: Notícies en xarxa.
8: La 90ena de veïns del barri del Putxet de Barcelona, desallotjats per l'esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro, no podran tornar a casa fins com a mínim d'aquí a una setmana. Els experts recomanen fer comprovacions al terreny, edifici per edifici, per tal de garantir la seguretat. I des de la Generalitat es garanteix que es canviaran protocols en relació amb la tuneladora per evitar més esvorancs. Carina Bellbé, bon dia.
24: Bon dia. Sense voler entrar en cap especulació, des de la Generalitat s'assegura que s'estan analitzant les causes que han provocat l'esvoranc del Putxet per les obres de la línia 9 del metro. Malgrat garantir que els moviments del terreny monitoritzats estan dins dels marges previstos, es duran a terme comprovacions edifici per edifici perquè els veïns desallotjats puguin tornar a casa amb total seguretat. Uns treballs, però, que s'allargaran com a mínim fins divendres de la setmana vinent. Ramon Ramírez és el director general d'Infraestructures.
25: Necessitarem almenys per allongar els desallotjaments dels veïns fins al divendres de la setmana vinent. Tot i que els amidaments de l'auscultació estan donant resultats positius i estabilitzats, abans de que es pugui fer el retorn dels veïns, es troba necessari comprovar sota de cada edifici quin és l'estat del terreny. I en aquest sentit, ahir a la tarda mateix, vam començar a desplaçar uns equips per fer aquestes comprovacions.
24: Pel que fa a la tuneladora, no s'ha parat en cap moment i avança lentament per sortir de sota dels edificis. La Generalitat garanteix que es modificaran els protocols relacionats amb la tuneladora per evitar nous esvorancs, malgrat que el forat es va produir un cop va passar la màquina al túnel ja foradat.
8: Seguim a la capital catalana. L'habitatge es manté com a primer problema dels barcelonins, però la inseguretat retalla distàncies i es queda en segona posició. Ho apunta el darrer baròmetre municipal.
11: Un 31% dels barcelonins veu l'habitatge com el problema més greu de la ciutat, seguit de la inseguretat amb un 26%. Així tot, no suposa que suspenguin la gestió de l'Ajuntament en aquestes matèries, com explica la primera tinenta d'alcaldia, Laia Bonet.
26: Aquest baròmetre segueix consolidant l'habitatge i la seguretat com a principal preocupació de la ciutadania. Ara bé, que aquestes siguin les preocupacions de la ciutadania, les principals preocupacions de la ciutadania, habitatge i seguretat, no es tradueix en una mala valoració del que el govern està fent per abordar aquestes qüestions.
11: Entre les principals inquietuds també hi ha, a més distància, les associades a la immigració, el turisme, la neteja i les obres. A més, 3 de cada 4 ciutadans avalen retirar les llicències als pisos turístics i gairebé el 62% dels enquestats aprova la gestió municipal.
8: En l'àmbit polític, Elisenda Alemany és la líder més ben valorada a Barcelona. La candidata d'Esquerra a les municipals de l'any que ve se situa amb un 5,2, només una dècima per davant de l'alcalde Jaume Collboni, que continua guanyant en intenció de vot. En canvi, Junts cau a l'última posició.
11: El segueixen l'alcaldable de Junts, Jordi Martí, i el de Barcelona en Comú, Gerardo Pisarello. Això sí, els socialistes continuen guanyant en intenció de vot amb un 13%, seguits dels republicans amb un 11%, i Barcelona en Comú, que cau prop de 2 punts i es queda en el 4,7%. Aliança seria quarta força, seguida de PP i Vox, i Junts cau en l'última posició amb un 2,6% d'intenció de vot. El baròmetre s'ha elaborat via telefònica a 800 persones entre el 26 de maig i el 3 de juny.
8: 3:15, l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, ha defensat avui la seva innocència en el judici en què la Fiscalia demana 12 anys d'inhabilitació per presumptament discriminar els agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil a Catalunya endarrerint la seva vacunació pel coronavirus. En la declaració davant del jutge, Vergés ha assegurat que el calendari de vacunació es va consensuar amb el Ministeri i les autonomies i que obeïa a criteris sanitaris. Ha seguit aquesta sessió del judici Marc Pijuan.
0: Mire, esta pregunta es obligada. ¿Usted dio orden de parar la vacunación de los colectivos de la Guardia Civil y Policía Nacional?
1: No, mai.
3: Així de contundent s'ha mostrat l'exconsellera de Salut a preguntes de la seva defensa i la Fiscalia. Vergés ha assegurat que les vacunes a policies espanyols es van posar el més ràpid possible tenint en compte criteris estatals.
1: Doncs fem compatible el criteri de començar per les cohorts de 65 a 55, que anava per la població general, és a dir, per tothom, amb continuar els grups essencials.
0: Incluïda la Guàrdia Civil i Policia Nacional.
1: Incluïda Guàrdia Civil i Policia Nacional. És una decisió que no se l'inventa el Consell Interterritorial de Salut.
18: Sí.
1: És a dir, està en l'estratègia des del primer dia. La gent gran és la més vulnerable respecte a la Covid. Aleshores, en base a aquesta decisió, nosaltres hem d'executar-la.
3: L'exconsellera també ha recordat que la represa de vacunes amb AstraZeneca el 24 de març de 2021 tenia en compte que hi havia 100.000 dosis per 500.000 persones de 60 a 65 anys, incloent-hi els policies. Notícies en

0: Deixen 20 cadascun. Pel que fa a les notes més altes en els estudis amb més de 40 places, la llista la torna a encapçalar el grau d'enginyeria en tecnologies aeroespacials més màster en enginyeria aeronàutica a la UPC, en aquest cas amb un 12,694 per 60 places, i medicina a la UB amb un 12,685 per 200 places.
1: L'actualitat de la jornada ens porta avui també fins al Penedès. Mig centenar de pagesos i una quinzena de tractors han fet una marxa lenta per la comarca per exigir solucions per l'excedent de raïm. Una mobilització convocada per Unió de Pagesos i que ha rebut el suport de les patronals i de l'Incavi, que ha obert la porta a pactar indemnitzacions per arrencar ceps. Ràdio Vilafranca, Adrià Fernández.
2: A les 9 d'aquest matí de divendres, diversos pagesos arreu del territori s'han concentrat a la plaça de l'Àgora de Vilafranca. El motiu, la greu crisi que afecta el sector, marcada sobretot pels preus baixos que no cobreixen els costos de producció, la caiguda generalitzada del consum i l'acumulació d'estocs que, en alguns casos, ha portat els cellers a comunicar que no compraran raïm aquesta campanya. Per tot plegat, demanant solucions imminents al govern de la Generalitat, com ajuts directes i un pla definitiu d'arrencada de vinyes. Ferran Carbó és el coordinador comarcal d'Unió de Pagesos a l'Alt Penedès.
3: El que demanem és que, més enllà de les mesures conjunturals que s'han anat aplicant fins ara, com són la barema en verd i la destil·lació de crisis, s'apliquin mesures estructurals que realment adaptin l'oferta que tenim de raïm a la demanda que hi ha. I aquesta mesura estructural no és altra que l'arrencada social de vinya.
2: La tractorada reivindicativa ha comptat amb una quinzena de tractors i s'ha iniciat a 11:15 del matí des de la plaça Àgora de Vilafranca fins a l'Associació d'Elaboradors de Cava a Sant Sadurní d'Anoia, on el sindicat ha fet entrega d'una carta de suport a les mesures proposades.
1: I és moment per a la cultura. Juana Dolores exposa per primera vegada el seu art en un museu. A la Virreina, Centre de la Imatge, es pot visitar fins a l'1 de novembre Declaració d'amor a Lenin, una mostra on l'artista s'interroga sobre l'amor més enllà del capitalisme, amb l'ajuda del vídeo i de peces artístiques creades per a l'ocasió. David Navarro, bon dia.
4: Bon dia. Declaració d'amor a Lenin és el film que en rep quan entrem a la sala Miserax de la Virreina. Juana Dolores és la protagonista d'una pel·lícula de 26 minuts on l'artista transmet el seu desig romàntic cap al revolucionari com a mostra de rebel·lia cap al fet d'estimar dins el capitalisme. L'acompanyen la història de la meva consciència de classe, textos i fotografies familiars de la creadora i primer autorretrat, un quadre mirall esquitxat de fotos de revolucionaris. Un tríptic que serveix, com ha explicat a la xarxa Juana Dolores, per qüestionar el discurs de l'amor a la nostra societat.
5: Respon a un seguit de preguntes. Una d'elles és, farem l'amor en un altre món que no sigui capitalista, no? Com seria fer l'amor en un altre món que no fos capitalista? Com seria fer-se un petó amb algú en un món on no tot o on res es ven, es compra i es podreix, no?
4: Una mostra pensada per generar curiositat i que aquesta pugui ser resposta amb l'ajuda d'una selecció de llibres feta per la creadora, exposats a l'entrada de la sala.
1: I el Festival Internacional de Música Popular Tradicional de Vilanova i la Geltrú ha previst una vintena de concerts per aquest cap de setmana. Demà viurà un dels punts culminants amb l'actuació de la jove fadista portuguesa Sara Correia. Canal Blau FM, Jordi Carrillo.
6: Correia actua a Vilanova i la Geltrú presentant el seu nou disc. L'any passat va ser una de les actuacions que es va haver de suspendre per culpa de la pluja. De fet, el festival ha pogut recuperar per aquest dissabte tot el programa de l'any passat i també hi actuaran Sabor de Gràcia i la Balkan Paradise Orchestra. En aquesta edició, el FinBT fa una aposta molt clara per les veus. Pati Serrano és la codirectora del FinBT.
7: Aquest any, aquesta programació del FinBT realment té moltes propostes on la veu és un pes important, la veu de molts, o sigui, dins dels diferents estils de veu que hi ha, no? Tindrem aquesta veu a capella, aquesta veu polifònica.
6: Durant el cap de setmana s'han programat més d'una vintena d'actuacions, la majoria a l'escenari de la plaça del Born, però d'altres es faran de forma itinerant o a la Geltrú, on està prevista una nova edició del Firasac.
1: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Jordi Cochran. Molt bon dia, Jordi. La selecció espanyola disputa aquest vespre els quarts de final del Mundial de Futbol contra Bèlgica.
8: Bon dia, Marta. El combinat espanyol amb 9 catalans a l'equip té l'oportunitat de classificar-se per a les semifinals del Campionat del Món per segona vegada a la seva història. Per aconseguir-ho haurà de superar Bèlgica en un partit que arrencarà a partir de les 9. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha afirmat que serà el partit més difícil que han disputat fins ara.
9: Bèlgica és una selecció molt potent, jugadores de jóvenes en España, en Inglaterra, en Portugal.

0: Vale, en Francia, en Alemania, acostumbrados a ganar títulos, a pelear por títulos. Un partido muy difícil y que si estamos los dos en cuartos es porque obviamente hasta este momento estábamos los 8 mejores equipos del mundo. Pues ahora va a ser un partido, insisto, hasta ahora el más difícil de los que nos hemos enfrentado, seguro.
1: Si la selecció espanyola guanya, s'enfrontarà a la semifinal contra França, que ahir va guanyar el Marroc per 2-0 de retruc amb la classificació del conjunt francès, com que hi juga el lateral del Barça, Jules Koundé, el primer partit de la jornada de Lliga del Club Blaugrana contra l'Atlètic s'ha ajornat. Els de Hansi Flick arrencaran el campionat al Camp de l'Elx el 22 o 23 d'agost en el duel corresponent a la segona jornada. I qui també ja pensa en la temporada que ve és el Girona. El nou entrenador, Quique Álvarez, ha fet un reclam a l'afició perquè faci costat a l'equip per intentar aconseguir el retorn a primera.
2: Tenia ganes ja de començar una mica i d'estar al camp i començar a treballar amb el que ens toca, que serà complicat, molt complicat, perquè ja ho han dit, que no és gens fàcil, és una categoria molt difícil, però d'il·lusió i de ganes no ens faltarà i és el que jo tinc al cap, no? Hem d'intentar que la gent torni amb l'equip a tenir aquesta trempera el més aviat possible i això és el que intentarem.
1: En futbol femení, l'exfutbolista del Barça, Ona Batlle, ha fitxat per l'Arsenal, mentre que l'Espanyol ha incorporat la defensa catalana Clara Rodríguez, procedent del Sevilla, per una temporada fins al juny del 2027.
3: Un año con ambición, con poder quedar lo más arriba posible y a nivel personal mejorar, como cada año. Me gusta generar un ataque, en defensa defender todo lo posible, sea donde sea, pues aportar al equipo y dar lo mejor de mí siempre.
1: En bàsquet, el Barça ha anunciat la renovació de Joel Parra per 4 temporades fins al 2030. L'aler barceloní s'ha convertit en una de les peces bàsiques de l'equip i també en bàsquet avui s'ha sortejat el calendari de la Lliga Femenina Endesa. La competició arrencarà el cap de setmana del 3 i 4 d'octubre. En la primera jornada, l'Espar Girona jugarà a la pista del Movistar Estudiantes i el Cadí la Seu també com a visitant contra el Mainz Avenida. L'Eurocup masculina, el Manresa, ja coneix el calendari. També començarà la pista del Pau, que el 29 o 30 de setembre. El primer partit del nou Congost serà contra l'Ulm alemany una setmana després. I pel que fa al Tour de França, avui és la 7a etapa, prova plana de 175 quilòmetres entre Aguedmou i Bordeus, pensada per acabar a l'esprint. Ahir Pogacar es va posar líder amb la victòria d'etapa després d'una exhibició històrica al Tourmalet. Té 2 minuts i 42 segons d'avantatge respecte al segon, Jonas Vingegaard. I a casa nostra, encara en ciclisme, aquest divendres s'ha presentat la tercera edició de la Volta Femenina a Osona, que serà del 31 de juliol al 2 d'agost. Un dels organitzadors de la prova, Eric Catalán, ha destacat que hi participaran 170 corredores d'arreu del món.
4: Aquest any, precisament, tindrem de corredores d'Etiopia, d'Eritrea, d'Alemanya, d'Austràlia, d'Inglaterra, dels Països Baixos, de Portugal, de França, d'Andorra. Clar, tindrem molta participació de molta gent estrangera i el que volem és que hi hagi, sobretot, gent animant a les carreteres o inclús a l'arribada.
1: Les anteriors dues edicions les van guanyar les catalanes Paula Blasi i Lluna Jiménez. En motor, el pilot de MotoGP, Marc Márquez, ha marcat el segon millor temps a la primera sessió dels entrenaments lliures, el Gran Premi d'Alemanya a Sachsenring, tot i que el de Cervera s'ha caigut, però sense conseqüències.
5: Gràcies, Jordi Cochran, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribarem a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí, ens retrobarem dilluns, com sempre a partir de les 2. Bona tarda i millor cap de setmana.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
7: La xarxa de comunicació local.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Continguts en xarxa.
2: La cartellera renova un taxi en Tòquio. Un xofer porta una dona gran japonesa per la ciutat i comparteixen confessions vitals. També s'estrena a l'Argentina Las Corrientes. La pel·lícula explica com un succés sobtat desencadena canvis que remouen la vida de la protagonista. I arriba una nova adaptació amb personatges reals d'un film de Disney, Vaiana.
3: El problema es que la inscripción y la matrícula cuestan una auténtica barbaridad.
4: ¿Cuánto vale?
3: Pues cerca de un millón.
4: ¿Qué? Nosotros aún tenemos en casa a dos hijos que nos cuestan un dineral. Mi marido siempre se opuso a que te hicieras taxista y yo estaba totalmente de acuerdo con él.
2: A Un taxi en Tòquio, en Koji, un taxista amb problemes econòmics, accepta l'encàrrec de portar la Sumire, una dona de 85 anys, a la residència on viurà a partir d'ara. Durant el trajecte, el conductor l'acompanya per diferents llocs de la ciutat marcats pels records de l'anciana. A mesura que avancen per Tòquio, tots dos compartiran confessions, ferides i moments de vida que els portaran a crear un vincle inesperat.
5: A lo mejor ya está harto de que le hable tanto, ¿no?
3: No se preocupe, no estoy harto.
6: Odio esa mirada. ¿Dónde andas?
2: Las Corrientes explica com la Lina, una estilista argentina al cim de la seva carrera, es deixa emportar per un impuls sobtat després d'una entrega de premis a Suïssa. De tornada a Buenos Aires, no diu res, però alguna cosa ha canviat en ella. Quelcom que, silenciós i invisible, treu a la llum un passat que creia haver deixat enrere.
6: Es como que nunca volviste.
7: Sí que volví.
8: Vaiana. Háblame de ti. Cuéntame tus sueños, tus esperanzas.
7: Bueno, creo que me he saltado.
9: No hay tiempo, me tengo que ir.
2: Disney torna a adaptar un film d'animació amb personatges reals. A Vaiana, la protagonista respon la crida de l'oceà i per primera vegada viatja més enllà de l'escull de la seva illa de Motunui, amb el semideu Maui, en un viatge inoblidable per tornar la prosperitat al seu poble.
10: La xarxa de comunicació local.
11: Són les 3 de la tarda.
12: Separar correctament els residus a casa. Reparar un electrodomèstic abans de comprar-ne un de nou. Escollir productes amb menys embolcalls o donar una nova vida als objectes que ja no fas servir.
13: En el teu dia a dia, el que tu fas, compta. Petits gestos, grans canvis. És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
14: Fórmula Rubí, la millor fórmula musical del Vallès.
15: Ràdio Rubí, la primera en informació local. Sempre al teu costat.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. Les temperatures extremes dels darrers dies han situat Catalunya en una situació de risc molt elevat d'incendi forestal, tot i que la majoria dels focs declarats aquesta setmana ja estan estabilitzats. Els bombers asseguren que les condicions continuen sent molt delicades. Al Vallès Occidental, el nivell 4 del Pla Alfa ha comportat restriccions d'accés a espais naturals i els darrers dies s'han registrat diversos incendis, entre ells el foc forestal entre Castellbisbal i Rubí, un incendi en l'empresa de reciclatge del polígon Rubí Sud i diversos focs de vegetació. El cap de bombers de Rubí, Roger Llinàs, assegura que la situació actual és de calma tensa perquè les temperatures continuen molt per sobre de l'habitual i la baixa humitat fa que el comportament dels incendis sigui cada vegada més imprevisible.
2: Podríem parlar d'una calma tensa perquè les condicions no han millorat, és a dir, seguim mantenint-nos en una situació d'onada de sud. Estem parlant d'humitat relativa del 15%, del 20%, estem parlant d'humitats que això es veu als deserts. Si agafem aquestes temperatures tan extremes que tenim ara i la humitat la baixem al 12-15%, que són humitats que ens estem trobant ara en hores centrals del dia i fins i tot al matí, doncs ens trobem en una situació que realment és molt crítica.
1: Llinàs explica que, malgrat les pluges de la primavera, els boscos acumulen una gran quantitat de vegetació morta que es converteix en combustible quan arriben episodis de calor extrema. Per això, assegura que avui les campanyes d'estiu són molt més difícils de preveure que fa només unes dècades. A més, recorda que al Vallès Occidental el principal risc no és només el bosc, sinó la proximitat entre les masses forestals i les urbanitzacions, fet que obliga els bombers a prioritzar sempre la protecció de les persones. Precisament per això, el responsable del parc de Rubí insisteix que davant d'un incendi cal seguir estrictament les indicacions dels serveis d'emergència. A Rubí ja ha començat una de les fases més importants del calendari educatiu. Des d'avui, el procés d'assignació de places i matrícula de la formació professional està en marxa. Els centres publiquen les primeres llistes i un calendari en diverses dates clau fins a finals de mes. Un procés que marcarà el futur acadèmic de molts estudiants del municipi. Ens ho explica el Toni Bravo.
3: A Rubí ja ha començat la fase central del procés d'assignació i matrícula de la formació professional per al curs 2024-2025. Des d'aquest divendres 10 de juliol, els centres educatius publiquen les primeres llistes d'assignació que indiquen quins estudiants han obtingut plaça, quins queden en la llista d'espera. Ja es podrà fer la confirmació en línia. Un cop completat aquest pas, s'activarà el primer període de matrícula obligatòria. Atenció, fins al 16 de juliol, en què les persones admeses hauran de confirmar la plaça dins d'aquest termini establert. Si no ho fan, quedaria la plaça alliberada. El calendari continuarà amb la segona assignació de places, confirmació en línia a partir del 24 de juliol i important matriculació que es podrà fer fins al dia 29. L'Ajuntament recorda que totes les dates, procediments, estan disponibles al web del Departament d'Educació, als portals dels centres educatius. Amb aquest inici de calendari, Rubí dona aquest tret de sortida a un nou curs de formació professional, una via formativa que continua creixent en demanda i que ofereix oportunitats d'inserció laboral i de continuïtat acadèmica.
1: I Rubí ha tornat a situar el talent vallesà al centre del panorama audiovisual en la celebració dels Premis Fora de Pla en el marc del Festival Infest. Enguany, el jurat ha reconegut la directora rubinenca Anna Martí, que s'ha endut el premi amb el curtmetratge Nins, una peça que ha destacat en festivals d'arreu per la seva atmosfera d'atenció i la mirada crua per l'adolescència. Els Premis Fora de Pla ja acumulen 8 edicions i estan pensats per donar visibilitat a projectes audiovisuals visuals del Vallès, que siguin curtmetratges, videoclips o peces de qualsevol gènere. I això és tot per ara. Més informació en una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.
4: Separar correctament els residus a casa. Reparar un electrodomèstic abans de comprar-ne un de nou. Escollir productes amb menys embolcalls o donar una nova vida als objectes que ja no fas servir.
5: En el teu dia a dia, el que tu fas, compta. Petits gestos, grans canvis. És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
6: Fórmula Rubí Clàssics.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. La campanya de donació de sang i plasma celebrada dimecres a la Biblioteca Mestre Martí Tauler va tancar la jornada amb un balanç positiu. En total, 67 persones es van apropar al punt de donació habilitat pel Banc de Sang i Teixits dins la campanya d'estiu. Aquest estiu som fans de donar-ho tot. De la jornada se'n van obtenir 48 donacions de sang i 12 de plasma, una xifra que permetrà contribuir al tractament de fins a 180 pacients, ja que una sola donació pot beneficiar més d'una persona. A més, una persona es va inscriure al registre de donants de mèdula òssia i una altra va fer la seva primera donació, un fet especialment rellevant per garantir el relleu generacional entre els donants i mantenir unes reserves estables. Aquesta col·lecta forma part de la campanya d'estiu al Banc de Sang i Teixits, que cerca compensar la davallada habitual de donacions durant els mesos de vacances. L'objectiu és mantenir les reserves de sang i plasma en un període en el qual les necessitats hospitalàries es mantenen, però les donacions acostumen a disminuir. La campanya continuarà a Rubí en noves jornades de donació a la Biblioteca Mestre Martí Tauler durant les pròximes setmanes per tal de seguir fent una crida a la solidaritat de la ciutadania. I Rubí ha tornat a situar el talent vallesà al centre del panorama audiovisual amb la celebració dels Premis Fora de Pla en el marc del festival Infest. Enguany, el jurat ha reconegut la directora rubinenca Anna Martí, que s'ha endut el premi amb el curtmetratge Nins, una peça que ha destacat en festivals d'arreu per la seva atmosfera d'atenció i la mirada crua sobre l'adolescència. Els Premis Fora de Pla, que ja acumulen 8 edicions, estan pensats per donar visibilitat a projectes audiovisuals del Vallès, siguin curtmetratges, videoclips o peces de qualsevol gènere. La condició és que algun dels integrants del projecte sigui de la comarca. La gala, celebrada a l'Amfiteatre del Castell, va obrir un infest que un any més ha omplert el recinte amb projeccions, concerts i un ambient que s'ha convertit en marca de la casa. Escoltam un dels organitzadors del festival, Imanol Fernández.
2: Aquesta sensació constant que et dona el curt de que passaran coses dolentes. O sigui, ara no sé quan dura, però durant tota l'estona estàs amb l'ai al cor de què passarà. Sembla que sempre haurien de passar coses dolentes i és com que no acaba d'arribar mai això. I una mica és el que ressaltaven, no? Aquesta atmosfera o aquesta sensació contínua de què passarà.
1: Abans d'arribar a Rubí, Nins ja havia estat seleccionat al Festival de Màlaga i havia estat candidat als Premis Goya i als Premis Gaudí. El guardó del Fora de Pla consolida la trajectòria del projecte i reforça la presència de creadors rubinencs en circuits professionals. I l'Ermita de Samús compta amb una nova proposta cultural per donar a conèixer el seu patrimoni històric. El Centre d'Estudis Rubinenc ha instal·lat a la sala d'exvots del temple una mostra de 15 reproducció d'aquestes ofrenes religioses del segle XVIII i XIX. Es tracta de reproduccions dels retaules de fusta millorades gràcies a la intel·ligència artificial. Permeten apreciar amb més detalls aquestes mostres de devoció popular de l'època, sense afegir cap element, la tecnologia ha facilitat ressaltar els colors, les lletres i les parts que no estaven ben definides. I això és tot per ara. Més informació en una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.

0: Salut, amics i amigues. Què tal, com esteu? Comencem un espai de 25 minuts en el que parlem d'excursionisme, de senderisme i de viatges. Ho fem des de Ràdio Martorell i per 35 emissores municipals sindicades a la xarxa. Sigueu tots molt benvinguts i us convidem a que feu un recorregut amb nosaltres. Un trajecte amb tres parades, tres continguts que, abans que res, resumim en el nostre sumari. Vallirana és una vila situada a les primeres estribacions de l'Ordal, al massís del Garraf. Un territori molt calcari, ple d'avencs i de coves on s'hi pot fer espeleologia. D'això en saben molt el Centre Excursionista de Vallirana, fins al punt que al seu local hi tenen un centre d'interpretació de l'espeleologia. En parlem tot seguit amb el president de l'entitat, Miquel Neiro. Saltarem cap a la Ribera d'Ebre per pujar al Morral de les Moles, des del poblet de la Serra d'Almos, al terme municipal de Tivissa. Un recorregut entre camps de fruiters, masos, barrancs i vistes espectaculars de la conca que forma el riu Ebre en aquests territoris. I avui ens acomiadem del cicle que hem dedicat a Xile. Ens queda un bonus track del viatge que van fer la Conxita Terruell i la Rosa Pi. Valparaíso i Viña del Mar, d'una banda, i les Torres del Paine, de l'altra. Les escoltarem amb atenció, com sempre, amb música pròpia del país. I ara, comencem. Veniu amb nosaltres? Sí? Doncs va, que marxem. L'espeleologia és la ciència que explora les cavitats subterrànies, sigui o bé amb finalitats científiques, o sigui per practicar esport, o amb dues alhora. I d'aquesta manera, amb una combinació d'esperit d'aventura, curiositat i adrenalina, fa segles que es desenvolupa aquesta pràctica. A Catalunya es considera que l'esclat de l'espeleologia moderna ve de la mà del Centre Excursionista de Catalunya i de la figura de Norbert Font i Seguer, qui cap a finals del segle XIX va elaborar un catàleg espeleològic amb 333 cavitats del país. Al llarg del segle XX, poc a poc, van creixent les entitats dedicades a explorar avencs i coves, i l'any 1954 es crea l'embrió del que després esdevindrà la Federació Catalana d'Espeleologia. Vallirana, al Baix Llobregat, és una vila molt relacionada amb l'espeleologia i una de les que compta amb entitat que vetlla per la pràctica d'aquest esport. La seva situació a l'entrada de la Serra de l'Ordal i envoltada de relleus càrstic foradats, plens de coves i avencs, ho ha fet possible. Qui ho canalitza és el Centre Excursionista de Vallirana, que disposa d'un centre d'interpretació en una de les plantes del seu local. El president de l'entitat, Miquel Neiro, defineix l'objectiu que té aquest centre.
1: Són sales on fem difusió de l'espeleo, d'aquest esport. Com es feia l'espeleologia, no? Com va néixer, quines epis o quins materials feien servir al començament i com ha anat evolucionant. I al darrere també hi ha uns panells que expliquen des d'un punt de vista bastant didàctic com s'han anat formant aquestes cavitats. No només les de Vallirana, no? Sinó totes les cavitats al món.
0: Explica Neiro que a poc, amb el pas dels anys, l'entitat va acumular materials i que gairebé sense voler-ho, això va fluir cap a la creació del petit museu. Adreçat a tothom, iniciats i no iniciats, gent de totes les edats i, sobretot, nens i nenes de les escoles de Vallirana i dels pobles dels voltants. Entrem al Centre d'Interpretació de l'Espeleologia de Vallirana. S'estructura en dues sales. La primera és poblada de fotografies antigues dels personatges referència de l'espeleologia i unes quantes coses més.
1: És la sala on les fotografies que hi ha, doncs hi ha els personatges que són referència de l'espeleo, no? D'aquí de Catalunya, i on podem veure i gaudir d'una exposició de material que es feia servir, no? Com t'he dit, la il·luminació de carbur, aquestes escales metàl·liques que es feien, que són enrotllables, que es feien servir abans, el cas, els fanals... Veure l'arnès que es feia servir fa una miqueta de riure, no? I aquí, a Catalunya, va ser tot una referència religiosa a l'Emili Sabater. És a dir, aquesta primera sala és una miqueta de situació de l'inici, no? I aquí tenim fotografies que són de l'any 1949 i finals del segle XIX.
0: I la segona sala acull imatges d'algunes de les cavitats més destacades del Garraf per situar l'entorn, així com murals i explicacions de la gènesi i les tipologies de les coves i els avencs més representatius d'arreu del món.
1: Amb una banda, hi ha una sèrie de fotografies de cavitats, totes aquí del Garraf, i molt conegudes, no?, dintre del món de l'espeleologia. L'avenc esquerrà, aquí que estan a les Bones Valls, el Pou de Font i Seguer, que també tenim aquí a Vegas, a la venda dels Quirols, que també és molt conegut, que té un pou molt conegut, el Font i Saguer, l'Olesa de Buenos Valls, que és una cavitat que arriba a gairebé als 200 metres. Hi ha una sèrie de fotografies i de murals on expliquen la geologia, de com s'han format i les distintes cavitats que podem trobar al món. Des de coves que estan plenes de gel, des de coves salades, hi ha unes parts de coves que estan submergides o passen rius.
0: I encara hi trobarem un petit extra per la canalla. Entre sala i sala, al centre, alberga un espai dirigit per nens i nenes. Miquel Neiro.
1: Passant entre dues habitacions, que tanquem a les fosques i els hi fem passar, i així tenen una miqueta aquesta sensació de la foscor, perquè les imatges que poden veure aquí són unes fotografies veritablement molt maques, amb molta llum i amb una visualització de les formacions espectaculars, però bueno, no hem d'oblidar que l'espeleo és foscor, estem molt limitats amb el tema de la llum, i bueno, també aquí els hi podem ensenyar.
0: Un espai que, comenta el Miquel, posa el caramelet a la boca del visitant per apropar-lo a que potser s'atreveixi a fer un curs o formació en muntanya i espeleo, o bé vulgui fer un bateig, una descoberta, una cova assequible de baixa dificultat, una sortida d'un dia organitzada pel centre o, en definitiva, introduir-se a fer aquest esport. El punt de partida, en tot cas, sempre és Cal Capellades, al cor de Vallirana, el número 402 del llarguíssim carrer Major, espina dorsal de la vila. En Miquel confessa que l'entitat ha tingut la sort de disposar d'aquesta bonica i històrica casa com a seu pròpia.
1: Des dels anys 80 tenim seu pròpia i ara de propietat, ja de fa uns anys, i estem en una casa de poble, una casa del 1780, una casa que té 250 anys, i tenim la sort aquesta de tenir seu pròpia, una casa de poble, i part d'aquestes habitacions que tenim és on tenim el centre d'interpretació muntat.
0: I amb la darrera reforma de fa uns 8 anys, el centre d'interpretació hi va encaixar com fil a l'agulla. Per tant, doble al·licient per deixar-s'hi caure, prèvia concertació, qualsevol dimarts o dijous entre les 6 de la tarda i les 8 del vespre, que són els horaris habituals d'obertura al públic del centre excursionista. En aquesta franja podreu visitar el petit museu mentre gaudiu de l'ambient d'una casa senyorial de poble.
1: Al final és Casa Museu, no? Aquí a Vallirana se la coneix com a la Casa Museu, perquè tenim la sort de tenir una casa del 1780 i que està molt ben conservada. I tenim coses que ja no es fan. Avui no es decoren les cases així, no? Les habitacions. Avui fan servir una cosa que es diu veneciano, que és bastant semblant a lo que es feia abans, que era pols de marbre, els sostres pintats, amb flors, amb figures, que donava, òbviament, que era una casa d'una família benestant i que està avui per avui bastant conservada.
0: Probablement el Centre Excursionista de Vallirana, entitat que té al voltant d'uns 200 socis, és més coneguda per l'activitat espeleològica que no pas pel senderisme o, per exemple, l'àrea de recerca i patrimoni, que també hi té un pes important. En Miquel exposa que prop del 40% dels socis fan espeleologia, que sovint ho fan de manera individual i que una de les lluites de l'entitat és recuperar l'esperit col·lectiu, que sembla anar una mica en retrocés a dia d'avui entre les entitats excursionistes. Alhora, reivindica amb orgull que Vallirana és un bressol d'aquest esport a nivell català i que fa molts anys que s'hi practica. El fet que es trobi entre les falles del Llobregat i del Penedès en un terreny càrstic hi ha fet molt. Al seu voltant hi ha un univers de coves i avencs i que, a més, són de fàcil accés, com ell mateix diu, moltes d'elles a peu de pista.
1: La veritat és que l'espeleo a Vallirana, sempre fem conya, no?, que es pot fer gaire ben cotxe. És a dir, a diferència de la muntanya, que sempre requereix una aproximació llarga, doncs no tenim al cap que si hem de fer un pic, és el Pirineu, doncs tenim ja aproximacions al refugi d'un parell d'hora, d'hora i mitja. L'espeleo, tenim la sort, almenys aquí a Garraf, que està tot de pista. Al final deixes els cotxes i camines 15 a mitja hora, 15 minuts, 20 minuts, tens una cavitat per descobrir. Ho tenim a peu de cotxe, que diem, a tocar.
0: I vosaltres teniu també a tocar la possibilitat de conèixer aquest món i, qui sap, potser fer-ne una immersió, mai millor dit. Contacteu amb el Centre Excursionista de Vallirana, que tenen actiu l'Instagram i web amb les dades bàsiques, i podreu visitar el Centre d'Interpretació de l'Espeleologia. I és que, com ells mateixos diuen, sempre hi ha un món per descobrir sota els nostres peus.
2: Sendes.
0: I anem a fer una mica de senderisme i a recuperar vells amics coneguts. Que sí, Xavi Tió, què tal, com estem?
2: Ah, Maria, Déu us guard, com anem?
0: Fantàsticament bé. I dèiem que avui recuperem. Aquest seria el verb, eh?
2: Ah, això mateix, ben dit. Recuperarem les terres tarragonines.
0: Ben fet.
2: Que les teníem oblidades de fa molts dies. Ens n'anem estrictament cap a la Ribera d'Ebre, però molt a la vora del Priorat. Us proposo pujar al Morral de les Moles des de la Serra d'Almos, un petit poblet de 250 habitants pertanyent al municipi de Tivissa, al nord de la comarca, en un entorn de baixa muntanya a tocar del Priorat, tan a tocar, de fet, que el poble és més a la vora de la comarca veïna que no pas de la capital del municipi. Farem una circular en sentit antihorari que ens durà entre cultius de fruiters, a passar per diversos masos, enfilar-nos a l'excel·lent mirador del Morral de les Moles, fer un tram planer per dalt de les Moles, per sender estrets passar per d'altres masos, en actiu o enronats, i ja per pista ampla baixar pel barranc del Mas de Capcir, que més endavant conforma el barranc de Tartacó i aigua savall, ens durà a passar pel Mas de Pena, d'allà baixarem a l'àrea de lleure de la Font Vella i retornarem a la Serra d'Almos desfent un tros del camí d'anada.
0: Fantàstic, doncs aquesta és la proposta pel dia d'avui i com sempre hem de començar amb el punt de sortida.
2: Doncs anem a començar a caminar al final del carrer Major de la Serra d'Almos, al davant de les escoles. El que fem és sortim del poble seguint en la mateixa direcció, és a dir, cap a sud, per una pista ampla, que és el camí del Mas de l'Arany, i anem remuntant suaument per entre enormes camps de cirerers regats amb gota a gota. Passem per entre inacabables fileres d'arbres alineats, que no en veiem al final, i que ens menen al cap de poca estona al Mas de l'Arany. És una grandiosa masia del segle XV, amb un pati a l'interior que distribueix tots els espais annexos, reconvertida a l'actualitat en casa de turisme rural. Fem la volta a la casa i continuem per la mateixa pista, que ara és el camí del Mas de Capdà. Hi arribem en 5 minuts més i també voltem el mas pel costat. És una masia no tan gran, també situada entre camps de fruiters. I al cap de poc deixem els camps i ens endinsem en una zona progressivament boscosa d'alzinar barrejat amb pins, anomenada el Racó de l'Eure, i que de seguida ens desemboca en un petit camp tot voltat de bosc. Aquí la pista s'acaba i agafem per l'altre cantó un petit sender que va remuntant per un fondo calcari, talment com si estiguéssim al Garraf. El pendent s'accentua i, seguint un revirat antic camí empedrat, pugem fins a una zona d'antics conreus de ametllers abandonats al capdamunt d'un gran altiplà que són les Moles. Ja de pla anem a passar per un pou de pedra seca amb una cisterna coberta al costat i les runes d'un petit maset. Continuem per sobre de grans marges de pedra seca enmig de pineda i de seguida arribem en un trencall amb un pal indicador que per l'esquerra ens du a la Roca de l'Antònia o Morral de les Moles. És un sortint de pedra encinglarada sobre el barranc de Tartacó, per on passarem després, amb vistes cap a nord, cap a la Serra d'Almos i els Guiamets, i també l'església del Mas Roig, traient el cap per darrere. Veiem també al fons Falset, i més a la vora, la cara sud de la Serra de Llaveria. Cap a llevant tenim a tocar la Serra dels Montals, al costat del Coll de Fatxes, i cap a ponent s'endevina la Cubeta de l'Ebre amb les serres de Pàndols i de Cavalls al darrere. Contemplat tot aquest superb panorama, desfem el trosset de camí fins al trencall i continuem recte, de pla, per entre pineda. Anem a passar pel costat del petit cimet de les Moles i comencem a baixar per anar a desembocar en una petita pista que ens du al Mas de Capcir, petit, ben conservat, sobre un llom envoltat de conreus. Deixem la pista i ens entaforem en un senderó que haurem d'anar buscant per no perdre'l entre els arbres caiguts i la malesa que l'ha anat tancant i que ens porta a les runes del Mas del Catxarrina. Continuarem encara pel mateix senderó que s'acaba de posar en un petit barranc feréstec i que aigua savall ens mena a la pista principal que ressegueix la capçalera del barranc del Mas de Capcir. Aquí girem a nord i continuem baixant, ja força més còmodament, fins a l'aigua barreja amb d'altres barrancs que conformen el barranc de Tartacó, molt més obert. deixarem sobre nostre per l'esquerra els cingles del Morral de les Moles on havíem tret el cap i anirem a creuar el torrent per anar entrant en zona de conreus i arribar al Mas de Pena, un altre gran mas en actiu amb tot d'annexos al voltant. I aquí, d'aquí o més ben dit, baixarem a la Font Vella, on hi ha una zona de lleure amb bancs i taules al costat d'una petita resclosa, d'una renca a un rec, sobre un salt d'aigua força bonic, i on també trobem un interessant forn tauler, força gran i bastant sencer. De la Font Vella el que fem és pugem a trobar de nou el Mas de l'Arany i llavors ja només ens queda desfer el camí d'anada entre cirerers fins a entrar de nou a la Serra d'Almos i recuperar el cotxe.
0: Home, sí, és important recuperar el cotxe perquè si no ens quedem penjats allà, bàsicament. Anem a la fitxa tècnica, distància recorreguda.
2: Doncs estem parlant de pràcticament 11 quilòmetres.
0: Desnivell.
2: 290 metres de desnivell positiu acumulat.
0: En quant de temps la farem?
2: Fem-ho tranquil·lament, 5 horetes, xino-xano, per poder contemplar les vistes.
0: I fer alguna foto, també. Grau de dificultat de l'1 al 5?
2: No hi posaria més que 1,5 sobre 5.
0: Referències a internet?
2: Doncs a internet trobareu aquesta proposta d'avui a Wikiloc amb el nom Lo Morral de les Moles des de la Serra d'Almos, d'un usuari que es diu Cairn.
0: Gràcies, Xavi, i ens retrobem la setmana vinent.
2: Salut i República.
3: Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
4: Hola, sóc Conchita Teruel Llong. Us parlaré de Xile a través del llibre Viatge a l'ànima xilena.
5: Sóc Rosa Pimas Vidal. Us parlaré del viatge i dels meus contes publicats en aquest llibre de Xile.
0: Doncs acabem cicle xilè, els quaderns del viatger. En els quatre capítols que fins ara havíem abordat, la Conchita i la Rosa ens han portat preferentment cap al nord del país. Avui anem cap a la costa central, Valparaíso i Viña del Mar. I encara anirem una mica més al sud, a la Patagònia xilena i un dels seus parcs més emblemàtics, les Torres del Paine. Immillorable epíleg per aquest viatge a un dels estats més fascinants de l'Amèrica del Sud.
5: Viña del Mar i Valparaíso. Ens acompanya amb el seu cotxe Pedro Canales, que és psicòleg clínic apassionat per l'educació. Arribem fins a Viña del Mar. En arribar, la boira costanera, coneguda com a vaguada, crea un vel misteriós, mentre que al passeig marítim, el rellotge de flors i el majestuós Cerro Castillo ens captiven amb vistes que combinen el blau intens del Pacífic amb el vibrar del centre. A més, el mes de febrer, notem el moviment del Festival Internacional de la Cançó, que transforma Viña en una gran festa de música i cultura.
4: Visitem a Jaime Ferrer a Viña del Mar, que és un descendent de catalans. Ens conviden al seu apartament del barri de la Reñaca, amb vistes al mar. A l'entrada, detalls com la Moreneta i un escut amb la Senyera ens recorden amb orgull les seves arrels catalanes. Es narra amb emoció la història del seu pare, que va arribar a Xile en vaixell, fet que va marcar el començament d'una nova vida en terres llunyanes, i ha impregnat la seva pròpia trajectòria de sacrifici i resiliència. En aquest context ha nascut el seu llibre Los Españoles del Winnipeg, El barco de la esperanza para 2.200 republicanos. Una obra que recull la història del vaixell que va portar a Xile exilats republicans espanyols, oferint una visió commodora d'un moment clau en la història de l'exili, a través de testimonis, anècdotes personals i una recerca històrica rigorosa. Ens convida a comprendre com la recerca de la llibertat i dignitat pot transformar les vides individuals i la societat sencera.
5: A Valparaíso, la Luz María i el Camel ens acompanyen pels carrers empedrats, amb murals vibrants i edificis de colors que ens captiven des del Passeig Iugoslavo, un veritable museu a l'aire lliure, fins al Cerro Alegre, on gaudim de grans vistes panoràmiques. Baixar i pujar amb l'ascensor històric fins al port i la plaça Sotomayor és una aventura inoblidable, mentre els grafits mostren l'ànima rebel de la ciutat. A Viña del Mar ens conviden a dinar a casa seva, amb vistes al mar, on l'Emília, la cuinera, ens serveix torradetes amb salmó, formatge i olives banyades amb pisco sour, mentre en Camil i la Luz Maria comparteixen amb afecte la seva història familiar.
4: Mentre érem a Vinya del Mar, just en acabar de dinar, rebem una trucada de l'Àstrid, que ens avisa que tornem de seguida cap a Santiago, perquè hi ha una apagada de llum general. El Camel ens acompanya a la central d'autocars i marxem cap a Santiago, on ens espera el Gonzalo, el fill de l'Àstrid. Ens diu que els autobusos van a vessar, perquè han hagut de tancar un metro. Al final, pugem amb un autobús que ens porta en un recorregut amb força retencions, atès que els semàfors no funcionen i el trànsit és un repte constant. Un cop arribem al centre, baixem i ens endinsem en un passeig on el moviment de la gent ens inunda. Finalment, prenem un taxi i ja quan han declarat toc de queda a les 10. I arribem just a temps a casa on l'Àstrid ens ha estat esperant amb molta angoixa.
5: Un any abans del viatge a Xile, vam anar a fer un viatge a l'Argentina que ens va agradar molt. I d'aquí em va sorgir el llibre amb el títol De Tierra del Fuego a les aigües de l'Iguazú. Explorem els paisatges de l'Argentina, que va sortir el 2024, escrit per Conxita Terruell i Llong, i que jo em vaig posar dos contes, que com sempre doncs, vam fer la ficció i la no ficció. I aquí hi havia una part que parlava de l'estada que vàrem fer a la Patagònia xilena. Per tant, ara us l'expliquem. Xile, el parc Torres del Paine. Hem realitzat una travessia per l'estepa patagònica de nord a sud per la ruta 40 a bord d'un camió 4x4 per visitar el Parc Nacional Torres del Paine. Ens ha impressionat l'entrada per la llacuna amarga en veure per primer cop les emblemàtiques torres. En els miradors panoràmics ha estat un repte superar el fort vent patagònic, que ha tombat a més d'una persona. Ens va sorprendre l'aparició de dos pumes a la nit que van passar a pocs metres del nostre allotjament al bell mig del parc. Una gran experiència de naturalesa salvatge.
4: En el Parc Torres del Paine a mi també em va agradar molt veure els cuernos del Paine. Vam anar amb uns miradors que tenia una vista impressionant i a sota hi havia el llac, que va ser molt bonic. I també em va agradar molt una ruta que vam fer pel parc i vam caminar al llarg de la riba del llac Grey. I era un lloc que feia moltes ràfegues de vents i estàvem totes allà agafades perquè, si no, doncs ens tombava. I, a més, havíem d'anar fins al final per no haver pogut arribar perquè és que realment és molt natura pura, no? És un lloc molt... Les Torres del Paine molt impressionant. Vam fruir molt de vistes magnífiques, vam estar en el dia en el centre Benvinguda i des d'allà vam tenir més un dia molt clar que vam tenir sort de poder fer grans fotografies. Realment, doncs, aquesta part de Xile, mira que ja la vam veure l'any anterior, també val molt la pena, que la recomanem. Aquest viatge m'emporta un record que romandrà gravat per sempre en el meu cor. Els xilens ens han acollit amb tanta calidesa que ens fa sentir part d'aquest país, ple d'història, emocions i bellesa. Aquest llibre és un recull de les vivències del viatge a Xile que ens ha mostrat la seva ànima i les seves persones. En cada mostra d'afecte ens han recordat que som humans per la capacitat de compartir. Realment per mi ha estat un dels millors viatges.

I aquí posem el punt i final. Moltíssimes gràcies, com sempre, per escoltar el nostre programa que hem fet amb molta estima l'Andreu Ortega al control de so, el Xavi Tió a la redacció i servidor de vosaltres, Jaume Monés, a l'edició i presentació. Recupereu els nostres programes al web martorelldigital.cat, a l'apartat de Ràdio Martorell. Nosaltres tornem la setmana vinent per descobrir una interessant ruta guiada temàtica que ens porta a l'indret de Catalunya on es va fer el primer cava. I segurament no us l'espereu pas. Salut i que tingueu bona ruta.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: Continguts en xarxa.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: Cada residu compta.
2: Bon dia, què tal? Benvinguts i benvingudes una setmana més a Cada Residu Compta, ja amb edició primavera. Bon dia, Marta, com estàs?
3: Bon dia, què tal?
2: Ja a punt molta gent de fer unes minivacancetes amb la Setmana Santa, aquestes vacances que esperem ja per trencar el ritme del primer trimestre. I avui volem parlar de la Setmana Santa d'una manera diferent, perquè aquestes festes plenes de tradicions, també de desplaçaments, ens donen l'oportunitat de reflexionar també sobre com poder fer-la més sostenible. I és que, tot i que sembli que les nostres celebracions no tenen gaire impacte ambiental, en realitat, cada acció que fem, Marta, compta.
3: Exactament. Com tu dius, sabem que és una setmana que comporta moltes activitats, viatges, àpats també, però hi ha maneres de gaudir-ne d'una manera més respectuosa amb el medi ambient.
2: I un dels punts més rellevants durant aquests dies, com dèiem, són els desplaçaments. Molts aprofitem, doncs, per visitar a la família, anar al poble, anar de vacances amb amics, fer alguna escapada. Però com podem fer, Marta, que els nostres viatges siguin més sostenibles?
3: Doncs mira, comencem amb el viatge. Si marxem a visitar algun familiar, un amic, el que sigui, o vacances, preparem un necesser del que nosaltres li diem viatge zero waste, que seria com zero residus. Això ja ho coneixereu, és un necesser que tu et prepares amb uns envasos reutilitzables i això serveix per reduir els residus i viatjar d'una manera més lleugera i respectuosa amb el medi ambient.
2: Està molt de moda comprar aquests packs amb minipotets, que sí, millor si són de vidre que de plàstic, tot s'ha de dir, però que podem anar reomplint cada cop que sortim de casa, i això ens evita, doncs, comprar aquestes minitalles que li diuen a les grans cadenes comercials, i que això generaria molt plàstic i, per tant, molts residus. Però seguim. Si visitem entorns naturals, és important cuidar el nostre entorn i no deixar brossa. Podem gaudir de la natura, Marta, sense embrutar-la i deixar-la com l'hem trobat.
3: Exactament. I després, un tema que és molt habitual. Si estàs de vacances, te'n recordes d'un familiar, d'un amic, de la teva parella, li vols portar un souvenir, no? Doncs podem pensar en recolzar l'economia local, evitar productes de gran impacte ambiental i, sobretot, aquells que són de plàstic i altres materials similars. Pensem també en comprar, jo què sé, àpats, o sigui,
2: menjar
3: tradicional de la zona.
2: Si anem a Osona, comprem un fuet de Vic,
3: exacte,
2: per exemple.
3: Exacte, ja m'entens, ja m'entens.
2: I si anem a la Cerdanya, doncs aquell paté que fan de...
3: Boníssim.
2: Boníssim. Però això també, si anem a l'estranger, segur que en alguna ciutat europea trobarem les típiques galetes, la típica xocolata belga, que és un bon regal, que no estem generant residus i que, a més, estem potenciant el comerç local i també els productors de les zones que visitem. Cosa molt important també per reduir residus i per cuidar el nostre medi ambient. I quan es tracta d'àpats, Marta, la Setmana Santa ve carregadíssima de tradicions. Parlem-ne també.
3: Sí.
2: És un moment perfecte també per triar opcions locals de proximitat i tot el tema de les mones.
3: Tot el tema de les mones, això sí que és un tema. Si hem de comprar mones, pensem en aquelles que siguin d'àmbit local.
2: De pastissers,
3: sí, de
2: fons de pa de la zona.
3: I evitem aquelles...

0: Exactament.
1: Sí.
0: I això ja ho feien les àvies, que de vegades hem de recordar aquella cultura ambiental, que no la tenim, però que moltes coses que ara estem posant sobre la taula de que hem de fer, això ja s'ha fet tota la vida. I no només és bo pel medi ambient, també per la butxaca, oi, Marta?
1: Totalment.
0: Què més?
1: Ara que parlaves d'àvies, si alguna persona viu la Setmana Santa com d'una manera encara molt tradicional i farà servir espelmes i això, podem optar per espelmes de cera d'abella o de soja i evitar les que són més artificials per ser més respectuosos amb el medi ambient.
0: Bueno, ja seria la bomba que sapiguéssim fer espelmes.
1: Jo.
0: Que sí, això hi ha gent que en sap,
1: I també hi ha tallers per fer...
0: Sí, sí, això seria molt interessant. Aquests tallers que es fan relacionats amb diades com la Setmana del Medi Ambient o el Dia del Reciclatge, molts municipis ofereixen tallers a la ciutadania i pot ser una bona cosa. Per tant, podem gaudir de la Setmana Santa d'una manera més sostenible, fent petits canvis en els nostres hàbits. Això ho podríem aplicar a cada dia, no?
1: Exactament.
0: Fixant-nos una mica què fem, des de com ens desplacem fins als aliments que consumim, les decoracions que utilitzem i com gestionem els residus. Doncs, com dèiem, cada petita acció suma. Tu tens plans per Setmana Santa, Marta?
1: Sí, ja tinc alguna cosa en ment.
0: Ah, jo em sembla que em dedicaré a fer el canvi d'armari, que també és una cosa molt sostenible.
1: També.
0: I hem de posar-hi molt seny.
1: Sí, ens tocarà a mi també.
0: Vinga, fins la setmana vinent.
1: Adéu.
0: I a vostès, gràcies per escoltar-nos, que tingueu una Setmana Santa plena de pau, reflexió i, per què no, també de petites accions per cuidar la terra. Fins la setmana vinent.
2: Amb la col·laboració del Consell Comarcal del Vallès Occidental.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. Les temperatures extremes dels darrers dies han situat Catalunya en una situació de risc molt elevat d'incendi forestal, tot i que la majoria dels focs declarats aquesta setmana ja estan estabilitzats. Els bombers asseguren que les condicions continuen sent molt delicades. Al Vallès Occidental, el nivell 4 del Pla Alfa ha comportat restriccions d'accés a espais naturals i els darrers dies s'han registrat diversos incendis, entre ells el foc forestal entre Castellbisbal i Rubí, un incendi en l'empresa de reciclatge del polígon Rubí Sud i diversos focs de vegetació. El cap de bombers de Rubí, Roger Llinàs, assegura que la situació actual és de calma tensa perquè les temperatures continuen molt per sobre de l'habitual i la baixa humitat fa que el comportament dels incendis sigui cada vegada més imprevisible.
2: Podríem parlar d'una calma tensa perquè les condicions no han millorat, és a dir, seguim mantenint-nos en una situació d'onada de sud. Estem parlant d'humitat relativa del 15%, del 20%, estem parlant d'humitats que això es veu als deserts. Si agafem aquestes temperatures tan extremes que tenim ara i la humitat la baixem al 12-15%, que són humitats que ens estem trobant ara en hores centrals del dia i fins i tot al matí, doncs ens trobem en una situació que realment és molt crítica.
1: Llinàs explica que, malgrat les pluges de la primavera, els boscos acumulen una gran quantitat de vegetació morta que es converteix en combustible quan arriben episodis de calor extrema. Per això, assegura que avui les campanyes d'estiu són molt més difícils de preveure que fa només unes dècades. A més, recorda que al Vallès Occidental el principal risc no és només el bosc, sinó la proximitat entre les masses forestals i les urbanitzacions, fet que obliga els bombers a prioritzar sempre la protecció de les persones. Precisament per això, el responsable del parc de Rubí insisteix que davant d'un incendi cal seguir estrictament les indicacions dels serveis d'emergència. A Rubí ja ha començat una de les fases més importants del calendari educatiu. Des d'avui, el procés d'assignació de places i matrícula de la formació professional està en marxa. Els centres publiquen les primeres llistes i un calendari en diverses dates clau fins a finals de mes. Un procés que marcarà el futur acadèmic de molts estudiants del municipi. Ens ho explica el Toni Bravo.
3: A Rubí ja ha començat la fase central del procés d'assignació i matrícula de la formació professional per al curs 2024-2025. Des d'aquest divendres 10 de juliol, els centres educatius publiquen les primeres llistes d'assignació que indiquen quins estudiants han obtingut plaça, quins queden en la llista d'espera. Ja es podrà fer la confirmació en línia. Un cop completat aquest pas, s'activarà el primer període de matrícula obligatòria. Atenció, fins al 16 de juliol, en què les persones admeses hauran de confirmar la plaça dins d'aquest termini establert. Si no ho fan, quedaria la plaça alliberada. El calendari continuarà amb la segona assignació de places, confirmació en línia a partir del 24 de juliol i important matriculació que es podrà fer fins al dia 29. L'Ajuntament recorda que totes les dates, procediments, estan disponibles al web del Departament d'Educació, als portals dels centres educatius. Amb aquest inici de calendari, Rubí dona aquest tret de sortida a un nou curs de formació professional, una via formativa que continua creixent en demanda i que ofereix oportunitats d'inserció laboral i de continuïtat acadèmica.
1: I Rubí ha tornat a situar el talent vallesà al centre del panorama audiovisual en la celebració dels Premis Fora de Pla en el marc del Festival Infest. Enguany, el jurat ha reconegut la directora rubinenca Anna Martí, que s'ha endut el premi amb el curtmetratge Nins, una peça que ha destacat en festivals d'arreu per la seva atmosfera d'atenció i la mirada crua per l'adolescència. Els Premis Fora de Pla ja acumulen 8 edicions i estan pensats per donar visibilitat a projectes audiovisuals visuals del Vallès, que siguin curtmetratges, videoclips o peces de qualsevol gènere. I això és tot per ara. Més informació en una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat. Actualicat, dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.
1: Amics i amigues, nens i nenes de la sala, de nou és tot un plaer el poder compartir una estona de ràdio a prop amb vostre. Això és Actualicat, l'actualitat de la música de casa nostra, amb agenda, notícies, efemèrides i, com més habitual, un parell d'entrevistes, la primera d'elles amb el duet Petit i Nuna, que acaben de publicar el nou disc titulat Cançons Salades, volum 4. I la segona entrevista avui serà amb el grup de Joan Muntaner, amb la formació d'en Joan Muntaner, Xanguito, que també tenen al mercat un nou EP. Aquest porta per títol Batex. Recordeu, però, abans de continuar, que aquesta és la darrera edició d'Actualicat per aquesta temporada. Això sí, tornarem a partir del setembre, a partir de la setmana del 14 de setembre. Comencem, ara sí, i ho fem amb Anna Mira i el tema Jo Vinc, el primer llançament d'un projecte musical que posa la vida quotidiana, la natura i la transformació social al centre del relat. La nascuda a Benicàssim, Anna Mira, Jo Vinc.
2: Jo vinc d'un poble que crida fort. Jo vinc de llibres i de cançons a la foscor.

0: de cançons a la foscor.
1: Les efemèrides, dia a dia, Actualicat.
2: Les efemèrides, doncs, aquí a Actualicat, de la mà de la nostra companya Pamela Martínez. Hola, Pamela.
3: Bones, Joan Manuel. Idò, anem a repassar les efemèrides del 13 al 19 de juliol. El 13 de juliol de 1971, Ara va de bo es presenta amb el seu primer disc, Uni Dori. El 13 de juliol, però de 1983, neix la compositora, cantant i violinista Marta Elka. El 14 de juliol de 1946 neix el component de la Trinca, Toni Cruz. I el 14 de juliol, però de 1984, la formació Pegasus enregistren en directe el disc Montreux Jazz Festival.

Seguim amb les efemèrides del 13 al 19 de juliol. El 15 de juliol de 1978 mor el compositor, músic i pedagog Joan Dotres. El 16 de juliol de 1972 neix a Sabadell l'acordionista Carles Belda. I el 16 de juliol, però de 1981, neix la cantant Mireia Vives. A 3 anys després, el 16 de juliol de 1984, es du a terme a la Sala Celeste el primer encontre del nou rock català amb Engai Engai, Double Double, Detectors i Melodrama. El 17 de juliol de 1960 neix el guitarrista i cantant del Sau, Pep Sala. El 17 de juliol de 1971 neix el cantaor, guitarrista i compositor Carles Dènia. I el 17 de juliol, però de 1977, es celebra la primera festa de treball del PSUC i actuaran Quico Pi de la Serra, Marina Rossell, Maria del Mar Bonet, Pere Tàpies, Núria Feliu, Guillermina Mota, Toti Soler, La Trinca, entre altres. El 18 de juliol de 1987, Montserrat Caballé actua a la primera edició del Festival Castell de Peralada. I el 18 de juliol, però de 2015, Sopa de Cabra presenta tres cançons inèdites en el Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols.

0: Més efemèrides. El 19 de juliol de 1979, Maria del Mar Bonet, Opals Concerts a la plaça del Rei de Barcelona, va presentar el disc Saba de Terrer. I el 19 de juliol, però de 1996, al Tall actuen a la primera acampada jove d'Arbúcies.
1: Gràcies, Pamela. Bones vacances i serà ja fins al pròxim setembre.
2: Les entrevistes. Els seus protagonistes ens presenten les novetats.

0: Aquí, ara, a les nostres entrevistes, parlem amb el duet Petit i Nuna, que acaben de publicar un nou disc que porta per títol Cançons Salades, volumen 4. Parlem amb ambdós, Berta García i Jordi Blanes. Hola i benvinguts aquí a Actualicat.
1: Hola, moltes gràcies.
2: Hola, bones.
0: Heu fet ja diferents volums de cançons dolces i cançons salades. Després de tants anys, com manteniu aquesta, podríem dir, doble tradició?
1: Bueno, la veritat és que l'hem mantingut una mica com hem pogut. Ara feia un temps que no publicàvem perquè també vam ser pares i vam frenar una miqueta el volum que portàvem, perquè sí que va començar inicialment amb la tradició de cançons dolces que fèiem cap al Nadal, i quan vam fer els tres primers volums, crec que va ser, vam pensar en la idea de fer una doble vessant que fos una miqueta més enèrgica i que fos com la contraposició de cançons dolces, i vam pensar en fer els volums de cançons salades, que serien a l'estiu, i seria una versió una miqueta més, això, més contundent del duet. I llavors vam començar a fer també aquests volums, i ara actualment, amb aquest darrer que hem publicat, tenim l'equilibri. Tenim quatre volums de dolces i aquest és el quart de salades. Mm-hmm.
0: En quin moment vital i artístic agafeu aquest disc?
2: És un moment vital molt diferent i nou per nosaltres, perquè, com ha comentat el Jordi, hem set pares. I sí que és veritat que no hem deixat mai de fer música, perquè tot i no publicar diferents volums hem parat una miqueta, però sí que hem fet cançons. Hem fet la cançó salada i la cançó dolça cada estiu i cada hivern. I el moment, doncs, en aquest cas, és molt bonic i molt creatiu també, perquè això de crear una vida és tan màgic que, de fet, és com fer música, però encara millor. Així que en un moment molt bonic i molt, molt ple de coses noves.
0: Continueu mantenint la vostra emblemàtica tradició dels discos de 7 cançons, 4 temes propis i 3 versions?
1: Sí, de moment encara tenim una mateixa premissa amb aquests volums, perquè, bueno, el 7 té una història una miqueta llarga ja per nosaltres, i era, per una banda, per l'associació que té a moltes coses també relacionades amb la música, de 7 notes, bueno, els 7 colors, 7 dies de la setmana, i el fet de que fos barrejar els temes propis amb versions també ve una mica perquè tots dos ens agrada molt també composar, i tenim temes que hem anat fent al llarg del temps, i també ens agrada molt tota la música. Hi ha moltes versions que també ens agrada tocar a vegades en directes, i els discos vam fer aquest equilibri al principi, tant perquè quedés repartit la part de composicions pròpies, que normalment són 2 peces de la Berta i 2 meves, i llavors les 3 restants, que són les versions, cada projecte, cada volum, anem escollint segons les que ens venen de gust o més ens hem escoltat o més ens agraden.
0: En anteriors volums hem viatjat des de Michael Jackson a Chaka Khan fins a clàssics del jazz o del rock. Quins territoris musicals i quins artistes heu volgut homenatjar en les 3 versions d'aquest volum en 4?
2: Home, doncs, aquesta vegada han estat bastant canyeres les persones que hem volgut homenatjar, des de clàssics així més de rock and roll, com pot ser el Bob Seger, fins a coses així més grunys, com els Blur, i coses també amb un toc de jazz pop, com el Jamie Cullum. Una mica de tot, però sí que des del punt més contundent i més enèrgic, que és el que tenen aquests volums de cançons salades.
0: Mm. Quan s'escolta el disc, sembla que darrere hi hagi una banda de 5 o 6 músics, però realment sou només vosaltres dos gravant capa sobre capa. Com gestioneu aquest procés a l'estudi per no perdre la frescor i l'energia del salat?
1: La veritat és que no és fàcil gestionar-ho tot nosaltres mateixos, i tenim la sort o no que jo faig, bueno, també tots dos fem diversos instruments i entre tots dos sí que podem cobrir una miqueta tot l'apartat instrumental, però també és un projecte que gravem nosaltres, vull dir, la part d'estudi també queda a casa, per dir-ho així. I sí que, com bé dius, a vegades mantenir aquesta frescor quan estàs tan immers del projecte des de totes les vessants no és fàcil.
2: Moltes hores, molta dedicació...
1: Sí, és molta feina.
2: I molt temps.
1: Però ens agrada molt, i també una filosofia del grup des d'un inici era, per una banda, conservar el duet, perquè realment va néixer com a tal, i sí que el fet de tenir la possibilitat, quan gravem en estudi, de poder, com bé dius, fer capes i poder gravar la resta d'instruments, ens facilita una miqueta poder arribar a aquest objectiu. Però sí, realment no és una tasca fàcil.
0: Heu incorporat algun instrument nou o algun tipus de producció o programació diferent respecte al volum 3?
1: Sí que podríem dir, no tant pel que fa a instrumentació, que amb alguns altres volums sí que hi ha hagut alguna petita sorpresa amb algun instrument que encara no havíem fet servir en volums anteriors. Aquest no és el cas amb aquest quart volum, pel que fa a instruments són, podríem dir, els estàndards que ja hem vingut fent servir fins a la data, però sí que hi ha alguna cosa potser una miqueta més, per exemple, una de les cançons de la Berta, hi ha un arranjament de corda que sí que vam fer, per dir-ho així, en programació, està orquestat, vull dir, jo vaig escriure l'arranjament amb notació musical, per entendre'ns, però sí que està reproduït a partir de llibreries i està treballat aquesta programació perquè soni el més realista possible. I també hi ha el tema que tenc el disc, que també hi ha una miqueta més de producció, anem a dir així, virtual, perquè és un tema que jo vaig rescatar de quan vaig fer el projecte final, bueno, quan vaig fer la carrera, i és un tema que vaig composar expressament per una assignatura, que justament era de composició, i l'he com repescat i tornat a arranjar per l'ocasió, i sí que he fet servir alguna instrumentació que també, bueno, hi ha, per exemple, la bateria, que és també és virtual, i també està feta en programació. Seria una miqueta potser el tret més diferenciador en aquest sentit.
2: I potser també coses que no tenen tant a veure amb la música en si, hem fet servir algunes tècniques que fins ara no havíem fet servir i que es podran veure amb el videoclip.
0: Berta, Jordi, i com es tradueix aquest disc tan ric en capes a un format directe?
1: Doncs la veritat és que pels directes, clar, per una banda tenim, podríem dir, el repertori que acostumem a fer en directes, que no necessàriament està directament vinculat al que fem a les gravacions. Sí que hi ha temes que també coincideix, que són o bé peces que ja tocàvem en directe o que hem incorporat a partir d'haver-les enregistrat, però tenim com aquest doble repertori, el que fem a vegades en versió més acústica, i per altra banda la possibilitat, el fet de gravar nosaltres tots aquests volums i poder accedir a les sessions de gravació i tenir tots els instruments per separat, és que molt sovint fem el que es coneix com backing tracks, que el que fem és silenciar els instruments i la veu que nosaltres podem fer en directe, i la resta d'instruments que hem gravat els reproduïm. Llavors els disparem, per dir-ho així, com a base, i nosaltres toquem a sobre.
0: Ja per acabar, quan podrem veure el duet Petita i Nuna en directe?
2: Doncs aquest 17 de juliol a Calaf.
0: Molt bé, doncs ja ho sabeu, a partir del 17 de juliol esperem poder veure a molts llocs, a molts indrets de la nostra geografia, el duet Petit i Nuna presentant aquest disc Cançons Salades volum 4, que ja podeu trobar a les diferents plataformes digitals musicals. Berta, Jordi, moltes gràcies per compartir minuts amb nosaltres.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Moltes gràcies a vosaltres.

0: L'agenda de la música en directe.
1: Aquestes, doncs, són les nostres recomanacions de música en directe. Comencem pel divendres, a partir de les 8 del vespre, sopa de cabra de talles Malifeta i Blunana a l'Avinguda Tarragona de Tàrrega. Una hora més tard, a les 9 del vespre, Magalí Sare al pati dels Tarongers de Lloret de Vistalegre, al Pla de Mallorca. A les 10 de la nit, Roger Mas i Copla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, al Far de Calella. Passem ara ja a dissabte, a partir de les 5 de la tarda, els Pets, la Lubit Band, Espetlana, entre d'altres, al Parc del Fòrum de Sant Adrià del Besòs. Una hora més tard, Remei de Calafresca i Embauca, a l'església de Sant Quirze i Santa Julita de Muntanyola. També a les 6 de la tarda, els Amics de les Arts, la Pegatina i la Folla, entre d'altres, a l'Avinguda Tarragona de Tàrrega. A les 7 de la tarda, a l'OSA, Balkan Paradise Orquestra i Sabor de Gràcia, a la plaça del Port de Vilanova i la Geltrú. Una hora més tard, en dissabte, 8 del vespre, Auxili, El Diluvi i Tacabant, La Gossa Sorda, al polígon Benieto de Gandia. Mitja hora més tard, a 8:45 del vespre, Joan Dausà, al recinte Cinta Firal de Manresa i Namina i Ruts Trio al celler Mas Vella de Mas Molets. A les 10 de la nit, la Tour de Carol al Hort de la Rectoria de Lella i la Magalí de Zira al Monestir de Sant Quirze de Colera de Rabós. Arribant ja a la mitjanit, els Catarres a l'espai de la Transegre de Balaguer. I també a la mateixa hora, a mitjanit, Mama Douxa a l'avinguda La Font de Cunit. I passem ja a diumenge, a partir de 8:15 del vespre, Magalí Sare i la Baula a la plaça del Port de Vilanova i la Geltrú. A les 8 del vespre, a Beniara, a la plaça de Cas Corso de Felanix. I per últim, diumenge, a partir de les 9 del vespre, Sidonell, a l'amfiteatre de la Fundació 1859 de Sabadell.

0: Avui aquí a Actualicat ens visita un grup que torna amb un nou disc sota el braç. Ells són Xanguito i el seu nou treball porta per títol Batex. Parlem amb el seu fundador, Joan Montaner. Xanguito, hola i benvingut de nou, Joan.
1: Bon dia i moltes gràcies.
0: Un disc Batex que ja des del seu títol apunta a emoció, a ritme intern i també a canvi. El batec al pols, Joan, és la idea central d'aquest nou disc i com ho heu articulat?
1: Sí, exacte, batecs, li deim així en el disc perquè pensam que cada cançó representa un batec. Són 5 cançons, 5 batecs i 5 maneres d'estar vius.
0: Joan, us interessava trencar amb aquest disc l'etiqueta de grup sempre festiu?
1: Sí, una mica sí, és a dir, ja gairebé tots els discs que tenim tots parlen de ser festa, de sortir, de bon rotllo, de crear connexions humanes. I en aquest cas, tot i que seguim com una espècie d'altre camí, i ens hem centrat, és com un salt interior, un salt més intern a nosaltres. Les lletres també són molt transparents, són molt naturals i molt humanes, i també reflecteixen el que és la puresa de la nostra identitat, tant de com són nosaltres, membres del grup, com a la identitat balear.
0: Batex és un EP amb 5 cançons. Per quins territoris transiten aquestes cançons? Per quins tipus de músiques?
1: Començam amb Constel·lacions, que és el senzill principal del disc, que és una cançó dance que acaba en techno. Després seguim amb el segon tema, que és Tant si ets com si no ets, que és un country però fet amb instruments tradicionals folclòrics mallorquins. I seguim després amb la cançó de festa, que recueix ritmes tribals, també d'una mica de rock i una mica de música llatina, i després seguim amb la cançó de Me Piques Co, que és com un electro latin, i acabam amb un tema que és purament de cantautor, només a guitarra i veu, i amb alguns instruments adherits. Per tant, el viatge que fem és una exploració, ja t'ho dic, des del techno fins a la música d'autor.
0: La vostra identitat mallorquina i mediterrània sempre hi és present, però aquí, Joan, de manera evident o festiva, no ho és sempre, no?
1: No, és a dir, no és que sigui sempre festiu, tal com tu dius, l'identitat balear sempre està present a les cançons, simplement perquè les feim de manera natural, intentant transmetre la màxima puresa de com som nosaltres, de qui som, de la nostra identitat, tot i que els estils musicals són molt diferents entre ells. És a dir, sempre crec que l'important és mostrar-nos tal com som i que se pugui transmetre el missatge que transmetem de Xanguito des del principi. També, evidentment, incorpora la festa, incorpora el bon rotllo, però ja t'he dit, en aquesta ocasió sí que és una cosa més introspectiva de com són nosaltres.
0: Batex, on ha estat enregistrat i qui o quins l'han produït?
1: El gruix del disc el faig en el meu home studio, que se diu Kinart Studios. Després, quan necessitem gravar alguns instruments com trompeta, bateria, anem al Quimia Records, amb en Jordi Tugores, i la mescla l'ha fet en Joan Borràs i el màster en Víctor García. A tot això també hi ha un punt molt important, i és que els músics, abans d'entrar a estudi, abans de començar la producció, varen tancar una finca durant un cap de setmana on varen vertebrar el que seria aquest EP, aquestes

0: els espectacles té els seus moments íntims que mereix cada cançó, i al final doncs, fem un espectacle d'una hora i mitja que no té aturada, sinó que des de que comença fins que acaba és bastant entretengut, pensam, i que la gent sempre té una cosa que aprendre o una cosa nova que escoltar d'aquest espectacle.
1: En quant als directes, ja heu presentat a llocs com Ciutadella, Palma o també a Esporles. Cap a on continuen els vostres directes en aquest mes de juliol?
0: Els següents concerts són dia 17 de juliol a Sa Pobla, dia 24 de juliol també a Binissalem i dia 25 al Cudi. El concert de 25 és especial perquè ho fem amb la banda municipal del Cudi i serà un concert únic en el qual hi haurà damunt l'escenari una seixantena de persones, 60 persones crec, que serem.
1: Ja per acabar, quin tema posaríem ara mateix, Joan, perquè la gent entri de ple dins de Batex?
0: No, podríem posar el primer, Constel·lacions.
1: Molt bé. Doncs ens quedem, Joan, escoltant Constel·lacions. Gràcies per haver-hi estat aquests minuts amb nosaltres. Ja ho sabeu que teniu a les diferents plataformes digitals musicals aquest nou treball de Xanguito, un disc, un EP que porta per títol Batex. Gràcies, Joan, i molta, molta sort al llarg d'aquest estiu.
0: Moltes gràcies, una salutació a tots els oients i molt ben prest.

0: Notícies a Actualicat.
1: La 23a edició de l'Acústica consolida el festival com el certamen de música catalana més multitudinari del país, amb més de 100.000 assistents a la darrera edició. Enguany, el Festival de Figueres ofereix una proposta que combina grans noms, artistes intergeneracionals i una aposta decidida pel talent emergent, amb una clara aposta, això sí, pel retorn de les guitarres a l'escena musical del país. Enguany, doncs, el festival reuneix en un mateix cartell alguns dels grups més destacats de la temporada. Sopa de Cabra, en plena celebració del seu 40 aniversari, La Fúmiga, que oferirà a Figueres l'últim concert amb disponibilitat per veure la banda en directe, ja que les seves darreres actuacions a València i Barcelona ja han exhaurit les entrades. També hi serà la Ludwig Band, que debuta a l'escenari principal després d'un any d'èxits. Buhos, també celebrant 20 anys de trajectòria. 31 fam, que presenten el seu nou espectacle, i Iseu i Dodo Sound, que faran a l'Acústica l'únic concert a Catalunya d'aquest estiu. Ja ho sabeu, doncs, Festival Acústica a Figueres del 27 al 30 d'agost.

0: Amics i amigues, nens i nenes de la sala, hem de posar ja el punt i final a aquesta edició d'Actualicat, que és l'última d'aquesta temporada. Això sí, nosaltres tornarem el proper setembre, a la setmana del 14 de setembre. Mentrestant, que passeu un bon estiu i, de manera especial i sobretot, si podeu, gaudiu de la música en català i en directe. Adeu-siau.
1: L'actualitat de la música en català tornarà amb Actualicat.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. La campanya de donació de sang i plasma celebrada dimecres a la Biblioteca Mestre Martí Tauler va tancar la jornada amb un balanç positiu. En total, 67 persones es van apropar al punt de donació habilitat pel Banc de Sang i Teixits dins la campanya d'estiu. Aquest estiu som fans de donar-ho tot. De la jornada se'n van obtenir 48 donacions de sang i 12 de plasma, una xifra que permetrà contribuir al tractament de fins a 180 pacients, ja que una sola donació pot beneficiar més d'una persona. A més, una persona es va inscriure al registre de donants de mèdula òssia i una altra va fer la seva primera donació, un fet especialment rellevant per garantir el relleu generacional entre els donants i mantenir unes reserves estables. Aquesta col·lecta forma part de la campanya d'estiu al Banc de Sang i Teixits, que cerca compensar la davallada habitual de donacions durant els mesos de vacances. L'objectiu és mantenir les reserves de sang i plasma en un període en el qual les necessitats hospitalàries es mantenen, però les donacions acostumen a disminuir. La campanya continuarà a Rubí en noves jornades de donació a la Biblioteca Mestre Martí Tauler durant les pròximes setmanes per tal de seguir fent una crida a la solidaritat de la ciutadania. I Rubí ha tornat a situar el talent vallesà al centre del panorama audiovisual amb la celebració dels Premis Fora de Pla en el marc del festival Infest. Enguany, el jurat ha reconegut la directora rubinenca Anna Martí, que s'ha endut el premi amb el curtmetratge Nins, una peça que ha destacat en festivals d'arreu per la seva atmosfera de tensió i la mirada crua sobre l'adolescència. Els Premis Fora de Pla, que ja acumulen 8 edicions, estan pensats per donar visibilitat a projectes audiovisuals del Vallès, siguin curtmetratges, videoclips o peces de qualsevol gènere. La condició és que algun dels integrants del projecte sigui de la comarca. La gala, celebrada a l'Amfiteatre del Castell, va obrir un infest que un any més ha omplert el recinte amb projeccions, concerts i un ambient que s'ha convertit en marca de la casa. Escoltam un dels organitzadors del festival, Imanol Fernández.
2: Aquesta sensació constant que et dona el curt de que passaran coses dolentes. O sigui, ara no sé quan dura, però durant tota l'estona estàs amb l'ai al cor de què passarà. Sembla que sempre haurien de passar coses dolentes i és com que no acaba d'arribar mai això. I una mica és el que ressaltaven, no? Aquesta atmosfera o aquesta sensació contínua de què passarà.
1: Abans d'arribar a Rubí, Nins ja havia estat seleccionat al Festival de Màlaga i havia estat candidat als Premis Goya i als Premis Gaudí. El guardó del Fora de Pla consolida la trajectòria del projecte i reforça la presència de creadors rubinencs en circuits professionals. I l'Ermita de Samús compta amb una nova proposta cultural per donar a conèixer el seu patrimoni històric. El Centre d'Estudis Rubinenc ha instal·lat a la sala d'Exvots del Temple una mostra de 15 reproducció d'aquestes ofrenes religioses del segle XVIII i XIX. Es tracta de reproduccions dels retaules de fusta millorades gràcies a la intel·ligència artificial. Permeten apreciar amb més detalls aquestes mostres de devoció popular de l'època, sense afegir cap element, la tecnologia ha facilitat ressaltar els colors, les lletres i les parts que no estaven ben definides. I això és tot per ara. Més informació en una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Ràdio Rubí, fes la teva.
1: Separar correctament els residus a casa. Reparar un electrodomèstic abans de comprar-ne un de nou. Escollir productes amb menys embolcalls o donar una nova vida als objectes que ja no fas servir.
2: En el teu dia a dia, el que tu fas, compta. Petits gestos, grans canvis. És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.

0: Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat.
1: Són les 8 del vespre.
2: Separar correctament els residus a casa. Reparar un electrodomèstic abans de comprar-ne un de nou. Escollir productes amb menys embolcalls o donar una nova vida als objectes que ja no fas servir.
3: En el teu dia a dia, el que tu fas, compta. Petits gestos, grans canvis. És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental.

0: Són les 9 de la nit.
1: A Ràdio Rubí comença Musical Express. Al programa on hi trobaràs totes les cançons que han fet història i que tenen una història al darrere. Esteu preparats per 60 minuts dels millors èxits de tots els temps? Comença Musical Express amb Francesc Vila.
2: Hola, què tal? Molt bona nit. Un altre dilluns amb tots vosaltres, des d'aquí, des de la municipal, des de Ràdio Rubí. Sintonises 99.7 FM. Sintonises Musical Express. Aquest programa que fem els dilluns a 9 o 10 del vespre, des d'aquí, des de l'estudi número 2. Programa meitat country, meitat pop rock, dels 70s i 80s. Rep una salutació ben cordial del que estarà, com sempre, punxant la música, Francesc Vila. Comencem ja Musical Express.

Avui hem començat el programa amb la música country. Es porta Brent Hill des de Utah. Això es diu One Hand in the Rigging. Temps a Country, a Musical Express. Temps a Country a Ràdio Rubí. Els dilluns de 9 a 10 del vespre. Tens una cita amb la Country Music. Ell és Tracy Lawrence, des de Texas. Això és My Second Home.

T'agrada més el country de Melon i Cannon? O el que fa Cody Jinx? I'm an 18-wheeler with a throttle pin down. Potser els Mavericks. There goes my heart. O la música de Charlie Crockett. Sigui com sigui, els trobaràs tots a Musical Express. Dilluns, de 9 a 10 de la nit, Musical Express, perquè ens encanta la música.

estem escoltant música de Blackie Valberry. La seva peça American Coal Miner. God bless the American Coal Miner. La country music protagonista els dilluns a 9 o 10 del vespre. Aquí a Ràdio Rubí. També es pot sintonitzar-nos a través de radiorubí.cat. Ell és Kenny Rogers. Aquesta peça la dediquem al Vicente, des de la Seu d'Urgell. Això és The Gambler. So we took turns staring out the window at the darkness. The boredom overtook us.

es feia com el Vicente, que et va enviar un correu electrònic. musicalexpressrubi@gmail.com es va dedicar, es va demanar The Gambler, el gran Kenny Rogers. Dilluns a Country, aquí, a Ràdio Rubí. Sintonitzes 99.7 FM. La millor country music. La tens aquí assegurada. Ella és Ella Langley. Això és Cowboy Friends.

0: Cowboy Friends. Ella, Langley. Sintonitzes 99.7 FM. Sintonitzes Ràdio Rubí. Des d'Atlanta, des de l'estat de Geòrgia, ens arriba la banda de Zac Brown. Això és la gran Toes.
1: I got my toes in the water, ass in the sand, not a worry in a world of cold beer in my hand. Life is good today.

T'agrada més el country de Melanie Cannon? O el que fa Cody Jinks? I'm an 18-wheeler with a throttle pinned down. Potser els Mavericks? There goes my heart. O la música de Charlie Crockett? Els Mavericks? There goes my heart. O la música de Charlie Crockett?

Hem tingut un petit problema amb una cunya publicitària, però ja ho hem arreglat de seguida. Jason Scott, amb la seva banda, els The Hi-Hat, des d'Oklahoma. Això és la gran Bernadette.

Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express amb Francesc Vila. El programa on pots escoltar el millor pop rock dels 70 i 80 i on et portem la millor música country. Baby, lock the door and turn the lights down low. Country importat dels Estats Units directament a les zones de Ràdio Rubí. Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express, perquè ens encanta la música.

hem deixat de banda ja la country music per adentrar-nos a dintre del pop rock dels 70s i 80s. Estàs escoltant a Billy Preston, el gran Billy Preston. Nothing from Nothing, del 74. Ell és Billy Joel. Això és Don't Ask Me Why.

William Martin, més conegut com a Billy Joel, cantant, compositor i pianista estadounidenc. Va néixer un 9 de maig de l'any 1949 a la ciutat de Nova York. 75 anys té ara. Un dels seus clàssics de la seva discografia, Don't Ask Me Why. Deixarem la música de Billy Joel cap a anar, cap a... Anirem a la música del quartet de Liverpool. Tens un secret? Do you want a secret? Són els Beatles.

musicalexpressrubi@gmail.com és el nostre correu de contacte, al qual pots dirigir-nos per si vols demanar-nos alguna cançó o fer-nos alguna suggerència. Musicalexpress, acabat en dos S's, rubi@gmail.com. Nascut un 20 de maig de l'any 1944 a Sheffield, a Regne Unit, i va morir un 22 de desembre del 2024 a la ciutat de Crawford, a l'estat de Colorado. Estem parlant de Joe Cocker. Això és Unchained My Heart. D'un clàssic cap a un altre. Paul Simon, amb possiblement, per mi, amb una de les seves millors cançons. Això es diu Kodachrome.

Segueix a sintonia. Musical Express. Segueix a sintonia. Ràdio Rubí 99.7 de la FM. Els dilluns a 9 o 10 del vespre toca Musical Express. Mitja hora de country i mitja hora del millor pop-rock dels 70s i 80s. Ser el seu amic Arkham Funkel, Paul Simon, en solitari, la gran Coda Chrome. Tot un clàssic de la discografia de Van Morrison, Bright Side of the Road.

0: Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express amb Francesc Vila. El programa on pots escoltar el millor pop-rock dels 70 i 80 i on et portem la millor música country. Baby, lock the door and turn the lights down low. Country importat dels Estats Units directament a les zones de Ràdio Rubí. Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express, perquè ens encanta la música.
1: Bateria dels Air, Wind and Fire i bateria dels Genesis. Philip Bailey, Phil Collins. Això és Easy Lover.

hem tornat a recordar la música que ens feia i que ens fa Billy Joel. Això, It's Still Rock and Roll to Me.

I amb la música de Rod Stewart ja em despedeixo de tots vosaltres. Tot un clàssic que a mi m'encanta. Això és You Are In My Heart. Rod Stewart en directe. Rep una salutació ben cordial de que està com sempre punxant la música Francesc Vila. Que passeu una bona setmana i ens tornem a retrobar aquí el proper dilluns, aquí a la sintonia de Ràdio 20, 99.7 FM, aquí a Musical Express, el teu programa. Que passeu una bona setmana.

0: Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
1: La plaça Pompeu Fabra ha recuperat la normalitat després de diversos mesos acollint un assentament humà de persones sense sostre. I encara hem de parlar d'un altre succés del cap de setmana, perquè ahir al migdia es va produir un incendi en un edifici de 6 places del carrer Lope de Vega.
0: Tot el que passa a la ciutat t'ho explica Ràdio Rubí.
2: Com cada any, després de les vacances d'estiu, el cinema català tornarà al Teatre Municipal La Sala. De moment ja coneixem dues de les pel·lícules que s'inclouen en la nova temporada del cicle.
0: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
3: Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Un espai realitzat per Josep Puigventós, amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí.
4: Sardanes d'autor, cada dissabte a 2:15 del matí a Ràdio Rubí.

0: Ràdio Rubí, 99.7 FM.
1: És mitjanit.

0: Molt bon dia, benvinguts i benvingudes en aquesta nova edició de la Rubí al dia d'aquest dijous 9 de juliol. Durant les pròximes dues hores vos acompanyarem en tota l'actualitat de la ciutat, entrevistes, tecnologia, cultura i una bona selecció musical per començar el matí. Començarem, com és habitual, amb un repàs de les principals notícies de la jornada, amb especial atenció a tot allò que passa a Rubí. Durant la primera hora també xerrarem d'un tema que preocupa moltes famílies aquests dies de temperatures extremes. Ens visitarà una representant de l'AFA, de l'Escola Bressol Solsolet, que denuncien les deficiències en la climatització del centre en plena onada de calor. Amb ella coneixerem quina és la situació que viuen infants, educadores i quines solucions reclamen. També descobrirem una nova proposta cultural que arriba a la ciutat. Conversarem amb el Pol Amador, organitzador del Festival Rubeo Rau, perquè ens expliqui com neix aquesta primera edició, que hi podem trobar i en quina voluntat s'incorpora al calendari cultural de Rubí. Tot seguit, xerrarem d'emprenedoria i comerç de proximitat. Ens acompanyaran Maria Andrés, creadora de la iniciativa Home Market, i Sònia Aguilera, col·laboradora del projecte, per explicar en què consisteix aquesta proposta, com posa en contacte creadors i públic i quins són els seus pròxims reptes. Abans d'acabar el programa, obrirem una nova edició del Territori Digital. Amb Germà Bustamante xerrem d'intel·ligència artificial, una tecnologia cada vegada més present en el nostre dia a dia, i intentarem entendre com està transformant de la manera de treballar i d'informar-nos, així com de relacionar-nos. Tot plegat ho anirem combinant amb bona música. Escoltarem a Garbage i Sweat, que aquesta mateixa nit pujaran a l'escenari de la Festival Cruïlla, i també recuperarem els Amics de les Arts, que posaran punt i final al Clotilde Fest amb una de les seves cançons més conegudes. Per tant, tenim dues hores per davant carregades d'actualitat, cultura, tecnologia, música i converses. Començam!
1: Rubí al día.

La justícia a Rubí farà un pas endavant a partir del novembre de 2027. El municipi serà un dels partits judicials que es beneficiarà del reforç aprovat pel Ministeri de Justícia dins del pla de creació de 91 noves unitats judicials a Catalunya, el desplegament més important de les darreres dècades. Segons el calendari previst, l'1 de novembre de 2027, Rubí incorporarà dues noves unitats mixtes especialitzades en matèria civil i d'instrucció. Aquest reforç arriba amb l'objectiu de reduir la càrrega de feina dels jutjats, agilitzar la resolució dels procediments i millorar l'atenció a la ciutadania. Rubí compartirà aquesta ampliació amb altres partits judicials del Vallès, com seria Cerdanyola, i amb diversos municipis catalans que també rebran noves unitats judicials en aquesta tercera i última fase del desplegament. En total, Catalunya incorporarà 91 noves unitats judicials entre finals d'aquest any i el novembre de 2027. El procés començarà el 31 de desembre del 2026 en la creació de 19 noves places, principalment a les audiències provincials i al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Posteriorment, l'1 de juny del 2027, s'hi afegiran 30 unitats més, destinades sobretot als tribunals d'instància de les quatre capitals de demarcació. Finalment, arribarà el torn dels partits judicials entre els quals hi ha Rubí. La distribució de les noves places s'ha fet tenint en compte tres criteris principals: la necessitat de reforçar el servei arreu del territori, la sobrecàrrega dels jutjats i la disponibilitat d'espais per implantar les noves unitats. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, ha qualificat la mesura d'una notícia excel·lent i ha assegurat que aquest reforç permetrà començar a descongestionar el funcionament dels jutjats de manera efectiva. A més dels nous jutjats, Catalunya incorporarà 35 noves places de fiscal i el Departament de Justícia preveu crear 350 places de funcionaris per garantir el funcionament dels nous òrgans judicials, així com una inversió de prop de 8 milions d'euros per adaptar els edificis judicials. Per a Rubí, aquesta ampliació representa una millora significativa del servei de justícia i una resposta a la necessitat de disposar de més recursos per afrontar l'activitat judicial del municipi i del seu entorn.

Obrim plana de successos perquè ahir a la tarda un incendi va cremar una empresa de reciclatge situada al carrer Puig i Cadafalch, al polígon de Rubí Sud. Els bombers de la Generalitat van rebre l'avís a les 4:23 de la tarda i fins al lloc dels fets es van desplaçar 12 dotacions per extingir el foc. Segons la informació disponible, l'incendi va cremar residus de paper a l'interior de la nau, a prop d'un dipòsit de gasoil de 20.000 litres que els bombers van haver de protegir. També es va evitar la propagació de les flames a una nau propera i es va avisar l'Agència Catalana de l'Aigua per a la possibilitat de contaminació. Les flames també van arribar a afectar un punt de vegetació proper, tot i que el foc es va poder controlar i va quedar totalment extingit a mitjanit. No consta que hi hagués cap persona ferida i durant tota la nit se va estar fent vigilància per evitar que pogués revifar, volíem dir, qualsevol espurna. I l'Ajuntament ja ha completat la renovació dels contenidors de recollida de la fracció orgànica a les urbanitzacions. Els antics contenidors de càrrega posterior s'han substituït per nous models de càrrega lateral que augmenten la capacitat d'emmagatzematge dels residus. En concret, passen dels 600 als 2.000 litres amb l'objectiu d'adaptar el servei a les necessitats d'aquestes zones residencials. Els nous contenidors també incorporen un sistema que dificulta l'obertura per part dels ports senglars, una problemàtica habitual en algunes urbanitzacions de Rubí. Segons l'Ajuntament, aquesta actuació permetrà reduir la dispersió de residus a la via pública i contribuirà a millorar la neteja de l'entorn dels punts de recollida.

0: I arriben les vacances d'estiu i amb elles els desplaçaments massius i els pisos i cases que queden buides durant dies o setmanes. Per evitar ensurts, la policia de proximitat de la nostra ciutat ens ha compartit una sèrie de recomanacions centrades en tres eixos fonamentals: la protecció de la llar, la seguretat viària i la prudència digital. Pel que fa a la seguretat del domicili, la paraula clau és la discreció. Els agents aconsellen no fer públic que marxem en converses informals als bars o no sabem qui ens pot estar escoltant. Abans de sortir, és vital revisar que finestres i portes estiguin ben tancades i que l'alarma funcioni correctament. Una recomanació interessant és realitzar fotografies dels nostres objectes de valors per poder justificar-ne la propietat en cas de robatori. A més, es recomana demanar a una persona de confiança que reculli el correu i mogui les persianes per donar una sensació de casa habitada, o bé utilitzar la domòtica per programar llums o fins i tot la ràdio. A la carretera, la preparació és essencial. Cal fer una revisió mecànica completa del cotxe, rodes, oli, frens, i planificar la ruta per evitar les hores de més trànsit. Els agents recorden la importància de dur roba còmoda, fixar bé la càrrega perquè no hi hagi objectes sols a l'habitacle i, sobretot, descansar cada 2 o 3 hores. També es demana evitar menjar copiosos que causin somnolència i circular sempre pel carril de la dreta utilitzant l'esquerra només per avançar. En general, es tracta de seguir normes i el sentit comú, tal com explica Ivan Sanz de la policia de proximitat.
1: Al final, nosaltres l'únic que fem és que tenim una estadística de les coses que passen a nivell de delictes o a nivell d'accidents. Però tot el que passa, si haguéssim aplicat la lògica, o el 90% s'hauria pogut evitar. Tu apliques el sentit comú i tu dius, hosti, això és lògic. No, doncs no ho facis.
0: Davant qualsevol incidència o moviment sospitós, tant a casa com a la via, la policia insta a telefonar immediatament al 112. Finalment, i en l'àmbit de les xarxes socials, la policia alerta del risc de compartir detalls del viatge o fotografies en temps real. Publicar que som fora de casa és donar informació valuosa als lladres que monitoritzen aquests perfils. Cal ser conscients que, malgrat les configuracions de privadesa, la informació pot acabar sent accessible per a desconeguts.

0: I a la plana cultural, el músic rubinenc Sergi Estilla ja treballa en els seus pròxims projectes discogràfics. El multiinstrumentalista ha anunciat a Ràdio Rubí que té previst publicar un nou disc en català i un altre en anglès. Després d'uns anys centrats en la gira del seu últim treball, assegura que ha arribat el moment de donar forma a les cançons que té pendents.
1: Treure un nou disc en català, un altre en anglès, i fer nous instruments, i seguir tocant i fer més bolos. Però sí, la pel·lega principal seria ara fer noves cançons. Ja fa uns anyets que no faig res. He vingut, perquè mira, de punt, girant aquest disc, però també tinc tot de cançons a la recàmera, que encara tinc una oportunitat de gravar i aprofitaré aquests mesos per gravar-los.
0: Paral·lelament, continuarà amb la seva gira d'estiu, que el durà actuar en diferents escenaris de Catalunya, Espanya, Portugal i França. El músic destaca que cada concert és una oportunitat per arribar a nous públics i reivindica que, tant si actua en un petit bar com en un gran festival, l'objectiu és el mateix, compartir la seva música. Més enllà dels nous projectes, el rubinenc assegura que no es marca grans metes i que la seva prioritat continua sent poder dedicar-se a la música.
1: No és tan somni, sinó de poder seguir fent la camarada, no? I són coses que m'han anat sortint i estic gaudint més del camí que no algú, com una meta que jo em pugui marcar. Jo es pugui fer la meva música. I jo, clar, tenia l'excusa per viatjar, a mi també m'agrada molt. Tot i que tocar aquí m'encanta també. Per això no tinc un somni, una meta d'aquelles que dius, no, pues vull anar a tocar No, és més de dir, poder seguir fent el camarada i jo crec que ja aniran sortint les coses.
0: Però que... A més dels nous discos, Sergi Estella també preveu reprendre la construcció de nous instruments, un dels trets més característics del seu projecte One Man Band.

0: I l'ermita de Sant Mus compta amb una nova proposta cultural per donar a conèixer el seu patrimoni històric. El Centre d'Estudis Rubinencs ha instal·lat a la sala d'exvots del temple una mostra de 15 reproduccions d'aquestes ofrenes religioses del segle XVIII i XIX. Es tracta de reproduccions dels retaules de fusta millorades gràcies a la intel·ligència artificial. Permeten apreciar amb més detall aquestes mostres de devoció popular de l'època. Sense afegir cap element, la tecnologia ha facilitat resaltar els colors, les lletres i les parts que no estaven ben definides. Una tècnica que ara permet als rubinencs i rubinenques gaudir d'aquests testimonis històrics de la vida quotidiana. Ho ha explicat a Ràdio Rubí el membre del Centre d'Estudis Rubinencs, Quico Bull.
1: Són objectes que els fidels oferien a Déu, o a la Verge o al Sant, com a agraïment per un favor rebut, per exemple, un miracle, una curació, i s'encarregaven a un artista. Són testimonis històrics i artístics de la vida quotidiana i de la fe popular. També eren unes figures de cera, que podien ser de plata o de fusta, que representaven la part del cos, que es va curar un tros de un braç, una cama, un cor, o també podia ser un objecte real, com unes crosses, que ja no es necessiten. El que nosaltres conservem actualment són aquests retaules de fusta.
0: Aquestes petites il·lustracions de fusta eren molt comunes a l'època i tenen una composició molt clara. La part de dalt representa la divinitat que cedeix al miracle, la part central l'ocupa la representació de la tragèdia de la qual s'ha salvat el fidel i la part inferior consta d'un text explicatiu en la descripció del miracle. Davant la impossibilitat d'exposar els originals a l'ermita per motius de temperatura i humitat, la intel·ligència artificial facilita ara l'accés i la visualització d'aquests exvots. Segons Buil, són una peça essencial de l'ermita i de la seva recuperació històrica.
1: Pensem que si volem recuperar l'ermita a la ciutadania, revitalitzar i donar una altra vegada doncs la importància que té l'ermita, que ha tingut de tota, durant molts, molts anys a Rubí, doncs una part essencial era recuperar també una part de la història, i una part de la història de l'ermita són els retaulons que representaven escenes de la vida quotidiana d'aquella època. A part de la part lúdica de festes i tot el que fem a Sant Mus, la part important no hem de tenir oblidar, que és que és la part espiritual. I és molt important recordar que el motiu de l'ermita és perquè la gent tenia una devoció per Sant Mus.
0: Entre els principals exvots, Buil en destaca un de grans dimensions sobre els xatos. En aquest cas, no representa una curació, sinó una desfilada dels components de la colla de 1855 en agraïment per haver-se lliurat de l'epidèmia de còlera. Tot i que els retaules originals es conserven al Museu de Rubí i al Museu Etnològic de Catalunya, ara es pot gaudir de reproduccions dels 15 exvots de Sant Mus a la sala d'exvots de l'ermita. La visita es pot fer durant les jornades de portes obertes que se celebren cada primer diumenge de mes, a excepció d'aquest proper mes d'agost. I els castellers de Rubí afronten les pròximes setmanes amb una agenda intensa. El 25 de juliol participen en la Diada de Parets del Vallès, una actuació que arriba en plena època de vacances i que, segons la cap de colla Anna Llepes, estarà condicionada per la menor disponibilitat dels castellers. A més de les actuacions, els escarlats organitzen aquest mes dos tallers, un al Club Natació Rubí el dia 14 de juliol i un altre al Casal del Pinar el 21 de juliol. L'objectiu és apropar el món casteller a la ciutadania i incorporar nous membres a la colla. Precisament, la captació continua sent una de les principals necessitats dels castellers de Rubí, que actualment compten amb una trentena de membres actius. Escoltam Anna Llepes.
2: Trobo que anem molt ràpid intentant i que continuem necessitant. Moltes que sempre es necessitarà gent, mai serà suficient. Doncs jo sempre dic que ho intenti, que vingui, que allà sempre fem una molt bona rebuda. Sempre ho diem, som com una petita família, realment, i sempre es pot venir a provar sense compromís, pots venir a intentar, o sigui, mai obligarem a ningú a fer res, a poc, cadascú al seu ritme, respectem sempre i endavant, fins que vingui, ens coneixi.
0: Malgrat això, Llepes fa un balanç positiu de la temporada i destaca el creixement de la colla tant pel que fa al nombre de participants com a la consolidació dels castells. De cara als pròxims mesos, el principal repte serà recuperar la condició de colla de ple dret dins la coordinadora de colles castelleres, un objectiu que passa per completar dues diades amb tres castells de cinc abans d'acabar la temporada.

0: Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
1: La plaça Pompeu Fabra ha recuperat la normalitat després de diversos mesos acollint un assentament humà de persones sense sostre. I encara hem de parlar d'un altre succés del cap de setmana, perquè ahir al migdia es va produir un incendi en un edifici de 6 places del carrer Lope de Vega.
0: Tot el que passa a la ciutat t'ho explica Ràdio Rubí.
2: Com cada any, després de les vacances d'estiu, el cinema català tornarà al Teatre Municipal La Sala. De moment ja coneixem dues de les pel·lícules que s'inclouen en la nova temporada del cicle.
0: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat. Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí, amb el comerç de proximitat.
3: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
4: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
5: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
4: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
6: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
4: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
7: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
8: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
4: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.

0: La calor d'aquests dies ha posat el focus en les condicions de climatització de molts equipaments públics. A Rubí, l'Associació de Famílies d'Alumnes de l'Escola Bressol Municipal Solsolet ha denunciat que les elevades temperatures que es registren a les aules estan afectant el benestar dels infants i de les educadores. Les famílies asseguren que la situació fa temps que s'arrossega, però que aquests dies s'ha fet insostenible i reclamen a l'Ajuntament una solució urgent. Per xerrar-ne avui de tot això, ens acompanyen Laia Gilabert, que és membre de la Junta de l'AFA de l'Escola Bressol Municipal Solsolet. Benvinguda i gràcies per ser-hi avui aquí a nosaltres.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Laia, com descriuries la situació que està vivint aquests dies, que s'està vivint aquests dies dins de l'Escola Bressol?
1: Bé, com deies, no? O sigui, bueno, tots som conscients de quan anem pel carrer, qualsevol lloc, no? La calor insuportable que fa i l'alleugerament que és quan entres a un espai, no? On la gent treballa, on vas a comprar, doncs a l'escoleta doncs no és així, no? O sigui, fa molta calor, quan entrem a les... Ara jo vinc de portar la meva filla i doncs ja fa una calor a les aules que... ho hem estat medint 26 graus al matí a les 9, després puja a més de 28, teòricament no hauria de passar de 27 a les escoles. Llavors, més amb nens tan petits, no? Veiem un altre cop l'abandonament del 0-3, que és una mica desregulat, no? Una mica, tampoc les escoles de grans entenen, no? Però és veritat que ells ho allarguen més, perquè ells estan tot el juliol, ells i elles, les nenes petites. Llavors, realment, és que està fent molta calor. Ja no diem la onada de calor que hi ha ara, no? Sinó la calor que és que serà, és així i serà en el futur, no?
0: O sigui, llavors... que es tracta d'un problema que s'allargarà en el temps, o sigui...
1: Exacte, que no millorarà, perquè sabem que no començaran a haver-hi juliols més frescos, no? Sinó amb més calor. I a més és que és això, que una mica les famílies també estem preocupats, no ja només per nosaltres mateixos, sinó les educadores, els nens, elles ens han explicat, no?, que moltes vegades doncs, els nens dormen mig despullats, a veure, entenem sense samarreta, perquè passen molta calor, bueno, que no són condicions, no?, d'estar, i elles mateixes, no?, hem viscut alguns marejos de les educadores, perquè és que realment elles tenen molta feina, no?, amb nens petits, amb un avall, canvia penyal, i amb la calor és molt difícil.
0: Sí, això volia preguntar-te, com està afectant això el dia a dia dels infants i de les educadores? Perquè, clar, els nins també surten i xerren i diuen fa molta calor.
1: Sí, i a més el problema és aquest, que aquests dies d'onada tan intensa, és veritat que al pati tenen més o menys ombreta, però clar, ells fan pati doncs, quan surten, per exemple, a les 3, no? Quan acaben de dormir. I ara no els estan portant, perquè no es pot, no? A les 3 de la tarda sortir al pati, encara que hi hagi ombra. Però és que l'estança tampoc no és una solució, perquè estan tots allà pues, morts de calor. A més, dinen a l'estança, no? Dormen a l'estança. Vull dir que ja no és... Si a les 26 graus nosaltres els medim al matí sense nens, t'ho imagina a les 12, 1 del migdia, no?
0: Quan pega el sol.
1: Clar, amb 13 nens a l'aula, amb 20 nens a l'aula, no? Amb les educadores, amb el menjar servint, amb els nens jugant, és a dir, i a més és que passa el límit del que està establert que s'ha de la temperatura que s'ha de tenir en centres, no? Llavors és una mica, doncs que estem una mica amb la... Elles tenen la voluntat però que podrien trucar a l'escola i dir escolta'm, veniu a buscar els nens perquè és que no són condicions d'estar aquí a treballar, que de fet hi ha escoles que ho estan fent, Bressol, val? Tinc entès que alguna de Sant Cugat, etc. Llavors això també crea un neguit als pares, per tema de conciliació, pels nens, per elles mateixes, no? Que al final, per no perjudicar-nos d'alguna forma, treballes en condicions que no són les que has de tenir, no?
0: Com esteu vivint les famílies aquesta situació? Quines preocupacions, més enllà d'aquesta calor que estan patint els infants i els professors, quines preocupacions transmeten als diferents pares i mares?
1: Sobre la calor, et refereixes?
0: Sobre la situació que hi ha a l'escola Bressol.
1: A veure, nosaltres el que sentim una mica és que no hi ha una comunicació fluida, val? I nosaltres, jo, per exemple, com a membre de l'AFA, fa un any i mig o dos ens vam reunir amb el regidor i li vam explicar, en aquell moment era hivern, tot i que aquest tema també va sortir, però bueno, el tema de l'entrada a l'escola, que és molt estreta, no? Tothom que coneix l'Escardívol, doncs hi ha una vorera molt estreta, que entenem que sigui difícil de buscar una solució ràpida, val? Però clar, és una escoleta on va quasi tots els nens amb un cotxet. Val? Ens xoquem, no podem passar, hem de passar per la carretera. A més, la carretera que passa al semàfor, quan nosaltres el tenim en verd, ells també el tenen en verd, bé, és igual. Ens va dir que ho miraria, tal, i no hem obtingut mai una resposta. Uh-huh. Llavors ens dona la sensació que no hi ha una comunicació fluida. Amb el tema de l'aire condicionat, doncs passa el mateix. Vam preguntar a tècnics què s'ha de fer. Ens van dir, és que la climatització està en aquesta part, diguéssim, on estem la ràdio, no? La part de l'Escardívol. I llavors, a partir d'aquí, també va el sol solet. Però clar, com que és un altre edifici, doncs no arriba bé. Nosaltres ens preguntem, tanta inversió és invertir en els nens de 0-3? Posar, tampoc és tan gran el sol solet, posar, doncs ens van dir que la solució passava per posar una climatització allà mateix, o posar solucions immediates i després pensar com fer-ho, no? Que no és tan difícil, potser. No sé, nosaltres no tenim les respostes, ¿vale? Perquè no som tècnics, al final som l'associació de famílies, però pensem, uns pingüinos, uns sí, algo, no?
0: Qualsevol refrigerador que pugui ajudar a que els nins passin millor el dia, els nins i les educadores, que no passin aquesta calor, perquè al final pot provocar problemes de salut, no ens enganyem.
1: Sí, una preocupació, o sigui, esperem una preocupació de l'Ajuntament de dir, vale, sabem que això està passant, doncs anem a solucionar-ho. I anem a solucionar-ho amb urgència, perquè el Procicat està dient que hi ha un problema greu, i també ens posem a veure que això doncs és una cosa que està passant i que seguirà passant i que s'ha de solucionar, no? I que no pot ser que del 0-3, doncs, bueno, aquí no arriba bé la climatització, doncs no passa res, no? I que hi hagi nens petits que estan suant mentre es dormen i que estan malament, ja sabem que són, doncs, col·lectius vulnerables, això, les educadores, doncs, bueno, ja sabem, aquest any, totes les reivindicacions que hi ha hagut, doncs, encara més, realment, són noies que fan, o sigui, tota la feina superben feta, es desviuen pels nostres fills i a sobre han d'estar en condicions que no toquen, no? I realment ens preocupa, no? Ens preocupen els nostres fills, ens preocupen elles i el bon funcionament de l'escola.
0: El comunicat que heu fet, també poseu sobre la taula altres mancances del centre, ara ens apuntaves alguna. Algunes són el terra de cautxú o les dificultats d'accés que ens deies ara mateix per poder arribar amb els cotxets. Creieu que hi ha una manca general d'inversió en aquesta escola bressol?
1: Sí, no, jo, a nivell personal, no sé si és només aquesta escola bressol, val? No sé com van les altres, doncs aquesta funciona millor l'altra, jo no ho sé, perquè no les he vist, no? Però sí que trobem que això que et deia, no? Una desconnexió i falta d'inversió, perquè a més, és el que diem, no és una escola ni tan gran ni tan difícil de tenir en condicions, no? Lo del cautxú és una cosa que ens preocupa perquè s'ha dit que és tòxic, no perquè el toquis un cop, però sí continuadament. Els nostres fills estan durant 3 anys alguns, si no 2 anys, cada dia moltes hores allà, no? Bueno, van venir a veure, bueno, no està en mal estat, no passa res. Van venir a veure després de molt insistir. L'any passat hi havia un arbre, una branca d'arbre que estava a punt de caure, que ens preocupava molt. Vam haver d'insistir i al final a l'agost van venir a treure-la. Però pensem que és una mica de despreocupació, no? Que si hi ha una escola municipal, doncs algú s'ha d'encarregar de veure que estigui en condicions, no? I bueno, lo de la climatització està claríssim, perquè no creiem que sigui una inversió tan forta, però és que hi ha altres inversions que s'han de fer i al final no ho pots tenir abandonat, i és el que diem, que és que, bueno, són nens de 0-3, que potser es queixen d'una altra manera, però ho senten també.
0: I tant, i tant. Quines serien les mesures urgents que des de l'AFA considereu imprescindibles?
1: A veure, nosaltres urgent ara mateix considerem el tema de la climatització, perquè és el que està passant, ho estem vivint dia a dia i ho vivim una miqueta, bé, qualsevol que tingui un fill ho sap, no? Ai, doncs si vas passejant i fa molta calor, tal, et preocupa, no? Que no tinguin un cop de calor, que no es deshidratin, tal. Nosaltres els deixem allà, confiem molt en elles, però al final és això, no? Són molts nens en unes sales que fan molta calor. L'altre dia vam tenir la reunió de famílies i, bueno, tots al·lucinàvem una mica. Vam entrar, doncs, els pares, és a dir, els mateixos que estan, perquè normalment ve un membre de la família, no?, aquestes reunions, i estàvem acaloradíssims. tots aventant-nos, una noia embarassada es va marejar, és a dir, no són condicions, és que realment no són condicions de tenir una escola.
0: No. Si aquesta... Vosaltres ara heu fet aquest comunicat de premsa perquè la gent sàpiga quina és la situació que s'està visquent en aquesta escola Bressol i per demanar mesures. Si aquesta situació no es resol, no sé si vos plantegeu alguna mena d'acció o mobilització per fer-ho més visible.
1: Sí, sí, nosaltres estem... A veure, la casuística del 03 és que no és com els afes de l'escola, no? I que jo crec que per això també sempre ha sigut tot més lent. Què passa? Que els nens estan 2 anys, màxim 3, i els pares marxem a una altra escola i al final les afes de les escoles a vegades són més fortes perquè són 8-9 anys, no?, que estàs allà. Però ara ja hi ha un temps que hi ha la voluntat de que això hi hagi una continuïtat, no? Els que estem a grans, doncs, intentem que les famílies de nadons comencin a agafar embranzida, perquè al final doncs és això, que també és una etapa important. I sí, sí, estem... Volem anar... Sempre hem volgut, no? Però és veritat que doncs vam començar l'AFA un altre cop a reconstituir-lo fa 2 anys i ara considerem que hi ha molta gent, que estem més forts, i hem pensat diverses coses. Uh-huh. Hem pensat diverses coses amb això. El que passa és que què passa, que és estiu, no? Uh-huh. I a l'estiu a vegades costa més, doncs, quan hi ha ple, qui hi ha aquí, què podem fer, les agendes estan plenes, però nosaltres volem seguir forts i fins al final estem fent instàncies, estem parlant amb la gent. Si cal, doncs... ens mobilitzarem, exacte, sí, sí. Mm-hmm.
0: Per acabar, si avui t'estigués escoltant el govern municipal, quin missatge el podries fer arribar i què és el que demaneu, en definitiva, en nom de totes les famílies?
1: Doncs bé, el que ja hem dit, ara solucions immediates per a aquest tema, no? Perquè no s'acaba ara, és a dir, estem a 9 de juliol, ens queda tot el mes, a nosaltres, a elles, les senyores de neteja, que tampoc ho he dit, però també van a netejar a unes hores, a les 4:30, que fan unes temperatures que no es pot estar, la cuinera està amb unes temperatures de 30 i pico a la cuina, val? És a dir, és un tema que s'ha de solucionar ja, però...
0: Sí, perquè al setembre també fa calor, eh?
1: També, també, i encara queda més d'estiu, no? I bueno, i en definitiva, doncs el que hem estat parlant, no, de que hi hagi una preocupació real per les escoles. Sabem que està externalitzada, que la porta una empresa, creiem que és una lluita en què nosaltres també estem implicats, perquè creiem que no és la forma, però ja que és així, almenys s'ha d'apretar, no és oblidar-te, no? Deixar-ho en mans d'una altra persona i dir, això no és problema meu, sí, és problema teu, val? Perquè al final són 3 escoletes municipals que hi ha, i els nens no saben si el porta una empresa, si el porta l'Ajuntament, és igual. Val? Nosaltres entrem en una llista pública i allà estem. Uh-huh. I considerem que això, no? O sigui, que és un deure i una responsabilitat de l'Ajuntament que estiguin en condicions.
0: Uh-huh. Laia, moltíssimes gràcies per venir avui a explicar-nos aquesta situació que esteu vivint a l'Escola Bressol Solsolet i a veure si es pot aconseguir una solució el més aviat possible.
1: Bé, moltes gràcies a vosaltres.

0: Butlletins informatius de Ràdio Rubí. Els embassaments han millorat significativament la seva situació. Estan al 23,7%.
1: Encara no tenen data d'inici, però aquesta primera fase...
0: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
2: El contracte públic es va formalitzar per primera vegada el 2021, però aleshores...
3: El responsable del centre afirma que estan treballant perquè aquest entrebanc afecti el menor nombre...
0: Tota la informació, cada hora, a la 99.7 de la FM i sempre a radiorubí.cat.
4: Aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
5: Sí que aquesta és la situació, una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
6: Pero estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
7: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
8: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació, de prop, amb la veu dels protagonistes.
9: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.
10: Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Un espai realitzat per Josep Puigventós, amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí.
11: Sardanes d'autor, cada dissabte a 8:45 del matí a Ràdio Rubí.
12: Ens estimem la música d'arreu, però i a la nostra? Actualitat, l'actualitat de la música de casa nostra amb agenda, notícies, efemèrides i entrevistes. Us esperem els divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.

0: Joc en Clàssics, cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Doncs només cal que escoltis amb nosaltres la millor música rock de tots els temps. Cada setmana repassem en format monogràfic la història de les formacions més destacades de la música moderna.
1: Us espero cada dilluns a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.
0: Rock en Clàssics, amb Esteve Llop.

0: Aquest cap de setmana Rubí estrena un nou festival musical, es diu Rubeo Rau i neix amb la voluntat de donar veu a la música emergent, posar en valor l'escena local i convertir-se en un punt de trobada per als amants de la música en directe. Per conèixer com s'ha gestat aquesta primera edició, què hi trobarem i què podem esperar d'aquesta cita a la Celler Cooperatiu, avui ens acompanyen dos dels seus organitzadors, són el Pol Amador i el Marc Giral, el Pol, un vell conegut d'aquesta casa. Bon dia i benvinguts als dos.
1: Molt bon dia.
0: Comencem pel principi, vale? Com neix el Rubeo Rau i quin és el moment en el que decidiu que Rubí necessitava un festival com aquest?
2: Bueno, estava un dia a la CGT amb uns quants companys més i estàvem parlant de s'hauria de fer alguna cosa perquè no pot ser que tot sigui el mateix, no? Sempre hi hagi els mateixos gèneres als escenaris i també amb la necessitat de donar a conèixer noves idees o nous projectes. Si en aquest cas faig electrònica en català i tampoc m'he sentit molt representat al poder-ho ensenyar, no? Llavors, li vaig comentar, ell és el meu millor amic, li vaig dir vull fer això, i em va dir m'apunto, i a partir d'aquí es va començar a desenvolupar una idea amb més solidesa que no pas es va desenvolupar aquell dia. Però sí, tal qual, així, va ser aquesta necessitat.
3: Sí, va ser d'una conversa una mica més fortuïta, no? Això d'estar parlant els dos tranquil·lament, que ja em comentava que no tenia representació, i va començar com una broma, jo crec que una mica, i al final, aquí estem, quasi any i mig després.
2: Sí, després de tot el procés,
0: Déu-n'hi-do. I qui hi ha darrere d'aquest projecte? Perquè no esteu només vosaltres dos.
3: No. Qui falta avui és l'Alan Rodríguez, que sí. És el nostre tercer company de fundació, diguem-ne.
2: Sí. És un altre pilar molt important en el nostre equip. I som tres persones amb gustos musicals completament diferents, amb feines completament diferents. I puguem dir que crec que és una complementació molt guai, perquè també la manera que volem plantejar el festival, que precisament és tenir una varietat musical, podem cobrir tots els àmbits i... No sé, és genial en aquest aspecte.
3: Sí, jo crec que cadascú aporta com un petit granet a tot aquest projecte. I...
2: Exacte.
0: Mm-hmm. I per què el nom de Rubeo Rau?
3: Doncs Rubeo perquè és l'antic nom de Rubí, i Rau perquè com i els arxius d'àudio, quan no estan treballats, es guarden en punt Rau. Llavors em fa aquesta cosa com una mica més cruda, com més emergent, no? De no tan desenvolupat. Per això li vam posar el Rau.
2: Exacte, quan un àudio no es tracta, sota qualsevol efecte es coneix com a Rau. Llavors, Rubeo Rau era donar això, visibilitat als grups que no tinguin, diguem-ne, una quantitat abismal de diners, d'estudis, de productors darrere, que puguin sonar tal qual, com sonen. Sí, originals.
0: Mm-hmm. Això volia preguntar-vos. Quina és la filosofia d'aquest nou festival?
2: Que puguin gaudir de lo que ve a ser una escena, més que una escena, l'oportunitat de donar-se a conèixer i a més poder gaudir de la professionalitat, diguem-ne, que màxima que puguem oferir nosaltres, perquè tu veus Festa Major i dius, a mi m'encantaria punxar un escenari tan gran davant de tanta gent. Evidentment no tothom comença a agradar, però poder oferir una experiència amb tècnics, amb proves de so, en el futur ens agradaria també ampliar una mica, poder potser fer xerrades o coses així també pels artistes. I davant d'un públic molt variat, perquè no només et venen a veure els seus col·legues, però a part tu no vas a veure el teu amic i te'n vas, o sigui, et quedaràs un parell, el grup abans, el grup de després, aquesta és la intenció. Llavors, donar-los tota aquesta oportunitat de viure una experiència realment que s'aposta pel seu projecte. Mm-hmm. Saps? No que se'ls ve a buscar perquè són qui són, sinó perquè, el vostre projecte, volem apostar per ell i creiem que pot encaixar molt bé.
0: Mm-hmm. És una aposta arriscada, això d'impulsar una primera edició. Hi va haver algun moment en què penséssiu, això no surt?
3: Bueno, jo crec que diversos moments, però al final estem molt motivats amb aquest projecte i... ha sigut esperar, només.
2: Clar, sí, no? Al fons l'espera desespera, no?
3: Sí, bastant, bastant.
2: Llavors crec que és més temporal, són moments que hem tingut de dir, això ho tenim un problema aquí perquè això no està tirant endavant. però...
3: Al final tot ha sortit.
2: Final, sí, uh-huh. Amb temps tot es posa al seu lloc.
0: Hi ha algun festival en el que vos hagueu inspirat?
2: A veure, no com a tal. Sí que hi ha festivals que fan algun format similar.
3: Sí, però inspirar-nos... Concret, crec que no. No hem parlat mai d'un... Com d'un sí, altre projecte. Referent. Exacte.
2: Sí, sé que existeix, per exemple, l'Engrescat, que també fan concursos de talents, o el Madcool també en fa, o sigui, en diversos festivals que fan això d'un concurs de talents, diguem-ne, per tal de poder donar una plaça. Però, clar, no he vist cap festival complir totes les seves places amb un concurs complet, saps? Uh-huh. I nosaltres és la idea que volem portar.
0: A veure, explica'ns aquesta idea.
2: Bueno, que l'any que ve, aquest any, hem hagut de tancar un cartell, perquè com que no estava tot en marxa i tal, hem tancat el cartell amb gent que coneixem, los Mocassines, la Yaiza Sirena, en plan, de los Jardines també estava a l'inici. Llavors, clar, la idea era que qualsevol grup de Rubí o Sant Cugat, així voltants, doncs tingui la capacitat de poder presentar el seu projecte, i nosaltres, pues, com que som tres persones amb gustos musicals completament diferents, valorar aquest projecte. I pues, que tingui l'oportunitat d'omplir tota la franja horària.
0: Com veieu l'escena musical de Rubí i de la comarca?
3: Jo crec que feia falta un projecte així.
2: Sí, jo crec que és molt monòtona. L'aspecte de... Es dona molta visibilitat als grups de rock, perquè anys amb sessions i tal, que no vull hate, en plan, cap a ningú, però tenen molta més facilitat per mostrar un projecte que no pas potser un DJ, en concret un gènere, o un cantant com de Los Jardines que fa flamenco, o algú que canta habaneres, podem dir, com ens va dir aquella senyora.
3: Sí, sí.
2: Saps? O sigui...
3: Clar, dintre del nostre projecte hi cabria tota aquesta gent.
2: Clar.
3: Al final. I sí que és veritat que segons quina repercussió has tingut o quin entorn tens, doncs no pots tocar a vegades en segons quins llocs.
2: Exacte. Tot és més boca a orella, i també una miqueta de gustos personals, perquè vulguis o no, si et diuen has d'agafar tres DJs i dos els coneixes i un no, doncs el que no coneixes, per molt que tingui un millor projecte, és molt més probable que te'n vagis de cantant cap als altres dos, i això influeix.
0: Creieu que el públic està disposat a descobrir música nova?
3: Sí.
2: La gent vol festa, sí.
3: Sí.
2: La gent vol festa.
0: No és lo mateix, eh? No és
3: bueno,
0: lo mateix.
3: No. Festa i música nova, jo crec.
2: La gent vol tenir una excusa per sortir, jo crec. Llavors, jo crec que sí, completament.
3: I tant.
0: Sí, sí. Jo, mirant un poc la informació que he trobat i que sobre el projecte, quan xerrau de punt de trobada, què és el que voleu dir?
2: A què et vols referir, un punt de trobada?
0: Bueno, deies que serà el punt de trobada dels artistes emergents.
2: Vale, sí. Vale, entenc per on vas. És més el fet de poder que tinguin una referència de dir, ei, allà tenim un suport, tenim una oportunitat i podem... O sigui, que es puguin fer pinya també allà, perquè hi ha molts cops que, per exemple, fent una col·laboració o qualsevol cosa, tu no... O obres per Instagram a algú i li dius, ei, vull fer una col·laboració, o crees contactes perquè el coneixes en persona. Això també és una oportunitat pels artistes
0: és
2: de conèixer.
0: És com crear una comunitat, exacte. No?, de músics.
2: Exacte. Uh-huh. Fer una pinya, no? O sigui, un punt de trobada en aquest aspecte.
3: Sí, al final tot això és per tothom, no? Una mica per als artistes, no? Doncs, sí. Si ens podem ajudar una mica entre tots, doncs molt millor, no? Ja fer aquesta pinya, aquesta com seguretat de que aquí poden ser representats.
2: Sí. Sí, sí, tal qual.
0: M'agradaria xerrar un poc dels artistes del cartell d'aquest festival. Com els heu triat?
3: Una mica boca a orella, no? Aquesta vegada, sí, que a la futura ens agradaria canviar una mica la manera, però aquesta vegada ha sigut boca a orella.
2: Sí,
3: els que coneixíeu, no?
2: Sí, la idea principal era això, fer un concurs per l'any que ve, però clar, com has de fer un concurs si no hi ha res muntat, si no, saps? Llavors vam escollir una mica per gent que coneixíem. Va, doncs sabem que aquesta persona fa això, i hem intentat buscar varietat musical al màxim. De fet, tenim un grup de hard rock, un altre que fa més indie, un altre que fa tropico elèctrico, no sé què.
3: DJ, hard techno, no?
2: Hard techno, jo faig més EDM, el de Los Jardines feia flamenco, la Yaiza és més cantautora.
0: Però el de Los Jardines no hi és, veritat?
2: Però ara no, perquè va haver-hi... Bueno, va ser un d'estos d'horaris i no es va poder ser viable.
0: Vale.
2: Però...
3: Que va estar en el projecte també.
2: Sí, sí, o sigui...
3: Des del principi. Tots els artistes han col·laborat.
2: Exacte.
3: Projecte.
0: És un cartell molt divers.
3: I tant. Sí.
0: És una decisió conscient o al final entre unes coses i altres ha acabat?
3: No, totalment conscient.
2: O sigui, els anys que següents, si fem el concurs aquest que és el que farem, no omplirem tot el cartell de grups de rock, o sigui, ni molt menys, ni grups de pop, ni... O sigui, intento que hi hagi varietat musical. Ens hagués agradat que hi hagués reggaeton, de fet. Jo, als seus inicis, vaig escriure el Drake, que és un cantant d'aquí rubinenc també, que fa reggaeton, però en aquell moment pues, no va ser possible, però sí, sí, la idea és que hi hagi com més varietat musical, millor.
0: Ens podeu fer un petit tastet dels diferents artistes perquè hauríem d'anar a veure'ls?
3: Ui, a veure, què tenim?
0: Teniu, per exemple, Evadirse. Teniu Evadirse. Per què hem d'anar a veure Evadirse?
2: Bueno, per començar el grup de l'Alan.
3: No volia, per això dic ui. Vale. No, és broma, Cap secret,
0: no,
3: secret.
0: I tant.
3: Sí. No, Evadirse fa una mica més de pop, no?
2: Sí, és sumem. Un pop rock, rollo marea, estil marea, pues fan aquest estil. I és, o sigui, realment ningú et pot dir mai un motiu pel qual has d'anar a veure algú. O sigui, tu quan vas a disfrutar d'un festival o vas... O jo almenys, personalment, quan vaig a disfrutar d'un festival no és tant... Vaig perquè m'agrada el rock, vaig perquè m'agrada el pop, vaig perquè m'agrada aquesta banda, sinó és vaig perquè sé que és un ambient al qual pues, el que va sonar m'agrada o em fa vibrar amb l'estil que vull vibrar, no? Hi ha molta varietat, llavors no et podem dir aquest artista l'has d'anar a veure per això, perquè cadascú té el motiu personal que té per anar a veure un artista o per anar a veure un estil de música. Llavors, et podem dir a nivell personal, en plan, potser...
3: Jo aniria a veure tots.
2: Jo aniria a veure tots.
3: Ho tinc molt clar.
2: Perquè és això, cadascú té els seus motius personals, però jo crec que, per exemple, l'Alan amb el grup d'Evadirse, jo els aniria a veure perquè tenen molt xou a sobre d'escenari, igual que els mocassines tenen persones que fan molt xou a sobre d'escenari. L'Aulet té sessions de tecno, si l'Aulet, si vols tralla, vés a buscar l'Aulet, perquè aquella tia fa pum, pum, pum, i és molt guai. La Yaiza és molt maca cantant, també transmet molt, és capaç de transmetre moltíssim. I bueno, hi ha Honor i Melancolia, són grups que si et molen, ACDC, Scorpions, tot aquest estil, ho disfrutaràs moltíssim.
0: Hem d'anar tots,
3: sí,
0: bàsicament.
3: I tant.
0: Hem d'anar tots. Més cosetes, hi haurà col·laboracions o alguna sorpresa? Heu preparat alguna cosa?
3: Per aquesta primera edició ens ha sigut una mica més complicat.
2: Sí, exacte, hem intentat.
3: Però en el futur ens agradaria col·laborar amb... associacions de Rubí, no? Amb més gent al final. Seria
2: sí,
3: molt bé.
2: Però no tenim cap molta intenció en el sentit de fer venir una persona molt gran. Aquest no és,
3: no, clar, no.
2: No és l'objectiu del festival. Perquè si no perdem l'essència de...
3: I tant.
0: A veure, ens situem. Arribam al Celler Cooperatiu l'11 de juliol a les 6 de la tarda. Què hi trobam?
3: Un escenari... Una barra on podeu ja demanar una beguda, perquè farà una miqueta de calor, encara que s'estarà molt bé a partir de les 7, que és quan comença.
2: I allà hi ha ombreta, i segurament començareu a veure ambient.
3: Això anava a dir, un bon ambient, segurament.
2: Un bon ambient, veureu també, si aneu allà, tindreu l'oportunitat de parlar amb els grups, o sigui, no és un festival d'allò que estigui tancat i els grups vagin a part del públic, no, o sigui, és més col·laboratiu, no en aquest aspecte, podreu parlar amb els grups, preguntar als grups, conèixer els projectes, és bastant interessant també, perquè el fet de que siguin emergents és que podeu parlar tranquil·lament amb aquests grups i conèixer projectes, veure realitats diferents, i això pot omplir molt com a persona.
0: I com està distribuïda aquest festival? Quina és la distribució? Un concert darrere de l'altre...
3: Sí, començarem a les 7 i serà un no parar, 5 minutets de pausa entre cada artista perquè es puguin preparar, però serà un rere l'altre.
2: També la idea és que entre les pauses, bueno, s'està debatint, ho teníem així una mica a l'aire, però entre les pauses els artistes poguessin explicar en plan què és el seu projecte i tal una miqueta, també perquè així la gent els pugui conèixer. Tenen una carpa de merchandising on podreu també...

I començarem la nostra pausa musical mirant cap a la part del fòrum, on aquesta nit continua el Festival Cruïlla amb una de les bandes més icòniques del rock alternatiu dels 90. Shirley Manson i els seus tornen als escenaris de Barcelona, així que nosaltres recuperam un dels seus clàssics. Escolta'm a Garbage i el seu Stupid Gold.

0: És la una de la matinada.
1: Separar correctament els residus a casa. Reparar un electrodomèstic abans de comprar-ne un de nou. Escollir productes amb menys embolcalls o donar una nova vida als objectes que ja no fas servir.
2: En el teu dia a dia, el que tu fas, compta. Petits gestos, grans canvis. És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental.

0: Molt bon dia, benvinguts i benvingudes a l'última edició d'aquesta temporada del Rubí al dia, en aquest divendres 10 de juliol. Avui tancam aquesta etapa abans d'agafar uns dies de descans. Al setembre ens retrobarem cada dematí a partir de les 9 amb una nova temporada que recuperarà el format habitual. En farem, en aquest cas, 3 hores de magazín i arribarà també amb algunes sorpreses que ja vos anirem avançant poquet a poquet. Però abans de dir-vos fins aviat, encara ens queden 2 hores de ràdio per compartir. Començarem, com és habitual, amb un repàs a les principals notícies de la jornada, amb especial atenció a tot allò que passa a Rubí. Tot seguit, recuperarem una entrevista amb Cisco Lara i Víctor Vega del Club Boxeo Vega perquè ens explicaran amb motiu d'aquesta vetllada de boxa que tindrà lloc divendres vinent, el 17 de juliol, a les instal·lacions del club. Ens explicaran què és tot el que està preparat per dur a terme en aquesta gran cita. A continuació, xerrarem d'un dels temes que més preocupen aquests dies d'estiu, el risc d'incendi. Ens acompanyarà Roger Llinàs, cap dels bombers de Rubí, en qui analitzarem la situació actual al municipi i a la comarca i aprofitarem per recordar alguns consells bàsics per prevenir incendis i actuar amb responsabilitat durant aquestes setmanes de calor. A la segona hora ens endinsarem en el patrimoni i la història de les ciutats. Conversarem amb Natàlia Jiménez de Rubí Guiem, que ens presentarà el nou projecte de visites guiades impulsat amb motiu de l'any Gaudí. I abans d'acomiadar la temporada també farem l'última secció cultural amb Adrià Martín, director de la Biblioteca Municipal Mestre Martí Tauler, que ens explicarà les activitats que han preparat per als pròxims dies perquè la lectura i la cultura també ens acompanyin durant l'estiu. Tot plegat ho anirem combinant amb bona música. Avui recordarem Bonnie Tyler, que ens ha deixat als 75 anys, recuperant una de les seves cançons més emblemàtiques, i també escoltarem BTS i Justin Bieber, que formen part de l'espectacle musical de la final del Mundial que s'està disputant aquests dies. Per tant, encara ens queden 2 hores per compartir abans de baixar la persiana d'aquesta temporada del Rubí al dia. Moltíssimes gràcies per fer-nos aquesta confiança i comencem.
1: Rubí al dia.

0: Un petit incendi de vegetació ha provocat una gran columna de fum aquest dijous en un solar de l'avinguda de Can Rosés a Rubí. El foc es va declarar poc després de 2:45 de la tarda en un terreny que estava situat al costat de l'empresa Tallers Roman, davant del bar La Fabriqueta i molt a prop del magatzem d'Amazon. Fins al lloc dels fets es van desplaçar dues dotacions dels bombers que van poder controlar i extingir l'incendi en aproximadament una hora. Segons han explicat els bombers de Ràdio Rubí, les flames van cremar principalment alguns matolls i algun arbre i també es va veure afectat un petit cobert, però no hi va haver cap persona ferida. La gran columna de fum va ser visible des de diversos punts de la ciutat, tot i que l'incendi només va tenir una afectació limitada. Les causes del foc, de moment, es desconeixen. I canviant de tema, perquè les famílies de l'escola Bressol Municipal Solsolet denuncien que les elevades temperatures que es registren a les aules durant aquests dies d'onada de calor estan afectant el benestar dels infants i de les educadores. L'Associació de Famílies d'Alumnes reclama a l'Ajuntament una actuació urgent per resoldre un problema que asseguren s'arrossega des de fa temps. Segons l'AFA, a primera hora del dematí les aules ja arriben als 26 graus i al llarg de la jornada superen els 28. Les famílies expliquen que els infants han de dormir sense camiseta per la calor i alerten que aquestes condicions poden comportar riscos per a la salut tant dels infants com de les professionals del centre. Escoltam Laia Gilabert, membre de la Junta de l'AFA de la Solsolet.
1: Fa molta calor, ho hem estat medint 26 graus al matí a les 9, després puja a més de 28, teòricament no hauria de passar de 27 a les escoles, llavors més amb nens tan petits, no? Veiem un altre cop l'abandonament del 0-3, que és una mica desregulat, no? Una mica... Tampoc les escoles de grans entenen, no? Però és veritat que ells ho allarguen més, perquè ells estan tot el juliol. Llavors, realment, és que està fent molta calor. Ja no diem la onada de calor que hi ha ara, no? Sinó la calor que és que és així i serà en el futur.
0: L'AFA assegura que la situació també dificulta el funcionament habitual de l'escola i adverteix que si les temperatures continuen augmentant es podria arribar a demanar a les famílies que recullin els infants abans d'hora. A més, lamenten la manca de resposta municipal a una problemàtica que consideren prioritària. L'AFA defensa que la solució passa per instal·lar un nou sistema de climatització al mateix edifici i reclamen que mentre no arribi aquesta actuació s'apliquin mesures provisionals per reduir la temperatura de les aules. Tornem a escoltar Laia Gilabert.
1: És un tema que s'ha de solucionar ja, que hi hagi una preocupació real per les escoles. Sabem que està externalitzada, que la porta una empresa. Creiem que és una lluita en què nosaltres també estem implicats perquè creiem que no és la forma. I els nens no saben si el porta una empresa, si el porta l'Ajuntament, és igual. Considerem que això, no? O sigui, que és un deure i una responsabilitat de l'Ajuntament que estiguin en condicions.
0: Les famílies també denuncien altres mancances de manteniment al centre, com l'estat del terra de cautxú o les dificultats d'accés als cotxets, i asseguren que continuaran reclamant millores fins que l'Ajuntament doni una resposta. I precisament, xerrant de calor, hem sortit al carrer per saber com s'adapten els rubinencs a la calor extrema en una setmana de temperatures asfixiants. Sant Rubí encadena una nova setmana de calor extrema, com ja sabeu, amb màximes que superen els 35 graus i nits en les que costa molt descansar. Les previsions indiquen que la situació es mantindrà fins al dijous de la setmana vinent, en un context en el qual els meteoròlegs alerten que els estius seran cada vegada més llargs i amb més onades de calor. Davant d'aquest escenari, la ciutadania ha hagut d'ajustar hàbits, reorganitzar rutines i cercar solucions domèstiques per protegir-se de les altes temperatures. La ciutat disposa de refugis climàtics, com la biblioteca i altres equipaments municipals, que s'han convertit en espais de descans per a moltes persones. Tot i això, la major part de l'esforç per combatre la calor es fa a casa i en el dia a dia, tal i com expliquen diferents veïns en una entrevista que hem fet al carrer.
2: A casa intento anar amb la menys roba que puc, tenim, m'agrada molt la ventilació natural, o sigui, a casa meva dona el sol al darrere al dematí i a la tarda al davant. Llavors jugo amb les finestres i amb les persianes, perquè no d'allò.
3: Normalment, quan sóc a casa, tanco les persianes, cortines, etc, i poso aires acondicionats, ventiladors o el que hi hagi en aquell moment.
4: El aire acondicionado, todo a la vez, porque todo ayuda. Y bueno, cuando salgo, vamos a salir a las horas de a última hora, no todo el día. Ahora ya, bueno, salgo porque tenía que salir, pero si no, no... no salgo.
5: Jo, almenys, quan vaig amb els meus amics, o anem a la casa dels meus amics o la meva, o ens anem a algunes botigues on hi ha aire condicionat per la calor que fa al carrer. A les meves mascotes el que faig és que tenim com unes mantes de gel per refrescar-les.
0: Els rubinents eviten sortir durant les hores de més calor i cerquen espais climatitzats per fer vida social o descansar. A més, expliquen com adapten rutines familiars i fins i tot de les mascotes per evitar cops de calor.
6: De menjar intentem fer menys fregits, menys calent, més fruita i més fresquet, amanides de pasta.
7: Ja sea el abanico, si tengo el sombrero, ¿no? Ahora he salido corriendo, pero sí, normalmente trato de ponerme de ropa algo de algodón, ¿sabes? Porque ahora estoy, que no debería estar así, pero bueno, he salido corriendo. Y para dormir, pues, pongo el ventilador, aquellos que se le pone agua con vaporcito un rato, hasta que me dé ganas de dormirme, ya apago y a dormir tranquila.
8: Nosaltres, els meus pares i jo, quan fa molta calor, baixem les persianes, tanquem les portes, i quan és l'hora de dormir, doncs, obrim les portes perquè entri l'aire fresquet de la nit, i quan anem a la platja em poso protecció per no cremar-me.
9: Por la noche, ventilador, la ventana hasta arriba... Todo abierto por la noche y de día todo cerrado.
10: Restringim bastant quan posem l'aire condicionat. Bàsicament perquè és bastant car, la pasta que t'hi deixes, i hem començat a tenir ventiladors, i sí que els ventiladors solucionen bastant el benestar durant la nit, sobretot a l'hora de dormir, que realment és quan es passa com més malament, que és quan no acabes de descansar. I es nota molt perquè costa més agafar el son, perquè no aconsegueixes refredar el cos.
0: Aquestes estratègies reflecteixen com Rubí s'adapta a un escenari climàtic cada vegada més exigent, en el qual la calor extrema obliga a reorganitzar rutines, modificar hàbits i cercar solucions domèstiques per mantenir el confort i protegir la salut.

0: I canviant completament de tema, perquè el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha adjudicat les obres de remodelació integral del túnel ferroviari de Rubí per un import de més de 20,7 milions d'euros. Els treballs que executarà Adif formen part del Pla de Rodalies i tenen com a objectiu reforçar l'estructura d'aquesta infraestructura, millorar-ne la seguretat i allargar-ne la vida útil. El túnel de Rubí, de prop de 900 metres de longitud, és un punt estratègic de la xarxa ferroviària. Per aquest tram hi circulen els trens de la línia R8 de Rodalies, però també nombrosos convois de mercaderies que utilitzen el corredor mediterrani i connecten amb el port de Barcelona. L'actuació arriba després d'un any marcat per les incidències al túnel. Durant els primers mesos del 2026, Adif hi va haver d'executar diverses obres d'emergència per reforçar i estabilitzar l'estructura en un tram d'uns 130 metres. Segons el Ministeri, aquestes actuacions ja han permès recuperar la normalitat en la circulació i des de l'1 de juny les dues vies estan operatives, tot i que el túnel continua sota monitorització permanent mitjançant sensors que en controlen l'estabilitat. Les noves obres inclouran la construcció d'una anella interior de reforç amb estructures metàl·liques i formigó armat, la reparació dels desperfectes detectats i la renovació de diferents instal·lacions ferroviàries, com ara la de seguretat, les comunicacions, l'enllumenat d'emergència, el cablejat i la catenària. Precisament sobre les inversions que s'estan executant a la xarxa de Rodalies, el secretari d'Estat de Transports i Mobilitat Sostenible, José Antonio Santano, assegurava el mes d'abril que l'objectiu del govern no és presumir de les actuacions, sinó explicar als usuaris les millores que s'estan impulsant.
1: Nosotros no pretendemos, digamos, sacar pecho. Nosotros lo que queremos es contar lo que estamos haciendo, decirles que estamos mejorando progresivamente y que somos muy conscientes de que la situación de Rodalies todavía tiene por delante, bueno, inversiones y ejecución de decisiones que se están tomando o que se han tomado y que sin duda van a ir mejorando el conjunto del sistema.
0: Pel que fa a l'execució de les obres del túnel de Rubí, Adif preveu acordar un pla de transport amb l'administració titular del servei de viatgers i amb els operadors de mercaderies per compatibilitzar els treballs en la circulació dels trens i reduir al màxim les afectacions al servei.

0: I aquest dissabte, 11 de juliol, la Rubí estrena un nou festival musical, el Rubeo Rau. Des de les 7 de la tarda, el Celler Cooperatiu serà l'escenari d'aquesta proposta cultural que neix amb la voluntat de donar veu a la música emergent i posar en valor l'escena musical local. El Rubeo Rau també vol ser un punt de trobada pels amants de la música en directe, donant visibilitat als nous projectes i gèneres que no estan representats dins la programació musical actual. Així ens ho han explicat en Marc Giral i en Pol Amador, que són organitzadors del Festival Rubeo Rau.
1: Rubeo perquè és l'antic nom de Rubí, i Rau perquè com i els arxius d'àudio, quan no estan treballats, es guarden en punt Rau. Llavors fa aquesta cosa com una mica més cruda, com més emergent, no? De no tan desenvolupat. Per això li vam posar el Rau.
2: Exacte, quan un àudio no es tracta, serà qualsevol efecte, es coneix com a Rau. Llavors, Rubeo Rau era donar això, visibilitat als grups que no tinguin, diguem-ne, una quantitat abismal de diners, d'estudis, de productors darrere, que puguin pues, sonar tal qual, com
1: sí,
2: sonen.
1: Tant.
2: Sí, originals.
0: Aquest any el Rubeo Rau ha tancat el seu cartell amb propostes musicals que ja coneixien els seus creadors. La idea, però, és fer difusió del festival perquè en futures edicions qualsevol grup local tingui l'oportunitat de poder presentar el seu projecte musical. Els organitzadors del Rubeo Rau també es plantegen col·laborar a futur amb altres associacions locals, sempre mantenint l'essència del festival i la intenció de servir com a punt de trobada dels artistes emergents.
2: És més el fet de poder que tinguin una referència de dir, ei, allà tenim un suport, tenim una oportunitat i podem... O sigui, que es puguin fer pinya també allà, perquè hi ha molts cops que, per exemple, fent una col·laboració o qualsevol cosa, tu no... O obres per Instagram a algú i li dius, ei, vull fer una col·laboració, o crees contactes perquè coneixes en persona. Fer una pinya, no? O sigui, un punt de trobada en aquest aspecte.
1: Sí, al final tot això és per tothom, no? Una mica per als artistes, no? Doncs si ens podem ajudar una mica entre tots, doncs molt millor, no? Ja fer aquesta pinya, aquesta com, seguretat de que aquí poden ser representats.
0: El Festival Rubeo Rau reuneix dissabte 11 de juliol des de les 7 de la tarda 7 propostes musicals diferents: Evadirse, DJ Owlet, Oner, Aquarela, Melancolia, Los Mocassines i Jaiza Sirena seran els protagonistes. El públic assistent podrà gaudir d'un bon ambient musical al Celler Cooperatiu, així com xerrar amb els diferents artistes i conèixer els seus projectes musicals de primera mà. I Rubí acollirà aquest mes de juliol el primer Home Market. Es tracta d'una iniciativa impulsada per Pompina Home Reborn que transforma el buidatge d'un habitatge en una experiència oberta al públic. Durant 3 dies, qualsevol persona podrà entrar a la casa i comprar des de mobles fins a objectes de decoració, roba o estris de la llar, tot mantenint els objectes al lloc on han format part de la vida dels seus propietaris. La creadora del projecte, Maria Andrés, explica que la idea va néixer després d'haver de buidar casa seva i de la voluntat de trobar una alternativa més sostenible.
3: La idea va sorgir una mica de que nosaltres ens vam haver de mudar de la nostra casa i vam fer un petit home market com amb familiars i amics per poder donar una segona vida doncs, a les nostres coses, doncs, que no es tiressin, perquè al final buides una casa i a vegades no saps on acaben les coses. Però arrel de buscar com alternatives per buidar la nostra casa, vam dir, hosti, no hi ha res com per donar una segona vida i donar com pues, una opció sostenible, no, a doncs, aquests objectes.
0: L'organització assegura que cada home market és diferent i que, més enllà de vendre objectes, el projecte cerca que aquests continuïn tenint una utilitat i una història. Segons Sònia Aguilera, col·laboradora del projecte, aquest és un dels aspectes que més valoren tant les famílies com les persones que visiten els mercats.
4: Perquè són coses amb molta història que el que volen normalment els fills o els hereus és que aquella història continuï. I la gent que ve també. O sigui, el que deia la Maria abans, que pel propietari pot ser dolorós a vegades, però també és molt gratificant, perquè saben que la gent que s'emporta les seves coses és perquè les volen, les estimen, els agraden i continuaran la seva vida. Per tant, això crec que no té preu.
0: El primer home market de Rubí es farà els dies de 7, de 8 i de 9 de juliol al carrer de les Basses número 14. Els objectes es venen per ordre d'arribada i l'organització recomana visitar-lo des del primer dia, ja que moltes de les peces acostumen a esgotar-se ràpidament.

Ens estimem la música d'arreu, però i a la nostra? Actualitat, l'actualitat de la música de casa nostra amb agenda, notícies, efemèrides i entrevistes. Us esperem els divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.

0: Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
1: Els embassaments han millorat significativament la seva situació. Estan al 23,5%.
2: Encara no tenen data d'inici, però aquesta primera fase...
0: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
3: El contracte públic es va formalitzar per primera vegada el 2021, però aleshores...
4: El responsable del centre afirma que estan treballant perquè aquest entrebanc afecti el menor nombre...
0: Tota la informació, cada hora, a la 99.7 de la FM i sempre a radiorubí.cat. Tot el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí. La primera en informació local, sempre al teu costat.

0: Aquestes darreres jornades estan sent especialment complicades pels bombers. Catalunya viu una de les onades de calor més intenses dels últims anys, en temperatures que han superat els 40 graus en molts punts del país. El govern manté activat l'Infocat en fase d'emergència i hi ha més de 220 municipis sota el nivell 4 del Pla Alfa i diversos espais naturals, entre ells el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'OVAC, tenen restringit l'accés pel risc extrem d'incendi. Al Vallès Occidental hem viscut dies de molta activitat. L'incendi de Sentmenat, el foc forestal entre Castellbisbal i Rubí, diversos incendis de vegetació al municipi i també un incendi a una empresa de reciclatge al polígon Rubí Sud. Per analitzar aquesta situació, avui volem conversar amb el cap dels bombers de Rubí, el Roger Llinàs. Bon dia, com estem?
1: Què tal? Bon dia, com esteu?
0: Roger, fa dies que tenim temperatures extremes i una activitat molt intensa per vosaltres, pels bombers. Com descriuries la situació que s'està vivint?
1: Bé, jo diria que, i més si veiem les darreres informacions, que la situació està controlada. Podríem parlar d'una calma tensa, perquè les condicions no han millorat, és a dir, seguim mantenint-nos en una situació d'onada de sud, tot i que ha baixat una miqueta, però estem parlant d'unes temperatures molt altes, estem parlant d'unes humitats relatives molt baixes, estem parlant d'humitats relatives del 15%, del 20%, estem parlant d'humitats que això es veu als deserts, això no és habitual a les nostres contrades, nosaltres, i més aquí a les zones que tenim mar, estem acostumats a tenir molta calor, però sempre es diu l'aixafogó, no? L'aixafogó del típic estiu mediterrani, doncs és molt habitual tenir temperatures no tan altes potser com a Extremadura o Andalusia, però amb una humitat molt més alta. Aquesta humitat que realment ens dona molt disconfort quan la tenim, que és molt desagradable, de cara als incendis és molt beneficiosa, perquè aquesta humitat que hi ha a l'aire, les plantes hi veuen d'aquesta humitat. Si agafem aquestes temperatures tan extremes que tenim ara i la humitat la baixem al 12-15%, que són humitats que ens estem trobant ara en hores centrals del dia i fins i tot al matí, doncs ens trobem en una situació que realment és molt crítica. Tot això és fruit doncs, d'allà d'una tendència que ve d'uns anys cap aquí, de fenòmens cada vegada més extrems. Ens hem fet amb la paraula rècord, ja la tenim integrada i hem d'entendre que cada vegada que parlem de rècord parlem d'una cosa que no havia passat mai fins ara. I estem batent rècords cada 2x3, amb la qual cosa vol dir que la situació no només és molt extrema, sinó que es va fent més extrema cada vegada. A nivell de la situació actual, avui dia, com et deia, és calma tensa, els focs estabilitzats, en la seva majoria i bé, a l'espera de que la cosa no es torni a complicar.
0: Ara ens explicaves això de la humitat que hi ha a l'aire. Nosaltres veníem d'un hivern relativament plujós i molta gent podia pensar que aquest estiu seria un poquet més tranquil perquè havia plogut i teníem la sensació de que estava tot com a no tan sec. Què ha canviat perquè el risc sigui tan elevat? Aquesta baixada de la humitat?
1: Bé, té molt a veure amb el fenomen meteorològic que emana, diguéssim, aquestes situacions de sequera tèrmica que en diem. És a dir, avui dia ens estem trobant amb fenòmens molt extrems d'entrades de sud, com són aquelles llengües que veiem a la tele de color vermell que agafen tota la península i fins i tot part d'Europa. Són aquestes llengües que venen del Sàhara. Actualment la situació climàtica permet aquestes entrades i fa normalment diverses entrades, a vegades consecutives, amb temperatures molt altes i humitats molt baixes. Això és un fenomen que fins ara aquí no era habitual. Passava de tant en tant, però no era habitual. Llavors, quin és el problema? És cert que no estem en sequera estructural. És a dir, de l'any 2021 a l'any 2024 vam tenir sequera estructural. Això vol dir que no plovia i, de fet, milions d'arbres van morir de set. Val, quin és el problema? Doncs que tots aquests arbres que van morir de set, més tota la fusta que hi ha el terra, el combustible fi, l'herbassar, el matollar, tot el combustible que hi ha a terra. Tenim unes acumulacions de combustible bestials al bosc perquè el bosc no s'explota. El bosc ja no és rendible. El meu avi, que era de la floresta, sempre em deia que com que a cada casa hi havia una xemeneia i a cada casa hi havia una cuina de llenya, tu podies caminar entre els arbres pel bosc. No hi havia pràcticament sotabosc. Ara tenim el sotabosc ple de combustible fi, que de seguida, quan baixa la humitat i puja la temperatura, mor i s'asseca, i a més tenim moltíssim combustible mort. És arbres que cauen per ventades, per fenòmens extrems meteorològics, cauen a terra, queden morts a terra, ningú els gestiona, ningú els recull, i això és combustible mort. I el combustible mort li és igual si plou o si no plou, perquè ell no veu, per entendre'ns, parlant amb un llenguatge entenedor, ell no és capaç d'absorbir aigua. Per tant, si jo tinc el terra carregat de tones de combustible fi i de combustible mort, si plou, en aquest combustible li és igual, perquè en 24 hores de temperatures elevades i humitats baixes, aquest combustible ja tornarà a tenir ganes de gresca. Val? El que tenim aquest any, diferent de quan teníem la sequera estructural, és que l'arbre viu està més ben hidratat, aguanta més bé aquest episodi de temperatures extremes perquè està més hidratat. Tot i així, com segueixin aquestes onades de calor tan fortes, el propi arbre començarà a restringir l'aport d'aigua a tota la zona de fulles, començarà a assecar fulles i encara serà l'escenari pitjor. Però ara, avui dia, tenim una situació en la qual ja és, no indiferent, però ja no és tan transcendent que ens plogui a la primavera o a primers d'estiu. Perquè com que després sabem que vindran aquestes onades de calor tan extremes, amb humitats tan baixes, i si això ho ajuntem amb la quantitat de combustible mort i fi que tenim en el bosc baix, doncs realment per parar taula ens fan falta 10 dies. No ens fa falta res més. Això fa que actualment les campanyes siguin molt més imprevisibles que abans. Fa 30 anys, quan ens plovia a partir del 15 de juny, ja dèiem, aquesta campanya ja està llesta. Tindrem incendis, però no serà res de l'altre dijous. Això fa 20-30 anys era matemàtica pura. Avui dia, ara podria passar un front de pluges que creués Catalunya, tant de bo així sigui, però si després tornen a entrar un parell d'onades de sud seguides, tornarem a estar igual en 15 dies. Per tant, doncs, les campanyes són molt més extremes, molt més imprevisibles i molt més dependents d'aquestes onades de sud que, dissortadament, cada vegada són més freqüents.
0: Mm-hmm. Quan xerrau de risc extrem, què vos preocupa més? Que es declari un gran incendi o que apareguin molts focs petits alhora?
1: Bé, nosaltres, a Bombers de Generalitat, hem de dir, sense por a equivocar-nos ni a pecar de falsa modèstia, que tenim una de les infraestructures humanes i materials més contundents d'Europa per fer front a foc forestal. De fet, a més, tenim la sort de comptar amb referents a nivell mundial, analistes extraordinaris del grup de recolzament d'actuacions forestals. Per tant, doncs, encara que sigui un moment una mica complicat per dir-ho, sabem molt bé el que fem en incendis forestals. I com bé estan dient els nostres responsables, el nostre punt feble, el nostre taló d'Aquiles, és la simultaneïtat. És a dir, si nosaltres tenim un gran incendi forestal, un incendi forestal que escapa de capacitat d'extinció, foc de sisena generació, que ens genera piocúmul, etc. Però en tenim un, més d'hora que tard ens el farem, perquè tenim el coneixement i els mitjans per fer-hi front. El problema és quan te'n surt un altre i quan encara aquest no el tens estabilitzat te'n surt un altre i un altre i un altre. La situació més extrema viscuda a casa nostra ja té bastants anys. Això va ser el famós any 94. El dia 4 de juliol del 94 teníem 60 focs fora de control simultàniament a Catalunya. 60, el dia, el famós, el tristament famós 4 de juliol del 94. Encara no hi havia hagut canvi climàtic ni les situacions eren tan extremes, però realment va ser un estiu molt i molt complicat perquè estem a la zona mediterrània i això de tant en tant, de manera natural, també passa. Ara ens passa molt més, doncs perquè la cosa s'ha complicat moltíssim amb el tema del canvi climàtic, però de fet ens passa, ja ens havia passat històricament com bé. Aquest és una miqueta el nostre gran problema i aquest és el nostre repte, per dir d'alguna manera.
0: El Vallès Occidental és una de les comarques més afectades per les restriccions de la Pla Alfa. Com és d'especialment vulnerable aquest territori? Perquè en les darreres hores hem vist diferents incendis aquí, a casa nostra. Sembla que el Roger Ginàs ens ha desaparegut de la connexió internet. De vegades fa aquestes coses. Nosaltres, com heu pogut escoltar, estàvem tractant el tema... Hola, mira, ara el tornem a tenir aquí.
1: Veu, la tecnologia s'ha aliat contra nosaltres.
0: Sí, internet, no ens estima, eh? Estava dient que el Vallès Occidental és una de les comarques més afectades per les restriccions del Pla Alfa i m'agradaria saber com és d'especialment vulnerable aquest territori.
1: Bé, no és una zona especialment vulnerable. És a dir, el gran problema que tenim al Vallès Occidental és que tenim una interfase forestal urbana molt gran. És a dir, tenim moltíssima gent vivint al bosc. Això en altres zones de Catalunya no passa. En altres zones de Catalunya la nostra principal preocupació és que l'incendi es faci gran, que creixi, que cremin moltes hectàrees. Aquí la principal preocupació que tenim és que afecti a urbanitzacions, que afecti a persones. Val? Per posar-te un exemple ben entenedor, al Parc de Collserola viuen 16.000 persones dintre del Parc de Collserola. Això és molta més gent que la majoria de pobles i ciutats de Catalunya tenen censades. 16.000 persones ficades en una serra que és bosc dens. Per tant, això és el que ens preocupa més de la zona metropolitana. No el tema del risc, que sol ser més extrem al nord de Catalunya, a Girona, etc., pel tema de la tramuntana, i també a Terres de l'Ebre, i durant, especialment al principi de campanya, durant el tema de la temporada de sega i tot això, doncs cap a la zona de Lleida. No és una zona especialment conflictiva, però el problema és que els incendis aquí poden ser molt més greus en tant en quant afecten molt més a persones. I nosaltres tenim molt clar quin és el nostre ordre de prioritats. La nostra primera prioritat sempre són les persones, després els béns d'aquestes persones i després el medi ambient, el bosc. Per tant, si nosaltres tenim un incendi que va cap a una urbanització, a nosaltres ja no ens preocupa que aquest incendi cremi 100, 200 o 1.000 hectàrees més. Ens preocupen les persones. Per tant, les extincions en zona metropolitana solen ser molt més complicades.
0: En el cas de Rubí, la situació és la mateixa també, no? Perquè tenim moltes urbanitzacions i això pot afectar també en aquestes cases que, com bé dius, sempre protegireu primer a les persones.
1: Correcte, sí. És un exemple, tot i no estar dintre del parc de Collserola, però la situació que tenim, per dir-ho d'alguna manera, a les urbanitzacions de Rubí és molt similar a la que tindríem, per posar un exemple, a la Floresta o a les Planes, aquí al municipi de Sant Cugat. Per tant, seria molt i molt similar. I un incendi que avancés de pressa ens posaria en molts problemes en aquesta zona. Sí, aquí a Sant Mús i tot això, anant cap a la carretera d'Ullestrell, tot això és molt complicadet. Sí, és una zona molt complicada.
0: Fa pocs dies vau actuar en l'incendi forestal entre Castellbisbal i Rubí. Què va passar i què podem aprendre d'això?
1: Bé, el que hem d'aprendre és que qualsevol... Jo no puc parlar massa de causes perquè no sé ben bé encara si s'han fet públiques, però hem de pensar que qualsevol activitat humana de risc ara l'hauríem de minimitzar al màxim. És a dir, la gran lliçó que tenim de cada incendi que comença és que avui dia està més que demostrat que el 90% dels incendis que comencen són per causa humana. Això vol dir que són 9 de cada 10. L'única causa natural d'inici d'incendi és el llamp. És l'única, no hi ha cap altra causa natural que pugui iniciar un foc. I de tant en tant n'hi ha, quan hi ha fenòmens de tempesta seca, doncs, en entorns com el que estem ara, en situacions en què el combustible fi està molt sec, etc., doncs un llamp que no vingui acompanyat de pluja fàcilment pot provocar un incendi. Però ja dic que com a molt seria un 10% dels incendis. L'altre 90% és de causa humana. Molt majoritàriament de causa humana no malintencionada. No hi ha mala intenció. La gent moltes vegades pensa que hi ha molta gent malintencionada. No, n'hi ha, dissortadament, però no n'hi ha masses. El que tenim, sobretot, és activitats de risc, negligències, que la gent es pensa que això ho he fet tota la vida, que no hi ha cap problema per fer una barbacoa a casa meva, etcètera, etcètera, quan resulta que tot això és el que ens està donant problemes.
0: També hem vist un incendi important en una empresa de reciclatge i un altre de vegetació precisament ahir a Can Rosés. Són focs molt diferents entre ells. Com canvia l'operativa dels bombers segons el tipus d'incendi?
1: Bueno, això, nosaltres tenim una cartera de serveis molt àmplia i l'únic que té a veure un incendi forestal amb un incendi industrial és el nom, no? Incendi. De fet, doncs, un incendi industrial hi ha la pròpia equipació, l'equip de protecció individual que portem és molt diferent. Són fenòmens més estàtics, també ens podem protegir molt més perquè no evolucionem pel territori, sinó que sol ser més estàtic, però la generació de calor i els riscos són molt més elevats pels materials que hi ha en aquesta empresa, en aquesta i a qualsevol, etc etc. Per tant, doncs, són incendis absolutament diferents. Els fums són completament diferents, tots els fums són tòxics, òbviament, tots, però els fums industrials són, pel fet d'haver cremat materials sintètics, productes químics, etc., són molt més tòxics que els fums de foc forestal, que al final és fum de fusta, és el mateix fum que se'ns fa amb una barbacoa, quan fem una barbacoa a casa, doncs aquell mateix fum és el que hi ha a foc forestal, evidentment amb una escala molt superior, no? Però tot i que un fum que ens preocupa i un fum que afecta i un fum que et pot matar, el fum del foc d'indústria és molt, molt més letal, molt més perillós per nosaltres. I les condicions són de... El foc forestal és molt perillós. Avui dia té molt mala intenció el foc forestal, menys mal que el podem analitzar, que el tenim ben estudiat i tal, però el foc d'indústria és exponencialment més perillós.
0: Amb tots aquests serveis tan seguits, entenc que és difícil organitzar-se. Teniu prou recursos als bombers?
1: Bé, els bombers, òbviament, mai podrem dir que tenim tots els recursos que volem tenir. Val? Feta la petita reivindicació, que això, evidentment, doncs, s'ha de dir, perquè tampoc la gent es pensi que això és inesgotable, primer, s'ha de dir que des del servei s'està fent un esforç important a incrementar el número de bombers. El problema és que si jo... Aviam, posaré un exemple molt gràfic, amb tot el respecte per qualsevol gremi, no? Si jo em presento una entrevista per treballar en un supermercat al matí, a la tarda, de la mà d'un company, jo puc començar a treballar. Em va explicant les coses, mira, aquí tenim les neveres, aquí tenim això, aquí tenim l'altre. Un bomber, des de que es presenta a una oposició fins que va apagar el seu primer foc, passen gairebé 2 anys. Per tant, si nosaltres detectem, i de fet està més que detectada una mancança de persones, el que tenim que tenir clar és que cal una planificació a mitjà i llarg termini que està feta i està entrant moltíssima gent. Les coses com són, està entrant moltíssima gent. Però s'ha de dir que actualment depenem completament de que els que ja hi som ens multipliquem. Val? Si els que ja hi som no ens multipliquem molt, especialment quan venen situacions complicades, doncs la situació no es pot resoldre. Bé, també t'he de dir que a nivell personal et diré que per mi no és cap problema si ens hem de multiplicar. Som bombers i ens devem al ciutadà i quan la situació es complica, doncs ens hem de desdoblar si cal. Avui dia tenim en els parcs el doble del personal que és habitual perquè el personal està mobilitzat. Tenim una figura que és la mobilització de personal amb diversos graus. Ara estem a pràcticament al màxim grau de mobilització i la responen perquè la situació és excepcional. Però vull dir, ja et dic, vull dir, aquest seria una miqueta el resum. Ara bé, mitjans, en tenim mai suficients, però sí prous com per fer front a aquesta situació, especialment si tirem d'aquesta figura de la mobilització extraordinària o especial que té lloc quan la situació es posa doncs, com s'està posant aquests dies.
0: En els darrers dies hem escoltat molt que hi havia diferents urbanitzacions que es confinaven. Quan es decideix, de fet a mi em va arribar un e-alert amb l'incendi de Sentmenat que demanaven que els veïns es confinessin, quan es decideix confinar una urbanització o demanar que la gent no marxi de casa?
1: Mira, actualment, i tot això també està molt i molt estudiat, i demanem a la població que confiï en nosaltres, tot això està molt estudiat, com et deia. L'evacuació la reservem per situacions en la qual, atenent a l'anàlisi de l'evolució de l'incendi, sabem que com a mínim faltaran 2 hores o més per arribar a l'incendi a la urbanització. Veiem, a més, que és una urbanització especialment vulnerable i llavors, des del el comandament màxim de bombers, es dona l'ordre d'evacuació, ordre que normalment, físicament, executarà el grup d'ordre, Mossos, policies locals, ajudats per protecció civil, etc. Val? Per tant, reservem les evacuacions. Primer, hem de tenir temps de fer l'evacuació de manera segura, perquè si ens enganxa el foc quan estem evacuant serà el pitjor. I, a més, doncs, ho reservem per situacions en les quals preveiem que l'impacte en la urbanització pot ser molt violent i que, per tant, doncs, la situació es viuria amb una perillositat que no volem assumir. Quina és l'actitud habitual, el que promovem com a pauta de conducta habitual i que el ciutadà ha de començar a interioritzar, especialment aquells que viuen en interfície forestal urbana? Si no hi ha una ordre clara d'evacuació, s'ha de confinar. Ens hem de confinar a casa nostra. Què vol dir confinar-se a casa nostra? Especialment en el moment en què s'apropa l'incendi, tancar-nos a l'interior de casa nostra, amb totes les portes, totes les finestres tancades. Si fem allò de les tovalloles mullades que surt a les pel·lícules, doncs també tancar totes les portes interiors de la casa per evitar al màxim que hi hagi corrents d'aire a l'interior de la casa. Prèviament hem hagut de fer els deures, hem de tenir el jardí el més net possible, buit de combustibles, sense llenya, sense bombones de butà, sense tendals extesos, etc, etc. I això ho podem garantir que farà que l'incendi ens passarà per sobre i l'incendi no cremarà la casa i nosaltres sobreviurem. Val? Que al final, quan tenim, ja t'ho comentava abans, la nostra prioritat són les persones. Quan tenim persones en risc, la nostra prioritat deixa de ser si cremen 100 o 200 o 1.000 hectàrees i passa a ser la protecció de les persones. I les persones del lloc on més segures estan és a l'interior de casa seva. Hi ha alguns casos excepcionals, com construccions de fusta, etc., que aquí el perill és més elevat. Hem de pensar que un front de foc triga aproximadament uns 4-5 minuts a escombrar una zona. És com una mena d'escombra que va passant, i trigarien a escombrar casa nostra un màxim de 3, 4, 5 minuts. En aquest temps, el foc no pot penetrar a l'interior de la casa.

0: La gent a vegades, hi haurà segurament algun oient que estarà pensant, sí, però jo he vist per la tele que han cremat cases. D'acord, sí, han cremat cases, estem absolutament d'acord. Però aquestes cases que han cremat no han cremat en el moment del pas de l'incendi. Han cremat quan l'incendi ja havia passat. Això ha de quedar molt clar. La funció màxima de la casa en el moment en què passa el front de foc és salvar-nos la vida als que estem a dins. I això passarà amb un percentatge que s'apropa al 100%. Val? La casa ens protegirà. Aquí, a més, som, jo sempre faig la broma, quan faig alguna xerrada d'aquesta, som com el porquet llest, eh? Hi havia, si us en recordeu, el comte, el que construïa la casa de palla, de fusta i de pedra. Aquí construïm de pedra. Val? I una casa de pedra, de construcció de maó, etcètera, etcètera, formigó, aguanta perfectament el pas de l'incendi. Vol dir que aquesta casa no cremarà segur? No, no és segur que no cremarà, perquè podem tenir pinassa al sostre, per exemple, que s'encengui aquesta pinassa, que trobi un punt pel qual entrar i trobar i cremar l'aïllant que tenim a sota de la teulada i des d'aquí entrar l'incendi cap a dintre, lentament progressar i acabar provocant un incendi a la vivenda important. I llavors trobar, quan retornem a la vivenda, si havíem evacuat, trobar la vivenda destruïda i tenir la temptació de pensar... Carai, menys mal que vam marxar perquè haguéssim mort. No, la casa ha cremat després. La casa no crema quan passa el front de foc. En tot cas, crema després del pas del front de foc. Mm-hmm. Això hem de tenir-ho molt clar. Per tant, casa nostra ens protegirà. L'error més greu i els morts que tenim en incendis, l'any passat, l'incendi aquell de la Segarra, jo vaig ser-hi en aquell incendi, a més vaig estar molt a prop de l'accident on van morir dues persones. Aquestes dues persones van morir perquè precisament van fer tot allò que se'ls va dir que no havien de fer. Hi havia un home en una granja, a la granja hagués sobreviscut, va trucar al seu patró, el patró li va dir ara vinc a buscar-te, primer error, anar-lo a buscar. Segon error, quan va arribar a la granja no van decidir quedar-se tots dos, que el foc estava ja molt a prop, van decidir fugir amb el cotxe i quan van fugir els va enganxar amb el cotxe i quan els va enganxar amb el cotxe van sortir del cotxe. És a dir, va ser una seqüència de males decisions que els va portar a la mort. Si s'hagueren quedat un a la granja i l'altre a casa seva, no els hagués passat absolutament res. I aquest és una miqueta el missatge que nosaltres volem transmetre. No? Jo fa molts, molts anys que soc bomber, hi ha masses i tot. El meu primer incendi va ser l'any 85, el foc de l'Ordal, un incendi molt important a l'Ordal, molt important, l'any 85. I jo l'altre dia vaig passar per allà i aquell bosc era com la selva de l'Amazones. La qual cosa em va fer reflexionar. No? Al final, 30 anys, 40 anys, són anys, però tampoc són tants. I el bosc, mira'l com està, està fantàstic. Si allà en aquell incendi haguessin mort persones, aquestes persones no haguessin tornat mai. Però el bosc sí que ha tornat. Per tant, doncs, hem de posar les coses en una balança i saber què és el que val més. No? Hi ha gent que a vegades es juga la vida per salvar un cotxe, per salvar una casa, per... no, al final hem de tenir clares les prioritats i la vida humana ha d'estar per damunt de tot i nosaltres ho tenim claríssim i la gent ha de tenir-ho claríssim també.
1: Mm-hmm. Doncs, Roger, amb aquest missatge de protegir sempre a les persones, de quedar-nos a casa si tenim un incendi perquè la nostra casa ens protegirà i, sobretot, de fer les coses bé perquè hem de cuidar els boscos i hem d'evitar aquests incendis i hem de participar tots d'evitar aquests incendis. Donem les gràcies per tot el que ens has explicat avui i per ajudar-nos a entendre com funcioneu a Bombers. Moltíssimes gràcies.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres i fins aviat.

0: con José Verde.
1: Tot el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat.
2: Són les 2 de la matinada.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: Bona nit. Seguim en directe quan són exactament les 10 i 32 minuts de la nit, analitzant les conseqüències de les últimes accions del govern de... i el futur immediat del nostre país veí. Unes accions que alguns experts alerten acabarien de transformar en una autocràcia. Al mateix temps, però, la situació és cada vegada més tensa i inestable pel govern del Partit pel Canvi, la formació que capitaneja el país veí des de fa 13 anys. Estem davant la consolidació o la fi d'un règim autocràtic.
2: Com és possible que un país com aquest hagi arribat a aquest punt? Una democràcia forta, més que la nostra, la més antiga del continent. Ara compartirem frontera amb una dictadura? Veus casos com aquest i penses que tot està perdut. A més, i si el govern cau, què vindrà després? Tot està en mans de polítics que permeten uns discursos reaccionaris i populistes.
3: El problema és que els polítics ho han permès. Han comprat el seu relat i així han enganyat a la gent. Què els anaves a dir, aquesta gent fa 13 anys? Podria passar exactament el mateix al nostre país.
2: Ho tenim aquí mateix. Si els hi pot passar als nostres veïns, a nosaltres també. Pràcticament sense oposició, sense sistema judicial, sense sistema electoral. D'aquí a 10 o 5 anys, no trigarem gaire a estar així si no es fa res.
4: Els ciutadans l'acullen amb banderes al seu país. L'expresident acaba d'arribar fa uns instants a la plaça de la capital. Un mes després de demanar asil a l'ambaixada. S'exilia així el cap del Partit Nacional i qui va governar l'estat fa 13 anys. L'últim cap de govern abans de l'ascens del Partit pel Canvi. Tot mentre que és la preocupació internacional després de conèixer la delicada situació econòmica i social d'aquest país. Els experts situen les expectatives en les decisions que prengui la...
5: Una altra jornada estable a les borses. A casa nostra, el creixement de l'índex ha sigut notable i lidera la zona, que també mostra una evolució en positiu. A excepció d'un país, el taló d'Aquiles de la regió continua a la baixa, marcat per un estancament econòmic encara més evident.
6: Caution and dogs with Mr. The American Trio.
7: This change, if you need the flexibility...

0: Què fas trucant? Després de tant temps has de tornar a mi? No entenc com pot haver anat tan malament. Jo t'he fet arribar dalt de tot. I ara tot està a punt de desaparèixer. Reunir-nos? Ara?
1: Aquí ho veuen, com l'expresident saluda el ministre d'Exteriors davant del Palau del Govern.
2: Destruir la democràcia. El manual d'instruccions per convertir-te en un autòcrata.
3: Epíleg. Rescat.
4: Ja sé que les coses no van com vols, líder.
5: Quarta legislatura.
4: És una llàstima. Després de tants anys lluitant per un canvi en el sistema i que de cop i volta tot se'n pugui anar en orris. Però ara no pots mirar cap a una altra banda. El primer és l'economia, ho recordes? El motor del canvi. El Banc Central us dona diners, oi? Ja. I fora d'aquí? Els teus socis internacionals? Quines condicions volen? Si ningú et concedeix préstecs, només queden els bancs internacionals. Accepta el que sigui. Necessites un rescat ja. Assegurar l'economia del país és el primer. Encara més si la comunitat internacional t'està deixant d'enviar armament. Cap sanció econòmica, de moment? Ni del país aquest on s'ha exiliat l'expresident. Aquell imbècil encara se'n sortirà amb la seva. Ara diu que crearà una oficina de l'oposició a l'exili. Tu creus? Com si fos un ambaixador. Has de continuar atacant els esbirros que encara té aquí i impedeix-los la comunicació. Talla'ls el